0: I és que avui a l'espai de la tertúlia, quan passen 5 minuts de les 10 del matí, parlarem de Sant Mus, de Ficosa, de concurs de creditors, de canvis d'armari també, això ja toca, de l'UDOF, de l'UDEF, de Zapatero, de l'UCO i de qualsevol altre tema que vosaltres voleu proposar aquí a la nostra taula, trucant al 93-588-5960. 93-588-5960 us agafarà el telèfon avui Robert Fernández, el nostre tècnic, que està al comandament d'aquesta tertúlia.
1: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Reflexió i opinió en format presencial, aquí, amb Martí Pujol. Bon dia.
2: Bon estiu.
0: Bon. Aquesta ha estat bona, eh?
3: Oficialment no ha començat, no?
0: Gerard Moreno, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ania García, bon dia.
5: Bon dia, ja porta gorra el Martí, ja està.
0: Porta...
2: És pel sol, és una protecció solar.
0: Ja has fet el canvi d'armari, també, no?
2: No, perquè jo només en tinc un d'armari. Pobres, passa això, però hi encabim tota la roba, la d'hivern i la d'estiu, tot en el mateix, amb grans dificultats.
5: Totalment.
2: Amb grans dificultats, però així no l'haig de canviar, només haig d'agafar d'una banda o de l'altra.
0: Sí, sí, és veritat.
2: Però
0: això ens passa també a l'estiu, no? Bueno, sí. Quan ve família que potser et ve de fora i ve a passar uns dies, no? I tens un sol armari per tota la casa, i dius, aquest armari està en aquesta habitació, ara s'ha de distribuir, s'ha de fer el canvi d'armari per fer lloc, també. No sé si us passa això a vosaltres.
3: Sí, jo he de fer canvi d'armari, perquè tinc totes les dessuadores i jerseis per la feina i per l'hivern, i tinc tot una màniga curta a la part de dalt, a una balda, i he de fer el canvi, perquè ara ja no es pot sortir de casa amb determinada roba, ja fa una calor.
2: Exacte. De tota manera, com deien els vells d'abans, deien, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, i el 40 de mayo és el 10 de juny, per entendre'ns.
5: I sí, però no sé.
2: El canvi climàtic ara segurament ha deixat obsoletes aquestes frases.
3: El problema és que ha estat el canvi d'un dia per l'altre.
2: Sí,
3: estàvem un dia que feia fresquet...
5: No és veritat. És a dir, aquesta és la sensació que tenen els nostres cossos cada any, que la calor o el fred arriben de cop. No ha arribat de cop.
3: Però estàvem una setmana que la mateixa setmana ens va començar a ploure i el dia següent feia un sol i una calor radiant.
5: Una primavera normal de tota
3: sí,
5: la vida.
3: Sí, però ja no ha tornat, ha tornat a fer...
5: Clar, jo crec que és el cos, no? Que necessita com atemperar-se i la primera calor sempre et pilla com...
2: T'afecta més, això sí.
5: Més.
2: La primera sempre t'afecta més.
0: Ah, i aquesta setmana que arribaran cap a dijous, divendres, als 30 i pico graus. Bueno, ahir estàvem quan vaig sortir a 30 graus al cotxe.
3: I el diumenge va fer molta calor.
0: Sí, sí. Que resulta que l'Ajuntament de Rubí, ara després anirem a Sant Mus, i el Consorci, ja que parlem de canvi d'armari, Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, impulsen una campanya, aquesta de canvi d'armari, fins al 10 de juny, iniciativa destinada a fomentar la recollida selectiva de residus tèxtils per promoure aquesta reutilització de la roba, complements... Hi haurà un punt informatiu i l'objectiu, doncs, és incentivar la reflexió sobre els hàbits de consum i afavorir una gestió doncs, responsable de la roba usada. He tret aquest tema perquè hi ha una dada que crec que deu passar a la majoria de gent, no? La campanya coincideix amb el període habitual d'aquest canvi de temporada als armaris, moment en què es vol recordar una dada. No sé si us passa a vosaltres i als nostres oients, ja sabeu que podeu trucar al 93-588-5960. Prop del 60% de la roba que es guarda als domicilis no s'utilitza. Ho teniu vosaltres, això de que teniu els penjadors i teniu vestits, pantalons, camises, camisetes, que dius, això fa de no sé quants anys, home, i no et desfàs d'elles perquè li tens un carinyo, perquè són de... I llavors tu saps que allò fa potser 4 anys que no t'ho poses, però no ho mous.
2: El percentatge no sabria dir-te, però jo admeto que sí, que tinc molta roba que no me la poso mai, però podria ser que algun dia digués, home, doncs, per com vaig vestit avui això em pot quedar bé, prova-ho. Però en tinc molta que no la faig servir, això és veritat.
0: Però passen els anys i no te la poses.
2: I no me la poso.
3: I és que he arribat a tenir samarretes d'una S, estan fent servir una L o una XL... Això ja no sé ni per què ho feia.
2: Això ja és més difícil.
3: Per quan m'aprimi. Sí, vale. Però quan t'aprimis, això ja...
2: No t'aprimaràs. No, Gerard, no t'aprimaràs.
3: No, però clar, jo tinc l'acostum de fer rebote. Jo poso dieta. M'engreixo. M'aprimo. M'engreixo i m'aprimo de forma constant, vaig fent.
2: Jo no.
3: I tinc allà roba que dius, vale, pues ara aquesta, ara l'altra, aquesta... Però clar, hi ha samarretes que dius, no, això Gerard, ja no t'ho posaràs
2: no
3: més.
2: Bé. Jo vaig fer el propòsit que no passaria mai més de 70 quilos a la vida, i l'estic complint, i el compliré. No passaré de 70, 66, 67, 68, mai. Una bestiesa, com una altra. Però mira, cadascú té les seves manies.
3: Bueno, per controlar-te una mica.
2: És una manera d'exigir-te, d'obligar-te a tu mateix, no? De no deixar-te anar i fotre d'allà grans dinars pantagruèlics, no?
0: Ah, jo tinc una colla de pantalons allà de fa la tira d'anys, també, i és per quan... Bueno, ara m'ha primat més, però que penses,
2: que no
0: quan entri
2: que
0: de nou,
2: no
0: quan entri
2: ni cordar.
3: Bueno, pensa que ara es torna a portar la roba vintage i que igual la roba de fa uns anys la pots tornar a aprofitar perquè torna a estar de moda.
5: Jo, de les tres erres, perdoneu-me, però la primera és reutilitzar, no? Ja està, vull dir, clar. Abans de desfer-nos la roba l'hem de reutilitzar tot el que puguem.
3: Jo reutilitzar tu fins a cert punt si la pots posar, si no que la reutilitzis una altra.
0: Això és una altra, sí.
3: Ah. M'ha passat, no ho tiro, però ja això... ho reutilitzaré, però dius, ja, no, però això no entrarà.
2: Però jo em compro... Això és un circuit, no? Em diuen circular, però abans no, mai s'havia dit així. Coses invents d'ara, no? Però per dir el mateix que ja sabíem. Jo em compro si roba de segona i de tercera mà, a preus barats, ho faig habitualment, i la roba que no necessito i que sóc capaç de decidir que no la necessito i que la puc llançar, no la llenço, sinó que la poso en un contenidor d'aquells on s'aprofita la roba i que algú aprofiti la meva roba que no em posaré, no? Vull dir que d'alguna manera, per una banda, em desprenc d'una part de la roba, però que l'aprofiti algú, i per l'altra compro roba aprofitada de segona o tercera mà, amb outlets, amb botigues vintage, depèn dels casos.
0: Estem parlant de la campanya Canvi d'Armari per fomentar la reutilització tèxtil. Crec que tenim un tall relacionat amb aquest tema de la Teresa Zamora.
4: Llavors, la idea del canvi d'armari també incorpora una mica aquesta idea de circular la roba, no? No només que dius, no portes la roba al contenidor quan et sembla que tens una peça que no, sinó que el concepte de fer canvi d'armari és revisar el que tens a l'armari i veure totes aquelles muntanyes de roba que tens que no t'has posat ni una vegada aquell any. Llavors, aquesta possibilitat de que aquesta roba pot tenir una segona vida, que alguna cosa que a tu no et va, que a tu no t'interessa, li pot ser molt útil a algú altre, i en aquest sentit, aquest és un canvi de mentalitat que es requereix, no? La Sònia també deia allò, fins i tot reduir el consum, sí, però sobretot canviar el concepte que tenim del consum que fem de la roba.
0: Era el que estàveu dient vosaltres, no? Que jo no me la poso, que l'aprofiti algú altre,
2: sí,
0: perquè
2: home,
0: aquí què fa?
2: Aprofiti algú altre, sí, home.
3: Bueno, i també hem de dir que tot això està mogut per el que és el capitalisme, perquè fa que cada any vagin renovant l'estil, la roba i tal, i tu
5: t'hagis... Cada dues setmanes. És que el tema de fast fashion...
3: I tu t'hagis d'adaptar, i que la societat o l'estil que s'està portant en aquell moment de l'estiu passat no sigui el mateix.
5: De fet...
3: I llavors... com que t'obliga a canviar l'armari.
5: Jo crec que hi ha com dues qüestions. El tema aquest del fast fashion o l'slow fashion, sí. Fa molts anys que se'n parla, vull dir, ara hi ha aquesta campanya, però hi ha hagut campanyes anteriors d'altres ajuntaments, d'altres administracions, i fa molt de temps que se'n parla, i fa molt de temps que van sorgint nous productors que produeixen a petita escala, que produeixen un nombre de peces de roba doncs petita, no? Amb un estoc limitat que quan s'acaba, s'ha acabat, no? I no tenim aquests cicles infinits de roba, aquestes produccions amb unes quantitats ingents que primer es venen a primer preu a botiga, després d'un parell d'anys les treuen per les rebaixes a la mateixa botiga, després se'n van a l'outlet i després acaben en el mercadillo, no? I és una roba produïda fa igual pues 5 o 10 anys amb unes quantitats, no?, exageradíssimes, i a més, no és només el tema de la roba que ens sobra nosaltres a l'armari, sinó que això el que genera també és en la pròpia producció una despesa de recursos i una generació de residus brutal. El tema, la indústria de la moda, no?, d'això fa molts anys, no?, que se'n parla, suposa una despesa d'aigua tremenda i suposa una generació de residus molt, molt, molt elevada, no? Mm. A altres països, com que no els estem veient aquí, doncs no ens n'adonem, perquè hi ha molt poca roba produïda aquí, no? Llavors, al costat de campanyes com aquestes, jo crec que també és interessant, ara que tenim a l'abast, no?, el telèfon, tota la informació al món sencer, diguéssim, no?, buscar també aquells productors més petits, no?, aquelles iniciatives una mica que estan fetes amb una mica més de sostenibilitat i amb una mica més de cura, que ens permeten anar a la moda, que avui en dia, afortunadament, se lleva todo, ¿no? Avui te puedes poner unos pantalones de campana y unos pitillos y vas bien de las dos maneras, ¿no? Això és i pots anar hasta en chándal sí. I vas bé, ¿no? Vull dir que també és una època molt versàtil amb això.
3: La moda és molt
5: subjectiva. No, però jo sí que recordo altres èpoques, jo que sé, a principis dels 2000, és que tothom anava amb pantalons de campana. Jo soy fan, dels pantalons de campana.
3: I el 2010 tothom anava amb pitillo.
5: Però, clar, però hi havia com una uniformitat més gran, ¿no? Jo crec que ara hi ha molta més flexibilitat en això de la moda, aprofitem això i busquem també aquests productors, aquests tallers petits que compren teles, també que compren les robes, no?, de producció més sostenible i que fan tirades més petites i que porta roba igual, fins i tot més exclusiva, no?, però que a més que probablement que et duri més, perquè la roba no?, de les grans cadenes de roba també et dura superpoc, i que és més sostenible també en el temps.
3: Però el consum no va justament en aquesta línia, va no. Tot el contrari, que és, hi ha hagut, en els últims anys hi ha hagut un augment de tot el que és Inditex, hi ha hagut un augment de preus Inditex i això ho podem veure. Zara abans et costava la samarreta 15 euros i ara te la venen per 30.
5: Total.
3: No té més misteri. I hi ha alternatives com Shein, bàsicament, que és compra a preus molt barats, que en teoria és un vendedor al port major, però que fa venda minoritària i a preus molt reduïts per productes o qualitats molt semblants a les tendes com la Pura Via, la Zara. Llavors la gent al final també opta per reduir el seu gast, que és el que hem dit sempre. On està la balança entre ho ecològic i la meva butxaca? Bueno, doncs la gent, la majoria de vegades, opta per la seva butxaca,
2: però és normal. Tots dos teniu raó. El que passa és que, efectivament, la gent és molt influenciable. Els mitjans influenciadors també ho són molt. Els influencers, sense anar més lluny, també ho són. I llavors, jo tinc la sensació, que seria desitjable que diu l'Ània, però que una part de gent, especialment gent jove, és molt susceptible de caure sota la influència, no? Perquè si les amigues no sé què, i perquè el tal, i perquè la influencer tal ha dit allò, i llavors és terrible, vull dir, es gasten uns diners en roba innecessaris, perquè pots anar igual de maco o de guapa sense gastar-te això, comprant-te una gabardina que sembla del Humphrey Bogart, que és el que he fet jo, per exemple, no? Bueno, doncs vaig amb gabardina i ja està, i tu la gent em mira i què, no? I algú em diu, hòstia, que xula aquesta gabardina. I què passa? No és moda? No és moda.
0: A mi el que em resulta curiós, no?, és el que de vegades ens costa donar la roba, desfer-nos de dues o tres peces, que això costa, i amb la mirada ambiental, amb el que deia de la mirada ecologista, i el poc que ens costa comprar per internet, a lo millor 14 peces per 60 euros o per 70 euros, no?, que dius un moment. Si vols mirar i vols preservar ecològicament o per aquest planeta, ostres, aquí hi ha alguna cosa que està fallant, no? Perquè estàs comprant a saco per internet, com molt fàcil.
3: Clar, però tu entres a aquestes pàgines i són molt atractives. Molts cops et apareix una compte enrere, dius, tens 30 minuts o tens una hora per fer aquesta compra i tindràs un 60% de descompte, i al final a tu són tècniques que t'influeixen molt i t'atrauen molt. I si tu has d'optar entre anar a un Zara i comprar-te dues samarretes per 70 euros o comprar-te 5 o 6 samarretes o camises o el que sigui per 70 euros, doncs, bueno, doncs al final has d'escollir també la teva economia.
5: Has d'escollir quin tabí que tires avall a casa teva per posar el vestidor perquè t'hi capiguen les 15 camises,
3: sí,
5: ja. els pantalons que et vas comprant.
0: O compres una altra burra d'aquestes, no?
5: Sí,
0: una altra penjador, la burra.
2: De burres en tinc dues, veus, a part de l'armari, perquè clar, si no, no...
0: 93-588-59-60, si esteu fent el canvi d'armari, si voleu opinar també justament sobre aquest tema i la resta que xerrarem. Ara estic pensant que també hi ha, si teniu bosses per donar roba, que sempre es pot portar humana, es pot portar els contenidors de roba tèxtil, estem parlant d'aquesta campanya de canvi d'armari, però també hi ha, és que ara no recordo si és H&M, tu agafes les teves roba que vols donar, la poses en una bossa, tu la portes, si no recordo si és H&M, és una d'aquestes, en una bossa allà, i te donen un valer de 5 euros per la propera compra.
3: Però ha de ser de la seva marca o pot ser de qualsevol marca?
0: No, bueno, l'has de comprar ells. O sigui, tu la portes a aquesta cadena, ara hauria de buscar quina és.
3: Però la teva roba ja utilitzada...
0: la teva roba, en lloc de posar-la... Sí, i tu vas a comprar en aquella botiga i tu ja tens 5 euros de descompte.
2: I afegeixo, ja fa molts anys que hi ha organitzacions del tercer sector, la meva filla treballa en una fundació del tercer sector, fent la comunicació, i que recullen roba i després la distribueixen a persones que no poden comprar-se'n. Aquí a Rubí també tenim organitzacions d'aquestes. Uh-huh. Església protestant, jo he portat roba, per exemple, i no sóc protestant en aquest cas, però l'he portat allà, com la podria portar...
5: I la SAF també té un armari solidari.
2: També el té, etcètera. No? Vull dir que també són possibilitats, n'hi ha moltes, abans de llançar-la.
3: No, clar que a la gent li sobra molta roba, perquè quan va passar de València va haver un desprendiment massiu de roba i la gent va donar un montón.
2: Sí.
3: I està clar que a la gent li sobra roba. I s'ha de donar, clar. Si,
2: per descomptar.
3: Abans de tirar-la a l'escombraria, algú la podrà utilitzar.
0: Anava a fer una broma amb Martí Pujol, que deia, jo no soc protestant. Dic, no, això t'ho guardes aquí per la tertúlia. La tertúlia sí, aquí protestem una miqueta, no?
2: Però són molt bona gent i com que em cauen bé, doncs els hi vaig portar amb ells, jo em podia haver portat amb un altre.
0: Aquesta acció forma part del projecte pilot de gestió recollida de residus tèxtils de calçat que impulsen conjuntament Ajuntament de Rubí, Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, Agència de Residus de Catalunya, Col·laboració d'Entitats d'Economia Social, Solidança, Roba Amiga, Humana, Fundació Pueblo para el Pueblo. Però la dada que m'ha cridat molt l'atenció és que Rubí és actualment l'únic municipi català que participa en aquesta iniciativa d'àmbit estatal, que busca testar aquest model col·laboratiu i sostenible de recollida selectiva de tèxtil. O sigui, Rubí, torno a dir, l'únic municipi català que participa en aquesta iniciativa, en aquest projecte pilot de gestió i recollida de residus tèxtils i de calçat.
2: Doncs em sembla molt bé que siguem en alguna cosa els únics.
3: Esperem incentivar els altres municipis perquè també s'uneixin, que és una bona notícia. És
2: alguna cosa bona.
3: És una cosa positiva.
2: Exacte.
3: I està bé que nosaltres en formem part i que intentar incentivar els altres municipis a que s'uneixin.
2: Per descomptat.
0: Que heu de venir d'altres municipis també a la nostra ciutat per diferents motius. Un dels motius és, per exemple, si no heu vist, l'ermita de Sant Mós, perquè a més tindrem una rèplica de la imatge de Sant Mós, que la posarem a l'ermita, tornarà a tenir la figura del seu sant. A més, si no coneixeu tot el que és aquesta part més natural de Rubí, us convido a venir, perquè probablement us quedareu molt, molt sorpresos. El CER, el Centre d'Estudis Rubinencs, i el grup de col·laboradors del Museu de Rubí, doncs van anunciar aquest projecte, en el que fa mesos que treballen, que és aquesta confecció i donació d'aquesta rèplica de la talla original que s'entregarà justament aquest diumenge, una ermita de Sant Mús del segle XVIII que ha tingut la figura del sant, que està tancada per problemes estructurals, que ha estat oberta. La figura principal doncs està deteriorada, es conserva per seguretat a la parròquia de Sant Pere, però tornarem a tenir-la. S'ha fet una recreació, s'ha fet un escanejat digital, una impressió 3D, i després l'artista historiador local Pere Bell, que és col·laborador també del programa Ràdio Rubí, doncs s'ha encarregat de donar-li color a través d'una policromia manual que respecta a la imatge original. A mi hi ha una cosa que m'ha espantat, que diu, tot i que permetent-se algunes llicències, esperem que aquestes llicències no siguin gaire grans, anem a escoltar el Quico Buil, membre del CER, i Jordi Vilalta, president del CER.
6: Avui anunciem amb gran felicitat la culminació d'un projecte de gran simbolisme, la donació d'una rèplica a mida real de la imatge de Sant Mús. La imatge original dels anys 40, custodiada a l'església de Sant Pere, presenta un estat de conservació delicat que desaconsellava el trasllat permanent. Per això, el Centre d'Estudis Rubinencs ha apostat per una solució que uneix l'avantguarda tecnològica a la consciència ambiental.
7: L'objectiu sempre ha estat clar des del primer dia, que és revitalitzar i dinamitzar l'espai, convertir-lo de nou en un punt de trobada cultural i social. És a dir, que aquí es fan exposicions, es fan petits concerts de petit format, revitalitzar i apropar una mica el que és l'ermita al poble de Rubí, que no estigui, encara que està una mica separada geogràficament, però apropar-la en el sentit de que la gent torni a venir aquí de tant en tant i gaudir d'aquesta ermita, no?
0: Doncs digues.
2: Sí, no, felicitar el Centre d'Estudis Rubinencs i el grup de col·laboradors del Museu de Rubí per aquesta iniciativa. Molt lloable, està molt bé. Sant Mus forma part de la història de Rubí, per l'ermita, per l'entorn, per l'aplec dels xatos que venien de Barcelona doncs, a fer la trobada. I recordar que aquest diumenge passat vam tenir l'aplec dels xatos, però malauradament, i per culpa de o a causa de la pesta porcina, no es va poder arribar fins a l'ermita de Sant Mus, que és el que tocava, amb la qual cosa ens vam haver de quedar a Can Ramoneda primer i després fer els actes que s'haurien d'haver fet a Sant Mus a la zona del Parc del Castell. I ho dic, primer, per felicitar en aquest cas l'Esbart i d'altres entitats que van que mantenen la festa, que es porta molts anys, i aprofito ja per denunciar, per protestar, que deies tu abans.
0: Sí,
2: per protestar alguna cosa, protesto. És a dir, els xatos de Rubí, els rubinencs o rubinenques, no podem arribar a l'ermita de Sant Mus a causa de la pesta porcina, perquè ho diu, no sé, el Departament d'Agricultura de la Generalitat, suposo, i en canvi el Russell Crowe pot fer una pel·lícula entre Rubí i Sant Cugat en uns terrenys, un poblat celta i una pel·li, en uns terrenys que també estan afectats pel mateix que estem dient. És absolutament injust.
3: Separant, no, crec?
2: Home, clar, separat quan s'ha destapat el tema.
3: Sí, no, jo no tenia ni idea fins
2: a... El poblat celta ja l'estaven construint fa temps. Sí, però si no arriba muntat, a saltar la llebre... Si
3: crec
2: no...
3: que està muntat, crec, el
2: sí,
3: poblat
2: si
3: aquest.
2: Si algú no ho arriba a denunciar, si algú no arriba a dir res, es fa la pel·lícula tranquil·lament, deuen pagar una pasta que no vull saber, prefereixo no saber-ho, però, en canvi, els ruïnencs que volien pujar a Sant Mus, i dic, com podria dir d'altres de Sant Cugat, a fer un aplec històric que té molts anys, doncs no podem trepitjar a terra per la por a l'extensió de la pesta porcina amb els senglars.
0: Deixeu-me fer un apunt que no pot trucar. M'acaba d'escriure el Quico Buil, membre del CER, d'Estudis Rubinencs, que la iniciativa i tota la feina de Sant Mus, la rèplica, l'han fet des del Centre d'Estudis Rubinencs. El grup de col·laboradors ha col·laborat econòmicament, que són dues entitats que comparteixen molts socis, comparteixen qüestions administratives i econòmiques, però que cadascú té el seu àmbit diferenciat d'actuació, les juntes gestores són diferents i amb persones diferents. Que allà puntual m'ha dit és que no puc trucar perquè estem escoltant. Doncs ens van fer una mica...
2: Però està
0: fantàstic, moltíssimes gràcies, Quico, salutacions. Que els que no sou de Rubí, doncs l'entrega, benedicció d'aquesta nova talla de Sant Mus tindrà lloc a l'ermita aquest diumenge, a partir de les 6, hi haurà les autoritats locals, el rector Joaquim Masseguer, que venirà a la figura, hi haurà actuacions. L'obrador coral interpretarà diverses peces, per primera vegada els goig de Sant Mus, hi haurà l'esbart dansaire de Rubí, que farà el seu ball d'homenatge, i que es demana als assistents doncs, que pels temes de la pesta porcina doncs, que vagin per carretera en cotxe, en vehicle privat. I... Bueno, ja coneixeu, ja teniu una altra opció, i estàvem amb lo de Russell Crowe, que vam parlar justament també ahir d'aquest tema, que podrien conviure les dues coses perfectament, perquè s'hauria d'estudiar com es pot fer o com, si la pesta porcina és per a tots, doncs és per a tots, però si no és per a tots, doncs llavors estudiem les formes perquè però si no, hi ha persones
2: però
0: poden...
2: No, però no es van estudiar, es va prohibir. Una cosa és el que hauria de ser, que és el que tu ara vas a dir, i l'altra el que és. I el que és o ha estat és que la pel·lícula s'hagués fet si algú no hagués aixecat la llebre i en canvi no es va poder pujar a Sant Mus. Això és la realitat. Això és el que va passar.
5: També...
2: Responsables, els que siguin.
3: Jo no sabia que estaven gravant fins que va sortir la notícia de que això...
5: També
3: que
5: és cert que en els dos casos són, diguéssim... o sigui, la prohibició està clar que ve per part de la Generalitat de Catalunya, però les autoritzacions o no que es puguin donar en aquest cas correspondrien a administracions diferents. Jo entenc que en el cas del plec de Sant Mus correspon a l'Ajuntament de Rubí, que va prendre la seva decisió, i en el cas d'aquest rodatge que esteu parlant, entenc... que al ser propietat de, no? de l'Incasòl, doncs, no sé, potser hi ha altres, no? No és una qüestió dels ajuntaments, no, de totes maneres no té cap sentit, per descomptat.
2: Ha estat el mateix.
3: Bueno, al final hi ha unes directrius per part de la Generalitat que s'han de complir, i no sabem...
2: Que es compleixi de tot arreu.
3: Però no sabem com ha anat, perquè igual ha sigut l'Ajuntament de Sant Cugat que ha donat l'autorització, l'Incasòl, o que simplement...
2: Sí, sí.
3: s'han col·locat allà a gravar, perquè els ha vingut de gust sense informació prèvia.
0: El que està clar és que és una promoció també important, la pel·lícula. O sigui, hi ha molta gent que va als llocs on es va gravar Gladiator, que surten les imatges dels camps d'espigues a Pienza, a Itàlia, i que es mouen i que van visitar determinats llocs, i que això fa que hi vagi gent amb... escolta, si això és... es pot trepitjar per aquesta gent, molt més per la gent que és local. O sigui, no treurem els locals i farem que els... això és obvi.
2: Per on han de rodar la pel·lícula, ni poden la gent que corre el cap de setmana, ni passejar el gos, ni anar a estirar les cames, perquè està prohibit. L'altra cosa és que hi hagi algú que es coli, que es cola i passi, però en realitat està prohibit. Però en canvi sí que es pot fer una pel·lícula perquè això mateix que dius tu ara, no? Perquè... evidentment, clar, la pel·lícula Russell Crowe, Sant Cugat o Rubí o Cabell i tal, i a més deuen pagar bastant, m'imagino. Però clar, si el criteri per deixar fer o no deixar fer el Russell Crowe o Sant Mus és que qui paga més o qui és més famós sí, i el que no, doncs més aixeco la veu per denunciar-ho, simplement.
0: Doncs línies obertes, 93-588-59-60. En Quico ens donava també les gràcies justament perquè ara no podia trucar. Vosaltres, si voleu opinar i voleu fer aclariments, doncs ens podeu trucar. Més temes relacionats amb la nostra ciutat i que preocupen: la plantilla de Ficosa, que amenaça amb un enduriment de la vaga si no avancen aquestes negociacions. Recordem que hi ha mobilitzacions per un ERO plantejat per la direcció, i els sindicats doncs adverteixen que es podria endurir encara més aquestes protestes. Anem a escoltar a Soledat Beltrán, de la CGT, i al Òscar Mesa, de la UGT.
8: Que las familias no tengan una merma económica tan potente como podían ser demasiados días de huelga juntos, entonces se consideró que parar la empresa a la hora de que entre mercancía y salga mercancía es parar la empresa también, porque aguantarán poco.
9: En principio estamos hablando de una empresa que está alegando causas productivas, aunque de momento las negamos, y por lo tanto no son económicas. Entonces, además, consideramos que si las cosas se quieren hacer bien con salidas no lesivas, recordamos que somos una plantilla, por desgracia, bastante envejecida. Entonces, creemos que un gran número de salidas se pueden adoptar sin ningún tipo de lesión.
0: Parlava Òscar Mesa, del delegat sindical de la UGT, de la plantilla, que va decidir en assemblea mantenir aquesta vaga indefinida, adaptar-ne el format per intentar reduir l'impacte econòmic sobre els treballadors. L'empresa ha passat de plantejar 172 acomiadaments a 113 a l'àrea productiva, un ERTO de 18 mesos per a 38 treballadors d'enginyeria, i els representants dels treballadors insisteixen que Ficosa és una empresa amb beneficis, ajudes públiques, vendes rècords, i per això rebutgen les causes productives argumentades per la direcció, critiquen les indemnitzacions proposades, reclamen mesures com prejubilacions, baixes voluntàries, sortides pactades, que evitin acomiadaments traumàtics, especialment en una plantilla doncs amb una edat mitjana elevada. I recordem que hi ha empreses com Telefònica doncs que estan fent processos molt semblants, i que els treballadors també es van mobilitzar i que han sortit amb unes condicions que són també molt bones, i això ho dic per coneixement directe.
2: Una llàstima, perquè Pujol i Tarragó, perquè es deia Pujol i Tarragó abans l'empresa, després va passar a Ficosa, jo molts amics i amigues hi han treballat, alguns ara ja estan jubilats, altres encara hi estan treballant, efectivament la mitjana d'edat ja és molt alta dels treballadors, per tant entenc això que diu el representant del sindical, que es podrien mirar a veure de fer sortides com jubilacions anticipades, trobant la millor manera possible, evidentment. Però bé, des del moment que Pujol i Tarragó i Ficosa ja van marxar i van anar cap a Viladecavalls, sí, era, tot plegat ja es veia que no anava bé. Hi va haver problemes allà dins. Jo recordo que estava a l'Ajuntament, vam tenir reunions al mateix Ajuntament amb un fill de la família, un Pujol, diguem, el que portava en aquell moment la gestió de l'empresa. Bé, això pot passar a les empreses també, i el material que fabriquen a vegades es ven molt, i a vegades doncs canvien les coses.
3: I amb l'automatització
2: necessites dels
3: menys treballadors.
2: la fabriques.
3: La gent, si és una plantilla envellida, la gent que porta més anys solen cobrar més. Sí. Si pots renovar plantilla a un cost més baix, la gent que entra, si són gent jove o gent acostumen a cobrar menys, bueno,
2: sí.
3: Tot té un tot seguit plegat. De conseqüències.
2: Ja no traiem el tema de la intel·ligència artificial perquè tal, però l'automatització de les cadenes, en el cas dels vehicles, que fabricaven coses també per automoció, no? Per tant, això està reduint... Això és un problema de futur que ara no ve el cas parlant-ne, però això és un problema que tindrem en el nombre de llocs de treball, sobretot a indústria, això mateix que està dient el Gerard.
5: Jo ja tinc una sensació com de crisi perpètua en la indústria, no? Una mica, vull dir, jo no sé si aquests conflictes... I recordo èpoques, doncs igual fa 15 o 20 anys, molt més dures en quant a deslocalització de la producció. No? Tot el procés... Ara jo no sé ben bé de què estem parlant, no? De per què es plantegen aquests acomiadaments o aquests ERTOs, però jo recordo l'època de les deslocalitzacions massives, que sí que tenien a veure amb portar-se plantes de producció aquí a altres llocs, no? Jo crec que...
2: Amb costos més baixos.
5: Amb costos moltíssim més baixos. Costos més baixos, sobretot pel que fa a recursos humans, no? A la mà d'obra, però que també s'ha notat també en els materials i les formes de producció. Això, més enllà de les conseqüències laborals, que per descomptat són de les que estem parlant ara, però l'altre dia m'explicava el meu pare que ell s'ha dedicat al transport molts anys i per tant doncs, coneix molt bé el sector dels talleres, no? els tallers de mecànica d'automoció, no? Llavors li deia un company mecànic, li deia, és que ja ni els recanvis originals, ni els recanvis de marca originals, de més igual, de Toyota, de Citroën, de Peugeot, de tal, són de qualitat, no? Abans tu triaves, vols el recanvi original, que és més car, o vols el recanvi la còpia, que és més dolent, et durarà
0: la
5: menys.
0: La marca blanca.
5: Clar, la marca blanca. Deia, i ara, fins i tot el que estàs pagant a preu de marca, perquè és de marca, és dolent, no? És a dir, aquesta deslocalització de la producció no només ens afecta a nivell, no? Ja, és que ho posem tot per davant de la pasta, o sigui, posem hasta...
3: Productes de menor qualitat a preus més elevats que fa
5: a preus més elevats perquè, no? Sí, sí. I fins i tot en això, no? Hi ha com una degradació. Llavors, no, jo crec també per fer el macro, O sigui, jo espero que el cas de Ficosa es vagi resolent, diguéssim, des del sentit comú, i el sentit comú vol dir garantir drets i no, doncs això, no? El que explica, el que hem sentit en el tall de veu, que no es produeixin més situacions lesives de les estrictament necessàries en aquest sentit, però jo tinc la sensació que això ara ja no és tan massiu, però que és un degoteig i que no hem estat capaços des dels diferents governs de mirar-nos el tema de la indústria i del desenvolupament industrial adequadament.
0: S'apunta des de diferents notícies, i nosaltres aquí a Ràdio Rubí, des del comitè d'empresa, en aquesta notícia que vam publicar nosaltres, que el comitè d'empresa mostra preocupació per la possible reorientació per part de l'activitat cap al sector armamentístic i de defensa. I, per tant, faríem faltar doncs, un altre tipus de perfils. Això implicaria menys necessitat de mà d'obra i, per tant, una reducció estructural de la plantilla i un altre tipus de perfil.
2: Però és que això pot passar a moltes empreses i està passant. Està passant.
3: Sí, sí.
0: Que no sou de venir a Sant Mus a veure l'Esbart d'en Saire aquest diumenge. Escolteu, que tot el mes de maig hem tingut aquí el de primavera Tapes de Rubí, que són els dijous. Jo us ho dic perquè només queda un dijous.
3: Jo he anat als tres ja.
0: Jo has anat als tres. Sí, sí, espera, sí, sí, un moment, sí, sí. Per això volia preguntar. Clar, nosaltres ho van anunciar. Vosaltres podeu venir els dijous, que tindreu aquesta tapeta amb la beguda per 4,5 euros. Hi ha 40 establiments. Aprofiteu que només queda un dijous, o sigui, el dijous a la tarda no sabeu què fer, ja podeu enrodar la família, amigues, amics, veniu a Rubí, i ara us direm, i serem sincers, Gerard, o sigui, no vol ser una mostra dels 40 tampoc, però tu has tingut l'experiència, no?, d'anar aquests tres dijous. Ens explica'ns una miqueta doncs, com ha anat en aquesta ruta de tapes.
3: Molt bé, al final és algo que sempre ve de gust, anar a passejar, ja ara que fa bon temps, passejar pel centre i poder anar tastant diferents coses a diferents jocs, igual jocs que no has anat mai, doncs és una bona experiència i a sobre doncs, fas ciutat, no? Fas caliu, vaig anar un dia amb els amics, vaig anar un dia amb els meus pares, vaig anar un dia, bueno, doncs, vas canviant. Sí, i al final està... a mi m'agrada molt. I tens diferents productes, que és el bo, que no és tot el mateix, i pots anar provant segons el que et vingui de gust aquell dia.
0: Recorda'ns, bueno, del que tu te recordis, on vas anar, què vas tastar...
2: Mira,
0: jo... i fes allò una crítica culinària, que només serà el teu punt de vista, però bueno, escolta...
5: Un rànquing.
3: Mira, jo vaig fer la xuxiteca, sempre la faig, perquè la veritat és que...
0: La societat?
3: Xuxiteca.
0: La xuxiteca.
3: La xuxiteca.
0: La xuxiteca.
3: Perquè, bueno, al final el xuxi m'agrada, el menjo poc i sempre ho acabem fent bastant bé i està bé.
0: És el sandó, forall de salmó trufat, no?
3: Pues això mateix.
0: Xuxiteca. No, o sandó, forall de salmó trufat, això
3: però què? Però sí, era com un mini sàndwich, bueno, mini, bueno, un bon sàndwich amb... Bueno, el salmó i tal, i la part de fora com cruixent. Estava bo.
0: I estava bé? Si són 4 euros i mig, el salmó és un producte
3: era,
0: car.
3: I aquest era un bo... Era gran, eh? Ah. Aquest bueno, estava
2: molta
3: molt
2: gent hi havia a la xuxiteca.
3: Sí, la xuxiteca.
2: Molta gent.
3: Conec un dels nois que treballa allà i em diu... Vaig arribar a les 9 i mitja, 10, i diu... Ja hem venut 300.
2: Sí, sí, hi havia una xuxiteca.
3: Ara teníem tot l'estoc que teníem fet, ja l'hem venut i ara estem fent sobre la marxa.
2: Passa que la gent no hi cabia dins i menjaven al carrer.
3: Sí.
2: Uah. Carrer, davant, al davant de l'establiment.
3: Jo mai havia vist el meu pare amb els 25 anys que tinc menjant un bordillo sentat al terra.
2: Sí, sí,
3: amb una llauna de Coca-Cola i el d'això.
5: Segur que ho ha fet més vegades. Sí,
3: però no davant teu.
2: No l'havia vist. Sí.
3: I res, després...
0: I amb Coca-Cola, perquè estaves tu, al millor.
3: Bueno, he dit Coca-Cola, però...
0: Va, sí, Coca-Cola. No passa res, res a torrar. No
3: després no, també està darrere de la xuxiteca allà al Veneçolà, crec que és.
2: Claro.
3: Aquest jo ja havia anat a menjar 4 o 5 cops abans i llavors vaig anar a tir fet perquè és un lloc, sí, és un lloc que a mi m'agradava molt i com t'agafa al costat de la xuxiteca, doncs vam provar. I és un pa d'aquest dolç, tubet, amb...
0: És una mini cachapa de reina pepiada i formatge de mano veneçolà. Ara digues què és.
3: No ho he d'intentar perquè no em sortirà igual de caer.
0: Sí, recordar-te, mini cachapa de reina pepiada i formatge de mano veneçolà. Jo no entenc què és, m'ho has d'explicar.
3: Bueno, és un pa dolç,
0: sí,
3: com així com tubet, rotllo al papbao o alguna cosa així, sí, jo crec. Sí, pues algo així i al mig tens carne desmetjada de pollastre i formatge. I la veritat és que boníssim. Jo també he de dir que jo ja havia menjat allà i jo ja sabia el tipus de menjar que feien i jo ja anava això, tir fet. Després també així que pugui recomanar aquí darrere de l'Ajuntament... com es diu? És un canaló.
0: Oh, el canaló. Oh, espera que el busco jo,
3: sí,
0: perquè
3: no
0: tinc aquí la llista.
3: Nom, just darrere, a sobre de l'Ajuntament.
0: Vale, el gastrobar distinto, potser?
3: No.
0: No, perquè té un canaló amb alors de cua de toro o peixamel de Porto amb un
5: no,
0: toc primaveral.
5: No, però aquest és el meu barri. Aquest no està no. Al costat de l'Ajuntament.
3: És el... Ui, sí, sí.
0: Tenen un canaló aquí, eh? A veure.
5: Tenia el nom a la Pàmpara.
2: La Pàmpara.
3: La Pàmpara.
2: La Pàmpara. Ja veus que els conec tots, eh?
0: La Pàmpara. Ha estat el Robert també.
3: És
0: el canaló amb alors de pollastre i bolets.
3: També molt bo.
0: Mira, pues ja
3: i
0: està.
3: Després, si et ve de gustar alguna cosa diferent, tens un taco també al Barbuda, a la plaça del casino, doncs tens allà també. Està molt bé. O sigui, jo són coses que... A veure, jo no vaig a provar coses que no m'agraden, llavors jo ja sé que m'agradarà. Hi ha algun tipus d'aliment i tal que jo no sóc de menjar pebrot, doncs no vaig a menjar pebrot. Llavors, els que he anat, molt bons.
0: Que estem parlant de pebrots, estem parlant de canelons, també, estem parlant de tapes, que potser doncs, seria un bon lloc per parlar, que potser segur que ho he fet, de tot el tema que està afectant amb Zapatero, amb el PSOE, amb el Plus Ultra. Les darreres notícies parlen de, segons la investigació, l'existència d'una estructura estable, jerarquitzada de tràfic d'influències, liderada per Zapatero, que doncs, rebia comissions a través d'empreses pantalla. Això és el que se suposa que estan dient doncs, les darreres notícies i després en aquest escorcoll, en aquesta suposada mà dreta de Zapatero i Julio Martínez, que es van requisar 286.000 euros amagats en metàl·lics, en bosses, caixes, calaixos, en un radiador, en el lavabo... que això, per si mateix, tampoc seria... Doncs,
2: normal.
0: Bueno, però a veure...
5: Delicte tampoc, però delicte, normal
0: no,
5: tampoc.
0: Normal no. Normal,
2: jo el radiador no hi tinc res.
0: Delicte tampoc. I Sánchez, que diu estar tranquil pel cas Zapatero... enmig d'aquests dubtes pel futur de la legislatura. Felipe González, doncs, s'hi suma a que hauria d'haver-hi eleccions aquest any, i mentrestant Luco no ha trobat moviments opacs en els comptes bancaris de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, amb tot el que es va també parlar d'aquest tema, perquè després quedi en no res. No sé quines sensacions teniu vosaltres.
2: Són dues coses molt diferents, perdoneu. O sigui, això que has afegit ara de la dona Pedro Sánchez ja ho entenc, però vull dir que una cosa és una cosa i l'altra cosa és una altra cosa. A mi em fa gràcia, dic gràcia per no dir una altra paraula, jo que defenso sempre la presumpció d'innocència, però la defenso per tothom. Em fa gràcia els que surten ara i diuen no, és que la presumpció d'innocència pel Zapatero. Pel Zapatero, i encara que fossin del PP, o que fos jo, la presumpció d'innocència és per tothom. I no s'hi val que tu diguis això quan afecten els teus, però quan afecten els altres els condemnes ja mediàticament. No, la presumpció d'innocència és per tothom. I els delictes s'han de demostrar perquè tothom és innocent fins que no es demostra el culpable. I això val pel Jordi Pujol, val pel Zapatero i val pel de la Gürtel del PP, que estan plens de casos.
3: El problema és iniciar un procés contra aquestes persones, sigui qui sigui, sense tenir proves, llavors ja es condemna públicament.
2: Efectivament.
3: I llavors ja la reputació no es recupera.
2: La condemna...
3: La reputació queda tocada, i aquest és el problema de...
2: Efectivament, però no aquest cas.
3: No, en general, presumpció d'innocència, sí, però el que no es pot fer és iniciar un procés judicial sense proves.
2: Clar.
3: I no parlo de Zapatero, jo no sé les proves que hi ha contra el Zapatero, dic en general.
2: Però això val per tots. Lo de la pena del telediario, o com se digui, la condemna del telediario és la que és, d'acord? Però la presumpció d'innocència és per tothom, per tant... Però pel Pujol també, i pels del PP també, i perquè el senyor Zapatero també. El que sí que és veritat, i no vull comparar perquè les comparacions sempre són odioses, és que el Zapatero, en general, i m'incloc, era un tio que queia bé. Ons queia bé a molta gent, no? Com el Pujol en el seu moment, perquè, bueno, perquè ja ens entenem, no?
3: Sí,
2: llavors, la desil·lusió que va causar saber-se segons quines coses del Pujol, i més que del Pujol, jo entenc que de la seva família, dels seus fills...
3: Sí.
2: Doncs el Zapatero també ha causat amb un altre tipus, no ho sé, seria diferent potser, no? Però el Zapatero realment, que era un expresident que semblava que feia o que ha fet coses que podien ser interessants per un expresident, no? A nivell mundial, a nivell a Venezuela, etc, no? I per tant, a molta gent doncs és normal que tingui una certa decepció de moment. Després falta veure això que dèiem, no? Que es demostri el que sigui i tal. Això sí, s'ha de demostrar. Ara, que no tardin 15 anys a fer el judici, eh?
3: No et preocupis,
2: si no,
3: que anirà més de pressa.
2: Que llavors serà tan gran el Jordi Pujol
3: més de pressa.
2: Que l'han hagut d'exculpar el Pujol perquè era massa gran.
3: Si hi ha eleccions, si hi ha eleccions aquest any, que deien de convocar eleccions, tindrem la resolució judicial abans de les eleccions, no et preocupis. Que les coses ja hem vist que durant els últims anys van així. Jo volia fer dos apunts, al final. Si és culpable... Pues a pagar com tothom, no té més misteri. Que es demostri la seva culpabilitat als delictes que hagi comès i que compli la condemna, com hauríem de fer tothom. Ha de ser així. A mi el que em semblava curiós era, llegint la notícia aquest matí, que ha estat el primer president, expresident imputat després, des de la democràcia, el primer president imputat, expresident. I sembla curiós quan hem vist casos amb... Bueno, Què explicar-vos? Amb les proves que hi havia...
5: M. Rajoy,
3: no? Pues, sí. I és curiós. I no dic que no s'hagi de condemnar a qui sigui, o sigui, cadascú, però ja ho hem parlat aquí amb anterioritat, la celeritat que es prenen per iniciar uns processos judicials i la parsimònia que es fa al no inici d'uns altres, és curiós. És curiós. No vull ser paranoic, perquè no ho soc, però, bueno, és curiós, al final.
5: No, el que passa que també vivim, o sigui, amb aquests temes, jo crec que sempre, però ara potser la sensació és com molt més incrementada, perquè hi ha moltes més veus i molts més actors jugant això, no? Hi ha com molta manca de transparència, no?, en tot. Llavors, d'una banda hi ha... les qüestions que fins i tot a la gent que som, diguem-ho així, gent d'ordre, ens fan dubtar de l'imparcialitat de la justícia, no? I ja tenim aquesta crisi una mica de dir, bueno, no? És que la justícia tal. I després, bueno, la facilitat amb la que informacions no contrastades, no? Interessades, corren, no? I es van repetint, es van retransmetent, que a mi al final, i no m'imagino a una persona que estigui més lluny de l'àmbit de la política, no? A mi em costa molt discernir què és el que està passant, què és el que ha passat, no? I fer un judici també al respecte de les coses. Llavors jo no sé fins a quin punt en nom de la transparència ho hem de posar tot a sobre la taula i explicar-ho tot minuto i resultado. Això el que fa és distorsionar enormement la tasca que ha de fer, doncs, uns serveis de policials i uns serveis de justícia que, evidentment, si troben qualsevol delicte, l'han de perseguir i s'ha de jutjar, no?
3: El problema és que els últims anys hem vist com s'han iniciat processos judicials contra X persones amb les proves que són retalls de premsa per part d'una associació, empresa...
5: Clar, però jo el que vull dir és que...
3: Realment és suficient per iniciar un procés judicial,
5: però,
3: perquè sí, tu ja fas...
5: O sigui, sí, per mi el problema no és que s'iniciïn aquests processos judicials, és que s'iniciïn a l'esfera pública directament, d'alguna manera,
3: bueno,
5: no?
3: És
5: a dir...
3: Però quan inicien certs grups de pressió...
5: Perquè, bueno, perquè ja, aquest és ja, l'objectiu d'iniciar-los, clar, això, però això vaig, sí. Gerard, això vaig, no? Que al final la justícia ha d'operar. I si hi ha una sospita del que sigui, pues inicia un procediment judicial, que passa és que això, en lloc de fer-se a l'esfera que s'ha de fer, no?
2: Secret del sumari.
5: Secret del sumari.
2: Secret del sumari. Venga. Que es fa servir només quan interessa.
5: Pues això, no, es fa d'una manera que genera, no, pues aquestes sentències abans que el procediment judicial s'hagin donat i que després la cosa acaba en res, no? Però ja hem embrutat, no? Tot l'estat d'opinió.
3: Si hem vist també com a jutges els han hagut de parar els peus perquè no tenen potestat per fer segons què coses.
5: Per mi és molt cansat.
3: I se'ls ha de parar els peus des d'instàncies superiors perquè és un jutge...
2: Recordo, perdoneu, recordo alguns dirigents del PSOE que ara s'esgarrifen per l'actitud d'una part de la justícia, del poder judicial, i de l'UDEF, i de la policia, el que van fer aquesta gent en el cas del procés. Que van buscar proves del que fos contra qui fos, i si no les trobaven, se les van inventar. Des de comptes corrents del Trias a Suïssa... des del Junqueras, que si tenia un germà que vivia a Castellbell i el Vilà, l'altre, que si veure si tenia alguna multa de trànsit, van intentar buscar per terra, mar i aire el que fos per desprestigiar una sèrie de gent. Això ja ho fa, l'UDEF és la seva feina, que alguna vegada la deuen encertar i deu ser veritat alguna cosa d'aquestes, la que sigui, eh? Doncs segurament, no? Però això s'ha de demostrar. Això s'ha de demostrar, no? Si val anar llançant, això que deia l'Ània, no?, d'anar filtrant-ho al teu mitjà de comunicació
3: la intenció d'aquests...
2: Això s'ha de demostrar, sí. Però val pel Pujol, val pel Zapatero i val pels del PP.
3: La intenció de l'inici d'aquests processos no és la de que acabin a presó, la que acabin patint condemnes, sinó és deteriorar la imatge de certs perfils
2: del seu partit, del seu partit o del seu moviment o de les seves idees.
3: La intenció és deteriorar una imatge, al final, parlant del Zapatero... El Zapatero acaba sent una de les principals veus del Partit Socialista, dels millor vistos, els que tenien més presència, els que movien més masses...
5: I després...
3: I al final acaben amb...
5: Clar,
2: la seva imatge.
3: I amb el tema de la Begoña, doncs acaben amb la de l'altra
5: part. I després jo crec que hi ha una altra qüestió, no? que d'una banda hi ha el que és legal i el que és il·legal, i això la llei ho diu i està clar, i però després hi ha una fina línia, no?, que separa també el que és més ètic, no? l'ètica també des de la qual entenem que s'han de fer certes feines, no? Com la política, i com ha de ser el comportament des d'aquest punt de vista dels que són o han estat dirigents, no?
3: Això ho ha de jutjar la societat.
5: Això també es barreja.
3: Hem de jutjar nosaltres mateixos i s'ha de prendre la decisió després de votar-los o no, segons aquestes...
5: El que vull dir que en el relat, no?, com que es barregen les dues coses, no? Llavors, bueno, atabala.
3: Sí.
2: Hi ha un problema també que s'ha parlat aquests dies en aquesta línia, que és que els expresidents, en aquest cas, o altres polítics que han tingut càrrecs importants, quan el deixen... Clar, no és el mateix, però ja sé que és difícil això que vaig a dir, però el Gerardo Iglesias, per entendre'ns, que va ser secretari general del Partit Comunista, ho va ser un temps, però després va tornar a treballar a la mina, segurament poc temps. Hi va haver un també d'aquí, de Catalunya, que treballava a Correus i va tornar a treballar a Correus, no? És a dir, que... que retornen a la seva professió habitual i normal després d'estar uns anys a la política. Això és una cosa, i una altra cosa és les persones que es perpetuen al llarg de tota la vida. Clar, una persona que ha estat expresident, però molts altres, també, home, com aquest, amb un càrrec d'aquest nivell, estableixes molts contactes, moltes relacions, tens moltes possibilitats i molts perills de rebre

0: Us hauràs de tirar de contactes per...
1: Jo us animo a tirar de contactes, no res. Falten 3 minuts, segons el meu rellotge, per acabar aquesta tertúlia. Qui té molts contactes, qui triomfa també, i a qui podeu seguir, i que segur que doncs, no ho passareu malament, són les iaies que triomfen a les xarxes. Les iaies ja triomfen, no, Gerard? Les àvies, que són, deixem-ho dir, collonudes, veritat, qui en tingui la sort encara de tenir-les, doncs no sé si vosaltres seguiu alguna de la iaia Angeleta, la iaia Atòmica, la Rosa Vallejo...
2: Jo conec l'Angeleta.
1: Sí?
2: Bueno, no conec l'Angeleta.
1: La segueixes?
2: Segueixo una mica.
1: I què?
2: No, que està bé, que evidentment no ho fa sola. És el que diu i té una ajuda per...
1: Bueno, clar, probablement siguin els nens els que estan darrere de les càmeres, també.
2: No? Ei, però que em sembla bé, perquè una de les coses que demostra això, un, és que la gent gran participi de les noves tecnologies i no tingui por, i dos, de l'altra banda, que les persones grans, si més no, tenen una experiència de la vida i uns coneixements que no té la gent jove, i per tant és bo escoltar-les, perquè moltes vegades diuen coses molt raonables.
3: Jo, dues coses, també hi ha iaies dolentes, eh? O sigui, són collonudes, moltes, però també hi ha iaies que no són bones persones. I no parlo per les meves, pobres. No parlo per les meves, pobretes. Jo poso un element més, que és la, com que parlem de iaies, no? Poso la perspectiva de gènere. No? Són generacions que probablement mai han estat dueñes de la seva pròpia imatge pública, no? Que han viscut molt cap a dintre de casa, cadascú amb el seu caràcter i amb la seva trajectòria vital. Parlo molt en general. Llavors, que ara doncs, trobin en aquest espai també, no? A les xarxes socials, un espai de visibilitat pública i de cap a fora, doncs trobo que també és molt maco, no? Perquè potser durant la resta de la seva vida, no? Primer que han estat treballant moltíssim, però que tota aquesta feina l'han fet majoritàriament dintre de casa, no? Tot cap a dins. Llavors, aquesta expansió cap a fora, no? D'aquesta generació també crec que és molt maco.
0: Al final, són perfils que no s'han vist gaire durant aquests últims anys i ara és curiós veure'ls perquè t'aporten una perspectiva totalment diferent. Jo, a mi em fa gràcia un perfil a TikTok d'una persona gran que deu tenir 70 i alguna cosa, que transmet el que ella està fent a la carrera. Està estudiant i va notificant als seus seguidors les seves notes, els seus exàmens, els seus treballs, la seva experiència, i és entretingut.
1: Clar, en el cas de les iaies també deu ser un moment molt xulo per compartir amb les seves netes i nets, perquè se'ls estan gravant i has de fer un vídeo cada dos dies. Això significa que tu tens el teu net o la teva neta, que esteu fent una activitat conjunta, que és divertida, és del net o de la neta, però també forma part tu, o sigui, el iaio o la iaia, que són els protagonistes, però també són els protagonistes.
0: És una forma,
1: i és una forma en si, no? De fer una miqueta, doncs, de família. Em deies, Robert, que ens n'anem de temps, que m'estic anant, veritat? Són les 11. Doncs escolteu, que moltíssimes gràcies a tots tres, Gerard Moreno, Martí Pujol, Ani García. Nosaltres ho hem de deixar aquí perquè donem pas als serveis informatius i després més Rubí al dia amb la Belén Tierno. Moltíssimes gràcies, Robert, i continueu escoltant-nos.
3: Adéu.
4: Adéu. Adéu.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Molt bon dia. Després de l'actualitat i la tertúlia, entrem a la recta final del Rubí al dia, la part més cultural i social del magazín. Avui parlem de barris, de salut física i també emocional.
0: Rubí al dia.
1: Una mica abans de 3:15, rebem els estudis la Núria Lujo i la Rosa Maria Gibert, les nostres expertes en salut integral i alternativa. Avui ens parlen de l'efecte mirall, de com el que de vegades ens molesta o ens encanta dels altres també està en nosaltres mateixos. Una mica més abans, volem dir, a 12:45, parlem també de salut física. Entrevistem el fisioterapeuta i infermer Antoni Narbona. Aquest dijous fa un taller a la biblioteca i presenta el seu llibre Ahorro de Salut. El que ve a dir l'Antoni és que hem d'estalviar salut, fomentar-la i autocuidar-nos per viure més i millor. I ara en uns minuts parlem amb el Javier, la Valle i l'Ismael del barri de Can Oriol, que aquest cap de setmana fa la seva festa de barri. Hi haurà una mica de tot, actuacions, dinars de germanor, activitats infantils i DJs cada nit. Les festes de Can Oriol estan celebrant la seva 40a edició amb propostes molt renovades, però amb la mateixa essència, compartir estones amb els veïns i fer barri. I et recordem que tenim un telèfon obert a la vostra participació. És el 93-588-5960. Ens podeu trucar cada dia entre les 11 i les 12. Però recordeu que demà, a partir de 12:15, trucar té premi. Sortegem 10 tapes de pop, 10 de xurrasco i 10 d'alacón per la Festa de les Lletres Galegues, que es fa aquest cap de setmana a la Rambla del Ferrocarril.

0: Aquest cap de setmana es fa la festa del barri de Can Oriol. Es tracta de la 40a edició de la festa d'un dels barris més emblemàtics de la ciutat. Ens acompanya la Valle Marín, que s'ha encarregat i s'està, de fet, encarregant de la decoració. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: L'Ismael Gutiérrez, dels gegants de Can Oriol. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I via telefònica tenim també el Javier Fernández, que és el president de l'Associació de Veïns. Javier, molt bon dia.
3: Molt bon dia i gràcies per convidar-nos.
0: Escolteu, cap dels tres estava fa 40 anys. De quina manera celebreu una festa de barri que ha de servir, entre altres coses, per homenatjar els vostres veïns i la història, no?, d'aquesta zona de la ciutat? Bueno, la Vall potser estava, però era molt petita.
1: Bueno, sí, vaig viure una mica a Vall d'Oreig uns anys, però després vaig vindre a Rubí. I ho visquem amb molta il·lusió. Estem desitjant que la gent que ha participat vegi tot posat ja i estem ja fent l'últim, ja.
0: Els detalls.
1: Sí.
0: Javier, no sé si t'has plantejat la festa com una mena d'homenatge o una celebració dels 40 anys. Si més no, és una festa molt completa i això suposo que té a veure amb aquest número rodó.
3: Sí, no, bé, com tu dius, fer anys sempre és una il·lusió i quan fas això, números rodons, sempre és una forma de celebrar una mica més especial. Volem homenatjar, com deies, a l'origen. Al final, l'objectiu de les festes sempre és el mateix, fer barri, fer comunitat, una trobada de veïns. I com cada any, al final també, programem unes activitats molt diverses, pensades per a totes les famílies, bueno, per a totes les edats, amb infants, joventut i per a les famílies, i una programació feta amb molta estima.
0: Tots els barris i tot Rubí és una població molt heterogènia, però el barri de Can Oriol és especialment heterogènic perquè va ser un barri que va acollir la primera immigració de Rubí i després ha seguit acollint altres onades migratòries. Per tant, és un barri superdivers, no, Javier?
3: Sí, i tant. I per això també tenim entitats molt diverses dins del barri i amb les que comptem, i també comptem amb moltes altres entitats diverses de la ciutat que ens acompanyaran en aquest cap de setmana.
0: Per exemple, una de les entitats més noves, podríem dir, relativament noves, és la dels gegants. De fet, sou dels pocs barris que té colla gegantera, perquè la resta són sobretot d'escoles o el Pinar, no?, que té la Lola. M'imagino que voleu precisament, amb la part dels gegants i tota l'activitat de la cultura popular, això, mostrar aquesta diversitat que té el barri, no?
2: Sí, i ja són tres colles les que han passat per al nostre barri. Hem tingut la colla gegantera de l'escola Teresa Altet, la del Club Amics i ara la de Can Oriol, que és una fusió. I bueno, també estem de celebració, ja que un dels nostres gegantons aquest any fa 20 anys i nosaltres celebrem la 15a trobada gegantera.
0: 20 anys del gegant. És tot aniversaris. Bueno, expliqueu-nos, abans de passar el programa, que el tinc aquí i que el podem detallar, Valle, explícame con detalle cómo ha sido eso de decorar, porque me decías, llevamos un año.
1: Sí, llevamos un año. Esto en verdad empezó mi madre y yo. Estábamos en su casa una tarde y se acercaban las fiestas del barrio. Me parece que faltaba un mes o así.
0: Para la fiesta del año pasado, ¿eh?
1: Sí, del año pasado. Sí. Y dijimos, mamá, ¿podíamos adornar los balcones? Y me dijo mi madre, pues sí, podíamos adornar los balcones. Venga, ¿qué hacemos? De tal y que cual. Y bueno, nos pusimos a decorar. Ella le gusta mucho hacer flores, hace muchas manualidades, hace cosas preciosas con papel de cocina. Luego también tenemos una cosa que reciclamos. Intentamos reciclar servilletas de papel, papel de plata, todo esto. Los balcones quedaron muy bonitos. Los pusimos el jueves por la tarde, lo pusimos por la noche, y cuál fue nuestra sorpresa, que no solo nos gustó muchísimo a nosotras hacerlo, sino que la gente del barrio nos empezó a felicitar y dijimos, pues mamá, y si hablamos con asociación y nos fusionamos y entre la asociación y los vecinos hacemos una comunidad y hacemos, pues yo siempre valoro mucho al carrer Sant Jaume,
0: Claro.
1: Y entonces, digo, hacemos una especie de como de dalga como que hacen en el Carrer Sant Jaume, que lo hacen los propios vecinos. Si somos muchos, todos podemos.
0: Claro, tú dijiste, si en el Carrer Sant Jaume, que es solo una calle, hacen eso, imagínate nosotros, con el barrio que tenemos.
1: Vamos a empezar a ver lo que sale, empecemos así. Y total, que hablemos con la asociación le pareció bien, bonito, presentemos un proyecto, porque presentemos dos o tres de ciertas cosas y gustó el mar, y llevemos una muestra de peces así, un poco por encima, les encantó, aceptaron, pusimos en internet que lo que íbamos a hacer, el proyecto, y se empezó a apuntar vecinos, y lo bonito es que empecemos por una mesa, luego pusimos dos, luego tres, luego cuatro, ahora ya no hay mesas, no hay espacio. Y vienen, lo más bonito de todo es que vienen vecinos, vienen abuelas con los nietos, tíos, primos, padres con hijos.
0: 40 vecinos, me decías.
1: Más o menos, sí, porque el que no puede un día, a ver, no es obligación, ¿no?
0: Bueno, pero para que nos hagamos una idea de cómo va a quedar el barrio, ¿no?
1: 40 o 50.
0: 40 sí. Ventanas o balcones del barrio.
1: Bueno, en principio los balcones no. En principio los vecinos lo que hacen en el taller son para la plaza.
0: Ajá.
1: Porque como es el primer año que lo hacemos y pensábamos, no sabíamos cuánta gente colaboraría, vamos a lo pequeño primero y luego ya vamos viendo.
0: Pues suerte que empezasteis por poco.
1: Entonces, sí, y al final pues hemos ido de unas 40, unas 50 personas, que nos lo pasamos genial. Empecemos solo un día a la semana, luego también colabora la Fonda al Ferro, al Col·legi del Bosc, al Teres Altet. Total, que es muy bonito, que nos juntamos tres días a la semana, los martes, los miércoles, los jueves y los sábados. Empecemos solo por un día y ya llevamos cuatro. Y tal está gustando que nos están diciendo que cuando acaben las fiestas, los talleres sí se van a continuar haciendo, porque les encanta.
0: Hem de dir que al barri de Can Oriol teniu el vostre centre cívic, que és a l'entorn d'on es fa la festa i tota la zona que tindreu decorada, es fan tallers de tot tipus. I de fet, les entitats del barri, i no sé si també és el cas dels gegants, el que feu és participar, no només a la festa major, sinó durant tot l'any, engrescar els veïns perquè s'apuntin, en el vostre cas, a la colla de gegants, no?
2: Sí, nosaltres fem assajos els dissabtes a partir de les 11 fins la 1 del migdia i també participem en totes les festes que proposa l'Associació de Veïns, com per exemple el Carnaval, la Castanyada, alguna cosa que fem també per Nadal i també intentem col·laborar amb les escoles de Can Oriol i de tot Rubí en general. Per exemple, aquest divendres fem... participem a la festa de la primavera del Tres Altet i vam proposar fer la primera cercavila d'escoles i a l'escola Tres Altet li va semblar bé i pues, aquest any la farem. Al ser divendres tarda és complicat que vinguin les escoles, però bueno, sortiran els gegants de l'escola Tres Altet, que els portem nosaltres, i ens acompanyarà l'escola Canal Zamora.
0: I el dia de la trobada teniu també altres colles convidades?
2: Sí.
0: Els gegants, no?, de la ciutat?
2: De fora vindran els de Valdoreix i els de Mura, que ja els vam tenir l'any passat. Vindran els de Pont de Vilomara, que ja van estar aquí el 2023, i una colla nova que no havia visitat mai Rubí, que és Granyena de Segarra, que és un poble petit al costat de Cervera. I després de la nostra ciutat rebrem els caprossos de les Anals d'Olla, la geganta Lola al Pinar, i després de 16 anys tornaran els gegants grans de la ciutat.
0: Uh-huh. El Roc i la Paula. Precisament tenim una secció amb ells, no amb els gegants, amb la colla, i ens explicaven que participarien a la vostra festa. Una programació que comença divendres i que finalitza diumenge, sobretot el darrer dia és... sobretot una festa per nens, amb una festa de l'escuma, amb dinamització infantil i una disco mòbil, però la resta de dies, tant divendres com dissabte, Javier, hi ha activitats per tothom. És a dir, que comenceu amb una part més, amb una cercavila, feu el pregó, la coca, titelles, però després hi ha ball, un concert i un DJ. Aquesta és la idea, no? Que passi tothom de totes les edats?
3: Sí, com dèiem, és la idea principal, fomentar la comunitat i de les diferents edats, és a dir, una programació tant per les famílies, una programació també dirigida al jovent i a tothom. és el que volem, doncs, que sigui el més participat possible. Estem molt agraïts de comptar amb tantes entitats que participen de les mostres, d'actuacions. O sigui, ara la feina per la part d'organització ja està feta i et convida a tothom a participar i a gaudir, a passar una bona estona i compartir un espai.
0: Repassem una mica les activitats. Divendres feu aquesta cercavila, la fira d'atraccions i el pregó. Tindreu un pregoner o pregonera?
3: No tindrem pregoner o pregonera, però sí que doncs, farem la benvinguda conjuntament amb l'alcaldessa. El que sí que tindrem és el Premi Montserrat Rovira, que vam engegar l'any passat, i aquest any serà en memòria de Matías Barbudo, que va ser president de l'entitat i, a més, va impulsar les festes fa 40 anys.
0: Totalment, un bon homenatge. Després hi ha una mostra de ball de les vostres pròpies activitats i el concert aquest d'Operación Disco i DJ Aulet, que també és local, que també és rubinenca. Dissabte m'ha cridat l'atenció que a les 12 feu un concurs de menjar. Explica'm això, per favor.
3: Doncs la idea que tenim sempre de fomentar també la diversitat, els menjars culturals, que sempre ens costa arribar a la gent, però és la intenció, doncs, això. Hem fet un concurs aquest any que és de truites, un altre que serà de croquetes i després un de postres. La intenció és aquesta, és arribar a provar nous sabors, noves cultures i que tothom hi participi, tothom que vulgui i que pot participar.
0: A les 12 hi ha el concurs, però a les 2 feu un dinar popular. Si queda una mica truita i una mica croquetes, suposo que van al dinar, i si no, en aquest cas la idea és que tothom s'emporti de casa el que vulgui?
3: La idea és que farem una barbacoa popular amb els companys de Sant Antoni Abat. Ens ajudaran i és això, és fer un dinar de germanor, i hi haurà això, la botifarra amb diferents tipus de carn i també de pollastre.
0: S'ha de demanar un tiquet o comprar un tiquet?
3: Sí, té un preu de 4 euros i entrarà, doncs, això, una mica de barbacoa de carn i un tros de pa i després la beguda que tindrem servei de bar.
0: Aquest menjar allò contundent, però que ens ha de permetre, o ha de permetre a alguns, a 4:45 de la tarda participar a la Melé de Petanca i a les 5 de la tarda la trobada gegantera que ens està explicant l'Ismael. Per tant, poca sobretaula, eh?
3: Sí, tenim una programació molt atapeïda, a veure si també el temps ens ho permet i no fa gaire calor, que a veure com em pinta el dia.
0: Què us diuen els veïns? Estan expectants i tenen ganes de festa de barri? Sí?
1: Tenen ganes i estan desitjant que comenci ja. I nosaltres també, la veritat. Jo volia aprofitar per donar les gràcies a l'Associació de Veïns per l'oportunitat que ens ha donat a tots els veïns de poder aportar art, perquè és art, és art urbà. Jo crec que serà l'exposició més gran d'art urbà que s'ha fet. N'hi ha unes 2.800 peces pintades a mà.
0: Coli.
1: I estem desitjant ja començar a col·locar.
0: Javier, tu deies, el que volem és fer barri, fer que els veïns participin, que s'ho passin bé. Home, que siguin els propis veïns o una part dels veïns qui s'incentivi a decorar la plaça, és una bona notícia, no?
3: I tant, estem molt contents de la participació. Al final, sempre el que demanem és la involucració de les persones per poder portar a terme unes festes així i com han fet la Valle amb la seva mare i la resta de veïns i veïnes. És un honor, doncs, poder presentar aquesta mostra. A més de que la gaudeixin els veïns i veïnes de Can Oriol, doncs, que serà una porta a tots els veïns i veïnes de la ciutat.
0: I a més m'heu dit que hi ha algunes sorpreses, no?
1: Sí, hi ha sorpreses. Ahí lo dejamos, no vamos a hacer spoiler. Quien quiera que venga.
0: Ja sabeu, si ens esteu escoltant i us interessa saber quines sorpreses tenen al barri de Can Oriol, podeu passar simplement per veure, fer un cop d'ull a com ha quedat la plaça, podeu participar en alguna de les activitats o esperar a escoltar o veure alguna de les sorpreses. Moltíssimes gràcies, Javier, per haver-nos fet avui un forat i atendre'ns tot i l'agenda i les obligacions. Gràcies, fins un altre dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
0: I també moltíssimes gràcies a la Valle i a l'Ismael per haver vingut fins aquí per explicar-nos aquesta part de la festa. La veritat és que la feina en equip funciona. Mm. Està claríssim.
1: Us esperem.
0: Que vagi molt bé la festa.
1: Gràcies.
2: Gràcies.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: Queden 4 minuts perquè siguin 2:15 del matí. Avui la nostra, els nostres convidats musicals tornen a ser els Amaral, amb una cançó que, a més, està sent la banda sonora d'una sèrie que està triomfant, en aquest cas, a Movistar Plus. És una sèrie espanyola que es diu Se tiene que morir mucha gente. Espanyola, però amb molta presència catalana. Això que sona és No quiero más canciones tristes.

0: Aquest dijous, el fisioterapeuta i infermer Antoni Narbona presenta a Rubí el seu llibre Ahorro de Salut. Es tracta d'una guia per prendre consciència de la necessitat de cuidar la nostra salut, que ve a més acompanyada d'exercicis pràctics molt senzills per ajudar el nostre sistema musculoesquelètic a estar en millor forma. Avui parlem precisament amb Antoni Narbona. Molt bon dia, Antoni.
1: Hola, bon dia.
0: El que fas dijous és una mena de taller en el que presentaràs el llibre. Explica'ns com serà aquesta activitat que ens planteges aquí a Rubí.
1: Sí, en principi el motiu és la presentació d'aquest llibre, però faig un taller en el qual explico la raó del llibre, explico el perquè i farem alguns dels exercicis que després es poden veure en el llibre i es poden seguir tant per les fotos com pels QRs. Hi ha uns vídeos que es veuen els exercicis i tota l'explicació. Llavors, ajuntem les dues coses. Part pràctica, que tothom la pugui veure, que puguin practicar el que vulgui, perquè és una cosa fàcil i senzilla de fer, i a més la presentació del llibre.
0: En realitat, del que parles quan preparen l'entrevista és que tot plegat va d'autocuidados, de com cuidar-nos, no? De com ahorrar salut, quiere decir, com guardar-la, com atesorar-la, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Exacte. És que, en realitat, si els fixes, hem canviat el paradigma. Vull dir, cada vegada la gent vivim més anys, cada vegada hi ha més població, i llavors hem de prendre una actitud activa envers la nostra salut. No podem dependre només del que el sistema pugui fer per nosaltres. Nosaltres també hem de fer. I hem d'intentar, doncs, estalviar allò que tenim de salut, sigui el nivell que sigui, estalviar-lo, conservar-lo i retrasar al màxim, doncs, totes aquelles patologies que ens poden generar pues, certa pèrdua d'autonomia, certa pèrdua de llibertat, el dependre d'altres, ja sigui de la família, ja sigui del propi sistema. Retrasar-ho tot això és intentar gaudir al màxim de la vida, disfrutant de les nostres capacitats el major temps possible. I això es pot fer des que ets petit, aprenent a estalviar i a no malgastar salut fins que doni de si la vida. O sigui que és atemporal, no té res a veure amb una edat o amb una altra. Sempre es pot aplicar.
0: Doncs vinga, va, dona'ns algunes pautes. Si et sembla, comencem per la part d'activitat física o la part física, que és el que tu més controles, tot i que al llibre parles d'altres qüestions, no?
1: Sí, sí. O sigui, en principi, a l'esfera de la salut, doncs hi ha una part física, la part més mental, més psíquica, la part més social, la part emocional, que és molt important, i que també té una repercussió. Llavors, aquí hi ha diferents coses. Evidentment, doncs, una bona higiene, una bona alimentació, una bona cura de l'oci i del descans. I també, com deies, de l'exercici. Jo en el llibre explico que l'exercici és molt important, però el més important de tot és exercitar-se. O sigui, a vegades, quan parlem d'exercici o d'exercici físic, bueno, pensem en un gimnàs, en caminar, a fer segons quines coses, tot això va molt bé i es fa. Però el més important és mantenir el nostre cos actiu, mantenir la nostra capacitat de moviment. I llavors, aquí, en el llibre, el que insisteixo en aquest estalvi de salut és què has de fer, quines coses has de fer per mantenir-te tu actiu, per mantenir les teves capacitats, la teva mobilitat, perquè els peus funcionin, perquè les mans es puguin obrir i tancar i fer les activitats de la vida diària, perquè en general tot el teu cos estigui a favor d'aquesta qualitat de vida. Això en la part física. En la part emocional també faig una ressenya de lo important que és, doncs, cuidar les emocions, exterioritzar les nostres emocions, respectar les nostres emocions i entendre que des dels nens tenen emocions, per petits que siguin, i la gent gran també tenim emocions, i llavors s'han de respectar totes, s'han d'escoltar, s'han de donar el seu espai, perquè tot això s'ubiqui i relaxar al màxim les tensions que la vida, malauradament, ens fa suportar cada dia.
0: A més, tu parles d'una cosa que són els espais neutres. Explica'ns per què hem de tenir un espai neutre i, sobretot, què és un espai neutre per tu.
1: Sí, això és fonamental. I entra en aquesta part que dèiem d'emocional, en aquesta part de cuidar-te tu com persona, no solament del punt de vista físic. Què vull dir jo amb els espais neutres? Doncs que necessitem espais per nosaltres. Durant el dia, com a si no pots un dia, pots un altre, perquè ja sabem què passa. Però tu necessites un espai on estiguis per tu, encara que sigui sense fer res, només mirant, contemplant alguna cosa, llegint, escoltant música, mirant el mar, el que sigui. Un espai que a tu et doni pau i serenitat. Perquè això t'ajuda molt a reconduir totes les tensions que hi ha durant el dia i tornar-te a posar al puesto ideal d'equilibri. Un exemple perquè es pugui visualitzar podria ser el que parlem dels refugis climàtics, que ara estan molt de moda, aquell lloc on tu entres i, bueno, tens aquell clima que et treu la calor i que et treu aquest agobi, aquesta ansietat. I una altra forma de veure-ho, que ho faig servir, el que és aficionat al bàsquet ho veurà, el temps mort en el bàsquet. Aquell minut que demana l'entrenador, el fa, quan veu que l'equip s'ha perdut una mica, que algun jugador no està a puesto, i els fa venir, escolta, veniu aquí, tranquils, oblideu un moment del partit, i tornem a redreçar-ho tot, i tornem una altra vegada a posar-nos a puesto. Doncs això és el que jo vull dir amb els espais neutres. Seré aquell moment del dia en el qual tu et concentres en tu mateix, i encara que la gent diu allò de la frase típica ja estàs en tu mundo, ja t'has anat d'aquí, ja no estàs pendent, doncs mira, doncs sí, doncs estic al meu món, necessito estar aquí, deixa'm que torno. M'entens? Això és molt important.
0: Fer un reset, que diuem amb les màquines,
1: Exacte, fer un reset, fonamental.
0: Antoni,
1: allò del racó de pensar que deien, perdó, en els nens que de vegades diuen, vés-te'n al racó de pensar, bueno, però no és del punt de vista negatiu de vés-te'n allà i reflexiona sobre el que no has fet, no. Vés-te al racó de pensar, seu allà una estona, tranquil·litza't i torna una altra vegada. Fer aquest reset que dius.
0: Sense fer esforços, tampoc cal, és a dir, és deixar aquest temps neutre perquè flueixi precisament aquest pensament o no, simplement per fer una aturada. Antoni, moltíssimes Exacte. Gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé la xerrada i el taller. Entenc que la gent et voldrà fer preguntes pràctiques per aplicar aquest ahorro de salut del teu llibre.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres. Poden fer totes les preguntes. Intentaré contestar-les i ajudar en el màxim que pugui.
0: Segur que
1: sí. Moltes gràcies.
0: Fins un altre dia.
1: Molt bé. Adéu, bon dia.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia. A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
1: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.

0: Acabem amb la nostra secció de Salut Integral, amb la Núria Lujo, la Rosa Maria Gibert. Molt bon dia a totes dues.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui ens voleu parlar de l'efecte mirall, que és allò que de vegades passa. Aviam si ho explico bé, o m'ajudeu vosaltres. És allò que de vegades una cosa que et fa molta ràbia d'una altra persona, no és que et faci d'una altra persona, sinó que et reconeixes tu mateix.
1: Exacte.
0: I et fa ràbia, no?
1: Sí, molta.
2: Aquest és l'exercici.
0: Aquesta és la cosa. És a dir, cada cop que jo penso... No sé, no posarem un altre exemple. Posarem el Robert, que és el nostre tècnic i el tinc aquí davant. Cada cop que jo penso, ostres, el Robert potser li dona masses voltes a les coses. A lo millor no és que el Robert li doni voltes, és que jo li dono voltes.
1: Segur.
0: No?
1: Perquè si no, no ho veuries.
2: Clar, tu veus amb ell el que no veus amb tu.
0: Per bé i per dolent,
1: per
0: no?
1: Per bé i per dolent. Per les dues coses, evidentment.
2: Les dues coses.
0: D'acord.
1: Ara dius, mira, el Robert és supercompetent. Tu també ho ets.
0: Clar. És perquè m'adona. Vale. I vosaltres proposeu que això es faci com un exercici, com una pràctica, habitualment, perquè jo entenc que no ens adonem i que si alguna vegada vosaltres a la vostra consulta us ve algú i li dieu, ah, sí, això és l'efecte mirall, segur que a primeres no reconeixem, sobretot les coses negatives.
1: Correcte.
0: Clar, les veiem en els altres, però no en els nostres, no? O no a nosaltres mateixos. Uh-huh. Per tant, suposo que costa una mica, no? Admetre que allò que et fa tanta ràbia és una cosa que et passa a tu, no?
1: A veure, dona molta ràbia, però també dona molta pau. Una vegada ho entens i prens consciència, dius, ostres, tio, gràcies a que m'has mostrat això, però això ja a toro passar, després de potser un any o dos, i dius, gràcies a que m'has mostrat això, jo ho he arreglat i ja no em molesta el que tu fas, vale? Uh-huh. Però també és dir, mira, jo passo de tu, no vull veure't més, i aquella persona ja està apartada de la teva vida. Però et vindrà una altra que et mostrarà el mateix. Vull dir que al final ho hauràs d'arreglar d'una manera o altra. O si no, sempre estaràs, pues, que no ho superaràs. ¿Vale? Però és prendre consciència, bàsicament.
0: Clar. Hi ha una fórmula per adonar-se?
2: Ser conscient.
0: Ser conscient, eh?
2: És prendre consciència de... O sigui, és posar-t'ho com al teu dia a dia. Tu ara has sentit a parlar d'això. ¿Vale? Doncs demà o avui dius, em fixaré com em sento jo amb certes persones. Em prens consciència i dius, uau, aquest em posa dels nervis. O aquesta, uau, aquesta estic molt a gust. Llavors és prendre consciència de com et sents tu envers a tal persona i això fa que tu sàpigues com estàs tu. Mm-hmm. O sigui, ells t'estan mostrant com estàs tu. Si tu un dia estàs negativa, tothom et vindrà a explicar coses negatives. Tothom.
0: Que no és en realitat veritat, sinó que tu percebràs... Home, això passa. Això no cal ser molt, molt expert o analitzar molt, però és veritat que, sobretot a l'inrevés, el dia que tens un dia negatiu, tot et sembla... Un...
2: Però per què?
1: Però no et preguntes... Exacte, no et preguntes el per què.
0: Bueno, clar, perquè tu ja ho estàs mirant de forma negativa. Jo, que sóc la tia més positiva del món, de vegades penso, potser t'estàs passant. És a dir, sóc tan positiva que de vegades és... tot en contra, i dius, no, però segur que hi ha una oportunitat. I penso, bueno, igual m'estic passant. És a dir, que al final ets tu qui contagia o qui et contagies de l'actitud.
2: Però en aquest cas que estàs dient tu, si ets tu que estàs fent aquest esforç, però tothom et ve amb coses negatives, para't i digues, què hi ha, què no estic veient en mi negatiu? Perquè si t'arriben, és perquè hi ha alguna cosa en tu. Tu fas l'esforç de
0: clar,
2: fer
0: positiu. Clar, però t'arriben de l'altra persona? De la...
2: Claro,
0: o sigui, l'altra
1: totalment.
0: Persona... Vale.
1: Totalment.
0: Molt bé, doncs que ningú m'expliqui ja més coses. Per
1: favor. No us cruceis conmigo, no?
0: I així no m'ho trobo. Escolteu, això entenc que serveix com a... No sé si l'expressió és per diagnosticar. O sigui, no diagnosticar, sinó per analitzar què em passa, però a la vegada pot servir per sanar. És a dir,
1: totalment.
0: Jo puc utilitzar aquest mirall i emmirallar-me en aquelles coses que m'agraden, que són positives i que em fan avançar per sanar, per treure aquelles coses que no m'agraden.
2: Claro.
0: Com no, ho faig?
2: No. D'entrada, quan tu la detectes, que és el difícil, eh? O sigui, és molt maco. Jo, quan la primera vegada que em van parlar del mirall, de l'efecte mirall, vaig dir, vale, molt bé, però si jo no ho veig...
0: Clar.
2: Aquest personatge a mi em fa ràbia, vale? O em fa... És un pedant, vale? on veig jo això en mi? Jo no ho veig en mi. Llavors, algú, si tu no ho veus, hi ha coses que són molt fàcils de veure quan prens consciència, però n'hi ha que no. Llavors, algú t'ha d'ajudar. Llavors, per això hi ha teràpies que t'ajudem a trobar això, ajudar-te a transcendir-ho, a traspassar-ho. ¿Vale? Simplement has de traspassar-ho, has d'acceptar això és meu i com ho puc canviar i prendre acció.
0: I sempre cal canviar o ser conscient ja és suficient per canviar?
2: Si el ser conscient et fa canviar una acció, ja està, no fa falta res més. O sigui, sempre hi ha d'haver una acció darrere del detecto això com a meu.
0: Però la majoria de vegades, i amb gent intel·ligent, ser conscient ajuda a millorar les coses que no fas tan bé o que no t'agraden, o... Perquè suposo que hi ha coses que es poden percebre com a negatives, però que algú digui, no, però és que jo vull seguir sent així.
1: Bueno,
0: no?
1: A veure, tot és decisió. Clar. Si la teva decisió és, vale, jo sé que sóc arrogant, però a mi m'ha anat molt bé ser arrogant a la vida perquè he aconseguit una sèrie de coses. Però clar, tampoc t'has parat a pensar que si no fossis arrogant, què haguessis aconseguit.
0: Clar.
1: Vale? Però evidentment tu es coneixes, ningú et diu, és que ho has de canviar. No, no, no, tu decideixes si ho vols canviar-ho. És així. Ara, quan canvies, te'n dones compte del que t'has perdut.
0: Bueno, però tampoc et fustigues, no?
1: Per a nada. Per a nada.
2: Si es tracta de no fustigar-se. Es tracta de no fustigar-se.
0: Dius, mira, podria haver anat així.
1: Podria haver anat
0: així. No passa res.
1: Clar, a veure, si no ho coneixes, doncs no pateixes. Però si realment és un entrebanc que dius que em passen moltes facetes de la meva vida, doncs potser és que hi ha alguna cosa que no veig. Si tu pots parar i veure-la i dius, ostres, mira, canviaré això. I la cosa comença a despejar-se, dius, ostres, doncs potser és que ha anat molt bé. No fa falta que t'estiguis analitzant sempre, sinó quan vegis que estàs allà que dius, és que no tibo, i veus tot el que et ve i dius, bueno, doncs potser va per aquí la cosa.
0: Clar, és una forma d'entendre com ens comportem, però també és una forma de conduir-nos a la vida, és a dir, com anar posant el mirall tota l'estona, cada cop queda... per dir-ho d'alguna manera, prendre una decisió o anar cap a una banda o m'estic agobiant perquè tinc molta feina, doncs posar el mirall, no?
2: Sí, saber com estàs i poder prendre acció diferent. O sigui, és conèixer-te. Et serveix per conèixer-te a tu mateix a través d'una altra persona. Ja sigui els fills, els pares, o sigui, lo típic és no, no, jo no vull ser com la meva mare. Això és la típica. Ja. No, no, mai.
0: I gairebé què passa? Tots som com els nostres pares, no?
2: Claro,
0: en una part.
2: Però quantes vegades no ho has dit o no ho has sentit? No, no, jo com la meva mare no. I què passa? Te'n vas a l'altre cantó, a l'oposat, però és igual, t'està arribant la mateixa energia, o sigui, i acabes fent el mateix que la teva mare o tot el contrari, que
0: tampoc és
2: en
0: positiu,
2: no?
0: És
2: el mateix, vale?
1: Podríem posar un exemple perquè s'entengués molt bé. Vale? Per exemple, jo dic, no, és que la meva mare no està mai per mi, sempre estava treballant i quan li deia alguna cosa no tenia temps. Vale, molt bé. Passo a ser mare i estic a sobre de la meva filla dia i nit. I la meva filla em diu, em vols deixar allà tranquil·la? Però per què? Perquè com que no ho he tingut, no sé on posar el freno. Vale? I l'agòbio, i has estudiat, i has fet això, et vinc a recollir, et compro no sé què. I l'altra, clar, què passa? Se t'abala i em diu, és que m'estàs agobiant moltíssim. Per què ho està fent? Perquè he passat a l'altre extrem. De passar de tot a estar per tot.
0: Puc afegir un element a això?
1: Pots afegir un element.
0: Com estem mirant només aquella part negativa, és a dir, com estic mirant només que la meva mare no hi era, potser no me n'adono que sí que hi era, però d'una manera diferent.
2: Claro.
1: Totalment.
0: Claro. És a dir, serveix per canviar la nostra acció, claro, seguint amb el teu símil, sí, però a la vegada per reconciliar-nos amb,
2: clar,
0: el nostre passat.
2: Que si tu no
0: et
2: reconcilies amb el teu passat, tornarà a passar el mateix.
0: Clar.
2: O sigui, en el moment que tu et reconcilies, tu ja veuràs que la reacció o com et comportaràs amb la teva filla serà diferent. Uh-huh. Vale? I ella ja no et mostrarà tota aquesta deixa'm estar, perquè al final cadascú dona el que sap donar amb una qualitat o amb una altra. No perquè tu agobis més o estiguis més estona, més hores, estàs estàs bé amb la teva filla. Vale? És com, bueno, més val poc i bé que molt i no ser-hi.
0: Fem una altra matització, i és que això a l'adolescència serveix regular, perquè també és com una època especial de la vida,
1: pues,
0: no?
1: Et poses en modo quan tu tenies, clar, aquella edat,
2: aquí et reconcilies aquí.
1: I dius, vale, gràcies. Les nostres filles ens mostren lo molt bo i lo no tan bo, vale? Clar. I dius, ostres, és que jo era així, o era pitjor, o era no sé què. Però és que fas aquesta reflexió, ara nosaltres ho fem ja a nivell automàtic, no? I dius, és que jo era pitjor potser que ella, i li estic donant aquí una brasa que potser me l'estic donant a mi mateixa, no? Segurament. I, bueno, doncs et fa canviar molts conceptes, la pots arribar a entendre d'una altra manera, cosa que abans no et podies posar en aquella posició. Que l'efecte mirall te da, però bien, en tots, en les dues direccions, eh?
0: En positiu i en negatiu,
1: totalment,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I dèieu, això és una teràpia, al final és la persona qui ha de donar-se, perquè deies abans, Rosa Maria, a mi em passava que m'ho deien i deia, vale, vale, d'acuerdo, però no ho acabaves de veure. S'ha de donar la persona, però entenc que vosaltres feu com una mena de anar estirant de la corda o
2: clar.
0: Fent preguntes... Clar, trampa, per dir-ho d'alguna manera, no?
2: Bueno, quan la persona...
0: Aquella pregunta que sembla innocent i et pa, pa!
2: I ja està, i t'hi ha d'aigua.
0: No? S'ha sentit,
2: sí.
0: Eh?
2: No, no, això es fa així, perquè si no, no podem saber... O sigui, és una tècnica que és molt bona i que tothom la conegués i la posés en pràctica, seria fantàstica. Si l'ensenyessin al col·le, seria lo más. Que ja es comencen a fer coses així. Però quan no, i venen a teràpia, doncs, evidentment has d'anar tibant fins que la persona se sent còmoda entenent el que li estàs dient, perquè clar, quan tu, per exemple, ara posa un abús, ho estic creant jo.
0: Clar. No, no, com, és fotut.
2: Com ho gires tot això? Bueno, pues has de buscar en quin moment tu, com a persona, t'estàs abusant. Que pot ser de la manera... O sigui, la paraula abús serveix per tot, entre totes les connotacions, però què passa? Que te l'estan mostrant davant per algú i tu... Tu estàs fent a tu amb algú, o estàs abusant dels teus fills, manipulant-los, del teu marit, algú li estàs fent alguna cosa. Quan tu te n'adones i canvies això, el de davant ja no t'abusarà més, si és el jefe, si és l'amiga, si és qui sigui.
0: Escolteu, i això segur que de vegades pot tenir conseqüències físiques, no?
2: Clar.
1: A vegades no.
0: Sempre.
1: Sí.
0: Com ara quines?
1: Pues... Sí,
0: o posem un exemple que sigui...
1: Molt clar, no?
0: Molt clar, no?
1: Vinga. Anem a veure. Bueno, ella que ha dit l'abús, que ara és un tema com molt social, no? És a dir, que s'està parlant molt i s'està fent...
0: Perquè és una paraula molt grossa, però vale? Potser no estem parlant d'una cosa...
1: Però a veure, un abús de poder, per exemple, és, a lo millor el meu pare, per la criança que va tenir, vale? La seva manera és d'imposar sempre. Pam, pam, pam. Per mi és un abús de poder, perquè cada vegada diu, no respecta, és por. No, és una manera que té. Però és un abús de poder en silenci, perquè ell no creu. Ell realment no està fent això com a abús de poder. Però tu ho reps així. Què passa? Com que ho reps així, tu te'n vas a l'escola, ¿vale? I jo abuso d'un altre que és més feble que jo. Però no ho faig per fotre'l, sinó perquè és el que jo estic rebent i jo ara t'ho faig a tu. Així comença tot.
0: I estableixo aquestes relacions, no?
1: I estableixo que jo sóc més que tu. I tinc la mateixa edat i tinc els mateixos coneixements, però jo sóc més que tu. Perquè ja ho he viscut a una manera subliminal i crec que, com que el meu pare m'ho ha ensenyat, és bo.
0: Clar.
1: Però llavors veus que no és bo. Perquè si jo t'estic exigint que em facis els deures, tu no tens cap obligació que me'ls facis, no?
0: Clar.
1: Però jo, com que tinc aquesta energia, l'altre diu, vale, vale, vale. Perquè potser l'altre no ho ha viscut mai. Simplement doncs, ha sigut un diàleg, ho has de fer. I així comença, amb un nivell molt subliminal, perquè no deixa de ser una manera de criar els teus fills... Però perquè ell també s'ha criat, o ella també s'ha criat així.
2: Bueno, puc posar un apunt. Si l'altre, com a amic o com a company de classe, rep l'abús d'aquest, és que també està abusant en algun cantó. O sigui, això és una xarxa. O sigui, si tu no abuses, a tu no abusarà ningú de tu. No arriba. És així, és llei. És per llei universal.
1: Sí, llavors, ara, per exemple, que, bueno, que comencem a fer aquestes reunions d'exalumnes i tal, cadascú viu una cosa. Diu, és que jo aquí ho he passat molt malament, i l'altre diu, perdona? Diu, pues si és que era meravellós tot. Pues perquè uns vivien des d'un cantó i nosaltres des de l'altre.
0: Per tant, també important practicar aquest mirall des de petits, sí. És a dir, ho podem implementar en les criatures, en els nostres fills.
1: I tant.
2: Sí, és quan és més fàcil, perquè ells ho veuen així. Llavors, per ells és un joc. Perquè ha de ser un joc pels grans, també.
0: Sí.
2: Hauria de ser un joc. O sigui, per mi, jo quan...
0: vols dir que no ha de ser una cosa maltissa?
2: No,
0: que
2: no. A mi em passa alguna cosa i instantàniament penso... per què m'acaba de passar això? Uh-huh. Per què això no m'ha anat bé? Què hi ha en mi que he creat això? Jo visc així, o sigui, a mi em passa alguna cosa, no arribo tard a un lloc, faig alguna, no sé, qualsevol cosa, la meva vida, i m'ho plantejo. Què ha passat amb mi? Què m'ha condicionat o què m'ha fet sentir? Quina emoció m'està generant? I si puc treballar-la. I treballo aquesta emoció. Truco a la Núria i li dic, Núria, tenim feina.
1: Tenim feina.
0: Ens queden pocs minuts, però això de l'efecte mirall és una cosa que es treballa de forma científica, és a dir, que es treballa tècnicament. Ho dic per la gent, amb allò que acabes de dir, Rosa, que per la gent que ens està sentint i diu, sí, clar, ara diran això de l'energia, de si tu vas con buena energía, todo te va bien.
2: No, no.
0: Però tu no estaves parlant exactament d'això. No estaves parlant de l'energia que està surant.
2: No.
0: Estaves dient, què he fet jo de forma diferent perquè això
2: no hagi... Quina emoció estic rebent jo ara? O sigui, tu em fas passar ara un mal moment. Quina emoció estic sentint jo per rebre això, per passar aquest... I si no ho trobo, pues, també moltes vegades al final faig passo palabra, no l'he trobat, pues ja està, ha passat i ha passat, o sigui que no em trec la vida.
0: Es pot fer passa palabra?
2: Clar,
0: però has d'estar entrenat, eh?
2: No, després t'apareixerà una altra cosa.
0: Vale.
2: Sí, però, si torna a aparèixer.
1: No et deixarà en pau, eh?
0: Bueno, però pots fer... Passar palabra és com el joc de la tele. Quan doni la volta al
1: rosco, pues ja vindrà, no?
2: Passa palabra és el que fa el 95% de la gent, que no està conscient del que li està passant i d'aquest efecte.
0: Però podem fer un passapalabra temporal? És a dir, perquè potser estàs rebent del mirall 3.500 coses.
2: Jo sóc de les que faig això, dic, vale, aquest molt bé, acabo de rebre, no? O vaig a un taller, a un retiro, que el defecte mirall comença i comences a descobrir moltes coses teves i dius, això a la motxilla i ara en trec un. Treballo aquest un, i a vegades un fa treballar dos més, perfecte, però jo no, però hi ha gent que no, que ho vol treure tot i ho vol tirar endavant tot. Jo no sóc d'aquest parer.
0: Uh-huh. Ara el Robert Fernández em feia dos, no era Victòria, em feia que quedaven dos minuts, l'he rebut, la informació que m'ha donat, veus? És el meu mirall, avui mai millor dit. Vale, vosaltres faciliteu, sou les facilitadores que traieu aquesta informació, es pot fer tot a l'hora, no recomanable, per lo que dèieu, no. O a trossos puc aturar una de les coses a treballar i fins i tot puc treballar-ho amb una altra persona, amb els nens, però també amb un amic, amb una amiga, amb la parella, aquest mirall, d'una banda per adonar-nos i de l'altra per sanar.
1: I fins i tot ho dius, ostres, mira, aquesta persona ho està fent molt bé i jo estic vibrant com ella, diu, gràcies per afirmar-me que ho estic fent bé. Mm-hmm. Vale?
0: És a dir, que també cal donar les gràcies, no?
1: Claro. Sí, sí, sí, sí.
0: No només
1: i per donar l'últim apunt, hi ha un llibre molt petitó, que és la Ley del Espejo, que es pot trobar a qualsevol plataforma, a qualsevol llibreria, que és, realment és, te'l pots llegir en una hora o hora i poc, i és al·lucinant, és molt petit, molt concret i va molt a per feina.
2: Sí, sinó aquest també.
0: Tu eres jo.
1: També
0: aquest. Ah, que xulo, clar, és més o menys el que havíem dit. Molt bé, doncs, noies, moltíssimes gràcies. Avui ens ha quedat un programa rodó perquè hem cuidat la salut mental, emocional, però també física. Us espero en 15 dies. Que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies.
0: Amb això posem punt i final a aquesta edició del Rubí al dia. Tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez, que acabeu de passar una molt bona tarda de dimarts.

Bona tarda, són les 7 i 7 d'aquest dimarts 26 de maig de 2026 i a continuació us presentem el sumari del programa d'avui. Arrenquem la primera divisió. La temporada ja ha arribat al final i hem tingut una mica de tot. El campió i el subcampió de Lliga ja estaven decidits. El Barça i el Real Madrid els acompanyaran l'Atlético de Madrid, el Villarreal i el Betis la temporada vinent a la màxima competició europea. Celta i Real Societat disputaran l'Europa League mentre que el Getafe jugarà a la Conference. Però aquesta última jornada, l'emoció i els mals de cap es van viure sobretot a la part baixa de la classificació. Amb un Oviedo que ja havia perdut la categoria matemàticament, molts equips arribaven al límit i amb tot per decidir en un sol partit. Finalment, Mallorca i Girona són els equips que la temporada vinent jugaran a la Lliga Hypermotion. L'Espanyol, per la seva banda, i després de reaccionar en el moment més important, ha aconseguit salvar la categoria. A la Lliga Hypermotion, el Racing ja té company per jugar per pujar a la màxima categoria. El Deportivo torna, després de molts anys, a la categoria reina del futbol. Encara queda per decidir, en aquesta última jornada, quins seran els quatre equips que disputaran el play-off per l'última plaça d'ascens. I no deixem el futbol, perquè un cop acabada la Lliga, aquest estiu encara tindrem més emocions. Arriba el Mundial i Espanya ja ha fet pública la llista de la Fuente, els 26 jugadors que intentaran fer-nos cosir una nova estrella a la samarreta. I acabarem amb bàsquet. El nostre company Sergio ens comentarà com ha acabat l'Eurolliga i repassarem els moments més destacats d'aquesta competició europea.

0: I comencem, com sempre, presentant els meus companys de taula. Dani, bona tarda.
1: Hola, buenas tardes.
0: Què tal? Només et preguntaré a tu, què tal?
1: Pues tranquilo. Vienen cambios.
0: Vienen cambios. Ojo, cuidado, eh? Roger, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Bé, tot bé?
2: Sí.
0: Està guai tot.
2: Sí.
0: Va. Un dia bonito, ja està.
2: Durant la setmana ja es veia venir el abismo.
0: Ara ho comentarem. Com ho veies de clar?
2: Ho he anat assumint a poc a poc al llarg de la setmana i no va ser un cop dur.
0: Gaire dur. Xema, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què tal?
3: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: És que no...
3: Aprofito per felicitar una amiga. Aprofita. Que avui fa 50 anys, eh? O sigui que felicitats.
1: Buen número.
3: Número
0: rodó, eh?
3: Una manita, 5-0.
0: Doncs felicitats, com es diu?
3: Beli.
0: Doncs Beli, felicitats.
3: Aquí Belina Blanco i no és del Madrid.
2: S'han de fer 50 anys. S'han d'arribar als 50 anys.
0: Bueno, alguns els queda menys que a altres.
3: Ens anem apropant.
0: Alguns ja estan en ballera ja, els 5 aprovant-se. Altres, per sort, encara no. Res, felicitats. Escolta, és molt bo complir anys. Bueno, doncs com ho hem parlat abans a la intro, hi ha equips que no jugaven res. Aquí el Madrid i l'Atlético de Madrid vau fer, bueno, doncs el Villarreal hi feia una passada.
3: L'Atlético no va fer res.
0: Ahí no se presentó nadie. Però bueno, Real Madrid, pues otro año en blanco.
1: Bueno, hemos recortado otros 3 puntos. Se nos ha hecho corta la liga al final.
0: Espera,
1: hemos recortado 6 puntos en las 2 últimas jornadas.
0: Daniel tenía...
1: Poca broma.
0: Encara tenía esperanzas de si la liga hubiera durado un poco más. Yo no quería que hubiera durado más.
1: Si se hace justicia y le quita algún punto al Barça, pues ya no nos quedan tan lejos. Nada, un trámite. Ya lo decíamos hace ya tiempo, lo venimos diciendo, que muchos equipos están de vacaciones. El Athletic de Bilbao ya lleva unas cuantas semanas para mí de vacaciones, así que, bueno, pasó lo que tenía que pasar.
0: Bueno, es un partido a trámite.
1: Sí,
0: pero
1: partido de trámite. Mbappé se volvió a reencontrar con el gol, por fin, también, que era importante, sobre todo para él de cara al Mundial.
0: Quería seguir convocado ese día, ¿no? Ese día no quería quedarse en casa.
1: Ese día fue el primer delantero. Y bueno, el Athletic ya lo decíamos, también le vienen cambios. Ahora el Madrid a ver qué pasa. Con las elecciones y demás, que al final va a haber lío. Parecía que ya estaba Mourinho que se asomaba y ahora hay que esperar a ver los acontecimientos. Pero bueno, un Madrid muy serio. Realmente fue más emotivo que por las despedidas que otra cosa, el partido. Sobre todo la de Carvajal, que yo vi el vídeo y me pegó una panza a llorar que no veas. Pero bueno, lo dicho, ya este tiempo que están de vacaciones los jugadores pensando en el Mundial, así que poco más que añadir.
0: Veurem si les eleccions, bueno...
1: Lo bueno que de...
0: Con...
1: Al menos con España no se nos va a lesionar ninguno para el año que viene. Con los demás tampoco mucho, es lo bueno. Tenemos que mirar eso.
0: Bueno, si eso te cubre... Ja ho parlarem després de quants jugadors van o no van, però sí, el Madrid no... Nada. Tampoc és que hi hagués molt per escollir.
3: Bueno, va Gonzalo, ¿no? La llista aquesta de nou extra.
1: Sí, de los 9, de los 9 de apoyo.
0: Los que van allí a...
3: Los que portan el agua,
0: sí,
3: y
0: los
3: la torreola,
0: que van allí a mirar.
3: Todo eso.
1: No, los que van a por las pelotas. A ver, bueno.
0: Pero bueno, ya veurem, a ver a qué...
1: Que acabe esto ya, que empiece el Mundial, por favor, que empiece la temporada que viene, que vaya mesecito y medio que llevo, más duro, sin nada que comentar.
3: Bueno, pero te entra el Sabadell ahí en playoffs.
1: Eso sí, me queda el Sabadell, me queda Loar Gracia, me van dando alegría, me queda... Hace tiempo que no hablo, pero está el Club Deportivo Lumbrera en playoffs. Para subir a tercera red también.
0: Desde que no lo nombra.
1: Y hemos ganado 1-0, es verdad, ojo, cuidado.
3: Ojo que la suerte del Dani está modificada.
0: Sí, está cambiando. Sí, pues sí. A ver, has de fer la llista. Aquí tens al Sabadell, que está a punto. Bueno, está a punto.
1: Sabadell ha tocado al Castilla, que ya comentaremos también otra cosa igual, que ahora ya Thiago Pitar, César Palacios, todos los que iban con el primer equipo convocados para el partido del Sabadell, 100%. Me queda el Club Deportivo Lumbreras, que ya lo llevo diciendo. Llevo unas semanas callado porque desde que hablé con él ya había pillado una racha malísima, pero ahí están, en playoff, para subir a tercera red.
3: ¿Y Hausen, ahí puede jugar a mal Castilla? ¿Hausen?
1: Yo lo pondría.
0: Nivel,
3: ya que no va
1: nivel
3: a
1: tiene para pa el infantil. Y bueno, y el Oar Gracia, el equipo del que soy delegado y con del que estoy muy contento. Hemos ganado la ida 2-1 del playoff de ascenso también, así que, bueno. Semana buena.
0: Si després jugues contra un equip de Rubí, ja parlarem.
1: Vinga, va.
0: Que puede que le toque. ¿Y del Atlético qué? Bueno...
3: Un altre equip que porta de vacances, bueno, després de la Champions, però ja està.
0: Ja se desconnectó.
3: Ayer el Villarreal poc. Estava de festa, volia aconseguir el tercer lloc. Bueno, clar, ja està. Li vam deixar que ho fes i ja està. No.
1: Un regalo.
3: Un regalo, un regalo. No, no hem de ser cruels. No hem de ser cruels.
0: Ojo, cuidado, eh? Ja està. Ja no, què més? No has de tercers o quarts? Si farem
3: bueno,
0: el mateix.
3: Sí que és veritat que Villarreal la primera part va ser molt contundent. O sigui, vegada que arribava, vegada que ficava gol i quins gols, o sigui, golaços.
0: Sí, o sigui, va ser una primera part molt per sobre, després ja, bueno, la cosa... També és veritat que ja no vamos a hacer sangre, perquè si arriben a tenir una segona part igual, lo mismo... Us fan 10 i em porteu un camión.
3: Potser fan fora el Xolo.
0: Bueno, això ho parlaven. Ell té ara un tema amb Mourinho, sí, Mourinho no, que suposo que depèn de les eleccions, que tots sabem que guanyarà segurament. És molt estrany que no guanyi...
1: Yo tengo claro lo que quiero,
0: Quito Floren,
1: lo que puede ser o no. Pero...
0: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Que yo lo que, o sea, que yo no ficharía a Mourinho, pero que...
0: No, ah, pues otro tema.
1: Que nos lo vamos a comer con patata, ya te lo digo yo también.
0: Bueno, hem de veure qui ve, però sí.
1: Quien venga, que venga con ganas, que sepa lo que tiene que hacer y a quien tiene que poner los puntos sobre la I, ya está. Es lo único que pido.
0: Bueno, es un espectacle. Pero tú, el Xolo...
1: Te lo comes.
0: Continúe,
3: bueno,
0: ¿no?
3: És el que hem dit sempre. Jo penso que ja tocava canvi fa alguna temporada, però bueno, al final és l'entrenador que hi estarà.
0: Però què ha de fer el Xolo per marxar? Marxar ell, no?
3: Jo crec que sí.
0: O sigui, fer-lo fora no el faran fora. De dir, mira, ja no te renovamos.
3: Fer-lo fora jo crec que són molts diners a pagar, fer-lo fora. Ahí té... El...
0: Bueno, però que se li acaba... Quant de contracte té?
3: La veritat que no ho sé, però potser una temporada o dos més. Crec, eh?
0: O sigui que o es va voluntàriament, cosa que...
3: No
0: passarà, dudamos.
3: No passarà.
2: No passarà directament.
0: O ha d'acabar contracte.
3: Perquè molt de l'Atlético, però a mi si no me paguen aquí el finiquito...
2: Claro, claro.
0: No, jo, escolta...
3: I al final és així.
0: És una feina, vull dir. I després es pot tirar anys sense entrenar o el que sigui i... Pues,
3: però sí que és veritat que...
0: Que ja la
3: com
0: seva...
3: hem dit moltes vegades.
0: Ja està.
3: És a d'agrair el que ha fet per l'Atlético de Madrid, el canvi que ha fet des que va arribar. Però falta un puntito que el Xolo no el té.
2: Falta l'aire fresco, jo crec.
3: Sí.
2: Algú que vingui a posar noves idees.
0: Sí, de vegades el que passa, que hi ha un entrenador que porta molts anys, ja està tot molt, molt manit, ja és sempre el mateix i bueno, pues...
1: Hablando de eso, Mercedes.
0: Ay, cuidado, ¿qué ha pasado?
1: Manolo renovado.
0: Sí, Manolo renovado, pero Manolo un año. ¿Qué vos que digas? A ver, no lo sé, és a dir, és veritat que som molt de quan guanya, estimem molt a Manolo i quan perdem, totes les culpes per Manolo. No lo sé si és una bona idea, però Monchi ha decidit donar-li un any més d'una oportunitat que, pues ya veremos, vull dir, no sé. Tampoc nosaltres, si no guanyem, no passa res. Jo el que no vull és patir com he patit aquest any, que ara parlem del Girona, però jo, o sigui, bueno, fa dos jornades estuvimos un ratito ahí en descenso. Vull dir que no ens podem relaxar tant perquè pot ser difícil. I aquest any perdem a Romero perquè ja marxa, cosa que és normal. Dicen les males llengües que lo mismo Urco también. Bueno, veurem quin equip queda i veurem si el senyor Montxer fa...
3: A veure si pot fer l'efecte Montxi del Sevilla.
0: A veure si fa l'efecte i... Ell diu que des que va arribar li ha agafat ja més confiança a Manolo, pues a veure si és veritat, si fan un bon equip. Jo, Manolo, crec que no és un mal entrenador, però segurament li falta... Bueno, és que porta dos dies, vull dir, és que poca broma. No és...
3: Jo vull pensar que si l'han renovat és perquè la relació que té amb el vestuari és bona. Hi ha pinya de vestuari.
0: Sí, hi havia algun rumor, però venia molt més lligat a que aquesta mala onda era pel fet de classificar-se o no per Europa, que hi havia alguns que volien, altres que no, i això és difícil de gestionar una mica, perquè tampoc ens hem vist mai en esta gestió. Vull dir, Manolo no s'ha vist mai amb aquesta cosa de, ostres, Europa. I segurament això, però baralles, bueno, ja van sortir jugadors, fins i tot demanant disculpes, dient que no era culpa de l'entrenador, sinó que era una mica culpa de tots. Bueno, l'entrenador no ha canviat molt la línia, però els jugadors eren els mateixos. Mm-hmm. Bueno, ja veremos. Jo, veremos el infartito. Ara, quan renueve, veurem què ens passa. Però ja veurem. I, bueno, pues el Girona estava ahí, jugándosela, i tanto fue el cantado a la fuente que... Mira, que hi havia possibilitats de que no fossin... O sigui, és que és Mallorca i Girona amb l'Oviedo que ja estava, però...
3: Són dos projectes importants.
0: Però són dos equips diguem-ne, de...
2: Sí, que tenien un projecte de, pues, sí,
0: de primera. I d'estar allà, vull dir que...
2: I d'estar allà molts anys i ben assentats, perquè al final la qualitat dels jugadors, no només de Girona, que també, sinó de Mallorca, són... és que són molt bons.
1: Sí, si mires les plantilles és una locura.
3: Però
1: una
3: clar, que tens Muriqi 23 gols, eh?
2: Sí, però...
3: I se'n va a segona.
2: Però no et dona amb això, en una lliga com l'Espanyol, no et dona només amb la qualitat individual dels jugadors, que necessites també que aquests jugadors vulguin, de veritat, jugar. I a mi m'ha donat la sensació que molts jugadors que estaven al Girona aquesta temporada estaven simplement per agafar ritme, anar al Mundial i després marxar.
0: Es farà molt buit el Girona aquest any? És a dir, marxaran molts?
2: Segur, segur, jo crec que segur. Per començar, un Agi va fora, segur. Esperem que es pugui negociar un bon preu. Stuani, no sabem si es retira encara. Però jugadors com Witsel, com Blind, com Garzaniga, doncs no crec que tinguin nivell de segona, perquè és que són de nivell primera, Sigankov també.
1: Sí, ara estava mirando hace poquito que me salió un post de los precios de los jugadores del Girona y muchos para los 15, 30 millones, o sea, que Echeverri creo que 15, o sea, que puede sacar dinero el Girona.
2: Sí,
1: para,
2: pero al final...
1: Para armar una buena plantilla en segunda, pero es que el nivel de segunda de este año... Ojo,
2: serà,
1: cuidado, que se está quedando una segunda división...
2: Però és que tu tens, en aquest punt en el que tu baixes de categoria, estàs en un punt en el que no pots exigir que et paguin molt per jugadors com un Agi. Perquè un Agi pressionarà per marxar, sí o sí. I Sigankov jo crec que també són jugadors que no pots retenir a segona i pels quals no trauràs un gran preu perquè estan a segona. I no només passa amb el Girona, això passa amb tots els equips que han baixat sempre de categoria.
3: Clar, perquè a més a les clàusules sempre hi ha,
2: sí, hi ha
3: la diferenciació,
0: sí,
3: no?
0: Sí,
3: entre si estic a primera, estic a segona, de... l'asterisco, sí. La lleta petita...
0: Sí, sí, sí.
2: I sempre ha passat amb equips que han baixat. Per sort, nosaltres, en principi, tenim el City al darrere, perquè ens puguin cedir jugadors i tal, però que aquesta temporada, com a mínim, no ha tingut gran efecte, excepte Vitor Reis.
3: Un altre, però, que marxarà.
2: Sí, un altre que marxarà, que tornarà al City segurament. I res, doncs una temporada o més a segona.
0: Clar, que aquest és el tema. Sí, quan fas molt buit de jugadors, jo l'últim any que l'Espanyol va baixar no van marxar tant jugadors com podien haver... Llavors, bueno, vam aguantar una mica amb la plantilla i això sempre et dona una mica d'estabilitat perquè la Hypermotion no és com la primera, és a dir, els partits són molt més exigents i tots els equips, i fins i tot aquest any, mira com està, i fixa't, primera, és a dir, el Mallorca que ha baixat amb 42, és que tenien 42 també Osasuna i Llevant, tenia 43 l'Elx, l'Alavés, el Sevilla, vull dir que fins al 12...
3: Es que feia temporades que el descens no era tan car, o sigui...
1: Sí, molta igualtat, que si llegaves a los 42 estava salvat matemàticament.
3: I no.
0: És a dir, qui hem tingut...
3: Pensa que, si no recordo malament, l'Atlètic Club de Bilbao s'ha quedat, ara mateix, ha acabat la Lliga i no pot descendir, està clar, no? Però està a 3 punts del descens.
0: Sí, sí, sí, estamos por encima. Que jo, sí, sí. Em dius a començament de temporada te quedas 11 i te lo firmo, ojo cerrado, no miro, hago así i ja m'és igual. Però no amb aquest patiment i això, vull dir, perquè m'ha espavilat els últims dos que m'ha agafat, pues això, el que no ha pogut fer el Girona d'encadenar victòries, les hem encadenat nosaltres i hem sortit, però hem estat aquí, ha estat molt car el descens aquest any, molt car. Altres coses no han estat tan cares, però bueno, ahí estamos. Pues, bueno, parlarem de segona l'any que ve.
2: Sí, i jo crec que és important exigir responsabilitats aquesta temporada i no al camp. El problema ha estat la planificació de la plantilla, que va començar la Lliga i Mitchell no tenia equip.
3: Tu creus que s'ha de parlar amb Quique Cárcel?
2: S'ha de parlar amb Quique Cárcel perquè marxi d'una vegada. Perquè porta ja 3 o 4 estius que no... Tots els jugadors que porten són... És una moneda a l'aire, que si et surt bé, doncs molt bé, com l'any dels 80 punts, però és que si no et surt bé, et surt un Bannat, et surt un Miowski.
3: És que això és el que feia jo referència l'altre dia, quan et deia, te'n recordes que et deia que el descens del Girona ve des de l'any del campionat, perquè ja l'any després del campionat, quan va marxar Dovic, va marxar Savinho...
2: I Jan Couto,
3: Aleix
2: García...
3: El que va arribar...
0: Clar, és que quan buides has de pensar que potser no és al mateix nivell, però t'has d'assemblar molt.
3: Clar.
0: Perquè si no estàs acostumat a una manera de jugar, és veritat que el Girona va tenir una temporada molt bona i després això et genera una exigència, ja vas veure que vas jugar a la Champions i la cosa no va rotllar, has de, l'any següent tens possibilitats encara de netejar una mica.
2: Però és que estàs...
0: I no patir, és que heu patit tot l'any.
2: Estàs jugant a la loteria quan fitxes, vale, fitxes a Dovic, fitxes a Savinho i en Couto, i et surten bé els tres i és una temporada espectacular. Fitxes jugadors del mateix perfil, Misehui, que algú sap on està aquest tio, pues se'l va fitxar...
3: Esprilla,
2: el mateix Miowski, que aquests els fitxes, i és una moneda a l'aire i aquestes no t'han sortit bé. Si t'arriben a sortir bé, pues segurament estaria jugant a Europa, perquè els jugadors són bons.
0: Sí.
2: Però no s'ha sabut gestionar el gruix de la plantilla, jo crec, com s'hauria d'haver gestionat.
0: Sí, una vegada és això, fitxes jugadors que poden ser bons, però has de saber què fer amb ells també, una mica no fitxar per fitxar. Bueno, això ho hem patit tots, eh? Pues a veure què,
1: i qui Mitchell sí o no?
2: Per mi, el que ell vulgui. Si ell es veu amb corda a seguir i creu que ho pot tirar endavant, pues tocaran amb ell. Però si ell creu que ha de marxar, doncs que marxi.
1: Que huele.
0: I... No, bueno, si no creuen en projecte no, o pensa que no, a principi de temporada ja es va queixar i potser hauria d'haver dit, mira, escolta, esto no es, això no és el que jo volia, que vingui un altre que potser ho agafi amb una altra intenció.
1: No, lo pregunto por eso, porque es verdad que la temporada...
3: Pep Guardiola, que està allí.
2: Sí, Pep Guardiola.
3: Del club, amb el seu germà, que el porti aquí.
1: Cerquita de casa.
0: No, claro, però, así, por entrenar algo.
1: No, lo preguntaba precisamente por eso, porque yo creo que Michel, aunque el Girona haya bajado... también es el entrenador que los ha puesto en Europa, que le ha dado los mejores años, entonces bueno, al final...
2: Y una idea de
1: sí, yo. Y no sé hasta qué punto eso, si la gente confía o sigue confiando en él o no. Yo desde luego, si, como dice él, si él quiere seguir, yo lo dejaría. Porque pues al final tiene experiencia, además, en segunda.
2: Claro, y te una oferta de l'Ajax. Sí.
1: Eso he visto.
0: O sigui, aquí el tema està si ell confia en el projecte, confia en estar un any a segona, amb el que això repercuteix per un entrenador estar a segona, i si té ganes de tornar a patir, pues, com se sufre, perquè en segunda...
2: Perquè és que l'any que ve no tornaràs, eh? O bueno, igual sí, però no serà...
0: Bueno, és molt difícil.
3: Mira dels
0: que van baixar l'any passat, mira com estan, vull dir que...
2: Això.
0: I alguns jugándose el descenso. Vull dir que és complicat.
3: És el que deia el Dani, o sigui, la segona que tenim aquest any... Però és que la segona que tindrem l'any vinent torna al Tenerife, que el Tenerife tornarà amb un projecte per pujar a primera. Això està clar.
0: Això, que és complicat, però bueno, si fan un projecte bo, poden, perquè ja tenen el ritme, ja saben, vull dir, si tenen pots, la pressió.
2: I si pots mantenir però... jugadors i amb els diners que has tret, perquè encara et queden diners de les ventes de l'any de la Champions. Van pagar 20 per Aleix García i 40 per Dovic. Vull dir, et queden diners. I vendràs a un Ajib, espero que com a mínim per 20. I vendràs a Sigankov, espero que com a mínim per 15. Tens diners per fer un bon projecte de segona.
0: Gasta-te-los.
2: O si vols... Si vols...
0: O gasta'ls bé, vamos.
3: I ara rebràs però... diners pel descens, o sigui...
2: Sí, i si vols, gasta't diners. Si no vols gastar-les en jugadors de fora, gasta-ho en els jugadors que són d'aquí i que de veritat volen jugar. Perquè jugadors, és el que he dit abans, com jugadors com un Aji no volen jugar al Girona. I se'ls veu, i la temporada que ve jugaran pues, a un equip top d'Europa, segurament, i no a segona.
0: És preferible, sí, és preferible agafar jugadors que estiguin al Girona i sentin una mica, ja sabem que esto ya, sentir els colors és molt raro, bueno, però una mínima part, saps?
3: I recuperar les teves pròpies sessions, que les has tingut jugant.
2: Bueno, és que hi ha una imatge, quan acaba el partit, d'un Aji a la banqueta, que és que li és igual tot.
0: Bueno, perquè
2: estava allà perquè havia d'estar, i és el que diu ell. Has d'apostar per gent d'aquí. No pot ser que Iker Almena et faci una pretemporada increïble i et vingui un equip d'Aràbia Saudita, de segona d'Aràbia Saudita, i se l'endugui. I el xaval, bueno, el xaval l'entén que vulgui marxar. Però lluita una mica perquè
3: lluita,
2: es quedi.
3: L'has de lluitar.
2: Lluita perquè es quedi el talent de casa, que no és poc. Tens jugadors com Artero, com Joel Roca, tenies Almena, tens una qualitat increïble en el filial i no l'estàs sabent aprofitant.
0: Bueno, possiblement que en aquest any hauran de tirar. Ja veurem. És el que passa. Pues tindrem això, farem comentaris de com va la Lliga de Segona, que ja et dic que emocionant està tela. I ara, que els hi queda una jornada només, pues estem amb les mateixes. El Racing ja estava per ascendir i ara el Deport, un altre històric, que torna a primera.
3: Ja era hora,
0: que dos,
3: ja era hora.
0: Ja li tocava, ja li tocava. El Depor sempre és un equip que se li té carinyo, però ja, per fi, torna a pujar. Però és el que hem dit, els quatre que es juguen la plaça que queda, doncs fins i tot fins al vuitè, tenen possibilitats d'entrar. És complicat, eh? Per això ho hem dit abans. I està bueno, el Saragossa, que és un històric, que baixa.
3: Ja baixa.
0: I tens ahí el Cádiz, que...
1: No, el Cádiz ja no. El Cádiz ja està salvat.
0: Ja està.
3: Se la juguen Mirandés-Leganés, que s'enfronten a l'últim partit al camp del Leganés. Eh?
1: És una final.
0: Pues ahí està el canvi de cromos. Mm. Però vaya dos, eh? Perquè el Mirandés l'any passat va estar a punt.
3: Sí, però el Mirandés porta una inèrcia, que el donaven per... ya en primera refa unas semanas, pero sí, por toda sí. La inercia que está, que ojito el Leganés, ¿eh?
1: El Leganés, eso, lo que hablamos, que cuando vienes de arriba abajo normalmente cuesta más.
3: Sí.
1: Así que ya veremos qué pasa. Ojalá... Yo, es verdad que me gusta y me cae muy bien el Mirandés y ojalá se salve, pero lo que hablamos, si baja el Leganés, ojo, cuidado, porque es otro histórico que se va a primera ref. O sea, que ya decimos que la segunda división está muy, muy cara. Y no te puedes despistar porque ya te vas para el pozo, pero rápido. Y el ascenso va a costar mucho. Los dos que ya lo tienen asegurado bien, pero juego al playoff que se va a quedar porque va a ser también para verlo, ¿eh? Porque también hay equipos muy, muy fuertes allá arriba.
0: Pues aquí está Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos, que son equipos que se pueden.
3: Bueno, todos históricos. Todos históricos. Castellón y Burgos. Fa molts anys que no estaven hasta la primera.
0: Per això vull dir que són ells que mira per on. I
1: jo sí que tengo que apostar y de los que me gustaría, yo Málaga que suba. Pero es lo que quiero. No
0: también,
1: lo que...
0: también le tocaría.
1: Sí.
0: Però mira el que hem parlat. Granada i Cádiz, dos equips que van baixar l'any passat i ojo, cuidado. Granada va passar molt malament al començament de la temporada.
1: No, no, Granada porque firmó la permanencia hace también... 3 semanas o 4, pero también lleva ahora 2 derrotas o 3 seguidas, o sea que no, ya te digo, no te puedes despistar. Y sí que es verdad que yo creo que a la que consiguieron la salvación ya se han relajado bastante y lo mismo, más de lo mismo, al final ya vacaciones, el año que viene a ver qué pasa y hasta a ver qué pasa también con Izan, que lo comentábamos aquí, que depende a ver lo que hacía el Girona, realmente está firmado por el Girona, pero no sabemos qué va a pasar, si se va a quedar en segunda, si va a venir alguien con los millones y se lo va a llevar, si lo van a ceder, veremos a ver qué pasa. Pero a mí tiene nivel de primera de calle ese jugador ya. Pero bueno, ya te digo, a ver qué pasa en el mercado, a ver cómo se refuerzan.
2: Home, jo espero, si ja mal hauria quedat a primera, imagina't a segona.
0: I per quedar-se a segona, que es quedi amb vosaltres, no? Una altra cosa és que algú de primera piqui porta i us deixi anar uns diners.
3: Si us saps treballar un any que estigui amb tu, puges a primera i ja està amb tu a primera.
0: A veure, és un nano molt jove, no?
1: Vull dir sí,
0: que no té, pots agafar-ho perquè no tingui aspiracions de... Tens temps d'anar a primera, saps? Tens temps de fer futbol de primera.
3: Has de fer com si fos pues el Jeremai pel Depor, no? Que sonava per el Porto i mira el que ha fet.
1: Que entiendo que el Girona va a hacer... El proyecto va a ser de subir, sí o sí, a primera.
2: O más que si no.
1: No puede hacer otra cosa que no sea eso, entonces...
0: Si no, ya lo veremos aquí quemando estadios.
1: Creo que salvo que tenga entonces eso, una muy, muy buena oferta de algún equipo de primera división, creo que se va a querer quedar porque está cerca de casa, porque creo es eso, un proyecto ganador. Entonces, a poco que de esto, yo creo que se debería quedar.
3: No sabem si és un dels jugadors que Riquelme va pel Real Madrid, ¿no?
1: No creo. No creo, pero yo, no. Por ejemplo, ves, para el español no lo veo tan descabellado. Para mí tiene nivel para un español y yo creo que ahí Monchi en el centro del campo, además que el español tiene muchos problemas, creo que
0: en lugar de
1: por Lozano y Izan, son palabras mayores para mí.
3: Ya, pero yo pienso que el Girona això lluitarà.
1: Sí,
3: son els jugadors,
1: no lo dejaría escapar, desde luego.
3: Son els jugadors amb el que has de construir el futur.
1: Sí, sí, no, está claro. Sí, que, si vols proyecto para subir, sí. Tienes que quedarte.
0: Si vols un equip per pujar, has de tenir algun bloc que sigui un bloc dur, que pugui pujar i el puguis deixar després i no desmuntar equip, perquè és el que et passa. Ara muntes un equip, després el desmuntes, després el montes
1: i és
0: quan pateixes.
1: Lo que hablaba Mercedes, que al final es un chaval joven que sabe que de esto. Entonces, estar en un proyecto ganador cerca de casa, yo creo que si él no lo ve, alguien debería decírselo. Que ponga un poco de cabeza, que no por jugar en primera se ciegue y se vaya... al primer club que sea, no. Para no de esto.
0: Que després passa el que passa, eh? Que l'espanyol saben molts que se ciegan i se'n van a Madrid i coses d'aquestes i després a xupar banquillo. Bueno, això quan tens 30 anys ho puc entendre. De dir, que me lo hago un José Lu que ya estem acabant, pues me voy a Madrid, pego mi última, bueno, però un nano... Si és de la casa, és de la casa? És cantera?
2: Izan González, no.
1: No.
2: És del Cornellà, crec.
0: Bueno, pues lo pescaron bien, eh?
1: Sí, ha sido lo más rápido. Realmente se estaba peleando eso con muchos equipos españoles, pero el Girona fue el más rápido en su momento.
2: És a dir, o sigui, em sembla que és del Cornellà. Va començar la temporada cedit a l'Europa i a mitja temporada el van recuperar i el van vendre al Granada, crec.
0: Bueno, doncs veurem què decideix i què decideix el Girona i què fem i quins equips al final acaben pujant. I bueno, Mundial. És que quan no hi ha un club i otro... A veure si Dani gana algo este año.
3: Bueno, i força Rayo, eh?
0: Sí. Bueno, sí, és veritat, no hem parlat, però Rayo juga...
1: Confiança 100%, sí, va ser molt complicat, però...
0: Que guanyi o no guanyi afecta als equips d'Europa? No.
1: Ara ja no, però...
2: Bueno, ells entrarien a Europa League.
1: Sí, claro, a ellos sí, si ganen la competició suben directament
0: però
1: a Europa League.
0: Però com el que va a la conferència és un altre, no? Vull dir que... Bueno.
1: Pero que realmente haga lo que haga, para mí ya ha hecho historia, pero sí, sí que es verdad que lo podría redondear de una forma increíble. Porque yo creo que nadie de los que estamos aquí pensábamos que iba a estar ahí. Y...
0: No, tenían en cuenta con Van Comansa, criticando de las toallas, pues...
1: Y ojalá, cosa... ojalá se diese, ya te digo, va a ser muy complicado.
3: Pero sería la victoria del fútbol modesto, ¿eh? O sea, un barri, sí, es un barrio, o sea, no es que es una...
0: Sería ver como si es vol, hi ha equips que poden.
3: Sí.
0: I se li ha donat també tot com molt, un clima molt perfecte, però li ha donat, vull dir que també, estaria guai perquè no, a lo mismo no se ve en otra.
1: I se va a ver, i con un, para mí, con un... presidente que es nefasto, o al menos en lo social. En lo deportivo parece que no tanto, pero en lo social al menos no hace nada por el club.
0: Sí, la gestión, o sea, que... ha estado complicada.
3: Y pero en cambio el entrenador que tienen brutal, ¿eh?
1: Sí. Es que tienen un ojo, es lo que hablamos, que para los entrenadores el Rayo tiene un ojo increíble, todo
2: sí,
1: le sale bien.
2: Pero acabará la Premier también.
1: Sí, yo creo que sí. Este año, de hecho, yo creo que ya le queda nada.
0: Sí, no creo yo que acabe... Bueno, pues sort, Rayo, ya veremos qué fan... Bueno, los 26, ¿qué? No hi ha res que... Bueno, és una llista que...
1: No, sí, realment...
0: Era el que havia d'haver? Vull dir, trobeu a faltar algú? No trobeu
1: sorpresas,
0: a faltar ningú?
1: Creo que quizá Pubí, que no, pues para mí no es sorpresa, porque es más que merecido que esté ahí, pero sí que es verdad que quizá no se esperaba porque no había estado en listas anteriores, y Eric García, que ya lo dije, para mí tiene que estar ahí también. Poco que decir porque se lo ha ganado, que ha hecho un temporadón y aparte te puedes jugar de lateral, te puedes jugar en medio campo, te puedes jugar de central, entonces son jugadores que tienes que tener ahí. Yo quizá, bueno, es verdad que quizá lo que más choca es Gaby porque no ha estado lesionado en gran parte de la temporada, pero bueno, al final sabemos que De La Fuente le tiene una confianza plena, sabemos que es un guerrero, o sea, a mí es verdad que porque es del Barça y no me acaba de caer del todo bien, pero es un guerrero y yo gente así los quiero siempre en mi equipo, la verdad, no te voy a mentir.
2: A mí el que de tots els 26 el que em costa més igual és Jeremy Pino.
1: Sí, porque ya parece que llevamos tiempo sin oír nada de él.
3: Sí, pero es no diga con Gaby, también es de la confianza de
1: sí,
3: de la
1: yo
3: fuente.
1: Creo que sí, que al final se ha llevado gente en los que confía 100%, que son, bueno, lo que dice él, más que un equipo es una familia, y los que no han estado nunca, como es el caso de Eric García o Pubill, los ha tenido en categorías inferiores y los conoce muy bien y saben que van a estar bien. Entonces, bueno, ya veremos a ver qué pasa, pero a mí la verdad es que me gusta. No te voy a decir que no.
2: Va Joan García, al final.
1: Y creo que va a ser titular.
3: Y Jeremy Pino
0: él creo que Joan García será el titular. Ya veremos.
3: Y Jeremy Pino está en la final de la Conference, amb el Crystal Palace. O sigui...
0: Has de marxar de l'Espanyol per poder anar a la selecció. Ja està. Ala, ahí lo dejo.
1: Bueno, y luego lo que dijo, que también estamos hablando de Joan García, estamos hablando también de Unai, pero no se habla de David Raya, que, ojito, cuidado, que para mí también tiene nivel de ser titular tranquilamente. O sea, cualquiera de los tres porteros de España son...
0: Es que no, yo creo que la portería no té problemes, ¿eh?
3: Pero si analitza la temporada de cadascú, potser... El que pitjor ho ha fet, pitjor entre cometas, ha estat Unai Simón.
1: Sí. Y bueno, luego lo que decía el de los jugadores de apoyo, que va también Leo Román del Mallorca, a mí me parece un porterazo, pero increíble.
2: O sea, bueno, pero això dels jugadors d'apoyo no, o sigui, no crec que sigui...
1: Sí, no, en teoria no van convocados, salvo que haya alguna lesión, entiendo, y tengas que tirar...
2: Però és que no té gaire...
1: Y no tiene por qué ser uno de ellos.
2: Clar, no té gaire sentit, jo crec que si se't lesiona, posem Unai Simón, vagi Leo Román i no vagi Remiro.
1: Claro, no, dir, por ejemplo, claro, no.
2: Jo crec que els jugadors aquests no estan allà per...
1: Sí, no
2: per si es lesiona algú, van a ells. Estan allà per fer una dinàmica d'entrenament doncs, més positiva pels jugadors, però no crec que si cap d'aquests anirà convocat, jo crec que en cap cas.
0: No,
2: cap
0: segurament és per completar, perquè tinguis segurament gent a totes les posicions i puguis fer entrenaments ben...
2: I perquè si portes a jugadors com Àlex Ramiro, que s'han quedat fora per res, o portes a qualsevol altre jugador que s'hagi quedat
3: normal,
2: a
3: prou, o el que sigui,
2: sí, qualsevol d'aquests, sí,
3: pot haver-hi mala maró.
2: Clar, i sentiran que d'alguna manera els estàs com humiliant.
0: Sí, aquí la majoria són nanos, jugadors de la sub i de les categories inferiors, que aquests, si després l'envies a casa, no diran que no, perquè saben que tard o d'hora potser tindran una possibilitat a la superior.
3: És una experiència per ells. Exacte. I ningú els diu que en el futur...
0: Són nanos que això els
3: restaran, perquè Marc Bernal, per exemple...
0: Clar, és com si ens criden a nosaltres.
3: No triguen a molt.
0: Bueno, pues estic aquí, ets el ratillo, faig la meva patxangueta, no estic pensant que, ostres, m'he quedat fora d'un Mundial, perquè tinc anys per poder anar a Mundials. Bueno, sí que li van preguntar pels jugadors del Barça, no diré res, perquè és que sí, són bons, han d'anar, però el Madrid, ningú tampoc, vull dir, clar...
1: Bueno, però és que a quién te
0: lleva. No,
1: és que no han fet res.
4: Es que realmente es lo que decía Chema, que como mucho te puedes llevar a Carvajal y para hacer piña, porque realmente tampoco sería titular. Entonces, para mí es que no se merece ir ninguno. O sea, para mí es que
2: yo creo que
4: es lo que hay.
2: Els dubtes estaven en Carvajal, estaven en Heisen i estaven en Gonzalo, que en el final amb el grup aquest passa que els tres davanters que tens, és a dir, Oyarzabal, Ferran i Borja Iglesias són molt millors que Gonzalo.
0: Correcto.
2: Els centrals que tens, jo crec que poden fer millor que Heisen. I en el lateral tens a Llorente i pots jugar a Pobill, també.
0: Sí. I també hi ha un problema, que aquests jugadors del Madrid no han jugat.
2: Pedro Porro. I Pedro Porro.
0: No, són jugadors que no han jugat. És a dir, no han tingut... Jo, Gonzalo, per exemple, si potser hagués jugat més, lo mismo tengo dudas, perquè si potser fica més gols, juga més, el tens més en forma, però, però és que ha jugat... O sigui, va començar molt fort, però...
2: I que el que
0: va desaparèixer.
2: En principi, el tercer davanter és Borja Iglesias, i Borja Iglesias et dona unes coses a dalt, et dona un joc d'esquenes i un saber associar-se que no t'ho dona Gonzalo.
0: No, jo estic molt contenta, per la part que me toca, que és poca, perquè tampoc, sí, no, l'Espanyol tampoc no va a ningú tampoc.
3: Borja Iglesias és el Dani Huiza de la selecció.
1: Sí.
0: Però sí, és un tio que et pot fer una jugada a qualsevol cosa i en moments desesperats és el noi que et pot marcar la diferència.
4: Bueno, sí, el diferent, lo que hablamos, para partidos esos que están atascados, que al final necesitas colgar balones y demás, un delantero que te va a hacer falta en muchos partidos, porque a España se le van a hacer muchísimo, porque saben cómo juegan, creo que todo el mundo sabe que es muy superior, y entonces hay partidos que vas a necesitar un gol y Borja Iglesias te va a dar ese trabajo para, si no para marcar, para abrir espacios, para tal, lo que dice él, juega muy bien de espalda, entonces bueno.
0: ¿Creieu que amb els jugadors que portem podem ser favorits?
2: És que porta jugadors, jo crec que sí, porta jugadors per moltes situacions, és a dir, té com el seu 11 titular, que en principi hauria de ser titular, però després és això, que si se t'encalla el partit, doncs pot sortir Borja Iglesias a rematar, pot sortir Baena a fer pilotes parades, pot sortir Víctor Muñoz a córrer, si vols. És que hi ha moltes situacions, et surt Gavi amb la garra. Hi ha moltes situacions de partit i jo crec que les ha cobert molt bé amb els jugadors que podia escollir.
3: Sí, jo penso com a Roger, que és una selecció molt equilibrada, que et dona molts recursos tàctics a nivell defensiu, a nivell d'atac, guanyar profunditat, per entrar per bandes... no sé, favorita? Sí, jo penso que sí que està de les favorites, però també penso que hi ha tres o quatre seleccions més que estan a l'alçada d'Espanya.
0: Ja quan comencem farem porrita, a veure què...
3: Jo crec que no pot començar dient que és favorita al Mundial, Espanya.
0: No, perquè no s'entra el mal cuerpo. Però, bueno, té bons jugadors,
3: té jugadors
0: que poden marcar diferència, vull dir que... Que esperem que com a mínim ens donin una mica d'alegria als que no hemos ganado nada o als que, pues, que puguem fer celebrar alguna coseta.
3: Jo, per exemple, crec que per sobre, una miqueta d'Espanya per sobre està França i després Portugal i Marroc.
0: Jo el Marroc veig allà, està molt bé,
2: Bueno, que no, tampoc pots fiar-te mai de Messi.
3: No, està clar que Argentina, sí. Brasil segurament estaran allà, però...
0: Són d'aquestes que potser si tot juguen malament... Es troben que arriben i...
2: És que jo crec que Messi, si vol, i ell diu, jo... És que em ve de gust guanyar un altre Mundial, jo crec que cuidau amb Argentina, perquè també té una plantilla molt equilibrada i tenen el millor jugador del món.
4: Que Messi andando te hace más que...
2: Sí, sí.
0: Encara creieu que està a aquest nivell?
4: Sí, té una visió de juego única, que yo he visto partidos del Inter Miami y lo ves andando y de golpe, pum, un pase que te rompe todas las líneas y dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo ha hecho?
2: Es que al últim Mundial, lo bo de Messi no va ser el físic i com corria, que feia uns passes i feia uns gols sense moure's.
4: És molt diferencial. Ja, bueno, passa lo mismo con Portugal, que Cristiano parece que no se cansa de marcar, que no se cansa. Entonces, bueno, son equipos a tener en cuenta. Yo sí que creo que España está entre las, si no la favorita, las dos favoritas seguro, pero bueno, ya un mundial es un mundial, puede pasar cualquier cosa y no te puedes fiar.
0: I pues, has parlat de Cristiano, ja parlarem també d'aquests històrics que porten ja molts mundials a sobre, perquè tant Cristiano com Messi són jugadors ja...
3: Bueno, que Cristiano és el que més, no?
4: Sí, y además lo que hablamos, que físicamente, o sea, tú lo ves y es un portento. O sea, yo creo que poca gente está físicamente como está Cristiano y se cuidan como se cuida Cristiano. Es un ganador nato y parece que todavía quiere seguir jugando unos años y veremos a ver qué pasa.
2: Y que en principio el Mundial de Qatar del 2022 había de ser el seu últim y el últim de Messi y no.
4: Y aquí están los dos.
2: Y aquí están. Y espérate a ver cómo arriban dentro de 4 años. Visto lo visto.
0: Tindrà 4 anys. Quants anys tindrà Cristiano ja?
4: 50 ja, no?
2: Bueno,
4: no
2: sé és que això ho dèiem. Pues 40, això ho dèiem fa 4 anys també. Això ho dèiem fa 4 anys també. Sí, quants anys té Cristiano? 37? Ah, 41, home, no. I aquí
0: pues
2: està.
0: Pues mira-lo, sí, sí. Bueno, no. O sigui, mentre els seleccionadors pensin que estan per jugar amb un nivell, no, ¿quiénes somos nosotros? Pa... fer grans a ningú.
2: No haurien d'arribar al Mundial del 2030, però lo maco que seria una final o al Bernabéu o al Camp Nou de Messi Cristiano.
0: Ostres.
2: De Mundial.
3: Amb crosses, ahí los dos.
0: Aquí, a Roger ha quedat tenir un sueño húmedo.
3: En contra de una final del tiqui-taca del taca-taca.
4: Ojo,
3: Yo... Ahí la dejo.
4: Aviso ya que quiero un España-Argentina en la final.
0: Jolín, ¿ya?
3: Això és la finalíssima, no?, que s'havia de jugar.
4: Sí, por eso.
3: La bolsa aquí, no?
4: Me he quedat con ganas.
0: Ja té una... Clar, és que Dani ha de guanyar alguna cosa aquest any, pobre, perquè si no...
4: Tengo mucho amigo.
3: Que sàpiga la seguidora d'Espanya, la seguidora d'Argentina, que no arribarà a la final.
0: Exacto. Los acaba de...
4: Descartado en la primera ronda.
0: Los acaba de agafar.
4: Tengo muchos amigos argentinos, así que así les puedo picar también.
0: Doncs veurem què tal, perquè o sigui, no veurem el final del Mundial, perquè nosaltres marxarem abans, però bueno, potser una mica. Quan comença?
3: El 14 de
2: juny.
0: Pues, res, veurem podrem parlar una miqueta de quines sensacions amb alguns equips veiem i farem porreta, que al setembre quan tornem veurem qui ha guanyat porreta.
4: Jo sé qui no.
0: Doncs ara fem una petita pausa i canviem de pilota.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
2: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
3: Bona nit en punt, són les 10 del vespre. Una nit més en antena el programa Long Play fins les 11 de la nit per gaudir, com sempre, d'una selecció musical gourmet. Et saluda davant del micròfon i a la producció del programa en Xavier Baltà. Avui, per iniciar el programa, ho farem amb la banda de rock americana més important de tots els temps. Estem parlant, evidentment, dels Eagles, per gaudir d'un tema amb una durada de 10 minuts, el seu treball Long Road of the Dead.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.

Doncs hem començat aquesta nit d'una manera lenta amb aquesta fantàstica cançó de l'any 2007. Un llarg camí per sortir de l'Eden. És el setè i darrer àlbum d'estudi del grup nord-americà The Eagles, com et deia, publicat en el 2007. Després de gairebé 6 anys de gravació, aquest àlbum va ser el primer LP editat del grup gairebé 3 dècades des del llançament del seu darrer, anomenat The Long Round, en el 79. Va ser també el primer treball del grup des de la marxa de Don Felder, que va ser el 2001, així com l'últim treball discogràfic amb Glenn Frey, abans justament de la seva defunció el 2016. L'àlbum va debutar en el primer lloc de la llista nord-americana Billboard 200 i va guanyar 2 Grammys. Va suposar el 6è número 1 del grup, l'àlbum més venut en l'any 2007, als Estats Units, on va vendre, atenció, 3 milions i mig de còpies, tenint en compte ja que el suport, en aquest cas en disc compacte o en vinil, doncs havien caigut molt les vendes. Continuem. Anem a l'any 1969.

A la nit de l'omple i aquí a la sintonia de Ràdio Rubí, el 99.7 de la FM, estem gaudint d'aquest tercer àlbum d'estudi de la banda britànica de blues rock Fleetwood Mac, llançat, com et deia, un 19 de setembre de l'any 69. Aquest àlbum portava per nom Then Play On i va ser l'últim àlbum en què Peter Green, el fundador i líder original de la formació, va estar precisament en aquesta mateixa peça. Aquesta cançó, My Dream, el tema que estem escoltant, va aconseguir el número 6 de la llista d'àlbums del Regne Unit. I estem escoltant-nos, com et deia, aquest senzill My Dream. I ara ens volem vestir de categoria perquè volem donar la benvinguda a la reina, Aretha Franklin.

Today I Sing the Blues, escrita per Curtis Lewis, interpretada per la fantàstica reina del soul, Aretha Franklin. Aquesta cançó aconseguiria el número 10 a la llista nord-americana de Rhythm and Blues, era el 1960, i es va incloure ja en el seu àlbum de 61, que va ser l'àlbum de debut que portava per nom Aretha, llançat el 27 de febrer del 61 per la companyia Columbia Records.

0: Ara mateix sonant una de les grans cançons dels Kroll, The Still and Nash. Va ser cara B del seu single de debut, Marrakech Express. Aquesta banda de folk rock nord-americana. Helpless Hopping, el tema que ara mateix estem fent sonant, Esperant Impotent. Publicat un 29 de maig de l'any 1969, sonant a la ràdio.
1: A Ràdio Rubí, Long Play.
2: Yesterday my life was filled with rain.
1: Un espai on la música és la protagonista. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Long Play, un espai on la música és la protagonista.

Si abans escoltàvem una cançó de l'any 69 dels Crosby, Still and Nash, ara ho estem fent de la mà de la cantant de pop, rock i jazz, i també folk, evidentment, doncs la gran Joni Mitchell, amb una cançó inclosa en el seu àlbum Clouds, llançada, com et deia, en l'any 69. Ella justament ens va inspirar amb l'habitació que ella tenia en el barri de Chelsea, a la ciutat de Nova York, per fer justament aquesta cançó, Chelsea Morning. I ara, també en el 69, aquesta altra. Inolvidable Bob Dylan. I aquest tema, Lady, Lady, Lady.

0: still ahead.
1: Una cançó que la podem trobar inclosa en l'àlbum del 69, Nashville Skyline, Lay Lady Lay, una cançó d'en Bob Dylan. Cal dir, com a curiositat d'aquesta peça musical, que es va escriure originalment per ser inclosa a la banda sonora de la pel·lícula Midnight Cowboy, però no va arribar a temps i, per tant, no va ser inclosa finalment. I també, com a cosa curiosa a comentar sobre aquesta cançó, ell la va interpretar per primera vegada davant d'un grup d'amics, entre ells, doncs, Joni Mitchell, Graham Nash i Kris Kristofferson, a la seva casa, que tenia justament a les afores de Nashville. Selecció Gourmet, Long Play 99.7 Ràdio Rubí.

Com va ser l'àlbum de debut de la banda de rock i soul nord-americana Delaney and Bonnie. I aquest àlbum inclou aquesta interessant versió del tema Piece of My Heart, una cançó escrita per Jerry Dragoboy i Bert Burns i originalment gravada per la reconeguda Erma Franklin, la germana d'Aretha Franklin, en el 67. La cançó va passar un primer pla d'atenció quan en Janis Joplin i la Big Brother and the Holding Company van fer una versió de la cançó en l'any 1968 que la van incloure en el seu àlbum Cheap Thrills. I parlant de la Janis Joplin, aquí la tenim amb una molt bona cançó.

0: Era un terratrèmol en directe. Estem escoltant la magnífica Janis Joplin, Try Just a Little Bit Harder, una cançó que trobem inclosa en el seu àlbum del 75 que portava per nom Janis. I després, amb una edició ampliada del Peel, que es va fer el 2003, també es trobava inclosa aquesta cançó, encara que era original de l'any 71. I també cal comentar que hi ha un àlbum en directe que porta per nom Life in Vostok, publicat a l'any 1969, però que es va reeditar a l'any 1992, i també hi podem trobar justament aquesta cançó de la gran Janis Joplin. La música sona a la ràdio, estàs a la 99.7 de la FM, això és en Ràdio Rubí, fent-te companyia.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Just what's on your mind. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Just what's on your mind. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Sonant Somotown, una cançó escrita per a Smokey Robinson i interpretada per primera vegada en el 66 per la banda The Temptations, Get Ready, però aquí de la mà de la gran Ella Fitzgerald, amb un àlbum publicat en el 1969 que portava per nom Ella i que s'ho feia amb aquesta fantàstica cançó, un àlbum que incluïa cançons populars de finals de la dècada dels 60. Ara anem també a categoria musical, perquè anem a escoltar a la banda Genesis.

Escoltant aquest sol silenciós de Silent Sun, va ser el primer senzill de la banda anglesa de rock progressiu en Genesis, en ser inclòs en el seu primer àlbum From the Genesis to Revelation. Va ser escrita per en Tony Banks i en Peter Gabriel amb la producció de Jonathan King. I us vull comentar una curiositat sobre aquesta cançó, perquè precisament en Tony Banks i en Peter Gabriel bàsicament la van gravar per agradar al seu productor, que era un fan total dels Bee Gees. I si us fixeu en la cançó, doncs recorda les primeres cançons que havien publicat justament els Bee Gees a finals de la dècada dels 60.

La parella sentimental de Jerry Goffin i Carole King van publicar aquesta cançó, que es va incloure precisament en l'àlbum de Carole King del 71, Tapestry, Smackwater Jack. I després també aquest senzill es va incloure juntament amb So Far Away com a segon single publicat del mateix llarga durada, que arribava a la posició número 14 a la llista del Billboard Hot 100. Posteriorment, molts artistes la van versionar i interpretar. La més famosa, potser, d'aquestes interpretacions va ser la que va fer el productor Quincy Jones, que va donar títol al seu àlbum del 71 que portava per nom Smackwater Jack. I ara, amics, suavitzem, baixem el ritme per escoltar una cançó d'amor del desaparegut John Lennon.

Amor és llibertat, llibertat és amor. Amor és viure, viure l'amor. Amor és necessitar ser estimat. Amb aquests versos captivava tota una generació en John Lennon. El tema va veure la primera vegada la llum en l'àlbum del 1970 que portava per nom John Lennon amb la Plastic Ono Band.

Fa un moment escoltàvem a un dels components de la banda Beatles, en John Lennon, i ara ho fem amb un altre, amb George Harrison, amb aquesta cançó Give Me Love, principal tema de l'any de l'àlbum del 73, Living in the Material World. Aquesta cançó arribaria a ser número 1 de la llista Billboard Hot 100 americana a la fi del juny de l'any 1973. Aquesta cançó, doncs, treia del cim de la llista Billboard el seu company, en aquest cas en Paul McCartney, amb la cançó My Love. Justament, la cançó My Love, que Paul McCartney interpretava amb la seva banda Wings, és la que anem a escoltar ara mateix.

L'àlbum del 73, en Red Rose Speedway, incluïa aquesta cançó, My Love, tota una declaració d'amor que avui es podeu imaginar justament a la seva companya sentimental, que a més també formava part d'aquesta formació, Paul McCartney and the Wings, Linda McCartney. My Love, el meu amor. Resten pocs minuts per arribar a les 11 de la nit i intentarem encabir encara dues cançons. Torna Paul McCartney amb aquest tema.

0: Another Day, una cançó publicada en l'any 71 després de la separació de la banda Beatles de la mà d'en Paul McCartney, quan justament estava fent les gravacions del seu àlbum Ram en l'any 70 a Nova York, encara que no es va incloure mai en aquest àlbum. I el temps ens tira a sobre, estem a punt d'arribar a les 11 i per tant hem d'acomiadar el Long Play. Com sempre, produint aquest programa i parlant-te, soc Xavier Baltà, molt bona nit, que passeu molt bona setmana i que descanseu. Gràcies per estar amb nosaltres.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.

0: al teu costat.
1: Són les 6 del matí.
2: L'esport.
3: Emocions, moments, situacions.
2: El futbol.
3: Sentiments, promeses, amor.
2: La Unió Esportiva Rubí.
4: Siento lo mismo por ti.
3: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
2: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
5: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
6: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
7: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
0: La informació de la ciutat... A Ràdio Rubí.
8: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
6: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Benvinguts i benvingudes a, de nou aquí a Ràdio Rubí. Els micros ja preparades per obrir un nou Inspira't i avui venim amb aquella idea simple però poderosa per a un moment i crear espai per allò que ens mou per dins. I abans de començar a caminar plegats, Carmen, com arribes avui?
1: Doncs mira, arribem amb ganes de respirar, de crear i de compartir històries que ens toquen. Avui venim amb el cor obert i amb la sensació que necessitàvem aquest moment. O sigui que anem a inspirar-nos.

0: Ens acompanya un artista que està fent un camí molt bonic dins l'escena emergent. Ella és d'Esparreguera, té una sensibilitat especial que es nota només escoltar-la. La Laura Benet arriba amb el seu nou EP, entre parèntesis. Benvinguda a Ràdio Rubí.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Benvinguda a Ràdio Rubí i a l'Inspira't, el nostre programa inspiracional.
1: Moltes
0: Abans d'entrar en matèria, m'agradaria entendre una mica la teva trajectòria.
1: Uh-huh.
0: Venies de Mura, el teu primer disc,
1: sí.
0: I ara arribes amb aquest EP que és molt íntim.
1: Sí,
0: com ha anat totalment aquesta evolució? Què ha passat en tu perquè avui sonis així?
1: Amura és una barreja entre totes les cançons que vaig començar a escriure ara ja fa molts anys, potser 4 o 5 anys, quan encara no sabia que m'escoltaria algú. O sigui, realment aquestes, la majoria de cançons, més o menys la meitat del disc, el vaig composar per mi. O sigui, era, jo potser estava trista, m'estava passant alguna cosa i m'escrivia aquesta cançó per mi. Fins que va arribar un dia que sobretot els meus amics, els meus familiars em deien: Laura, però has de fer alguna cosa amb aquesta cançó, no? O has de formar-te una banda. Llavors van començar a créixer aquestes cançons. Llavors, d'alguna manera és com a Mura, em recorda una mica sobretot els meus inicis, no? Per què jo vaig començar a escriure. I després, entre parèntesis, realment ha sigut, com bé diu el títol, ha sigut cançons que he necessitat escriure des d'un parèntesis molt gran. Vaig estar com un any i mig, més o menys, sense treure música, bastant fora de les xarxes, bueno, perquè em van passar certes coses a mi personals, que després s'escolten en les cançons, i vaig necessitar, doncs, entrar, diguem-ne, en matèria més personal per poder escriure-les.
2: Mm. Llavors, aquest EP parla, de fet, de pare, de dol,
1: sí,
2: de com el temps a vegades passa massa ràpid, no?
1: I, totalment.
2: I ens porta, no?
1: Sí.
2: A no parar
1: sí,
2: mai.
1: Sí, sí, sí.
2: Quin va ser aquest primer sentiment que va encendre l'espurna que et comencessis de nou a crear?
1: Doncs jo crec que va ser una crisi bastant gran que vaig tenir, sobretot a nivell artístic, no? Perquè, clar, Mura va ser una barreja de molts anys escrivint, llavors d'alguna manera ja tenia com un material, no? I de cop va ser com: ostres, vale, crec que m'encantaria dedicar-me a això i fer-ho de manera més professional. I llavors va ser com seure'm a escriure per fer cançons. I això per mi va ser un canvi, no? Perquè jo ho feia des de gaudir, no? Des de la necessitat de fer-ho, i llavors de cop es va despertar una cosa en mi que era fer cançons per haver-les de fer. No sé si m'explico, eh?
2: Mm-hmm.
1: I llavors, aquí es van començar a remoure coses, per això vaig haver com de parar i dir, bueno, què m'està passant, no? Què és el que realment jo ara tinc ganes d'explicar.
2: Tens aquests moments de dubtar de tu?
1: Molt.
2: I has hagut de superar, imagino.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí, absolutament. A més, al ser un artista emergent, que no tinc com una promotora darrere i tot això, a vegades jo mateixa, no?, dubto de dir: ostres, és que Laura, estàs invertint molt de temps, molts diners, no? I a vegades costa de veure que torna això. I després veus això, que el temps passa molt ràpid, que estic intentant, doncs, fer la meva feina, que és de veterinària, que això, doncs, és a part de la meva passió, també és el que em dona, doncs, els diners per poder també tirar endavant el projecte artístic. I tot plegat a vegades es fa una muntanya, no? I dius: a veure, Laura, per què estem fent tot això? I llavors aquesta parada, una mica abans de treure entre parèntesis, va ser ordenar, no? Una mica ordenar, parar, no? Parar i respirar, que és una de les cançons també, i tornar a aquesta Laura que escrivia a l'habitació quan ho necessitava, saps? I llavors per això crec que entre parèntesis, jo crec que són de les cançons més personals, saps?
0: A mi m'ha vingut parar, respirar i ara actuar.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Com ha sigut trobar també una banda? Perquè, clar, començar a escriure, sí, a formar el teu primer disc,
1: sí,
0: i buscava una banda, com es fa això?
1: Sí, doncs pues la veritat és que jo coneixia de vista un noi que tocava la guitarra, que toca la guitarra al poble, no?, i que es dedicava a això, i li vaig escriure un missatge, o sigui, per Instagram: hola, què tal? Sé que ens hem vist pel poble, m'agradaria parlar amb tu perquè, bueno, estic escrivint cançons i necessito algú que m'acompanyi, perquè jo toco el piano, la guitarra faig una mica el que puc, però no tenia ganes de tocar en banda, no? I llavors, l'Àlex, que és el guitarrista i també m'ajuda moltíssim amb la composició musical, molt, doncs em van aportant els altres elements, no? El bateria, després el baixista, i a poc, de cop vam formar una banda, I el que eren abans les meves cançons, no?, que les tocava pues, això amb el piano, eren molt més lentes totes, van començar a tenir doncs, un ritme ja més, bueno, pues, el que va ser Amura o el que és ara entre parèntesis, no? Al final és, va ser unir una mica, cadascú portava alguna cosa i entre tots hem fet
0: aquests discos. O sigui que podríem dir que entre parèntesis és una mica una Laura més madura, sí, més consolidada.
1: Sí, absolutament.
0: Què esperes? Què esperes d'aquest moment que estàs visquent?
1: Jo espero que la meva música arribi. Sobretot el que m'agrada molt, per exemple, l'altre dia vam fer la presentació a Abrera, vam fer la presentació del disc a una sala que es diu Sala Encuentro, que està superbé, i la majoria de gent que va venir a veure me'n va dir això, no? Doncs que connectava amb les històries que jo explicava, no? I això és el que jo vull realment, perquè totes les cançons tenen una història darrere. O sigui, jo necessito viure-les per poder-les explicar. Que això és molt bonic quan passa, però també és frustrant, és això que t'explicava abans, no? De que tinc buits creatius, perquè si a mi no em passen coses, no puc explicar-les, no? Llavors, això ho parlava molt amb el guitarra, amb l'Àlex, que em deia, no passa res, Laura, inventa't alguna història. I dic, no puc. O sigui, jo necessito viure les històries per poder-les explicar. Si no, o sigui, perd per mi el sentit de la música.
2: Aquesta autenticitat,
1: exacte,
2: no? I aquesta experiència,
1: sí,
2: també.
1: Sí, sí, sí.
2: I si haguessis de definir el teu estil musical amb tres paraules, que no siguin gèneres.
1: Que no siguin gèneres, vale.
2: Sí, a veure si et ve alguna cosa. A veure...
1: A veure, sensibilitat, jo crec, molt... veritat, perquè crec que totes estan com molt lligades amb la veritat i... què més?
2: Bé, potser podem descobrir...
1: Sí, així. Sí, escoltant-les.
2: Després de parlar, tenim també la Marta Pérez aquí, que és poeta, i llavors després podem dir-li a veure quina és aquesta paraula que ens falta per definir l'estil. Sí. Mm-hmm. Sensibilitat és la primera, veritat és la segona.
1: Sí.
2: Ja veurem quina és la
0: tercera. Es quedarà la tercera, no? Doncs a mi m'agradaria també conèixer una mica la Laura dalt de l'escenari. Com és aquesta connexió? Estaves parlant del públic.
1: Sí.
0: T'agraden aquests directes? Aquests? Sí, m'encanta. Com ho vius?
1: M'encanta. Jo sóc una persona molt nerviosa. Molt. La gent que em coneix ho sap. Des de fora puc semblar molt tranquil·la, però sóc molt, molt nerviosa, sóc molt autoexigent, moltíssim, no? Sempre vull que les coses surtin bé. Llavors, sempre que surto estic nerviosa, no? Que després se'm passa la segona cançó. Però jo penso que connecto quan estic cantant. El meu problema en els directes, que això ho estic treballant, és quan em fico a parlar. Quan parlo, allò, començo a parlar, llavors els sons de la banda com que a vegades em tallen una mica, com diu, mira, Laura,
2: canta.
1: Sortim. Sí, canta. Llavors, crec que sóc, mira, potser la paraula és autèntica en aquest sentit, perquè això també és una mica el que rebo, no? De dir, ostres, Laura, és que ets autèntica. En plan, no passa res si de cop t'has ficat a parlar i t'ha vingut una cosa al cap i l'has començat a dir, perquè això és el que fa que siguis tu, no? I això al principi m'ho negava molt, perquè deia, jo m'haig d'aprendre el que haig de dir i així no la cago, saps?
2: Aquí hi ha una espontaneïtat, també,
1: Sí, sí. I llavors, per molt que m'ho aprengui, quan estic allà i estic tan contenta i estic veient que la gent canta la cançó i no puc evitar dir el que em surt, no? I llavors, una mica, primer m'ho veia com si fos algo dolent i ara estic aprenent a abraçar això de dir, ostres, doncs sóc així i la gent, si li agrada la meva música, disfrutarà veient-me dient a vegades tonteries o parlant ràpid o bueno, coses d'aquestes que faig en els directes. Però...
2: Normalment l'art crida l'art. Hi ha alguna cançó que tu escoltessis que t'inspirés i tu diguessis, uau, jo vull fer això?
1: Uf, moltes. I moltes artistes. Per exemple, Morgan, no sé si l'heu escoltat mai. Morgan és un grup espanyol i jo estic obsessionada amb la veu de la Nina, que és la cantant. És espectacular. Hi ha una cançó que és Sargento de Hierro, que me recordo que es va fer molt famosa a Operació Triunfo, però en plan, jo la coneixia quan tenia super poques visualitzacions i va ser com, ostres, ara de cop al món a descobrir aquesta cançó, llavors tothom la posava i va ser com, ostres, aquesta era la meva cançó, saps? Però, bueno, són moltes. Valeria Castro també m'encanta, m'agrada moltíssim. Judith Nederman, escolto moltes cantants femenines, però perquè m'inspiren moltíssim.
0: I amb quina et sents més identificada? Si tinguéssim que dir, la Laura
1: musicalment
0: és musicalment semblant a...
1: bueno, no ho sé.
2: Em recorda, no? A vegades ho fem molt, això. No?
0: Hi ha moltes
2: grup,
0: dones...
2: Em recorda...
0: Sí, hi ha moltes dones autèntiques, eh? Mm. Ara, el món musical.
1: Sí, Núria Graham m'agrada moltíssim. Crec que és una... És una cantant i música que és d'aquí, el que passa que, bueno, gira pel món, però és espectacular. M'encanta la seva música.
0: Mm. I ara parlaves de que has tocat a la Sala Encuentro. Et podem trobar només a sales petites? Què tens per davant?
1: Jo estic oberta a tot. De fet, és que em costa moltíssim trobar concerts. Ara tocarem a Òdena, el 13è cicle de música en viu, crec que es diu, a Òdena, i ho farem el 19, que no ho digui malament, el 19 de juny a les 8, a la Torre del Castell, i serà molt xulo. Estan fent un cicle de concerts i llavors van diferents artistes cada setmana i jo estaré allà.
0: Comentaves que és molt difícil, no?, trobar concerts.
1: Sí.
0: T'has plantejat també presentar-te... Ara està de moda i es porta a presentar-se a concursos. T'has plantejat alguna cosa així?
1: Una vegada ho vaig fer i vaig dir que no ho tornaria a fer. El primer Eufòria em vaig presentar i vaig passar unes quantes fases, però després, quan vaig veure el programa, perquè va ser el primer, vaig dir, sort que no vaig passar, perquè o sigui, a mi m'agrada fer la meva música, m'agrada cantar de la meva manera i que m'imposin potser cantar d'una manera o moure mentre que no ho sé. Crec que em sentiria molt imposada i no... Al final, o sigui, clar que m'agradaria viure d'això, però a mi el que em fa feliç és que connectar amb la gent i que la meva música pugui arribar. Aquest és el meu fi. Mm-hmm. Llavors, no sé si m'acabo de veure en aquest format.
2: I si haguessis de triar, perquè tu ara mateix doncs, acabes de llançar aquest nou projecte al món, però dèiem que el temps vola, no? Si haguessis de dir un festival, allò que t'encantaria ser-hi d'aquí a un futur, bueno. Ho dic perquè aquí, des de l'Inspira't, hem llançat molts desitjos, somnis, que es van fent realitat.
0: Acompanyem moltes vegades, que les coses es projectin i es manifestin.
1: Ostres, doncs, jo m'agradaria tocar m'agradaria tocar en general, o sigui, on els interessa i jo vull tocar. Vull dir, als festivals mai he tocat un festival. Vull dir que sempre he tocat a festes majors, allò amb, sobretot, o vermuts o tardes, no? Allò, un ambient més així, o bé a sales que les he contractat jo, diguem-ne, no? Que he decidit jo tocar-hi. Llavors, qualsevol festival, jo m'hi veig, de veritat.
2: Estem veient ara la portada del disc, aquí de fons, i surten moltes paraules, tranquil·litat, serenitat, espera, culpa, temps, descans... podríem desgranar aquestes paraules?
1: Sí.
2: Culpa!
1: Sí, sentia molta culpa per no treure música. Clar, o sigui, va ser un any i mig, no sé si va arribar, però que a més vaig estar fora també de les xarxes, no... Llavors em sentia superculpable, però hi havia una part de mi que era... Jo és que estava molt bloquejada a nivell artístic i per explicar coses per anar fent no em sortia, no? Llavors em sentia molta culpa, sentia molta culpa per la banda també al principi, no? Perquè estaven allà com esperant al final de dir va, fem coses, i era com, bueno, jo enviava, no sortien bolos, sobre, no estava creant, bueno, és que no és fàcil, i llavors entre parèntesis és un batibull de totes aquestes paraules que han acabat formant aquests quatre temes.
2: Mm-hmm. Però sí, que dins d'aquesta culpa, suposo que també pel fet de sentir que t'estàs perdent alguna cosa en aquesta espera, oi?
1: Sí, sí.
2: També hi havia tranquil·litat, hi havia serenitat, no?
1: Sí, I estava també... lluitant entre aquests dos mons.
2: Exacte. I també dol.
1: Sí.
2: Per què aquest dol?
1: Sí, bueno, també és que va passar una cosa... Bueno, la meva tieta es va morir de cop. O sigui, era com... Estava perfecta i de cop va morir. I a mi això em va fer molt mal.
2: Trastocar.
1: Va ser una de les coses també que em van fer dir, bueno, prou, no? De fet, la cançó de Repente, no, doncs parla una mica, bueno, parla totalment d'això, d'aquesta sensació, no?, de quan algú marxa de cop i no t'ho esperes. Llavors va haver-hi molt de dol també. durant aquest procés. Bueno, és que ja et dic, va ser una mica tot.
2: Sí, sí, un còctel, no? Com deies, un còctel aquí sí, sí. De paraules, de sentiments, sí. De sensacions.
0: Sí, i ara parlaves de crisi artística. T'has plantejat fer versions i acompanyar el teu repertori d'una altra...
1: Jo vaig començar fent versions, és veritat, no us he explicat. Jo vaig començar fent versions quan anava a la universitat, o sigui, potser tenia, pues, no sé, 20 i algo. I feien versions... Ja no sé ni si me'n recordo, eh? Cantàvem de tot. I érem dues cantants, era molt divertit. De fet, vaig començar una mica aquí, a perdre una mica la vergonya, perquè jo havia fet música des dels 3 anys, no? Allò amb el piano, a l'Escola de Música d'Esparreguera, però tenia molta vergonya i no havia com tocat en directe, ni havia tingut una banda. Llavors va ser com el primer grup de versions que vaig tenir, em va ajudar molt a començar a dir, ostres, això m'agrada molt, no? Em fa molt feliç. I a partir d'aquí ja vaig començar a composar jo pel meu compte, i després ja, doncs, vaig deixar el grup de versions i em vaig centrar, doncs, en el meu projecte.
2: Aquí també indaguem molt a l'Inspira't, que ens agrada molt, parlant de paraules, no? Sororitat. Quina xarxa et sustenta al darrere? Sempre hi ha persones al darrere que estan allà quan...
1: Sí.
2: Quan sorgeixen, no?, aquestes inquietuds, sí. Inseguretats.
1: Tinc molta sort. Això també és una cosa que tinc molt, molt clara. Sempre estic molt ben acompanyada, òbviament, de la meva família, però també dels meus amics. O sigui, en el projecte, per exemple, aquesta portada la va fer el meu millor amic. La direcció dels videoclips, el meu millor amic també ho ha dirigit. O sigui, he tingut molta sort que en el meu entorn hi ha molta gent artística, no? Això és director de cinema, el Marc Berruezo. Després la Clàudia, que també té un projecte, Clàudia del Valle, com a cantant, ella és dissenyadora gràfica, no? I llavors jo, és que ens ajudem així, els artistes emergents, jo li faig de pie.
2: Dios los cría.
1: Sí, sí, ellos se junten. Llavors m'agradava molt la seva música, però havíem coincidit també estudiant a l'Escola de Música. Llavors ella necessitava una pianista. I vaig dir, bueno, pues jo si vols et faig de pianista i tu em portes tot el tema de fotografia, d'una mica xarxes socials, que em costen molt. Llavors, pues, els reels, totes aquestes coses m'ho fa ella. Llavors, d'alguna manera ens ho
0: això
1: tornem.
0: Això en altres èpoques es deia el trueque. Mm-hmm. O sigui que,
1: pues, sí, jo faig molt de trueque.
0: Tornem a posar-lo de moda, perquè
2: un
0: realment...
2: Un munt de cultures que sí, viuen encara amb aquest sistema.
1: Sí. Pues això em sustenta moltíssim.
0: Ara has parlat de xarxes i que et costen, però sí. On et podem trobar?
1: Sí. Bueno, em podeu trobar a l'Instagram, que crec que és el que més actiu tinc, que és Laura Benet Music. Després també, bueno, a qualsevol plataforma digital em podeu escoltar. I després també tenim 4 videoclips a YouTube.
0: Mm-hmm. Jo acabaria, a part de que acabarem escoltant la música de la Laura, a mi m'agradaria somiar amb tu aquest programa i acabar-lo així somiant. Què vols que passi d'aquí un any? Vinga, va, d'aquí un any ens tornem a trobar. Què t'agradaria?
1: M'agradaria molt que el meu projecte arribés bastant lluny. O sigui, jo somio molt que tot aquest esforç i dedicació arribi a la gent.
0: I a quina sala t'agradaria? On t'agradaria estar? Ens imaginem a la Laura Benet?
2: Volem treure-li,
0: presentant-la.
2: Som insistents.
0: Li farem de padrines, a més. Hosti, a quina sala t'agradaria?
1: Home, pues un ras d'un Apolo seria brutal.
2: Aquí, vinga, ja ho tenim.
0: Ho projectem?
2: Projectem.
1: A la petita, no cal.
0: Però ara, si passa, el primer lloc.
1: Home,
0: aquí,
2: Volem invitacions.
1: Està claríssim.
2: Total.
1: I tant.
2: Jo no sé si un minut, i si ho puc demanar això, a nivell tècnic, un trosset a capella d'alguna cançó. És que m'agrada tant la música a capella. La que tris, la que et vingui, la que et vingui així. Primera, a veure, des de la banda tècnica, sí, deixem que la Laura...
1: Vinga,
2: un moment,
0: si és
2: espera.
0: Possible.
2: Un moment, perquè, clar, jo és un desig aquí que llenço.
0: Però
2: és que és molt bonica la música,
0: sí.
2: També, a capella, sense instruments, així la veu com...
0: Mira-la, està com...
2: Fresca,
0: està
2: com estat
1: estic pensant
2: pur.
1: Quina.
2: Sí, sí.
1: Vale.
0: En la que et sentis més còmode.
2: Vale. Mentrestant, provarem la tècnica. Sí. S'han dit que no emboliquéssim massa la troca avui. Ja.
0: Mira, ja l'has liat tu, eh? És que hem de dir que avui tenim el Joel a la part tècnica, a l'altra banda,
2: sí.
0: La peixera, que
2: estem
0: està fent-nos avui un programa molt especial. Doncs pues vinga,
1: sí?
0: Que diu que sí.
1: Vale.

0: Ai, veus? És que no és el mateix marxar així.
1: Això és molt especial.
0: Que dient adéu-s.
1: Exacte. Però sí que deixarem a la sortida d'aquesta entrevista tan especial. Artista emergent, però no, això no vol dir que no professional, eh?
2: No, no,
1: exacte. Un artista com la copa d'un pino, eh?
2: Sí, sí.
1: Com diria el Justo Molinero.
2: Justo Molinero, que t'encanta.
1: Doncs, Laura, moltes gràcies per haver estat
2: aquí. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer.
1: I recorda, apunta a l'agenda, d'aquí un any ens
2: veiem. Tant de bo, eh? Us vinc a buscar, eh?
0: Home, tant, aquí, ja saps on trobar-nos. Sí, sí, sí, dimarts a la tarda de 6 a 7, aquí estem, les dues fitxades, l'Estelma i Lluís.
1: Doncs inspirats, inspirades, us deixem amb
0: un tema.
1: Amb un tema de la Laura Benet.

0: Marta Pérez Sierra és una de les veus més actives de la poesia catalana actual. Ha publicat molts poemaris, ha guanyat premis importants i té aquesta manera tan seva de dir molt amb molt poques paraules. La Marta és d'aquelles persones que no només escriuen, sinó que fan créixer la poesia, la porten a escenaris, a projectes, a comunitats. I avui la tenim aquí per parlar de vida, de versos i d'aquest ofici tan delicat que és mirar el món amb paraules. Marta, benvinguda a Ràdio Rubí, a l'Inspira't.
1: Encantada de ser amb vosaltres aquí a l'Inspira't.
0: És un honor tenir-te.
1: No, ja, per mi també és un honor ja ser aquí.
0: Quin és el fil que uneix la Marta poeta amb la Marta persona? Si és que hi ha un fil.
1: És indestriable un de l'altre.
0: Estan unides, sí. Totes dues. No tens com un alter ego allà que va sol, que escriu sol.
1: No, no.
0: Tal qual. Llavors també ets molt autèntica, com la Laura.
1: Com la Laura. Ha estat un plaer escoltar la Laura i una autèntica sorpresa, eh?
0: Aquí estan en sinergies de l'Inspira't molt màgiques, moltes vegades, oi que sí? Escolta?
2: Home, jo tenia una pregunta preparada que fa una mica de connexió amb el que parlàvem abans amb la Laura, perquè ella ens ha comentat que escrivia des del que sentia. Tu, Marta, des d'on escrius? Des d'on neixen els teus poemes?
1: Els poemes neixen de la mirada. Tu mires el que sigui, el que t'ha passat a tu o el que li ha passat a la Carmen o el que veig en una pintura o el que veig escoltant a la Laura, per exemple. I d'aquí tibo el que sento i escric. Però clar, com el que pretenc és fer poesia i m'agrada investigar, doncs vaig... No és que deixi anar a raig el que he sentit, sinó que allò ho treballo, modifico, busco altres maneres de dir...
2: No és una mirada qualsevol, és una mirada cap a dintre, cap a fora, una mirada que, com deia la Carmen, uneix tot, no?
1: Mira, això és com quan fas una fotografia i captes un instant. Hi ha fotografies... Si la fa un professional, la fotografia ja la veus diferent, no? Doncs intento això, ser professional.
0: Ser professional i també suposo, no sé si estàs d'acord, que la poesia té molt de joc, de jugar. De jugar
1: molt,
0: amb
1: moltíssim.
0: Les paraules.
1: La poesia és joc, totalment, absolutament d'acord.
0: Mm. Llavors és com que tornem una mica a aquell nen o aquella nena...
1: No, de cap manera, no.
0: Vinga, a veure.
1: No, perquè jugar és una cosa d'adults.
0: M'encanta.
1: No només de nens. És des d'una posició d'adult que pot modificar el que està passant per convertir-lo en quelcom plaent i allò amb ser creatiu i que d'una cosa surti l'altra. Abans ho dèieu vosaltres, no?, que en el programa provoqueu coses i una cosa porta a una altra i surten coses noves. Doncs això també és jugar. I quan dius, va, vinga, d'aquí un any esperem a la Laura, heu llançat un sortilegi al vent de la ràdio, això també és jugar. I quan jo em poso a dir com puc explicar el dol de que he perdut a la tieta, això també és jugar.
0: I quina màgia també que hi hagi algú a l'altra banda que estigui, gràcies a tu, posant paraules allò que no sap explicar. Perquè això passa molt, jo crec, amb l'escriptura, amb la música, no? Que hi ha part de connectar.
1: Sí, si el que tu escrius... O si quan cantes, ho cantes com cal, i comuniques com cal, arriba a la gent... Un poema, en concret, en el meu cas, no acaba quan jo acabo. Bueno, el poema de ningú, eh? Un poema no acaba en el llibre, això crec que ho comentàvem aquell dia. Acaba quan... No acaba, segueix. El lector li dona una nova mirada. Jo quan... Aquests dies he estat llegint a l'Empar Sáez, una altra poeta de Terrassa, boníssima. Jo no sé si ella en el poema vol dir el que jo he interpretat, però és que no... És que tant se val. El que importa és que a mi m'està dient coses i que a mi m'ha fet vibrar i que he connectat amb una bellesa. Si ella volia dir exactament això, bé. I si no, doncs també.
0: A vegades també és bonic per això conèixer escriptors, escriptores, anar a presentacions...
2: És que per... anàvem jo una mica per aquí, sí. Perquè l'he vist aquests dies, que ha estat el dissabte, ha estat al meu poble, compartint poesia amb molta gent. És maco compartir aquestes lectures en veu alta, sí. I compartir-les amb gent que escriu com tu i gent que li agrada escoltar?
1: Totalment, això és molt maco. Passa com el que deia la Laura, que comuniques, que vibres, que sents energia de que a l'altre també li agrada, no només quan tu recites, sinó quan escolto. O sigui, connecto amb facilitat, però clar, això és normal, no? Jo què sé, si m'encantés, no sé, per dir alguna cosa al tennis, doncs vibraria amb el tenista, entens? Tu vibres amb allò que t'agrada, que sintonitzes.
2: Però has fet una passejada per poemes d'unes altres persones.
1: Jo i tant.
2: Perquè he pogut veure poquet, perquè jo estava convidada, però al final no vaig poder estar.
0: Inaudit, oi?
2: A l'Inaudit, el Miquel Santaulàlia, sí, organitzat pel president de l'associació de Gabriel Ferrater.
0: Que va estar aquí, també.
2: Que va estar aquí fa un mes i mig o dos, no?
1: Pitxer, el Miquel.
2: El Miquel. I el poc que he vist és com que entre tots... O sigui, jo he vist... La poesia torna a estar de moda. La poesia torna a reviure... aquella essència que jo crec que últimament estava com perdent, no? Estaves parlant de que hi ha molts autors que heu compartit en aquest esdeveniment. Jo crec que cada cop la gent escriu més poesia.
1: No ho sé, no t'ho sabria. Sí, o sigui, aquell dia Inaudits vam constatar el que ja veiem en altres llocs, com per exemple a Premis Literaris, que la gent jove està molt preparada, que no només escriu bé, sinó que també té ganes d'investigar a nivell paraula, a nivell forma i fons de la poesia. Sí, això és un goig. Potser, tant de bo la poesia tiri endavant. També ho hem vist ara amb el Festival de Poesia a Barcelona. Sí, no sé, això fa... Fa goig.
2: Fa goig, m'encanta.
0: Fa goig. Sí, és que fa goig, és que és la millor definició. Marta, jo vull anar... ens agrada l'Inspira també buscar l'origen de les coses i totes tenim un moment vital que moltes vegades ho canvia tot o canvia moltes coses. Tu vas tenir un moment vital així que et va portar a escriure el teu primer... a publicar, més que escriure, perquè segur que tenies moltes coses escrites, a publicar un primer llibre. El primer de moltíssims.
1: El primer. Jo he escrit sempre. Sempre, eh? Des de petita. Encara no sabia escriure i ja m'inventava poemes. Però el primer llibre neix justament d'un joc. El meu primer llibre és Sexe Mòbil Singular, SMS, i l'escric en el mòbil, en un mòbil d'aquells com una caixa de sabates d'abans, a l'any 2000... I viatjava molt amb autobús, amb el 45, i anava escrivint. I el meu joc era escriure un poema que digués molt, que toqués, i que hi capigués amb un SMS, o sigui, de 160 caràcters, i que fos de caire eròtic. Evidentment, vaig avisar a les persones que els hi enviava que no es pensessin que...
0: Et marquessin com a spam, correu no desitjat.
2: Sí, escrivies el poema i l'enviaves.
1: Sí.
2: I a partir d'aquí vas desenvolupar el llibre.
1: Sí, no... Sí i no. Sí, jo vaig veure que allò funcionava. Els meus amics em contestaven intentant ser poètics, també. I aleshores vaig aplegar tots els meus SMS i l'editorial Viena van ser superbones persones, els hi va agradar i m'ho van publicar.
2: Home, em sembla una idea. A part, va ser molt visionària. Perquè...
1: Vaig ser molt pionera del tema i... 10 anys després, el mateix llibre es va tornar a publicar amb imatges i 50 il·lustradors, crec, no estic segura del número ara, van il·lustrar aquests SMS, aquests poemes de 160 caràcters cada un.
2: Quina meravella.
1: I en aquest llibre...
0: Quin goig.
1: Sí, la Pilar Valero, que és una poeta de Vilafranca, la Isabel del Pilar Valero, me'l va traduir al castellà i la Mireia, la seva filla, a l'anglès. I va quedar un llibre superpreciós. Sí, el meu primer llibre, el meu primer joc, però és que sempre estic jugant.
0: I ara entenc del joc d'adults, eh? I ara veig per on anaves.
2: I ara has tornat a ser visionària amb aquests poemes musicats, no?
1: No, aquí no, el visionari ha estat el Salvador Pané.
2: O sigui, t'ha buscat ell, a tu.
1: Som amics, ens vam conèixer en un recital i me'l va presentar un altre poeta, l'Eduard Miró. Li va agradar la meva poesia i va començar a musicar i ara ja ens hem embolicat junts a organitzar recitals i concerts. Ara en farem un el 18 de juliol a Premià de Dalt. Ell al piano i recitant les poetes.
2: I què és que feu? A l'hora del vermut?
1: No, a la tarda.
2: A la tarda? I llavors sí. La gent compra entrada? O
1: no, és gratuït.
2: És gratuït. Mira, a sobre, gratuït.
3: Què més vols? És que no hi ha excusa, no?
2: Quina meravella.
1: A l'Escola de Música de Premià de Dalt, el 18 de juliol, el Salvador Pané, que és un gran científic, però és un home molt polifacètic, també escriu i és músic, viu a Zúric, però vindrà per aquest concert.
3: I si haguessis de triar un poema, o poeta, o llibre de poesia que t'hagi copsat, canviat, a vegades n'hi ha un, no?, que dius, ostres...
2: Un referent, o una referenta.
1: A veure, un llibre no et sabria dir, però, no sé, potser Poeta en Nueva York, de García Lorca.
3: Oh, m'encanta. Ja parlàvem, també,
2: de Lorca. Ah, jo he dit tres vegades m'encanta avui, sí. O sigui que m'has de fer un joc de paraules amb això.
3: Hauríem de fer un dia un joc que tinguem temps, no?, sí. Amb això, com tots els titulars del programa, avui podríem fer un poema, què et sembla,
2: poeta,
3: eh? No. Però ja quan acabem el programa, eh? Que si no el temps ens escapa.
2: I jo parlaria una mica de la novetat que ens porta avui, no?
3: Ui,
2: la Marta.
3: Som-hi.
2: No podem acabar de parlar amb ella sense presentar aquesta exclusiva.
3: Jo avui vinc demanant molt, eh? Però si a nivell tècnic es pot, eh? Si no seguim amb aquest fil musical, no sé si es podria posar una música d'aquests poemes musicats que dius que t'han fet amb aquesta...
1: Del Salvador.
3: Amb aquesta fuga que tens aquí.
1: Sí,
3: i que ara ens
1: fuga és l'últim llibre.
2: És parlat. Però estan musicats els poemes.
3: Ah, estan
1: ell
3: tots...
1: canta.
2: Sí. Llavors hi ha paraules.
3: Bueno, quedaria estrany, sí, sí.
2: Jo, d'acord. Podem dir-li que ens llegeixi algú d'aquest... Aquesta exclusiva que ens porta. Fuga, no?
3: Sí.
2: Es diu Fuga.
3: Comencem amb el poema.
1: Val. Us explico, us poso en antecedents del llibre. Jo escric un llibre el 2016, un segon fora del dubte, on parlo de la mort d'un amic meu en un doble trasplantament de pàncreas ronyó quan tenia 27 anys. Això és important perquè les desgràcies que passaven aleshores ara ja no passen. Aquell llibre, l'editorial plega, el llibre ja no té més recorregut i un dia el meu amic i poeta i editor Carles Cervelló em diu que me'l tradueix al castellà. I aleshores neix així Fuga, el títol és perquè Fuga en català i en castellà és Fuga igual, i aquí hi ha els poemes d'un segon fora del dubte traduïts al castellà per al Carles amb un pròleg nou del meu amic metge endocrinòleg i poeta Lluís Vila i amb un altre apartat nou de poemes inèdits. Perquè, clar, hi haurà persones que ja tindran un segon fora del dubte, que el llibre hauria de tindre algun atractiu. I, de nou, acompanyat amb fotografies de l'Enric Macià. Que això és un altre joc. L'Enric Macià, que és un fotògraf excel·lent, fa com un poema amb les seves fotografies. Val? Hi ha un apartat que no té poemes, no acompanya al poema. En si és un poema, la fotografia.
2: Fem un poema en imatges.
3: Un poema visual?
1: Sí, bueno, no és un poema...
3: No és un poema visual,
1: ben bé.
3: És com inspirat pel poema.
1: Si voleu us llegeixo...
2: Vinga, un trosset.
1: Un poema. Present. El azul de mí mismo, Federico García Lorca. Sols tenia mare. No vindria cap demà. Era amor i present. Duies un cerc a persones tremolant a la butxaca. Arrencaries a córrer així que sonés. Et donarien un òrgan nou d'algú malauradament perdut. Ara hi un mocador blanc nuat. Una carretera de revolts i al mar. Una cala amb el meu nom i sorra en el malic. Ara, res més que ara. Volia dir petons i sal. Mossecs i Maria Lluïsa, llar de foc, revetlla després de la festa. Teníem viures pendents, que s'acaba la vida, potser. que en començava una altra, vés a saber. Tenia mare i carícies, petons que ens segrestaven, el blau i poca cosa més. Ens el trencaren, aquell ara. Una tarda que plovia dins l'Hospital de l'Esperança, marxares lliscant pel fil magenta de l'arc del cel, mentre jo corria pels passadissos cercant-te. Vaig trobar el teu cos, només.
2: Oh.
1: He triat aquest perquè explica una mica. La història és que aquesta persona i la seva parella, diguem-ho així, això és fictici. Jo no era parella, de veritat, d'aquest noi. Només érem molt amics. Doncs busquen aquell segon de felicitat, de plaer, fora del dubte de que el cos està molt, molt fet malbé.
3: Mm-hmm.
1: I llavors hi ha poemes que explico la història del dol i altres. Aquest és supercurt, diu: ens acaronàrem en tres brots de menta per arrossegar la mort fora del llit. S'obria el sol tibant i blanc en l'ametller del meu jardí.
2: Mm-hmm. Quina meravella. Mm-hmm. Quatre vegades ja.
3: Quin goig.
2: Vas a fer un poema. Tenim també, et convido, perquè hem fet música, poesia, i ara tenim aromes. Uh-huh. Tenim a la Verònica, que ens porta la recomanació d'aquesta setmana. Et convido, Marta, que et quedis. No marxis.
3: I ho enllacem amb aquest brot de menta. Perquè la menta, l'aroma...
2: A part, avui em porta una cosa que li vaig demanar jo fa uns dies.
3: Apa,
2: hola, Verònica.
4: Hola, com esteu? Moltes
2: què tal?
4: Gràcies.
2: Què ens portes? Explica'ns, perquè amb aquest repertori que tenim avui has de fer tu la guinda del pastel.
4: Exacte, aquí, a veure si estem al nivell aquí tan alt que teniu avui. Llavors, el que farem serà un ambientador per perfumar la casa, sense tòxics, i ja veureu que és super econòmic i super fàcil, o sigui que no hi ha excuses, cucar, perquè aquesta l'has de fer.
2: Soc una mica mandrosa, Marta, saps? Per això mira a mi.
4: Exacte. Llavors, avui el que he portat és un fresquet pulveritzador per poder pulveritzar sobre la roba, dels llençols, de les cortines de casa, i el que porto aquí ja és una barreja d'alcohol de 96 graus, que tenim 70 grams d'alcohol i 30 grams d'aigua. I sobre aquesta barreja, que és la base, ja li ficarem els nostres olis essencials. I aquí sí que hem de ser una mica generosos amb l'oli essencial perquè faci molt bona olor, no?, a la nostra casa. Llavors, avui he portat 50 gotes de bergamota i 50 gotes d'oli essencial de taronja. I així tindrem un aroma, doncs, cítric, fresc, no?, ara que fa tanta calor a l'estiu.
2: O sigui que això, doncs, ho barrejaríem, no?
4: Ho barrejaríem, exacte, dins del fresquet, amb l'alcohol i l'aigua, i posaríem unes 180-100 gotetes de l'oli essencial. I això ja està, ho agitem, perquè cada vegada sí que s'ha d'agitar perquè separa, doncs ho agitem i ho pulveritzem a sobre les superfícies. I tindríem aquesta primera recepta superfàcil.
2: Ja està?
4: Ja està, un ambientador.
2: Sí, però jo veig que portes a la caixa
4: sí.
2: uns palets.
4: Ah, exacte. Sí,
3: però per aquest cuca, vull dir, bàsicament és anar a comprar el fresquet i anar a comprar els olis essencials i ja ho tens.
2: Ja tens l'alcohol, barreges les gotetes i tens l'ambientador.
3: Amb l'aigua i ja tens l'ambientador. Sí. Però has de posar-te a l'agenda a comprar els olis essencials.
2: Sí, clar, no, et posaré que em truquis tu per dir-ho.
3: Perfecte, ho portes clar.
4: Sí. Amb un oli essencial, el vostre favorit, eh? No cal que siguin
3: sí,
4: aquest. Aquesta és una
2: opció. No, però ja em va bé
4: els
2: cítrics per aquest estiu que et dona una mica de... El té, mira, vaig estar l'altre dia en un lloc i vaig preguntar per l'ambientador i van dir que era té blanc.
4: Ah, ja pot ser, sí. Fa
2: també
4: molt bona olor,
2: es podria
4: també.
2: Fer?
4: Sí, però no és un oli essencial, el té blanc. És un...
2: O sigui, no podria trobar algú semblant?
4: Bueno, no, perquè aquest és com de laboratori, diguem-ne. No? Ja,
2: vale.
4: La planta no té aquest aroma quan es destila.
2: Vale, vale.
4: No fa,
2: ja
4: bueno.
2: Veus que conec el tema, eh?
4: Però bueno, amb una llimona, amb una taronja, amb això sempre encertes.
2: I els palets?
4: Llavors, amb la mateixa recepta, si no tenim l'esprai i, per exemple, se'ns ha acabat els nostres micados, aquests palets de ratan, aquests típics, no?, que es posen a sobre la taula, que queden molt macos, doncs podem reciclar els palets i ficar a dintre de l'envàs d'alcohol, podem ficar els palets de ratan i ja tenim un ambientador tipo micado. O sigui, amb la mateixa base de l'alcohol, l'aigua i els olis essencials, ho posem en un pulveritzador per la roba, les cortines, o hi fiquem els palets de ratan.
2: I són reciclats?
4: Sí, aquests
2: o sigui,
4: són reciclats.
2: Que valen per sempre?
4: Sí, sí, sí.
2: Ai, mira,
4: sí.
2: Jo els llençava.
4: Ah, doncs mira, mira, doncs ja tens aquel, el proper ja tens els palets, o sigui que aquesta la podràs fer fàcilment.
3: Es fica el mateix, o sigui, el frasquet aquest que portes, l'obrim i allà, eh?
4: Exacte,
3: en lloc de pulveritzar, ho poses allà.
2: Com si fos un micado, sí, sí. Aquests que comprem a les botigues...
3: Mm. Sí, que porten un munt de tòxics i no... Estem fartes, ja.
2: Per això convidem a la Verònica que vingui.
4: Exacte. Sí, sí. A més, que això és supereconòmic, o sigui, no hi ha cap excusa.
2: Ja van 5 vegades, eh? Marta, 5 vegades el m'encanta avui.
4: I aquesta és la proposta d'avui perquè tinguem aquesta sinergia ja de cara a l'estiu, molt agradable.
2: Doncs jo t'ho agraeixo, però ara vindrà que vagi a comprar els productes i ho faci.
3: Bueno, et passaré comptes, eh? El mes que ve, a veure si ho has fet.
2: Compraràs tu. Et faig un bizu.
3: Mira, compraré...
2: Que ara està de moda, allò del bizu.
3: Comprarem aquests olis essencials i els compartim per fer-ho, les dues.
2: Vale.
3: I potser podem aprofitar per recuperar alguna de les receptes que ens ha portat la Verònica altres vegades per fer altres coses, com tenim pendent el desodorant.
4: Ah, sí,
2: no, tenim pendent tot.
3: La primera recepta. És que... Hem fatal.
4: I mira que porto receptes que es poden fer amb cosetes de casa, eh? Sí, que només ho compreu un botet d'oli essencial, d'espígol. Si teniu dubtes, d'espígol.
2: El que ens falta és temps per parar. Que deia la Laura abans, parar i respirar. Nosaltres necessitem parar, respirar, tornar a parar i tornar a parar una altra vegada.
3: Sí, sí, diverses vegades.
2: Gràcies, Verònica, per haver-nos portat això. Doncs acomiadem a la Marta, no?
3: A veure, quan?
2: Home, ens queda temps. No, és que jo ja sé que tu lies.
3: Ah, perquè dic, jo vull que torni a recitar alguna cosa, no?
2: Vale,
3: que, Marta?
1: Ja... Ah, sí, sí,
2: jo ja ho he fet. Jo ja...
3: Si vols, de safrà, parlant també d'aromes, no?
1: Ah,
3: i de...
1: sí.
2: Safrà de lletres,
3: algú,
2: no?
3: Safrà de lletres.
1: No, és per la planta, perquè volia comparar la dona amb la intensitat i la fragilitat del safrà.
3: M'encanta. És una metàfora ideal.
2: I la qualitat del safrà.
1: I la qualitat, que som de qualitat les dones.
2: Hombre!
3: Mira quin programa que tenen, mira quin estudi.
2: Mira quin estudi.
3: Quin estudi, quin goig que fa. M'encanta, Cuca.
1: Hi ha un poema que es titula Safrà. Cada poema és com si fos la flor del safrà i té el mateix títol que l'última paraula del poema. Això, tots els poemes van així. I aquest diu, safrà, l'amor cou la pell i les hores i les dents i els núvols. En resta l'esbós estèril d'aquella flor de safrà.
3: I enllaces amb
1: un altre,
3: safrà.
1: Amb safrà, el llibre es diu safrà.
2: Acabes a cada poema i tornes a...
1: Cada poema igual. Si el poema es titula acordió, l'última paraula és acordió. Si es titula mai més, l'última paraula... Bueno, mai més, perquè si no s'entenia, no?
3: Mm.
1: Mira, us vaig a llegir acordió. Arrastro la lengua volcànica sobre tus cosas. Esteban Martínez Serra. El teu pit era de vi dolç, vestal de paper. El foc sagrat als ulls. Miralleig, llaminer, ves a saber on ets. El temps, ple de temps fins a l'oblit. Febre, fang per fer-se. L'adeu són tots els plecs de l'acordió.
2: I quan fas aquesta menció als poetes, a dalt, les cites, això és el que t'inspira en aquest poema o per què ho fas? O per jugar?
1: Jo tot ho faig per jugar. Però potser sí, en aquest cas, ara no t'ho sé dir, no voldria mentir-te. Sí, sovint és perquè al llegir aquest poeta, perquè evidentment llegeixo molta poesia, doncs m'ha vingut el poema.
2: Et recomano, com a fan incondicional de Lorca, et recomano, l'altre dia vaig tenir el privilegi d'estar amb Miguel Poveda.
1: Ah, sí.
2: I entrevistar-lo. I ha fet un documental espectacular de Federico García Lorca, que crec que és una recomanació per tu que et meravellarà.
1: Val.
3: Doncs amb aquesta recomanació i aquests llibres, la música, els aromes, tanquem el programa L'Inspirat d'avui.
2: Quina música has triat,
3: amb la. Com que et triat? Ets tu que estàs així de festa, Shakira?
2: Bueno, jo sempre estic de festa, si puc. O sigui, que ja ho saps.
3: Tu ja estàs com allò parant boca per l'estiu.
2: Jo ja estic preparant-me.
3: Doncs, bueno, moltíssimes gràcies,
1: Marta. Gràcies a vosaltres.
3: Verònica, Laura, gràcies per aquest programa d'avui, eh? Que marxem molt platòriques.
2: Molta música, molta poesia i molt aroma.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona,

0: Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexennis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 d'aquest mes la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Dels esports, us destaquem que Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou, i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber quin temps ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
1: Bon dia. Una situació que comença ben suau una altra vegada a hores d'ara, i de fet és una fotocòpia del temps que hi havia els últims matins. En aquests moments, molt pocs núvols i aquesta temperatura que ja es va enfilant. Per tant, sol que pica i sol que avui, aquesta tarda, de fet, escalfarà més que ahir. En algunes comarques interiors de Girona, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, també del prelitoral barceloní o les comarques de la terra ferma, tocarem els 35-36 graus. Per tant, més calor que ahir, i aquesta tarda no hi haurà tempestes, només alguns núvols que creixeran al Pirineu sense gaire importància. N'estem pendents a la xarxa.
0: I ara, temps pel trànsit. Connectem un dia més a aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia. Com se circula aquesta hora, Ferran?
2: Bon dia, doncs. Comencem el dimecres de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara es formen a poc, ja amb més intensitat, les retencions habituals, sobretot cap als voltants de Barcelona. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat, al vessant Besòs, destacant la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet. A hores d'ara també tenim retencions a la C31 al terme de Badalona, que de retruc afecta els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim ja retencions a la C17 i C59, a l'altura de Parells del Vallès i Caldes de Montbui, amb l'antídot habitual de fins a un quilòmetre en sentit sud. També tenim retencions d'entrada des del Llobregat. Destaquem aquesta circulació ja amb intensitat des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23, de la mateixa manera que també tenim l'antídot en sentit nord de fins a 3 quilòmetres a l'altura de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Tancada la portada, ara sí, entrem en matèria. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2019, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
4: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
5: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
0: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es van mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i d'universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen Maite Polo i Judit Vallès.
6: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
7: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vetllin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
6: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: I més descontents encara, aquest dimarts també s'ha manifestat pel centre de Barcelona el personal de les biblioteques de la capital catalana que han començat una vaga indefinida. La situació arriba després de mesos de vagues parcials en què els treballadors denuncien la precarització del servei, la manca de reconeixement laboral i una millora de les condicions de treball. No s'han decretat serveis mínims i cada biblioteca haurà de decidir mentre duri la vaga si pot obrir o no en funció del personal disponible. En el cas d'aquest dimarts, només han obert 3 biblioteques de les 36 que ofereixen torn de matí. A la tarda només han pogut obrir 2. L'aturada s'inicia en un dels períodes en què les biblioteques estan més sol·licitades, quan només queden 2 setmanes per a la selectivitat, que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de juny. El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són. És una informació que ens amplia Lamont Carvajal.
8: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
9: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
8: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: 7 i 10, la CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
10: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració, prevista pel 2 de juny, el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot del mateix Partit Socialista.
11: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
0: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
12: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: I avui també us expliquem que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir, recordem-ho, la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat per la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi, reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat aquest dimarts la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
13: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar veure el català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
0: Doncs precisament amb aquest objectiu d'impuls de la llengua se succeeixen les iniciatives municipals. És el cas de Balaguer, a la Noguera, on la Taula per la Llengua promou la campanya Fer bategar el català a través de formacions i accions diàries. És una crònica d'en Gerard Díaz des de Balaguer Televisió.
14: La Paeria de Balaguer ha presentat la campanya Fem bategar el català, una estratègia que neix amb la voluntat d'impulsar l'ús de la llengua a la ciutat. Elaborat per la Comissió de Llengua i Cultura Catalanes del Pla Educatiu d'Entorn i promogut per la Taula per la Llengua, s'ha fixat com a primer objectiu la sensibilització de tots els agents educatius i socials de la importància de mantenir el català com a element cohesionador.
15: I vam decidir que una de les primeres accions havia de ser sensibilitzar els agents que atenem a persones, ja sigui persones adultes o criatures, de la importància de mantenir el català, no? Mantenir el català en les nostres actuacions, interaccions, no? Perquè davant de tota la diversitat que tenim cultural, no? Avui en dia doncs, és molt fàcil que no el mantinguem, no? I que donem per fet que aquelles persones no ens entenen.
14: El punt de partida d'aquest projecte va ser la creació d'un catàleg professional de bones pràctiques lingüístiques. Un cop completada aquesta fase formativa, la campanya fa un salt a la pràctica quotidiana amb l'ús de distintius i samarretes i una formació de sensibilització en l'àmbit del lleure.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. És una crònica d'en Jordi Casino.
16: La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
17: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
16: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
11: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
16: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí, més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen més detalls en aquesta crònica, els companys del Vallès Oriental Televisió.
18: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'handbol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
19: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i han fet uns intercentres, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
18: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
20: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
18: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França que la ciutat acollirà a principis de juliol.
0: I del Vallès Oriental cap a Osona, on l'Ajuntament de Vic tancarà l'alberg social del Remei el 31 de maig. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal. També assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat que haurien posat en risc els treballadors. Aquesta decisió ha generat malestar entre els mateixos treballadors que denuncien manca d'avís i un procés traumàtic. Ens ho explica la Núria Parera del Nou TV.
1: L'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, deixarà d'estar actiu el 31 de maig.
21: No volem en cap cas, no, ni ara ni mai, posar en perill la seguretat dels treballadors i les treballadores. I en aquests moments no podíem garantir la seva seguretat i no trobàvem que fos un espai que acompanyés a avançar.
1: Actualment hi havia una vintena de places ocupades, totes per homes i la gran majoria a més llarg termini. L'Ajuntament assegura que s'han buscat alternatives en funció dels perfils. Tot i això, altres usuaris han quedat sense sostre. El tancament ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els treballadors del servei gestionat fins ara per la Fundació Suport Social Solidari.
22: Ens va dir que teníem pensat que la licitació que tenia la Fundació, que tenia una demora encara, fins al 31 d'agost, que ja es tancava definitivament, que potser podia ser abans. En principi no havíem de patir fins al mes de setembre. No hi ha dret, paguen justos per pecadors.
1: Des dels partits de l'oposició rebutgen a priori la mesura. Denuncien que és un retrocés en les polítiques socials i que respon a una visió electoral.
23: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
24: Per això no vull que sigui un moment trist.
23: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Alexia Putellas, ho sentíeu, tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adéu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des de que va trepitjar per primer cop al Camp Nou acompanyada del seu pare fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà també de l'afició. A banda del Barça, Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Reial Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weir, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla per al proper curs.
25: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
0: De la crònica poliesportiva us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53-33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95-74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular, abans de centrar-se en el play-off. Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa. Us ho hem destacat en els titulars. El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i del llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Lluís Xavier Flores és el director d'aquest certamen.
2: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques.
0: I els Xiquets de Valls han nomenat ambaixadors a TAC 12 i la xarxa de televisions locals. Les dues entitats, per tant, tindran l'honor de representar simbòlicament aquesta temporada les dues colles vallenques, la Vella i la Jove. Reconeix així el valor de les retransmissions de les diades castelleres. I ens ho explica tot plegat l'Àlex Alonso, de TAC 12.
3: Les colles vallenques distingeixen TAC 12 i la xarxa amb el títol d'ambaixador dels Xiquets de Valls durant aquesta temporada, posant així en valor més d'una dècada de retransmissions castelleres i reivindicant una de les apostes fixes de la programació de TAC 12 des dels inicis. En la seva decisió es destaca tota la tasca feta en la divulgació del fet casteller, però sobretot el rigor en el tractament dels castells i dels Xiquets de Valls.
4: La veritat és que aquesta és una de les principals distincions. Jo crec que et pot donar al món casteller, una distinció que, a més, et dona dues de les grans colles, la Vella i la Jove de Valls, i, per tant, per nosaltres és un gran honor.
5: Molt especialment vull destacar els professionals de tres televisions, com són Paradès Televisió, Canal Blau i, molt especialment, TAC 12. Crec que l'aportació que ha fet TAC 12 a les retransmissions i, en conjunt, al llenguatge audiovisual dels directes, molt especialment dels castells, és una qüestió que espero que algun dia sigui reconeguda per la història de la comunicació.
3: TAC 12 va dur a terme les primeres retransmissions castelleres ara fa 16 anys, el 2010, una aposta a la qual es va sumar la xarxa 4 anys més tard, el 2014.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Tots els marroquins roben.
26: Ens treuen treball.
27: Com a trans, et veuen com un monstre.
28: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
29: Aquest, amb un trastorn mental,
30: és violent.
31: Una soledat, la gent gran.
32: Són gent que roben.
33: Paràsit. Marimacho.
34: Però si estic solo.
35: Puto mono.
36: Terroristes.
37: Ve a menjar plàtan.
38: Monstre. Tot això és odi.
39: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
40: El diccionari TermCat.
41: 40 anys, 40 paraules.
42: 2010. Informàtica en núvol.
43: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
44: Marta Graner.
45: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
46: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
6: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada avui a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i aquesta mateixa tarda continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 27 de maig. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de 8:15 del matí, obrint plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara es formen a poc les retencions habituals, sobretot cap a la capital catalana. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat per la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Al Vallès tenim la C17 i la C59 a Parets i a Caldes de Montbui amb lentitud habitual de fins a 1 km en sentit sud. I pel que fa al temps, aquest dimecres ens portarà més calor encara. La situació comença molt suau, de manera molt similar als últims matins, i la temperatura després, a mesura que va avançant el dia, comença a pujar. El sol picarà i molt. Aquesta tarda escalfarà més que ahir. Als voltants de la ciutat de Girona, al prelitoral barceloní i a les comarques de Lleida es podrien fregar els 35 graus. Ens espera així un dia amb molta calor i sense tempestes.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Parlem també d'una vaga indefinida. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
8: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el Departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
9: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
0: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es va mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen la Maite Polo i la Judit Vallès.
10: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
11: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
10: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: I el govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són aquests barris. És una informació que ens explica Lamont Carvajal.
12: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Panec ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
13: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
12: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
14: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
0: I marxem ara cap a Madrid perquè el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny fins al 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
15: Respeto
2: colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia, y es pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace 2 años, más de 2 años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
0: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
3: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: 5 minuts i arribarem a 7:45. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat de la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient, que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat també que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
4: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
0: Doncs a propòsit del català, rebutgen un document del Consell Comarcal de la Segarra per estar escrit justament en català. Això pot provocar que el projecte d'ampliació del refugi d'animals es retardi entre 3 i 4 mesos. El president de l'ens comarcal, Ramon Auger, assegura que la situació no té cap sentit i que és un exemple de tants com passen al món rural davant de tràmits que s'allarguen per qüestions burocràtiques. Jordi Sebastià ens ho explica i és de Lleida Televisió.
5: La Subdirecció General de Planificació Ferroviària ha rebutjat un document del Consell Comarcal de la Segarra a l'estar redactat en català. Es tracta de l'expedient de canvi urbanístic necessari per l'ampliació del refugi comarcal d'animals, que hauria de començar a construir-se aquest any i que ara podria retardar-se entre 3 i 4 mesos. El tràmit havia estat sol·licitat per la Comissió d'Urbanisme de Lleida a l'administració estatal, després que el ple de la Paeria de Cervera aprovés la modificació del POUM el juliol de l'any passat.
7: Es demostra que les administracions molts cops només estem fent la punyeta un als altres, i això no pot ser, que al final que surt perjudicar els ciutadans, en aquest cas doncs, els animals que que li fa falta aquest refugi.
5: El projecte permetrà duplicar la capacitat de l'actual Gossera de titularitat municipal i oferir el servei a tots els municipis de la Segarra. Compta amb una inversió de 380.000 euros finançats amb ajuts del PUOS.
0: Més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers, al Vallès Oriental. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen tots els detalls en aquesta crònica els companys de Vallès Oriental Televisió.
15: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'handbol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
16: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i han fet uns intercentres, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
15: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
17: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
15: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França, que la ciutat acollirà a principis de juliol.
0: Els comerciants de la demarcació de Girona estan en peu de guerra pel bloqueig en la negociació del conveni del comerç. Reclamen la reobertura de la taula de diàleg, on l'absentisme laboral és el principal escull per arribar a un acord. És una crònica de la Televisió de Girona.
18: Ara per ara, l'acord és lluny d'arribar a bon port. Un dels arguments que sosté l'empresa és l'absentisme laboral, que suposa suprimir el complement del 100% en les incapacitats temporals i l'increment del 3% anual amb la clàusula de revisió limitada.
19: En el comerç de Girona tenim un complement d'IT pels casos aquest i volien tractar només aquest tema, sense tenir en compte que ha sigut un sector que durant la pandèmia ha estat en primera fila i no ha tingut les remuneracions que consideraven. Hem estat molt laxos en tot aquest temps entenent les situacions de la patronal, però la patronal no es posa en el lloc de les persones treballadores i ara, a més, falten el respecte aixecant-se de la taula.
18: De fet, l'última vegada que es van reunir va ser el mes de març. És per això que els sindicats anuncien que no aturaran les mobilitzacions fins a tornar a seure's i reprendre les negociacions.
0: Per contra, els comerciants que sí que estan satisfets són els del Centre Històric de Lleida, que valoren positivament la nova ordenança de paisatge de la Paeria. Un document que, per exemple, recull que només es podran posar plaques solars a les teulades d'aquest barri si no sobrepassen la coberta o la cornisa. No podran ser planes i hauran de tenir el mateix color que les teulades. L'ordenança també inclourà que les companyies elèctriques i de telecomunicacions hauran de retirar els cables que estiguin en desús de les façanes dels edificis i també preveu reduir la presència de vinils i publicitat als aparadors comercials, que només podran ocupar el 30% de la superfície. A Salt, l'equip d'atenció primària ha engegat una prova pilot per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com a ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. Es tracta de garantir una bona salut visual dels nadons abans dels 2 anys d'edat. Ens n'informa l'Àngel Martínez des de Televisió de Girona.
20: La prova es realitza a infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els 2 ulls. En cas de detectar algun possible problema, els infants són derivats a oftalmologia pediàtrica.
21: I bueno, és una tecnologia nova, sembla que ha anat bé, i ha dit que sí, la doctora ha dit que ha anat molt bé, i bueno, no ha tardat res, només ha sigut 5 segons, 10 segons com molt, i bueno, ha sortit molt bé, la veritat.
20: Des del cap de sal destaquen que aquestes proves pilots són fonamentals en edats precoces, fins i tot a partir dels 6 mesos, i que són tècniques molt precises i indolores pensades específicament pel benestar dels infants.
1: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos i 24. Ara hem agafat una prova pilot que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos.
20: Si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
6: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
22: Per això no vull que sigui un moment trist.
6: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Alexia Putellas, ho heu sentit, tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 10 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. A banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Real Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weirt, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. I Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu Monchi en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
23: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
0: De l'àmbit poliesportiu, us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53-33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95-74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular abans de centrar-se en el play-off. I Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic, al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa, a més del campió de Lliga. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, explica l'aposta.
24: Hi ha la part econòmica d'activitat a la ciutat, hi ha la part de donar a conèixer Badalona, els encants que tenim com a ciutat, i després hi ha la part esportiva de dir, hosti, una competició de màxim nivell a que situa Badalona doncs, com una ciutat referent a l'hora d'organitzar aconteixements, a l'hora d'organitzar esdeveniments esportius.
0: L'empresa de formació online lleidatana Ilerna és la nova patrocinadora del Força Lleida per les pròximes 3 temporades. L'acord suposa més injecció econòmica per al club, que per a la pròxima temporada manté com a objectiu la permanència a la Lliga ACB. En té més detalls Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
8: A partir de l'1 de juliol, l'Ilerna Lleida és nou patrocinador del primer equip per a les pròximes 3 temporades, amb opció a ampliar el contracte per 3 anys més, un acord important per al club, ja que aquest suposarà un increment del pressupost.
9: Si pogués ser d'una forma prudencial, sostenible, però ambiciosa. No pensis en 6 milions, aquest any acabem amb 5 milions alts, l'any que venim a 6 milions i alt. No ens trobem bojos tampoc, però ho fem, eh? Penseu una cosa, fa 4 anys aquest club tenia un pressupost, no 4, no 3, d'un millor 100. Sí, valorem tots entre tots el que estem fent.
8: Tot i aquest increment, el club continua tocant de peus a terra i l'objectiu per a la pròxima temporada no és un altre que mantenir la categoria. Un nou nom, la mateixa força, és l'eslògan que han triat amb dues entitats. La temporada esportiva acaba aquest divendres a Múrcia, però l'activitat als despatxos no s'atura, ja que la setmana vinent s'anunciarà la nova campanya d'abonats.

Mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany...

en la desena jornada de protestes a Catalunya. Sindicats i Departament d'Educació reconeixen avenços en la negociació, però encara no hi ha acord sobre les millores salarials ni sobre la recuperació dels diners perduts durant les retallades dels últims anys.

Els pressupostos de la Generalitat de 2026 destinaran prop de 3 milions d'euros a Rubí. Entre les principals inversions hi destaquen la construcció de l'Escola del Bosc, l'ampliació del CAP Anton de Borja i la instal·lació del parc fotovoltaic més gran de ferrocarrils a la ciutat. El fisioterapeuta i infermer Antoni Narbona presentarà demà a la Biblioteca de Rubí el seu llibre Ahorro de Salut amb un taller pràctic sobre autocura i benestar. La sessió inclourà exercicis senzills per millorar la salut física i mental i reflexionar sobre la importància de prevenir abans que apareguin els problemes. En esports xerrarem de pickleball i del triple campió rubinenc Xavi Pérez.

0: I primer volem conèixer la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant, com sempre, pel temps amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, molt assolellada, molt serena. I, de fet, avui encara s'accentua més la calor. Aquesta tarda, alguns municipis del Segrià passaran dels 35-36 graus de màxima, també al voltant dels 35 graus a la vall del Llobregat, al prelitoral Vallèsà o cap a l'interior gironí. El matí, de fet, ja està despertant molt suau i tot plegat amb un cel que, ja diem, no comportarà núvols destacables. Aquesta tarda amb una miqueta més de vent, que avui, sobretot a les comarques de Girona, serà un palet més insistent, vent de Garbí. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectar amb en Ferran Arandiga i amb el RAC perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, comencem la jornada avui dimecres de moment sense incidències i també pendents d'aquests talls de les manifestacions del professorat arreu de Catalunya. A hores d'ara sí que parem atenció cap als voltants i accessos de la capital catalana perquè ja hi ha ben formades aquestes retencions habituals, sobretot al vessant Besòs. Tenim congestió ja amb tot el nus de la Trinitat per la C58 amb cues que s'originen ja a Sant Quirze del Vallès i Sabadell, també a la B20 per Santa Coloma de Gramenet, la C33 o la C31 al terme de Badalona en sentit sud. Tot plegat ens deixa cues als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Això se suma a les cues de la ronda de dalt per aquestes retencions que arriben també pels túnels de Vallvidrera. Al Vallès, tot i així, destaquem que també tenim encara més retencions a la C-17 i C-59 a l'altura de Parets del Vallès i Caldes de Montbui amb l'amplitud habitual de fins a 1,5 km en sentit sud. També tenim retencions a la AP-7 durant 6 km en sentit sud entre Mollet i Barberà. També en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola, també en aquest sentit Girona, al punt de Montmeló. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, circulació amb intensitat ja des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23 i en sentit nord també 3 km de cues des del Prat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: Avui dimecres hi ha vaga a totes les escoles públiques de Catalunya, en la que ja és la desena jornada de mobilitzacions del sector educatiu. Els sindicats mantenen l'aturada després que la reunió d'ahir amb el Departament d'Educació acabés sense acord, tot i que les dues parts asseguren haver acostat posicions. Educació ha posat sobre la taula un nou complement salarial lineal per a tots els docents, utilitzant els prop de 79 milions d'euros que inicialment es destinaven a complements específics per a determinats càrrecs. Segons els sindicats, aquest increment seria d'uns 35 euros mensuals, mentre que el departament xerra d'una xifra que no arriba als 40 euros. A més, la conselleria també s'ha obert a compensar els diners que molts docents van deixar de cobrar pels anomenats setzenis durant les retallades aplicades l'any 2012. Els sindicats reclamen ara un calendari concret per retornar aquestes quantitats. Escoltam el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
1: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Explorarem en aquest cas, tenint en compte doncs, que l'any 2029, fruit de aquesta acceleració en el cobrament del complement específic, de veure en aquest sentit si es pot incrementar també aquest nou complement que hem situat sobre la taula.
0: La reunió d'ahir va ser la cinquena trobada entre Educació i els sindicats des de la recuperació de les negociacions. Vostè que ha valorat positivament el canvi de plantejament del departament, tot i considerar insuficient la proposta econòmica actual. Així ho assegurava la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura.
2: Doncs avui per fi sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Per fi hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
0: També des de professors de secundari admeten que hi ha hagut un canvi conceptual i apunten que les converses podrien encaminar-se cap al final del conflicte. En canvi, la CGT assegura que la nova oferta demostra que sí que hi ha recursos econòmics i reclama al govern més inversió en educació pública. Malgrat aquest acostament, els sindicats insisteixen que la pressió al carrer és la que ha forçat els moviments del departament i per això mantenen la vaga d'avui arreu de Catalunya, que recordem que també participa no només l'escola pública, sinó també l'escola concertada. Les negociacions continuaran aquesta tarda i els representants sindicals no descarten noves mobilitzacions ni tan sols una vaga indefinida si no hi ha avenços suficients. Canviant de tema, perquè d'aquí a una setmana és previst que el Parlament aprovi els pressupostos de la Generalitat per a l'any 2026, que després de mesos de negociacions ja tenen el suport necessari per aconseguir la llum verda. Són gairebé 50.000 milions d'euros, dels quals uns 3 aniran directament a Rubí. La molt reivindicada construcció de l'Escola del Bosc, que replega bona part dels diners que rebrà Rubí. El govern té previst destinar a les obres més de 720.000 euros aquest any, més 1,2 milions el 2027 i una quantitat similar al 2028. En total seran 3,26 milions. La previsió més actual és que els barracons es puguin deixar enrere l'any 2028, 18 anys després de la seva estrena i després de l'enèsim retard que té molt enfadada la comunitat educativa. Ho valorava fa unes setmanes Haya Geregu, la presidenta de l'AFA.
3: Tornem a acumular més mesos amb barracons, més mesos de mal manteniment de l'escola i tot va sumant. No, i al final n'estem fartes totes, tant les famílies com els infants. Bueno, els infants són els que menys ho noten, no? Perquè al final la seva escola se l'estimen, sigui com sigui. Però nosaltres, les famílies que ho veiem des de fora, i els mestres i l'equip directiu i tots, veiem que ens prometen i al dia de la veritat no hi ha res ferm. No? I això ens cansa.
0: Destaca també una altra obra llargament esperada, l'ampliació del Cap Anton de Borja. Aquí la Generalitat ha reservat poc més d'un milió aquest 2026 i 1,7 milions més l'any vinent. Les obres permetran ampliar les consultes i espais de l'ambulatori, que ha acabat atenent molta més gent de la prevista. L'altra gran inversió prevista a Rubí aquest 2026 és la instal·lació de més de 1.300 plaques solars a la coberta dels tallers de Ferrocarrils de la Generalitat. Serà el parc fotovoltaic més gran de la companyia i el nou pressupost hi destinarà més de 900.000 euros. El farà la companyia pública L'Energètica, que al novembre va inaugurar una instal·lació similar a l'Institut La Serreta. Sentim el que deia aleshores el seu director, Daniel Pérez.
4: Bueno, crec que el més important, i de vegades ens n'oblidem, no?, amb els vents que bufen dels Estats Units, però el més important és que estem en emergència climàtica. Hem passat ja la castanyada i encara estem en màniga curta. Això cada vegada serà pitjor i per tant, necessitem mesures urgents per combatre aquesta emergència climàtica. Ara, d'aquí pocs dies comença la COP30, de nou se'n parlarà, s'assoliran grans compromisos a nivell internacional, però després la lluita contra el canvi climàtic no es fa a la COP30, sinó que es fa a l'Institut La Serreta, no?
0: La resta d'inversions a Rubí són de quantitats més reduïdes. Moltes tenen a veure també amb la instal·lació de fotovoltaica que arribarà a les teulades de l'Institut Duc de Montblanc, al Cap Sant Genís o al Parc de Bombers. També es destinaran 15.000 euros a la millora dels jutjats que continuen a l'espera de la concreció d'un nou edifici. També es destinaran més de 10.000 euros aquest any i prop de 100.000 el 2027 a una planta d'assecament tèrmic del tractament dels fangs a la depuració. Finalment, s'han reservat uns 77.000 euros per a mesures de seguretat viària i pacificació de la carretera d'Ullastrell en el tram millorat recentment amb 3 noves rotondes. Però, com dèiem, són més de 3 de 50.000 els milions que arribaran a Rubí. L'Àvid García ens explica com és la situació a les ciutats veïnes.
5: Els nous comptes de la Generalitat deixaran més de 235 milions al conjunt del Vallès Occidental. Com a mínim, una d'aquestes inversions també repercutirà a Rubí. I és que Terrassa rebrà gairebé 6 milions per les esperades obres de millora de l'Hospital de Terrassa, un dels centres de referència per la població de Rubí. A la cocapital cauran enguany uns 30 milions, entre els quals destaquen una promoció d'habitatge protegit al sector Torressana, l'ampliació del parc de bombers i part de la nova residència i centre de dia de Sant Pere Nord, que es complementarà amb fons europeus. Entre els 13 milions que rebrà Sabadell, destaquen més de 5 per millorar l'Hospital Parc Taulí i 1,3 per les obres de la nova residència del Parc Central, també cofinançada pels Next Generation. Sant Cugat rebrà la mateixa quantitat, 13 milions, bàsicament per ampliar l'Arxiu Nacional i l'Institut Escola Catalunya. Però les ciutats vallesanes més beneficiades seran, sens dubte, Montcada i Reixac, amb 36 milions, i Cerdanyola, amb atenció, 88 milions. En aquest últim cas, Cerdanyola, el gruix de les inversions se les porta a la urbanització del Parc de l'Alba, on es vol construir un nou barri de 5.000 habitatges, però també el nou centre de xips Innofab, a tocar del Sincrotró, o l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia de Bellaterra. I a Montcada, bona part dels diners acordats s'aniran a parar a la construcció de l'estació d'aigua potabilitzadora del Besòs, ideada en plena crisi de la sequera, i a la millora del transport d'aigua potable entre la depuradora del Ter i l'estació distribuïdora de la Trinitat.

0: En esports, començant mirant cap a un campió rubinenc de pickleball, Toni Bravo.
1: Xavi Pérez torna a brillar, va revalidar el títol català de pickleball en categoria més 50. Recordem que el pickleball és un esport de raqueta que combina elements del tennis, el pàdel i el badminton, jugant en una pista més petita i amb una pala sòlida. El rubinenc va ser campió en individual i dobles, va arribar també a la final absoluta en un campionat amb més de 70 parelles disputat a Sabadell. Una actuació que va ser impecable, que confirmava aquest estat de forma i el seu pes dins d'aquest esport en creixement. Avui al programa Esports al Dia l'entrevistarem per conèixer com ha viscut aquest nou èxit i què representa per al pickleball català. En futbol adaptat, el CEPCAP Mir doncs ha tancat la fase regular de futbol amb un balanç excel·lent, 3 classificacions de molt mèrit. L'equip acaba líder del seu grup a la Lliga Tàlem després d'un triomf ajustat 3-2 davant de l'Intercor Cornellà, confirmant una temporada molt regular i un nivell competitiu altíssim. L'equip B també ha fet els deures. Victòria 2-1 contra el Terlenca Prat i classificació per la Final Four de la Wilic 7, en què diumenge disputarà la semifinal contra la penya blaugrana Sant Vicenç dels Horts. I l'equip C, tot i la derrota per 1-3 davant de la Noia Dream Team, finalitza segon del seu grup de tercera divisió. El club afronta ara un mes de juny carregat de finals, jornades de cluenda i reptes esportius que poden culminar una temporada de molt nivell.

vaga educativa continua aquest dimecres a tot Catalunya malgrat l'acostament entre sindicats i govern. Educació planteja ara un complement salarial lineal per a tots els docents, però els representants del professorat consideren que les millores encara són insuficients i mantenen la pressió al carrer. Les escoles Montessori i Pau Casals de Rubí han participat aquest curs en un projecte educatiu per fomentar la cultura de la pau entre l'alumnat. A través de jocs i dinàmiques participatives, els infants han reflexionat sobre els conflictes armats, la despesa militar i la resolució pacífica dels conflictes. I la Biblioteca Mestre Martí Tauler amplia des d'avui els seus horaris per oferir aules d'estudi nocturnes als estudiants que preparen les PAU. L'equipament obrirà fins a mitjanit i mantindrà aquest servei especial fins al 10 de juny. En esports, posam el focus en el pickleball i amb el triple campió rubinenc Xavi Pérez.

0: La vaga a l'ensenyament públic i concertat continua avui dimecres a tot Catalunya. És la desena jornada de mobilitzacions dels docents que mantenen les protestes malgrat els avenços en les negociacions amb el Departament d'Educació. En la reunió d'ahir, la conselleria va modificar la seva proposta salarial i va plantejar per primera vegada un complement lineal per a tots els mestres i professors. La mesura es financiaria amb els gairebé 79 milions d'euros previstos inicialment per als complements específics. Els sindicats calculen que això es traduiria en uns 35 euros més al mes per docent. Educació també ha obert la porta a compensar les quantitats que el professorat va deixar de percebre pels setcenis durant els anys de les retallades. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, assegura que hi ha hagut un acostament entre les parts.
1: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Explorarem en aquest cas, tenint en compte doncs, que l'any 2029, fruit d'aquesta acceleració en el cobrament del complement específic, de veure en aquest sentit si es pot incrementar també aquest nou complement que hem situat sobre la taula.
0: Els sindicats valoren positivament el canvi de rumb del departament, però insisteixen que les xifres encara són insuficients. Des d'USTEC consideren que les negociacions han fet un pas endavant, tot i que encara no permeten xerrar d'acord. Escoltam Yolanda Segura de l'USTEC.
2: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Per fi hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
0: Mentrestant, altres sindicats com professors de secundari també reconeixen avenços en les converses, mentre que la CGT reclama augmentar encara més la inversió destinada a l'educació pública. Les negociacions continuaran aquesta tarda. Els convocants de la vaga asseguren que mantindran la pressió als carrers i avisen que si no hi ha millores substancials no descarten ampliar les mobilitzacions en els pròxims dies. I qui també ha fet sonar les seves reivindicacions ha estat l'Assemblea de Pensionistes de Rubí, que un dimarts més es va concentrar ahir davant l'Ajuntament per reivindicar unes pensions dignes, una sanitat pública de qualitat i una auditoria pública de la Seguretat Social. La mobilització també va servir per reclamar la defensa dels drets socials i per reiterar el seu compromís amb la pau. La concentració, celebrada a 11:15 del matí a la plaça Pere Aguilar, Aguilera va reunir membres del col·lectiu Ciutadans que van voler donar suport a unes reivindicacions que, segons els organitzadors, continuen plenament vigents. Els pensionistes asseguren que cal mantenir la pressió social perquè les administracions garanteixin uns serveis públics forts. Joan Maria Pijuan és membre de l'Assemblea i explica les raons de la concentració.
3: Denunciar la situació de la sanitat pública a la nostra ciutat, perquè cada vegada està pitjor. Diguéssim, els CAPs estan absolutament fora d'òrbita en quant a professionals. Les llistes d'espera per atendre atenció primària a vegades és una setmana, 10 dies. El tema dels especialistes han desaparegut. El CUAP no té els professionals adequats per tirar endavant. I, per últim, diguéssim, el tema de l'hospital.
0: Des de l'Assemblea de Pensionistes remarquen que la defensa de les pensions no és l'únic objectiu de les seves mobilitzacions. El col·lectiu també denuncia les dificultats que asseguren continua sofrint la sanitat pública i reclama més transparència en la gestió de la seguretat social. Representants de l'Assemblea també van expressar el seu malestar per la manca de contacte amb l'Ajuntament de Rubí. Segons expliquen, la relació amb el consistori és pràcticament inexistent i considera que les seves demandes no van acord als interessos del consistori. Tornem a escoltar a Josep Maria Pijuan.
3: Està bastant deixada, perquè en el fons l'Ajuntament defensa una sanitat pública o privada, nosaltres defensem una sanitat pública al 100%, Penso que no s'estan fent els passos que s'haurien de fer per defensar aquesta sanitat pública.
0: Els organitzadors asseguren que continuaran promovent accions de sensibilització i protesta per mantenir aquestes reivindicacions en l'agenda pública. I tornem al món educatiu, perquè les escoles Montessori i Pau Casals de Rubí han participat aquest curs en el projecte educatiu Sí que és Pau, impulsat per l'Escola de Cultura de Pau i la Fundació Autònoma Solidària dins del programa Croma 2.0. En total, 24 alumnes de 5è i 6è de primari han treballat conceptes com els conflictes armats, la despesa militar o la resolució pacífica dels conflictes a través del joc i de dinàmiques participatives. La directora del Pau Casals, Rosana Martín, assegura que els infants estan preparats per xerrar d'aquestes qüestions.
4: Els infants escolten la televisió cada dia, la vida, no?, també són conflictes i per tant aprendre a veure'ls, a resoldre'ls, també forma part de la seva formació. De fet, a l'escola, de manera transversal, tot això ja es treballa, no? Ja fins i tot els més grans tenen una assignatura, que és Educació Cívica i per la Pau, però és igual, de manera transversal tots aquests temes també es treballen. El que passa que jo penso que aquí la gràcia d'aquest programa està en la intensitat amb què, com s'ha treballat, i també de quina manera, perquè ho han fet des del joc, i des del joc els infants és com millor aprenen, no?
0: El projecte s'ha desenvolupat en 6 sessions conduïdes per estudiants voluntaris de la UAB. Una de les qüestions que més ha impactat l'alumnat ha estat descobrir que hi ha persones empresonades per negar-se a participar en una guerra. La cap d'estudis del Montessori, Ruth Panicello, destaca el valor d'educar per la pau des de petits per entendre el seu entorn.
5: I de fet també han treballat, també han conegut històries d'activistes, no?, que... activistes de Gaza, activistes inclús d'aquí del nostre estat o d'altres llocs, i això també els fa vincular molt. Aquesta experiència propera i aquesta... conèixer-ho de primera mà, doncs això els fa vincular molt.
0: El projecte es va tancar dijous passat amb una jornada a la Universitat Autònoma de Barcelona, on l'alumnat va compartir la seva experiència amb altres escoles del Vallès Occidental. I com cada any, la biblioteca facilitarà la vida als estudiants aquests dies previs a la selectivitat. Ens ho explica el Joan Riba.
6: L'Ajuntament habilita aules d'estudi nocturnes perquè els estudiants rubinencs puguin preparar les PAU. Aquests espais estaran disponibles des d'aquest dimecres 27 de maig fins al 10 de juny a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Entre el 9 i l'11 de juny se celebren les PAU d'enguany, i per facilitar que els estudiants puguin preparar els exàmens, l'Ajuntament ha ampliat els horaris de la biblioteca. Aquestes aules d'estudi nocturnes oferiran als alumnes un entorn adequat i tranquil per estudiar en període d'exàmens. Així doncs, s'amplia l'horari habitual de la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Dilluns, dimarts, dijous i divendres estarà oberta de 3:45 del migdia fins mitjanit. Els dimecres obrirà també al matí, és a dir, de 10 a 2 del migdia, i a la tarda de 3:45 a mitjanit. I el cap de setmana estarà oberta de 10 del matí a 10 de la nit. Aquesta ampliació es mantindrà fins al 10 de juny inclòs, vigília de l'últim dia de les PAU. D'aquesta manera, els alumnes rubinencs podran preparar els seus exàmens en un entorn òptim sense haver de desplaçar-se del municipi.
0: I demà el fisioterapeuta i infermer Antoni Narbona presentarà a la Biblioteca de Rubí el seu nou llibre titulat Ahorro de Salut. L'acte no serà una presentació de llibre convencional, sinó que s'ha concebut com un taller pràctic gratuït on els assistents podran aprendre exercicis molt senzills per millorar el seu sistema musculoesquelètic i prendre consciència de la importància de l'autocura diària. Escolta, Narbona.
7: Un taller en el qual explico la raó del llibre, explico el perquè i farem alguns dels exercicis que després es poden veure en el llibre i es poden seguir tant per les fotos com pels QRs, que hi ha uns vídeos que es veuen els exercicis i tota l'explicació. Llavors, ajuntem les dues coses. Part pràctica, que tothom la pugui veure, que puguin practicar el que vulgui, perquè és una cosa fàcil i senzilla de fer, i a més la presentació del llibre.
0: El llibre d'Antoni Narbona neix amb l'objectiu de promoure un canvi de paradigma en la societat actual, on l'esperança de vida és cada vegada més alta. Segons explica l'autor, cal adoptar una actitud activa envers la nostra pròpia salut per no dependre exclusivament del que el sistema pugui fer per nosaltres. Durant l'activitat de dijous, Narbona explicarà els fonaments d'aquest estalvi de salut i guiarà els participants en la realització de diversos exercicis pràctics. La guia pràctica combina un test explicatiu molt accessible amb fotografies i codis QR que enllacen directament a vídeos demostratius. En la presentació a Rubí es tractaran diversos aspectes clau per al benestar integral que es detallen a l'obra, com la importància de l'activitat física, la bona gestió de les emocions o el que el professional anomena espais neutres. Més enllà de la salut física i mental, Narbona proposa trobar almenys una estona diària de desconnexió per fer un reset mental i relaxar les tensions quotidianes. El taller d'Antoni Narbona és demà a les 6 de la tarda a la biblioteca.

0: En informació esportiva, posam el focus en un referent rubinenc del pickleball. Escolta'm, Toni Bravo.
1: Xavi Pérez va tornar a brillar, va revalidar el títol català de pickleball, categoria més 50, aquest esport de raqueta que combina elements de tennis, pàdel, badminton, que juga en una pista més petita. El rubinenc va ser campió en individual i dobles, va arribar també a la final absoluta en un campionat amb més de 70 parelles que es va disputar a Sabadell, una actuació impecable, doncs, que confirma aquest estat de forma i el pes del rubinenc dins d'aquest esport en creixement. Avui el programa Esports al Dia l'entrevistarem per conèixer com ha viscut aquest nou èxit i què representa per al pickleball català. I parlarem també de futbol adaptat, perquè el CEP Can Mir va completar un final de fase regular excel·lent. L'equip acaba líder del seu grup a la Lliga Talent després d'un triomf ajustat 3-2 davant l'Incercor Cornellà. L'equip B s'ha classificat per la Final Four de la Willix 7 després de superar el Terlenca Prat 2-1. Diumenge disputarà la semifinal contra la Penya Blaugrana, semisens dels Horts. I el C finalitza segon del seu grup, confirmant una temporada molt competitiva, i el club afronta ara un mes de juny ple de finals, jornades de cloenda i cites decisives que poden culminar, doncs, aquesta gran temporada.

0: I quan passen 30 minuts de les 8 del matí, és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui. Com sempre, ho fem de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, molt assolellada, molt serena, i de fet, avui encara s'accentua més la calor. Aquesta tarda, alguns municipis del Segrià passaran dels 35-36 graus de màxima, també al voltant dels 35 graus a la vall del Llobregat, al prelitoral Vallèsà o cap a l'interior gironí. El matí, de fet, ja està despertant molt suau i tot plegat amb un cel que, ja diem, no comportarà núvols destacables. Aquesta tarda amb una miqueta més de vent, que avui, sobretot a les comarques de Girona, serà un palet més insistent, vent de garbí. N'estem pendents a la xarxa.

0: I ara, actualitzam la situació a les carreteres en un dia que es preveu complicat per mort de les mobilitzacions previstes pels estudiants. Connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui com estan a hores d'ara les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquestes mobilitzacions. Tot i així, en aquest sentit, de moment, tenim força tranquil·litat. Parlem a hores d'ara d'incidències i retencions. Tenim una avaria a la A2 a l'altura de Molins de Rei, que en direcció a Barcelona, ja des del Papiol, deixa més de 3 quilòmetres de lentitud també per un carril tallat. En aquest vessant Llobregat també tenim retencions a la A2, en aquest cas des de Pallejà. Per altra banda, al vessant nord i Vallès també tenim força col·lapse, sobretot en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Encara queda lentitud de la C16 des de la Floresta pels túnels de Vallvidrera. També tenim retencions al Vallès, destacant la AP7 en sentit sud, amb cues entre, en aquest cas, Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, i també en sentit nord entre Cerdanyola i Mollet. Per altra banda, la C58 continua força col·lapsada de manera intermitent des de Sant Quirze del Vallès, en aquest cas, fins al nus de la Trinitat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
1: Fins demà, que vagi bé.

L'escola pública tornen avui a la vaga en la desena jornada de protestes a Catalunya. Sindicats i Departament d'Educació reconeixen avenços en la negociació, però encara no hi ha acord sobre les millores salarials ni sobre la recuperació dels diners perduts durant les retallades dels últims anys. Els pressupostos de la Generalitat de l'any 2026 destinaran prop de 3 milions d'euros a Rubí. Entre les principals inversions hi destaquen la construcció de l'Escola del Bosc, l'ampliació del Cap Anton de Borja i la instal·lació del parc fotovoltaic més gran de ferrocarrils a la ciutat. Esports, xerrarem de pickleball i del triple campió rubinenc Xavi Pérez.

0: Avui dimecres hi ha vaga a totes les escoles públiques de Catalunya, en la que ja és la desena jornada de mobilitzacions del sector educatiu. Els sindicats mantenen l'aturada després que la reunió d'ahir amb el Departament d'Educació acabés sense acord, tot i que les dues parts asseguren haver acostat posicions. Educació ha posat sobre la taula un nou complement salarial lineal per a tots els docents, utilitzant els prop de 79 milions d'euros que inicialment es destinaven a complements específics per a determinats càrrecs. Segons els sindicats, aquest increment seria d'uns 35 euros mensuals, mentre que el departament xerra d'una xifra que no arriba als 40 euros. A més, la conselleria també s'ha obert a compensar els diners que molts docents van deixar de cobrar pels anomenats setzenis durant les retallades aplicades l'any 2012. Els sindicats reclamen ara un calendari concret per retornar aquestes quantitats. Escoltam el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
1: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Explorarem en aquest cas, tenint en compte doncs, que l'any 2029, fruit de aquesta acceleració en el cobrament del complement específic, de veure en aquest sentit si es pot incrementar també aquest nou complement que hem situat sobre la taula.
0: La reunió d'ahir va ser la cinquena trobada entre Educació i els sindicats des de la recuperació de les negociacions. Vostè que ha valorat positivament el canvi de plantejament del departament, tot i considerar insuficient la proposta econòmica actual. Així ho assegurava la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura.
2: Doncs avui per fi sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Per fi hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
0: També des de professors de secundària admeten que hi ha hagut un canvi conceptual i apunten que les converses podrien encaminar-se cap al final del conflicte. En canvi, la CGT assegura que la nova oferta demostra que sí que hi ha recursos econòmics i reclama al govern més inversió en educació pública. Malgrat aquest acostament, els sindicats insisteixen que la pressió al carrer és la que ha forçat els moviments del departament i per això mantenen la vaga d'avui arreu de Catalunya, que recordem que també participa no només l'escola pública, sinó també l'escola concertada. Les negociacions continuaran aquesta tarda i els representants sindicals no descarten noves mobilitzacions ni tan sols una vaga indefinida si no hi ha avenços suficients. Canviant de tema, perquè d'aquí a una setmana és previst que el Parlament aprovi els pressupostos de la Generalitat per a l'any 2026, que després de mesos de negociacions ja tenen el suport necessari per aconseguir la llum verda. Són gairebé 50.000 milions d'euros, dels quals uns 3 aniran directament a Rubí. La molt reivindicada construcció de l'Escola del Bosc, que replega bona part dels diners que rebrà Rubí. El govern té previst destinar a les obres més de 720.000 euros aquest any, més 1,2 milions al 2027 i una quantitat similar al 2028. En total seran 3,26 milions. La previsió més actual és que els barracons es puguin deixar enrere l'any 2028, 18 anys després de la seva estrena i després de l'enèsim retard que té molt enfadada la comunitat educativa. Ho valorava fa unes setmanes Haya Geregu, la presidenta de l'AFA.
3: Tornem a acumular més mesos amb barracons, més mesos de mal manteniment de l'escola i tot va sumant. No, i al final n'estem fartes totes, tant les famílies com els infants. Bé, els infants són els que menys ho noten, no? Perquè al final les escoles se l'estimen, sigui com sigui. Però nosaltres, les famílies que ho veiem des de fora, i els mestres i l'equip directiu i tots, veiem que ens prometen i al dia de la veritat no hi ha res ferm. No? I això ens cansa.
0: Destaca també una altra obra llargament esperada, l'ampliació del Cap Anton de Borja. Aquí la Generalitat ha reservat poc més d'un milió aquest 2026 i 1,7 milions més l'any vinent. Les obres permetran ampliar les consultes i espais de l'ambulatori, que ha acabat atenent molta més gent de la prevista. L'altra gran inversió prevista a Rubí aquest 2026 és la instal·lació de més de 1.300 plaques solars a la coberta dels tallers de Ferrocarrils de la Generalitat. Serà el parc fotovoltaic més gran de la companyia i el nou pressupost hi destinarà més de 900.000 euros. El farà la companyia pública L'Energètica, que al novembre va inaugurar una instal·lació similar a l'Institut La Serreta. Sentim el que deia aleshores el seu director, Daniel Pérez.
4: Bueno, crec que el més important, i de vegades ens n'oblidem, no? amb els vents que bufen dels Estats Units, però el més important és que estem en emergència climàtica. Hem passat ja la castanyada i encara estem en màniga curta. Això cada vegada serà pitjor i per tant, necessitem mesures urgents per combatre aquesta emergència climàtica. Ara, d'aquí, com si ja es comença la COP30, de nou se'n parlarà, s'assoliran grans compromisos a nivell internacional, però després la lluita contra el canvi climàtic no es fa a la COP30, sinó que es fa a l'Institut La Serreta, no?
0: La resta d'inversions a Rubí són de quantitats més reduïdes. Moltes tenen a veure també amb la instal·lació de fotovoltaica que arribarà a les teulades de l'Institut Duc de Montblanc, al Cap Sant Genís o al Parc de Bombers. També es destinaran 15.000 euros a la millora dels jutjats que continuen a l'espera de la concreció d'un nou edifici. També es destinaran més de 10.000 euros aquest any i prop de 100.000 el 2027 a una planta d'assecament tèrmic del tractament dels fangs a la depuració. Finalment, s'han reservat uns 77.000 euros per a mesures de seguretat viària i pacificació de la carretera d'Ullastrell en el tram millorat recentment amb 3 noves rotondes. Però, com dèiem, són més de 3 de 50.000 els milions que arribaran a Rubí. El David García ens explica com és la situació a les ciutats veïnes.
5: Els nous comptes de la Generalitat deixaran més de 235 milions al conjunt del Vallès Occidental. Com a mínim, una d'aquestes inversions també repercutirà a Rubí. I és que Terrassa rebrà gairebé 6 milions per les esperades obres de millora de l'Hospital de Terrassa, un dels centres de referència per la població de Rubí. A la cocapital cauran enguany uns 30 milions, entre els quals destaquen una promoció d'habitatge protegit al sector Torressana, l'ampliació del parc de bombers i part de la nova residència i centre de dia de Sant Pere Nord, que es complementarà amb fons europeus. Entre els 13 milions que rebrà Sabadell, destaquen més de 5 per millorar l'Hospital Parc Taulí i 1,3 per les obres de la nova residència del Parc Central, també cofinançada pels Next Generation. Sant Cugat rebrà la mateixa quantitat, 13 milions, bàsicament per ampliar l'Arxiu Nacional i l'Institut Escola Catalunya. Però les ciutats vallesanes més beneficiades seran, sens dubte, Montcada i Reixac, amb 36 milions, i Cerdanyola, amb atenció, 88 milions. En aquest últim cas, Cerdanyola, el gruix de les inversions se les porta a la urbanització del Parc de l'Alba, on es vol construir un nou barri de 5.000 habitatges, però també el nou centre de xips Innofab, a tocar del Sincrotró, o l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia de Bellaterra. I a Montcada, bona part dels diners acordats s'aniran a parar a la construcció de l'estació d'aigua potabilitzadora del Besòs, ideada en plena crisi de la sequera, i a la millora del transport d'aigua potable entre la depuradora del Ter i l'estació distribuïdora de la Trinitat.

0: En esports, començant mirant cap a un campió rubinenc de pickleball, Toni Bravo.
1: Xavi Pérez torna a brillar, va revalidar el títol català de pickleball en categoria més 50. Recordem que el pickleball és un esport de raqueta que combina elements del tennis, el pàdel i el badminton, jugant en una pista més petita i amb una pala sòlida. El rubinenc va ser campió en individual i dobles, va arribar també a la final absoluta en un campionat amb més de 70 parelles disputat a Sabadell. Una actuació que va ser impecable, que confirmava aquest estat de forma i el seu pes dins d'aquest esport en creixement. Avui al programa Esports al Dia l'entrevistarem per conèixer com ha viscut aquest nou èxit i què representa per al pickleball català. En futbol adaptat, el CEP Can Mir doncs ha tancat la fase regular de futbol amb un balanç excel·lent, 3 classificacions de molt mèrit. L'equip acaba líder del seu grup a la Lliga Tàlem després d'un triomf ajustat 3-2 davant de l'Intercor Cornellà, confirmant una temporada molt regular i un nivell competitiu altíssim. L'equip B també ha fet els deures. Victòria 2-1 contra el Terlenca Prat i classificació per la Final Four de la Wilic 7, en què diumenge disputarà la semifinal contra la penya blaugrana Sant Vicenç dels Horts. I l'equip C, tot i la derrota per 1-3 davant de la Noia Dream Team, finalitza segon del seu grup a la tercera divisió. El club afronta ara un mes de juny carregat de finals, jornades de cluenda i reptes esportius que poden culminar una temporada de molt nivell.

vaga educativa continua aquest dimecres a tot Catalunya malgrat l'acostament entre sindicats i govern. Educació planteja ara un complement salarial lineal per a tots els docents, però els representants del professorat consideren que les millores encara són insuficients i mantenen la pressió al carrer. Les escoles Montessori i Pau Casals de Rubí han participat aquest curs en un projecte educatiu per fomentar la cultura de la pau entre l'alumnat. A través de jocs i dinàmiques participatives, els infants han reflexionat sobre els conflictes armats, la despesa militar i la resolució pacífica dels conflictes. I la Biblioteca Mestre Martí Tauler amplia des d'avui els seus horaris per oferir aules d'estudi nocturnes als estudiants que preparen les PAU. L'equipament obrirà fins a mitjanit i mantindrà aquest servei especial fins al 10 de juny. En esports, posam el focus en el pickleball i amb el triple campió rubinenc Xavi Pérez.

0: La vaga a l'ensenyament públic i concertat continua avui dimecres a tot Catalunya. És la desena jornada de mobilitzacions dels docents que mantenen les protestes malgrat els avenços en les negociacions amb el Departament d'Educació. En la reunió d'ahir, la conselleria va modificar la seva proposta salarial i va plantejar per primera vegada un complement lineal per a tots els mestres i professors. La mesura es financiaria amb els gairebé 79 milions d'euros previstos inicialment per als complements específics. Els sindicats calculen que això es traduiria en uns 35 euros més al mes per docent. Educació també ha obert la porta a compensar les quantitats que el professorat va deixar de percebre pels setcenis durant els anys de les retallades. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, assegura que hi ha hagut un acostament entre les parts.
1: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Explorarem en aquest cas, tenint en compte doncs, que l'any 2029, fruit d'aquesta acceleració en el cobrament del complement específic, de veure en aquest sentit si es pot incrementar també aquest nou complement que hem situat sobre la taula.
0: Els sindicats valoren positivament el canvi de rumb del departament, però insisteixen que les xifres encara són insuficients. Des d'USTEC consideren que les negociacions han fet un pas endavant, tot i que encara no permeten xerrar d'acord. Escolta'm, Yolanda Segura, de l'USTEC.
2: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Per fi hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
0: Mentrestant, altres sindicats com professors de secundari també reconeixen avenços en les converses, mentre que la CGT reclama augmentar encara més la inversió destinada a l'educació pública. Les negociacions continuaran aquesta tarda. Els convocants de la vaga asseguren que mantindran la pressió als carrers i avisen que si no hi ha millores substancials no descarten ampliar les mobilitzacions en els pròxims dies. I qui també ha fet sonar les seves reivindicacions ha estat l'Assemblea de Pensionistes de Rubí, que un dimarts més es va concentrar ahir davant l'Ajuntament per reivindicar unes pensions dignes, una sanitat pública de qualitat i una auditoria pública de la seguretat social. La mobilització també va servir per reclamar la defensa dels drets socials i per reiterar el seu compromís amb la pau. La concentració, celebrada a 11:15 del matí a la plaça Pere Aguilera, va reunir membres del col·lectiu Ciutadans que van voler donar suport a unes reivindicacions que, segons els organitzadors, continuen plenament vigents. Els pensionistes asseguren que cal mantenir la pressió social perquè les administracions garanteixin uns serveis públics forts. Joan Maria Pijuan és membre de l'Assemblea i explica les raons de la concentració.
3: Denunciar la situació de la sanitat pública a la nostra ciutat, perquè cada vegada està pitjor. Diguéssim, els CAPs estan absolutament fora d'òrbita en quant a professionals. Les llistes d'espera per atendre atenció primària a vegades és una setmana de 10 dies. El tema dels especialistes han desaparegut. El CUAP no té els professionals adequats per tirar endavant. I, per últim, diguéssim, el tema de l'hospital.
0: Des de l'Assemblea de Pensionistes remarquen que la defensa de les pensions no és l'únic objectiu de les seves mobilitzacions. El col·lectiu també denuncia les dificultats que asseguren continua sofrint la sanitat pública i reclama més transparència en la gestió de la seguretat social. Representants de l'Assemblea també van expressar el seu malestar per la manca de contacte amb l'Ajuntament de Rubí. Segons expliquen, la relació amb el consistori és pràcticament inexistent i consideren que les seves demandes no van acord als interessos del consistori. Tornem a escoltar a Josep Maria Pijuan.
3: Està bastant deixada, perquè en el fons l'Ajuntament defensa una sanitat pública o privada, nosaltres defensem una sanitat pública al 100%, penso que no s'estan fent els passos que s'haurien de fer per defensar aquesta sanitat pública.
0: Els organitzadors asseguren que continuaran promovent accions de sensibilització i protesta per mantenir aquestes reivindicacions en l'agenda pública. I tornem al món educatiu, perquè les escoles Montessori i Pau Casals de Rubí han participat aquest curs en el projecte educatiu Sí que és Pau, impulsat per l'Escola de Cultura de Pau i la Fundació Autònoma Solidària dins del programa Croma 2.0. En total, 24 alumnes de 5è i 6è de primari han treballat conceptes com els conflictes armats, la despesa militar o la resolució pacífica dels conflictes a través del joc i de dinàmiques participatives. La directora del Pau Casals, Rosana Martín, assegura que els infants estan preparats per xerrar d'aquestes qüestions.
4: Els infants escolten la televisió cada dia, la vida, no?, també són conflictes i per tant aprendre a veure'ls, a resoldre'ls, també forma part de la seva formació. De fet, a l'escola, de manera transversal, tot això ja es treballa, no? Ja fins i tot els més grans tenen una assignatura, que és Educació Cívica i per la Pau, però és igual, de manera transversal tots aquests temes també es treballen. El que passa que jo penso que aquí la gràcia d'aquest programa està en la intensitat amb què, com s'ha treballat, i també de quina manera, perquè ho han fet des del joc, i des del joc els infants és com millor aprenen, no?
0: El projecte s'ha desenvolupat en 6 sessions conduïdes per estudiants voluntaris de la UAB. Una de les qüestions que més ha impactat l'alumnat ha estat descobrir que hi ha persones empresonades per negar-se a participar en una guerra. La cap d'estudis del Montessori, Ruth Panicello, destaca el valor d'educar per la pau des de petits per entendre el seu entorn.
5: I de fet també han treballat, també han conegut històries d'activistes, no?, que... activistes de Gaza, activistes inclús d'aquí del nostre estat o d'altres llocs, i això també els fa vincular molt. Aquesta experiència propera i aquesta... conèixer-ho de primera mà, doncs això els fa vincular molt.
0: El projecte es va tancar dijous passat amb una jornada a la Universitat Autònoma de Barcelona, on l'alumnat va compartir la seva experiència amb altres escoles del Vallès Occidental. I com cada any, la biblioteca facilitarà la vida als estudiants aquests dies previs a la selectivitat. Ens ho explica el Joan Riba.
6: L'Ajuntament habilita aules d'estudi nocturnes perquè els estudiants rubinencs puguin preparar les PAU. Aquests espais estaran disponibles des d'aquest dimecres 27 de maig fins al 10 de juny a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Entre el 9 i l'11 de juny se celebren les PAU d'enguany, i per facilitar que els estudiants puguin preparar els exàmens, l'Ajuntament ha ampliat els horaris de la biblioteca. Aquestes aules d'estudi nocturnes oferiran als alumnes un entorn adequat i tranquil per estudiar en període d'exàmens. Així doncs, s'amplia l'horari habitual de la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Dilluns, dimarts, dijous i divendres estarà oberta de 3:45 del migdia fins mitjanit. Els dimecres obrirà també al matí, és a dir, de 10 a 2 del migdia, i a la tarda de 3:45 a mitjanit. I el cap de setmana estarà oberta de 10 del matí a 10 de la nit. Aquesta ampliació es mantindrà fins al 10 de juny inclòs, vigília de l'últim dia de les PAU. D'aquesta manera, els alumnes rubinencs podran preparar els seus exàmens en un entorn òptim sense haver de desplaçar-se del municipi.
0: I demà el fisioterapeuta i infermer Antoni Narbona presentarà a la Biblioteca de Rubí el seu nou llibre titulat Ahorro de Salut. L'acte no serà una presentació de llibre convencional, sinó que s'ha concebut com un taller pràctic gratuït on els assistents podran aprendre exercicis molt senzills per millorar el seu sistema musculoesquelètic i prendre consciència de la importància de l'autocura diària. Escolta, Narbona.
7: Un taller en el qual explico la raó del llibre, explico el perquè i farem alguns dels exercicis que després es poden veure en el llibre i es poden seguir tant per les fotos com pels QRs. Hi ha uns vídeos que es veuen els exercicis i tota l'explicació. Llavors, ajuntem les dues coses. Part pràctica, que tothom la pugui veure, que puguin practicar el que vulgui, perquè és una cosa fàcil i senzilla de fer, i a més la presentació del llibre.
0: El llibre d'Antoni Narbona neix amb l'objectiu de promoure un canvi de paradigma en la

La presentació a Rubí es tractaran diversos aspectes clau per al benestar integral que es detallen a l'obra, com la importància de l'activitat física, la bona gestió de les emocions o el que el professional anomena espais neutres. Més enllà de la salut física i mental, Narbona proposa trobar almenys una estona diària de desconnexió per fer un reset mental i relaxar les tensions quotidianes. El taller d'Antoni Narbona és demà a les 6 de la tarda a la biblioteca.

0: En informació esportiva, posam el focus en un referent rubinenc del pickleball. Escolta'm, Toni Bravo.
1: Xavi Pérez va tornar a brillar, va revalidar el títol català de pickleball, categoria més 50, aquest esport de raqueta que combina elements de tennis, pàdel, badminton, que juga en una pista més petita. El rubinenc va ser campió en individual i dobles, va arribar també a la final absoluta en un campionat amb més de 70 parelles que es va disputar a Sabadell, una actuació impecable, doncs, que confirma aquest estat de forma i el pes del rubinenc dins d'aquest esport en creixement. Avui el programa Esports al Dia l'entrevistarem per conèixer com ha viscut aquest nou èxit i què representa per al pickleball català. I parlarem també de futbol adaptat, perquè el CEP Camir va completar un final de fase regular excel·lent. L'equip acaba líder del seu grup a la Lliga Talent després d'un triomf ajustat 3-2 davant d'Intercorp Cornellà. L'equip B s'ha classificat per la Final Four de la Willix 7 després de superar el Terlenca Prat 2-1. Diumenge disputarà la semifinal contra la Penya Blaugrana a Sant Vicenç dels Horts. I el C finalitza segon del seu grup, confirmant una temporada molt competitiva, i el club afronta ara un mes de juny ple de finals, jornades de cloenda i cites decisives que poden culminar, doncs, aquesta gran temporada.
2: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
2: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
2: La Unió Esportiva Rubí.
3: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
2: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
4: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.

0: Són les 9 del matí.
1: Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
11: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat.

0: un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí. Presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubi.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta.
3: I és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
4: Sí que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
5: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
6: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
7: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
8: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
9: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
10: Vinga, Sofi, cap problema.
11: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
12: Tia, és que fort. Us ho has avançat plena per fer de la uni.
13: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
12: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
10: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
13: Irene, els dilluns a les 12, cada 2 setmanes, ens trobem a Ràdio Rubí. Per fer el vermut amb les Hildes.
14: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
15: Les Hildes. La tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada 2 setmanes, a Ràdio Rubí.
16: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
17: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
16: Us hi esperem!
18: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

Al matí i el Rubí al dia continua avançant. A partir d'ara el programa agafa un aire molt de ciutat, mobilitat, memòria local, debat i cultura popular per omplir les properes hores. Començarem xerrant d'infraestructures i transport públic. Entrevistarem Manel Larrosa, arquitecte urbanista i portaveu de Fem Vallès, perquè ens expliqui el projecte de la línia orbital ferroviària i què podria suposar per a la mobilitat al territori. Després ampliarem la mirada amb Pol Méndez, portaveu de la plataforma per a la promoció del transport públic, que ens donarà la seva visió sobre aquesta proposta i els reptes pendents en matèria de transport. Tot seguit, canviarem completament de registre amb una nova edició del Rubí Fosc. El policia jubilat Xavi Mas recuperarà alguns dels successos i episodis que han marcat la ciutat durant els últims 20 anys en una secció que sempre ens fa redescobrir la cara menys coneguda de Rubí. Després arribarà la secció d'esports amb el repàs habitual a l'actualitat dels equips locals i abans de canviar d'hora escoltarem una nova recomanació del Robert Fernández. A les 10 en punt serà temps de debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, avui en Rosalia Viader, Sílvia Castanyeda, Josep Maria Pijuan i Josep Milà per comentar els principals temes de l'actualitat. I a partir de les 11, la recta final del programa tindrà accent musical i festiu amb Belén Tierno. Conversarà amb Enric Heredia sobre el concert que oferirà divendres al casino. I tot seguit ens acostarem a les activitats de la Irmandade Galega. I atenció, perquè durant aquesta última hora també hi haurà concurs amb tapes en joc. Començam!

0: Avui volem entendre què és exactament la futura línia orbital ferroviària que el govern ha tornat a posar sobre la taula. Un projecte llargament reivindicat que hauria de connectar les principals ciutats de la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona i que, segons el govern, ha de transformar la mobilitat al Vallès i al conjunt de la regió metropolitana. En volem entendre les oportunitats, però també els dubtes i els reptes, i ho fem primer amb Manel Larrosa, que és arquitecte urbanista i també portaveu de Fem Vallès. Bon dia, Manel.
1: Molt bon dia.
0: Per començar, expliquem-ho de manera senzilla. Què és exactament aquesta línia orbital ferroviària?
1: És una idea en arc, que està, no és un projecte encara, que teòricament aniria de Mataró fins a Vilanova, però fent un gran arc, és a dir, aniria de Mataró a Granollers, després seguiria en direcció a Santa Perpètua, saltaria Sabadell-Terrassa, de Viladecavalls saltaria a Brera i Martorell, continuaria per la línia actual de Martorell a Vilafranca i després faria un salt nou amb obra nova de Vilafranca a Vilanova. És un gran arc. Llavors, s'ha dit que això era per trencar la radialitat de Barcelona, és a dir, que hi haguessin xarxes que no tot passés per Barcelona. Però ja hi ha una xarxa que no passa per Barcelona, i avui la coneixeu, que és la R8, que és la línia que va de Martorell a Granollers, que de vegades se'n diu R80, es quedaria de Sant Celoni a Vilafranca, i encara podríem dir que és la mateixa línia que va de Tortosa a Figueres. Per tant, per línies que no són radials a Barcelona ja n'hi ha, i es poden perfeccionar. Però aquesta traça, que és un gran arc, suposarien 2 hores de viatge entre Mataró i Vilanova, i, per tant, diguem-ne, és una obra d'unes inversions descomunals, però encara no hi ha projecte.
0: De fet, ara després en xerrarem, però la línia R8 la coneixem molt bé a Rubí, després en xerram de la R8, però per què es considera aquest arc que ens explicaves tan important per al futur de la mobilitat metropolitana?
1: Bueno, això depèn de qui ho consideri, és a dir, de vegades s'ha dit, la consellera ho va dir, és que el problema de rodalies que tenim, quan es faci l'orbital ja serà resolt. Doncs no. És a dir, el tronc principal de la mobilitat hauria de ser la línia de l'R8, és a dir, aquest eix, que és la columna vertebral de Catalunya. És a dir, és tot el prelitoral, és l'antiga via romana, és el mateix recorregut que l'AP7. Aquest és l'element estructural important que hauríem de fer funcionar bé. En canvi, en aquests moments, a l'R8 tenim un tren a l'hora, que no connecta amb cap de les línies que travessa. No connecta amb Ferrocarrils de la Generalitat direcció Terrassa, direcció Sabadell, no connecta amb la R4 direcció Manresa, no connecta amb la línia de Vic. Per tant, diguem-ne, si hem de fer una cosa que tingui sentit de mobilitat, hem de fer-ho a partir d'aquest eix que és per on passa l'R8. L'altre són versions. És a dir, podem connectar amb Mataró amb Granollers? Bueno, pot tenir sentit. Podem connectar amb Vilanova amb Vilafranca? Doncs potser també. Però pensar-nos durant un tren que recorrerà en 2 hores i que no s'enfilarà per les muntanyes i farà tot això, els mateixos mínims estudis que hi ha de l'R8 demostren que això de demanda és tan mínima que no té sentit.
0: Mm-hmm. Per tant, Fem Vallès aposta per potenciar més la R8.
1: Exactament, potenciar aquest eix. R8 és un servei, és un servei que és un tipus de línia que hi ha l'R8 i l'R80 i encara podem posar-hi més noms i més línies que facin servir la xarxa actual. Però hem de fer servir aquesta estructura, hem de fer servir aquest corredor.
0: De fet, amb aquesta idea que presentaven de la línia orbital ferroviària, la primera fase es fa per fases, van proposar fer-la per fase. La primera fase d'aquesta idea posa el focus en la R8. Ara ens explicaves que és una línia estratègica, però avui està poc utilitzada i amb freqüències limitades. Què és el que li falta per ser realment útil a la R8?
1: Bueno, fa 15 anys nosaltres demanem als intercanviadors de Volpelleres i Hospital General, que és amb les línies de Ferrocarrils de la Generalitat, perquè ens semblen facilíssims de fer, perquè les estacions ja hi són les de ferrocarrils, només fent un ascensor i una andana, doncs, per exemple, com veus a les Planes, dos ascensors i una andana, hi hauria prou. I això és tan senzill que es podria fer com una obra de simple manteniment provisional. Ara, no hi ha hagut manera fins ara que això es posi en marxa. Vull dir, fa 15 anys que ho demanem, el 2023 va sortir en els pressupostos de l'Estat, el 24 es va començar a discutir un conveni, a finals del 25 es va signar el conveni, i ara sembla ser que Adif, des de Madrid, ho està dibuixant, quan el conveni aquest deia que es dibuixaria des de Catalunya. Bé, és igual. Estem en aquest llarg procés per dos nodes que són senzillíssims. El node de l'R4-R8, que és la línia de Manresa-Barberà, aquest no hi ha res a la taula, tot i que l'any 2000 el Ministeri se l'havia començat a mirar. Per tant, el que s'ha de fer és fer aquestes connexions i augmentar les freqüències, és a dir, que no pot ser que tinguem un comboi alhora quan aquesta línia recorre 1.300.000 habitants que hi ha entre Vallès Oriental i l'Occidental i que, a més, afegiríem gent d'altres llocs, del Baix Llobregat, del Barcelonès, el que fos, no? Per tant, caldria celeritat en fer aquest element estructural.
0: Mm-hmm. Ara ens xerraves d'aquests nodes de Volpelleres i de Rubí Hospital General. De fet, un dels elements destacats d'aquesta idea que proposava que es proposava des del govern és aquest intercanviador Rubí Hospital General. Per què és tan important aquesta connexió amb els ferrocarrils?
1: Doncs perquè si des de Terrassa o des de Rubí voleu anar a Granollers, no necessàriament heu d'anar a l'estació actual de R8, que està molt al sud de la població, sinó que podríeu agafar l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat, arribar a l'Hospital General i allà canviar, anar a Martorell, o anar a Granollers, o anar a l'Autònoma, etc. Amb molta més facilitat. Per exemple, també, a Rubí podeu dir, bueno, ja tenim estació a R8 i tenim estació a Ferrocarrils de la Generalitat. Però, evidentment, la part nord, la part alta de la població, i sobretot si es construís l'estació de la Llana, seria molt més fàcil de poder-se moure pel conjunt del Vallès.
0: Uh-huh. I quan el govern xerra de reforçar aquesta R8, a banda d'aquests nodes, de què està xerrant exactament? Perquè, clar, tampoc no hi ha una concreció.
1: Aviam, en l'anunci recent, la Generalitat ha parlat sobretot de la línia orbital. I també ha dit, bueno, i els nodes són importants. Però sabem que, per altra banda, s'estan plantejant que les freqüències augmentin, i com a mínim que en siguin dues a l'hora, que també és molt poc, perquè aquí hauríem d'anar a una freqüència cada 10 minuts o cada quart d'hora. Però en aquests moments, a més, tenim el problema del túnel de Rubí, és a dir, que tot això ha fet fallida perquè el túnel estava en males condicions i fins que i els usuaris de l'R8, evidentment, estan molt fastiguejats perquè, de vegades, quan agafen l'autobús, resulta que el tren se'ls ha escapat un minut abans i s'han d'esperar una hora. Per tant, s'ha d'augmentar les freqüències, s'ha de fer que aquesta línia connecti amb les altres, i aquest seria el gran salt del Vallès. És a dir, amb molt pocs diners no hi ha cap més inversió tan rentable a Catalunya, i diríem a Espanya, a nivell ferroviari com fer aquests nodes.
0: Uh-huh, uh-huh. Això permetria que Rubí s'acabés convertint en un node, el node més important dins aquesta xarxa orbital?
1: No, això no és l'orbital, l'orbital va més lluny. Seria un node important a la xarxa estructural del país, que és el corredor per on passa, vull dir, l'AP7. Mm-hmm. La línia orbital passa molt lluny d'això. Rubí seria un node important, cert, com ho és Sant Cugat, com ho podria ser Sant Granyola si es connectés i Barberà amb la línia Manresa, com podria ser Santa Perpètua si es connectés amb la línia de Vic, etc. Per tant, passaria a ser un dels quatre nodes importants que hi haurien a darrere Collserola amb respecte a Barcelona, això és obvi.
0: Per tant, tot això ens serviria també per tenir un impacte real sobre les vies AP7 i C58 que cada dematí escoltam que estan molt col·lapsades, no és així?
1: Evidentment, la mobilitat amb respecte a dins de Barcelona o radial que va cap a Barcelona té un ús de transport públic important. Dins de Barcelona és la meitat privat, meitat públic. En el Vallès és que no arriba ni el 10% al públic. Per tant, si aquesta línia que és estructural i que recorre tot el Vallès, des de Castellbisbal fins a Granollers i Sant Celoni, es posés en marxa, hi hauria una capacitat d'absorbir demanda molt important, perquè no és aquesta línia sola, sinó que és aquesta línia més tot el que hi abocaria les línies de Ferrocarrils de la Generalitat, les de Renfe R4... La R4 també passa per Castellbisbal, el camí de Martorell. Per tant, seria un element estructural que acusaria tot el Vallès i l'entorn. mica des del Baix Llobregat o Bages, quan del Bages deu anar a l'Autònoma, doncs ho farien servir, etcètera, no?
0: Uh-huh. Tornant a l'anunci que va fer el govern, fa més de 20 anys que s'està debatent aquesta línia orbital. Per què no s'ha acabat fent, si duen tant de temps sobre la taula?
1: Mm. Aviam, debatent zero. No s'ha debatut en 20 anys. El 2006, fa 20 anys, van dibuixar una línia sobre un plano. Una línia. No van fer un estudi informatiu ni van fer un projecte. Van fer una línia sobre un plano. Sí que van fer una reserva urbanística, dient, com que ha de passar per aquí, reservarem els terrenys. Hi ha un pla de reserva urbanística, però no hi ha un estudi informatiu. I quan es fa una obra d'aquesta dimensió, es necessita fer un estudi informatiu. I un estudi informatiu vol dir que es valoren diverses alternatives. Passo per aquí, passo per allà, la faig més grossa, més petita. I d'aquestes diverses alternatives s'acaba escollint aquella que és millor en termes de cost i rendibilitat d'usuaris. Tot això no s'ha fet. I com que no s'ha fet, s'haurà de fer. Per tant, no existeix ni projecte ni estudi informatiu. És simplement una línia que hi va haver en un plano i que ara es rescata. I per què va quedar en un plano? Doncs va quedar perquè hi va haver la crisi del 2008, els diners per inversió de les administracions i sobretot de la Generalitat van caure en picat i no hi havia marge de maniobra. I el que s'han dedicat a fer és acabar la línia 9, que és caríssima, i res més. Per tant, ara s'ha rescatat aquesta idea dient volem vendre una esperança, volem vendre un element d'optimisme, o és que està tot per fer.
0: Mm-hmm. El fet de que ara es plantegi per fases podria ser la clau perquè sigui més viable?
1: Aviam, el que hem de fer és discutir si aquesta línia té sentit o no.
0: Mm-hmm. I en té sentit?
1: Jo penso que poden tenir sentit alguns trams, pot tenir sentit comunicar Mataró-Granollers, pot tenir sentit comunicar Vilanova amb Vilafranca, però pensar-nos que agafarem un tren que sortirà de Mataró i farà tota aquesta volta en dues hores, això no té demanda. És a dir, per anar de Granollers a Martorell ja tenim la R8, no fa falta passar per Sabadell, Terrassa, Viladecavalls, Abrera, Martorell. Ja tenim línies directes. És a dir, és més ràpid passar pel tronc principal que no pas anar-nos per les branques que se'n van molt lluny. I això, les poques xifres que hi ha de la línia ho demostren, que és que la demanda és baixíssima i, per tant, que s'ha de fer servir el tronc principal. I el tronc principal és el que passa per l'R8 i que passa pel centre de la plana, no anar per les muntanyes. Per tant, d'aquesta línia, alguns trams tenen sentit, els hem d'estudiar com a trams concrets, no com, diguem-ne, un arc que no hi passarà ningú.
0: Manel Larrosa, abans d'acomiadar-lo, volem saludar també al Pol Méndez, que és portaveu de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic, perquè aquesta plataforma ha estat crítica amb el calendari que ha presentat el govern sobre aquesta línia. Pol, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: La Plataforma per la Promoció del Transport Públic diu que costa creure en el calendari del 2041 quan els intercanviadors de la R8 ja acumulen retards abans fins i tot de començar. Manel Larrosa, comparteix aquest diagnòstic amb la PTP?
1: Sí, evidentment, això portaria molt temps. No es pot improvisar ni molt menys.
0: Hi ha risc de que el debat i la previsió que fan tan llarga faci que finalment tornem a veure com aquestes millores o aquest canvi a la xarxa ferroviària se'n torni a anar un calaix?
1: Aviam, és que el que hem de fer són altres coses. No podem dir hem de fer la línia orbital i això és la primera prioritat i vigilem que això no s'enlenteixi. No, és que hem de fer unes altres coses. Bàsicament hem de fer un pla de rodalies coherent, hem d'invertir millores de serveis, no pot ser que gastem els diners en soterraments urbans que costen una milionada o que continuem invertint allò centenars de milions a la Sagrera, sinó que hem de fer un plantejament més racional de tot plegat. Llavors, en aquest plantejament racional, les obres són múltiples, són moltes, no és una sola obra, sinó que són diverses, i s'han de fer mentalitat de serveis, que és incrementar el nombre d'usuaris i que facilitin la vida de la gent. Però no és fer un projecte, no és el ferrocarril orbital. És un plantejament general sobre la rodalia i el ferrocarril a Catalunya. Per exemple, també amb serveis regionals, que puguem anar doncs, a Reus o Tortosa o a Figueres en condicions millors de les que anem fins ara, o a Manresa o a Vic. A Manresa, Vic i Igualada estan a més d'una hora de l'àmbit nostre. Per tant, hem de fer un plantejament diferent. És a dir, si ens creiem que la línia orbital és la guia de treball, doncs ens enganyem. No ho és. La guia de treball és una altra.
0: Molt bé, Manel Larrosa, arquitecte urbanista i portaveu de Fem Vallès, gràcies per haver-nos ajudat avui a entendre un poquet més aquesta xarxa ferroviària que tenim. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, bon dia.
0: Bon dia. Ens quedem ara amb el Pol Méndez, que, com dèiem, és portaveu de la plataforma per la promoció del transport públic. La PTT ha estat bastant contundent amb l'anunci del govern. Què és el que més vos preocupa?
3: Clar, el que més ens preocupa a nosaltres és el traçat, tal com està dibuixat a l'entorn de Mataró, de Vilanova i la Geltrú, o de Martorell. Que veiem que aquesta línia orbital, que no només ens hauria de servir per connectar i vertebrar el territori connectant ciutats mitjanes, que això és una part molt positiva, sinó que ens acabaria fent de metro en aquestes ciutats. I clar, nosaltres sempre diem que el metro, o en general fer túnels, és molt car, és excessivament car. També passaria a la ciutat de Barcelona, on també som crítics amb seguir ampliant la xarxa de metro precisament per aquest motiu. És a dir, en molts casos el que hauríem de poder apostar és per millorar el transport en superfície. Autobusos, tramvies i en aquest cas fer el ferrocarril, la orbital, al màxim en superfície possible.
0: Mm-hmm. Vostès diuen que és difícil creure en el calendari 2041 quan la fase 0 ja acumula retards. Per què consideren tan important aquest canvi de terminis?
3: Clar, el que tenim amb la fase 0 és que els intercanviadors s'havien promès que estarien al 2028 i ara veiem que la posada en servei està calendaritzada per al 31-32. Clar, si la fase 0, que és a l'inici de tot, ve amb aquests 4 anys de retard respecte al que s'havia anunciat públicament, no acabem de creure'ns que en aquests 15 anys, fins al 2041, podrem acabar una línia, sobretot d'aquestes envergadures, és a dir, que al final estem parlant d'una infraestructura que són molts quilòmetres i molts milions d'euros, i que a més depèn del finançament i els estudis que faci el Ministeri de Transportes, del Govern d'Espanya, que a més en altres té uns estudis previs a obres, ara mateix, uns estudis que estan retardats respecte a l'aprovació que havien de fer. Mm-hmm. Aleshores, si no som capaços de fer l'estudi i aprovar-lo per la duplicació de l'R3 a Vic o fer una sessió tècnica al Prat, desenvolupar una infraestructura d'aquesta envergadura sembla difícil de creure.
0: Tot i les crítiques, entenc que l'associació, que jo abans li he dit plataforma, perdó, l'Associació per la Promoció del Transport Públic, sí que veu positiva la potenciació de l'R8, especialment al Vallès, no és així?
3: Sí, de fet també, juntament amb Fem Vallès, és una reivindicació nostra de fa dècades, que és realment aprofitar aquesta línia, que és la idea per mercaderies, poder-la aprofitar també per passatgers, i el que passa que li hauríem de fer és fer-la atractiva i potenciar-la de debò, posar-li millor freqüència, un tren cada 30 minuts al principi, cada 20 potser més endavant, fer aquests intercanviadors, sobretot un toca a la banda de Rubí per poder enllaçar amb els ferrocarrils i arribar a Rubí Centre i a la futura estació de Rubí Nord, per exemple, i fins i tot poder crear un eix, com diu el Manel, un eix regional que pugui anar des de Reus fins a Girona, passant per l'Autònoma i, per tant, sense entrar a la ciutat de Barcelona. Mm. I creiem que això és una vertebraria a nivell del país, tota la mobilitat que ara tenim per la carretera, una carretera, una autopista que està col·lapsada, que és la P7.
0: Mm-hmm. Ara ens comentaves això de l'intercanviador de Rubí Hospital General. Aquest intercanviador pot ser realment transformador per a la mobilitat de la comarca?
3: Sens dubte. Aquest i també, sobretot, el de la Volpelleres són dos intercanviadors, dos nodes, que ens permetrien fer un... vertebrar tota la mobilitat fent un únic transbordament amb la màxima freqüència possible, que és el que fem al metro de Barcelona. Sí. El metro de Barcelona funciona molt bé, no perquè tinguis una línia que et porti a tot arreu, sinó perquè pràcticament amb un sol transbordament pots arribar a pràcticament qualsevol part de la ciutat. I en aquest cas el que trobaríem és que Ferrocarrils té un tren cada 5 minuts en hora punta. Si l'R8 poguéssim duplicar o triplicar-li la freqüència, no serien esperes d'una hora com ara mateix, i per tant generaries unes connexions que ara mateix no estan servides, com Martorell, Rubí i Terrassa, o Granollers, Auton, Sabadell i Rubí. Per tant, i clar, aquesta connexió et permetria arribar a Rubí Centre, en un futur també a Rubí Nord, i no només quedar-te a l'estació que ara està a Can Vallhonrat, que està una mica enmig del no-res, per dir-ho d'aquella manera.
0: Si hagués de resumir-ho en una idea, el problema és el projecte en si o la credibilitat dels terminis i de l'execució?
3: Realment van de la mà, perquè una orbital dibuixada molt més senzilla, sense fer de metro a les grans ciutats, seria factible de cara a la dècada del 2040. Potser no el 41, però sí el 45 podríem tenir-ho, perquè seria un traçat molt més fàcil de construir i sobretot molt més barat i, per tant, més fàcil de trobar-ne el finançament. Per tant, el principal problema que té l'orbital no només, o sigui, no són els terminis actuals, sinó el disseny que té ara, perquè el disseny fa que sigui excessivament car, excessivament difícil de fer i, per tant, amb uns terminis que sembla que no quadren. Però si poguéssim simplificar el plànol i fer un estudi informatiu, veuríem que segurament sortiria rendible.
0: Quin seria per a vostès, per acabar, el primer senyal que demostraria que aquesta vegada la línia orbital va de debò?
3: Que hauria de ser la construcció definitiva dels intercanviadors, perquè com a fase zero és efectivament la que ja comença a generar-nos els desplaçaments entre Granollers, Sabadell, Terrassa i Martorell. I si això no ho tenim amb una estació que és simplement posar quatre andanes, difícilment podrem construir tota una nova línia que sigui diferent al que tenim ara, és a dir, que sigui tota una nova infraestructura independent i més complex de fer.
0: Pol Méndez, portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i ajudar-nos a posar-hi un pot de llum a tot aquest entramat. Moltíssimes gràcies.

0: La ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: L'esport.
2: Emocions, moments, situacions.
1: El futbol.
2: Sentiments, promeses, amor.
1: La Unió Esportiva Rubí.
3: Siento lo mismo por ti.
2: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
1: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
4: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
5: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
6: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
5: Us hi esperem.

0: arriba el nostre Rubí Fosc, ara amb el Xavi Mas, ara estàvem negociant que no hem arribat a un acord de com havíem d'acabar la temporada. Xavi, bon dia i benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Faig la vida impossible, de vegades.
1: No, és que em vas dir que ja aquest era l'últim, perquè el de juny entràvem en la festa major,
0: no, però què, al no. Final és... No arribes gairebé a la festa major, però no haurà començat.
1: Rozando el larguero. És que, a més, no sé si estaré jo per la festa major.
0: Aquests rubinencs que se'n van per festa major. Gaudiu de la festa.
1: No, només jo. Porto 30 anys gaudint de la festa. I encara que no vulgui. O sigui, que no. Ja estic fart de la festa, jo. No. De totes maneres, la previsió era que avui era el darrer. I, com a tal, tenia un programa una mica especial. Volíem dedicar-li, precisament, aquest últim a un succés que va sacsejar no només la societat rubinenca, sinó tota la societat catalana. Va ser molt fort. I no fa gaire. D'aquí 2 mesos farà 2 anys. O sigui, fa un any i poc. Estem parlant d'un doble homicidi a Rubí i a Castellbisbal.
0: Ja sé, el vaig cobrir des del minut 1.
1: Exacte. Pels que no ho saben, suposo que tothom ja sap de què estem parlant, és un excomissari cap, a més, de Policia Nacional, que va assassinar a la seva parella actual i a la seva exparella. I després es va suïcidar.
0: La que era la seva parella actual, companya nostra...
1: Companya de l'Ajuntament. Exacte. El cas va ser molt sonat, va sacsejar moltíssim, no només la societat rubinenca, que va ser molt fort, sobretot per tota la gent i treballadors de l'Ajuntament, sinó també per tota la societat catalana, no?, per les formes, pels fets i perquè posa en dubte el sistema en si, no? I més d'una persona que en teoria havia estat... va estar galardonada amb moltes medalles i tal, mèrit policial, i que en teoria aquesta gent ha d'estar per vigilar i guardar de la nostra seguretat, no? Mm-hmm. Doncs clar, encara va ser un cop molt més fort del que semblava. Per qui no conegui aquest fet, tot va començar, un dia que la dona, la filla de la víctima, es troba a la seva mare ferida greument a terra, sangrant moltíssim, d'un tret al coll. Truca a emergències, ve ràpidament una ambulància medicalitzada, es presenten Mossos també, i no poden fer res per salvar-li la vida a aquesta dona, a la nostra companya. Imaginem també la duresa d'una cria d'una persona que la seva mare se la troba en aquestes condicions, no? I que més o menys ja sap què és el que ha passat i per on han anat els trets. Al mateix temps que estan ja els Mossos d'Investigació Judicial agafant ja mostres i tal, investigant el delicte, arriba també la notícia de que en aquells mateixos, una mica després, no gaire després, hi ha un altre homicidi, o doble, sembla, en un pis de Castellbisbal. Quan es presenten allà també, es lliga tot, perquè la primera dona de Rubí era l'actual parella d'aquest comissari, i la va matar primer aquesta dona i després se'n va dirigir a Castellbisbal, on vivia la seva ex, també la va matar d'un tret i després es va suïcidar en una altra habitació. La pregunta de tots, no? Per què no se suïcida abans?
0: Exacte. És el primer que vam dir tots.
1: Tots, no? Ho hagués fet primer, hagués canviat l'ordre...
0: L'ordre hagués
1: potser
0: estat...
1: Potser no hagués sapigut tan greu a ningú, no? Mm. I després planteja moltíssims dubtes en quant a això de tenir una segona arma, en quant a tenir, tot el que viu un policia i el que no és policia, i necessitem realment tenir més controls psicològics. Molt més controls psicològics abans de tenir una arma a casa.
0: I sí.
1: Això està claríssim, no hi ha cap tipus de discussió, no crec que ningú pugui debatre això. Un policia retirat, jo, per exemple, no sé, com pots pensar en tenir una arma a casa? Això és la primera. A menys que estiguis amenaçat o per alguna màfia o alguna cosa, doncs mira, ho podria entendre, no? Si no, realment, si ja no et dediques a aquesta feina, no veig la necessitat d'estar armat a casa teva, no? Això és el primer, però clar, després és també el tema dels controls psicològics. Es fan pocs estan en actiu, imagina't quan ja no estàs en actiu, no se'n fa ni un.
0: Tampoc cap.
1: Per tant, jo crec que això també hauria de ser una reflexió a l'hora de comentar també i de preparar una miqueta a tota aquesta gent, perquè ara ve una tongada també de gent que s'està jubilant per edat, que són policies locals, Mossos o policies nacionals, fins i tot guàrdies civils, i que, bueno, que han viscut el seu. Vull dir, el que ha viscut un policia a la seva vida professional és d'orillo i pot afectar-te molt. Doncs clar, jo crec que si durant la vida professional es fan controls, o s'haurien de fer controls psicològics un o dos a l'any, cosa que no és així, ja us dic que no se'n fan tants, també s'hauria de fer un cop et jubiles. I més si has de tenir una segona arma a casa.
0: Mm-hmm. Clar, perquè l'arma no era l'arma reglamentària, entenc.
1: Tots els policies tenen permís d'armes. Val? Tots sempre el tindrem. El fet d'haver set policies, tens un permís. Ja tens la llicència d'armes. El problema és la titularitat de l'arma. Val? Una arma porta una guia, i aquesta guia, que està controlada per la Guàrdia Civil, que és qui té les competències exclusives, està a nom d'algú, aquesta arma. Llavors, com a policia pots sol·licitar una segona arma i te la donaran. Doncs l'arma que tens oficial, la de dotació, està a nom de la... Per exemple, si ets policia local, està a nom de l'Ajuntament. Mm-hmm. Si jo demano una segona arma per mi, per tenir-la a casa, perquè m'agrada, perquè jo què sé...
0: Per el que sigui.
1: Per el que sigui, perquè estic amenaçat i vull defensar-me, si calgués, doncs aquesta arma aniria al meu nom. Doncs jo aquesta arma he de tenir-la en unes condicions. M'obliguen a tenir una caixa forta, a tenir l'arma desmuntada dintre de casa, etc.
0: Però clar, això tampoc es comprova. Si no se fan...
1: Guàrdia Civil comprova. Guàrdia Civil, quan tu demanes una segona arma a casa, Guàrdia Civil comprova que tinguis la instal·lació adequada per tenir l'arma a casa, si no, no te la dona. Teniu en compte que ja vam parlar un dia de les competències exclusives de la policia, i armament i explosius és competència exclusiva de la Guàrdia Civil. O sigui, l'arma te la dona la Guàrdia Civil, la controla la Guàrdia Civil, i si no recordo malament, la que toca aquí més a prop és la de Manresa. Vull dir que està tot bastant controlat en aquest sentit. Igual que tu no pots anar a comprar bales. Uh-huh. Pots anar a una armeria, però t'han de controlar les que et venen, hi ha una cartilla, et posen quants números has comprat, per què, a on vas a tirar, etc. No? Està bastant controlat en teoria. Com a mínim, està perquè ho controlin. Una altra cosa és que ho facin o no. Jo crec que el gran problema no és tenir l'arma o no tenir l'arma, si no està psicològicament preparat per tenir-la o no tenir-la. I aquest home està clar que no estava preparat.
0: Tot i que l'havia tingut molts anys.
1: Bueno, estava, mentre estàvem actiu... A veure, jo he tingut... jo el vaig conèixer en persona, mm-hmm, perquè vaig tenir alguna trobada amb ell. Val? No molt positiva.
0: No, ja te veig la cara, que no és molt positiva.
1: No va ser molt positiva. Però... cada un és com és i ahí queda i ja està. No és una anècdota més, però clar, no et penses que una persona no pugui estar preparada psicològicament. És una persona que ha sigut cap, que ha tingut molta responsabilitat dintre del propi cos de policia i que, en teoria, jo el que em queixo és la preparació psicològica. O sigui, no sé, jo recordo que amb 25 anys de servei a mi potser m'han fet 4 psicotècnics. Mm-hmm. Amb 25 anys.
0: Per tant, és una assignatura pendent.
1: Jo crec que sí, que hauríem de tenir molt clar que s'ha de preparar d'aquesta manera, perquè després passen coses com aquestes, que no volem, que gent innocent, totalment innocent, pugui caure en mans d'un home, doncs, que està desequilibrat.
0: Uh-huh. Com deies, un cas que va copsar molt de valent a la nostra ciutat, concretament al nostre col·lectiu, perquè era una companya de l'Ajuntament, i segurament... jo entenc que tots els crims són evitables, però aquest encara ho hagués estat més.
1: Tots els crims són evitables, clar que sí. Però, bueno, naturalment, d'entrada, si estava tan depressiu com per suïcidar-se, haver-ho fet abans. Això és la primera edat que pensem sempre, no? Si simplement se li ha anat al cap, hòstia, això es podia haver previst amb una sèrie de sessions psicològiques. És que jo ho tinc claríssim. ho podien haver previst. Una altra cosa és el poder que pugui tenir un psicòleg en quant a que derivar-lo o fer un informe a la Guàrdia Civil perquè li retirin l'arma, per exemple. Això es pot fer. Si tu no ets capaç de passar un psicotècnic, l'arma te la retiren, estan de servei. Per què no es fa després? Doncs jo crec que sí, que aquí hi ha una assignatura pendent en quant a al post, no? Posteriorment, a poder tenir aquest tipus de coses. I, efectivament, vull dir, va ser una cosa que va colpejar moltíssim a tota la societat rubinenca, a tota la gent que treballem a l'Ajuntament, que són més de 500 persones, més de 600 o 700 companys són ara mateix, va tocar moltíssim perquè era coneguda, però no ens oblidem també de l'altra, de l'ex que també va... que no era companya, però era una dona totalment innocent, que no tenia res a veure i va rebre també... bueno, el mal cap d'aquest subjecte. No?
0: Molt bé, Xavi, doncs amb aquest record a la nostra companya i també a la segona dona que també va patir les conseqüències, moltíssimes gràcies per recordar-nos aquest cas, que no l'havíem oblidat, eh?
1: No.
0: Aquest el tenia molt present.
1: Jo crec que era bo fer-ho com a últim, no? Una miqueta com a record precisament per aquestes dues víctimes i per aquest sacseig que hi va haver a la nostra societat i perquè es plantegin una mica un altre cop posar sobre la taula que s'han de replantejar moltes coses a l'hora de fer, no? Sobretot des de les conselleries i d'interior, etc.
0: Molt bé, queda dit. Moltíssimes gràcies, Xavi.
1: Adeu.
0: Adeu.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
6: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
7: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
8: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
9: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
10: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
11: Sonido Vinilo.
12: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
11: Sonido Vinilo.
12: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
11: Sonido Vinilo. Con José Verde.

0: amb el Toni Bravo, que avui va més perdut que jo que
1: sé. No, perdut no. Bon dia.
0: Bon dia,
1: això,
0: Toni.
1: Primer, perquè no dius... No, que anem...
0: no t'he dit bon dia, perquè com que t'he vist abans ja t'havia dit
1: ja
0: bon
1: està,
0: dia
1: ja
0: i
1: està.
0: Se m'oblida dir-te ja bon
1: està.
0: Dia.
1: No, home, digues... que anem... com anem, no?, en aquesta ràdio, que és interessant també, no?, amb notícies de darrera hora... Doncs entre la tertúlia que ve després, els esports, els talls, doncs anem com anem, no? Que és interessant. Allò com un forner que està preparant allò, les pastetes al forn i les ha de treure perquè estiguin en el millor punt. Doncs nosaltres som els forners, també, de les notícies de Rubí, de la comunicació de Rubí.
0: A veure si fas de forner algun dia i prepares alguna granola d'aquelles que tu fas.
1: Aquesta estada que està molt bona. Vinga, som-hi.
0: Vinga, a veure, què ens expliques avui? Perquè avui tens que xerrar-nos d'alguna persona, no?
1: Sí,
0: en concret.
1: Jo et vaig posar deures, te diria. Escolta, que avui quan fem els esports et preguntaré sobre un esport que es diu pickleball. Busca què és el pickleball.
0: Sé lo que és el pico, no ho he cercat. Ho sabia d'abans. Ho sabia d'abans. Jo que sóc molt purista al tenis, al pickleball, perquè, bueno, no deixa de ser una barreja de diferents esports en un.
1: Sin premis masters, vinga, va.
0: No tens sin premis masters, però t'agrada el que t'agrada, escolta. I això és una barreja de tenis amb ping-pong, amb pàdel...
1: Badminton, pàdel... Sí, allà anem bé.
0: Clar, és una barrella, sí. Agafa.
1: Ping-pong no, però...
0: Ping-pong també, perquè les pales que tenen no són...
1: Són sòlides, són...
0: Sí, però s'apareixen més a les pales de ping-pong que a les pales de pàdel.
1: Bueno, vinga, va.
0: Que esa pilota fa riure.
1: Doncs nosaltres tenim un campió rubinenc que es diu Xavi Pérez. Que
0: després de dir això no voldrà ni mirar-me la cara, però bueno.
1: Ja, quan li proposem fer entrevista dirà que no. Va revalidar el títol català de pickleball categoria més 50. Aquest és el... compi, podríem dir-ho així. Recordem que aquest pickleball, aquest esport de raqueta amb elements del tenis, del pàdel, de badminton, que es juga en aquesta pista petita. Doncs va ser campió individual de dobles, va arribar a la final absoluta en un campionat amb més de 70 parelles que es va fer a Sabadell. Doncs el tindrem avui al programa Esports al Dia, a partir de 2:15, l'entrevistarem per conèixer doncs, com ha viscut aquest nou èxit, que ja porta, com hem dit, 3, i té molts més, ja ens ho explicarà. I també com està el pickleball a nivell català, no? Perquè no es coneix gaire aquest esport, no? Ja sigui perquè potser doncs, dius jo soc de tenis i això no, a mi no em fa el pes, o perquè li falta promoció. Li preguntarem també sobre això. I després, que tractarem també el programa Esports al Dia d'avui de futbol adaptat. Per què? Perquè el CFK Mir va tancar aquesta fase regular d'una forma excel·lent. L'equip va acabar líder de la Lliga Talent després d'un triomf per 3-2 davant de l'Intercor Cornellà. Per tant, han acabat primers, confirmen aquesta temporada amb un nivell competitiu altíssim, han acabat els primers. L'equip B també ha fet els deures, victòria 2-1 contra Terlenca Prat, classificació per la Final Four, això estem parlant de la Willix 7, diumenge disputarà la semifinal contra la penya blaugrana Sant Vicenç dels Horts. L'equip C, també parlem de la Willix 7, derrota 1-3 davant de la Noia Dream Team, finalitza segon del seu grup a tercera divisió, i ara el que passa és que el club doncs afronta aquest mes carregat de finals, de jornades de cloenda, de reptes esportius, doncs que seran la culminació d'aquesta temporada de gran nivell.
0: Molt bé, Toni, doncs moltíssimes gràcies per donar-nos tota aquesta informació i escoltarem el Xavi Pérez després, vale?
1: Vinga, fins després.
0: Adéu. I ara no marxin perquè torna el Toni Bravo amb la tertúlia i nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Suposo que la reconeixeu, és una de les veus més inconfusibles de l'escena del nou flamenc espanyol. Estem parlant de Niña Pastori. Sí, sí, Niña Pastori retorna amb un nou treball que porta per nom Color Faina. La cantant gaditana s'endinsa en l'univers al zero d'un dels segells més carismàtics de la música llatina, Fania Records. El nou projecte ha estat gravat entre els Estats Units i Espanya al llarg de l'any 2025 i 2026 i produït pel colombià Costa, responsable d'artistes com Shakira, Ed Sheeran o Alejandro Sanz, entre d'altres. El disc reinterpreta alguns dels himnes del catàleg de Fania des d'una perspectiva inèdita. Entre els temes seleccionats figuren Plástico de Rubén Blades o el tema Bemba Colorá de Willy Colón, entre molts d'altres artistes com Celia Cruz, Héctor Lavoe i d'altres clàssics de la música salsa. El flamenc i la salsa són germans, va comentar l'artista Niña Pastori. Tots dos neixen del mestissatge i de la necessitat de ballar

0: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
0: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
0: La Unió Esportiva Rubí.
2: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
0: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
3: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
4: Informatiu migdia.
5: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
6: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
7: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
4: Informatiu vespre.
8: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
4: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
9: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
10: Tengo que encontrarla.
11: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
12: Creo que he descubierto algo increíble.
9: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
13: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
4: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer

0: conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
1: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
2: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

Rubí rebrà 3 milions del nou pressupost català destinats a l'Escola del Bosc, al Cap Anton de Borja, concretament, que està molt bé invertir en educació i sanitat local perquè inaugura un ambulatori, ja es viu com un miracle gairebé espiritual. També torna al pla de barris amb 200 milions més per millorar zones vulnerables, diuen els papers, que és molt, molt bonic això de regenerar barris degradats, sobretot perquè avui mitja Catalunya ja viu amb lloguers psicodèlicament inflats. Mentrestant, vaga les escoles amb educació que torna a negociar amb els sindicats. A aquest ritme, el diàleg social català ja és una sèrie més llarga que ben del pla. I clar, després, les notes de tall no paren de pujar. Ara, per entrar a qualsevol grau, necessites un 13 sobre 14 i un eclipsi i una alineació planetària astral. Potser per això, qui lo sap, a Rubí han obert aules nocturnes per l'Espau. Abans els joves sortíem de festa fins a la matinada i ara passen nits estudiant fórmules mentre abracen una Monster i una crisi anticipada. I atenció, perquè els autònoms podran jubilar-se parcialment i continua treballant legalment, que és meravellós, perquè l'autònom català fa anys que practica aquest concepte. Descansar mentre fa factures i respon WhatsApp de clients un diumenge a les 7. I per acabar, Alexia Putellas deixa el Barça. Això sí que és una ruptura dolorosa de veritat, perquè hi ha comiats que deixen un buit esportiu colossal. Alexia, truca'ns al 93-588-5967 per bressolar-nos que tens a mitja Catalunya amb llàgrimes i trauma emocional.

0: Alexi, aquests dies has de trucar al 93-588-5960, perquè Rimés ha dit 67, eh? Però 93-588-5960, per si de cas se't creu i ens has de trucar i parlar, reflexionar amb nosaltres i amb els nostres tertulians del dimecres, que ja els tenim asseguts aquí. El Josep Milà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Josep Maria Pijuan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: M'ha agradat la teva cara quan he acabat també el soneto de dir, espera't un moment, a veure què està dient el Toni, un moment, això, veritat. Rosalía Viadé, bon dia.
3: Hola, bon dia a tothom.
0: Bon dia a tothom. Bon que dia. De soneto no té res, això. Vaig començar amb un soneto i va acabat desvirtuant totalment. Silvia Castañeda, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Què tal la Irmandad de Galega?
4: Buah, ja, que entem motors. Estem escalfant els motors.
0: Ara parlarem també. Ens podeu trucar 93-588-5960, que us agafarà el telèfon qui està al comandament tècnic d'aquesta tertúlia, José Malagón.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: 6 minuts que passen de les 10 del matí. Comencem amb els nostres tertulians. Per una banda, teníem a la Sílvia Castañeda, que deia, estem escalfant motors. Explica'm.
4: Doncs que tenim la festa aquest cap de setmana.
0: Què me dices?
4: Ai!
0: Quina festa!
4: Doncs la festa de les Letres Galegues. Intentem englobar-ho tot en un acte a l'any. Aleshores, el títol és molt llarg i de vegades no me'n recordo. Però té a veure amb el camí, amb les Lletres Galegues, amb el pop. Intentem aglutinar aquesta cultura més de literatura, lletra, història, amb aquesta cultura que també ens agrada molt, i molt, que és la dansa, el ball, la gaita, la festa, l'orquestra galega.
0: Tots els nostres oients que no som de Rubí expliquen una miqueta què es poden trobar aquest cap de setmana, on, a quins horaris.
4: Doncs comencem divendres a les 7 a la Rambla del Ferrocarril i estem gairebé non-stop, no és veritat, tanquem a les nits, gairebé non-stop fins al diumenge a la tarda. Divendres comencem amb les conferències de les Lletres Galegues i l'entrega del Premi del Concurs Literari que fa ja, penso que 6 o 7 anys que estem fent, superbé, ja tenim guanyadors en lletres en qualsevol de les nostres llengües, catalana i castellana, i un premi especial per la gallega, perquè som la Irmandad de Galega, i d'això va. Tindrem tota l'estona un restaurant, un lloc on poden degustar pop, lacón, costella, productes típics gallecs, tindrem venda de formatges de denominació d'origen i productes típics de la terra. Dies claus, dissabte durant tot el dia de matí i tarda folklore gallec, el dissabte al matí fem el cercaviles, fem en la recepció a l'Ajuntament, no us ho perdeu a les 12, és molt maco. Sí. Aquest any tenim preparat un ball molt xulo, esperem que surti bé. I matí i tarda folklore i a les tardes nits a partir de les 8:30 comencen les orquestres, grups. El primer dia, el divendres, no serà grup perquè aquest any hem fallat en l'hora de la nostra orquestra que teníem preparada, no ha pogut venir de Galícia, l'orquestra 2, l'orquestra 1, sí, la Bona B, que és Arizona, i toca el dissabte i el diumenge a les nits. Comencem sobre 8:15 i rematem divendres a la 1, dissabte a la 1:30 i diumenge a les 10. Amb això vull dir, comenceu d'hora la festa, o sigui, a les 8, com si fossin les 3 de la matinada, vull veure tothom desfassat a la Rambla del Ferrocarril a les 8 de la tarda.
0: Ho has fet superbé, eh? Tenim ganes de veure si ens podem passar en algun moment.
4: Jo viuré allà, en veure-ho segon, jo viuré allà.
3: Sí, ja no m'hauràs d'allà.
4: No, gairebé. No,
3: gairebé.
0: Doncs tothom que ens escolti ja sap que té una cita amb les lletres, amb Galícia, amb el camí, com deia, amb la
4: gastronomia. Fem també una exposició de camins de Santiago el dissabte al matí. No ho vull dir molt perquè ho tenim, no està lligat del tot, està molt lligat, però no del tot, i no vull lligar-me les mans i que després just en això no surti. Però penso que sí que tindrem també una exposició de camins, perquè de fet ens ve de Galícia el noi que ens ha fet és el director dels guies del camí que nosaltres com a Rubí anem a fer cada any a Galícia, que portem tres. Aleshores, el Sebas vindrà aquest any també i ens farà suport en aquesta exposició de cosetes del camí, per si algú té alguna cosa que ha de preguntar sobre temes de camins que estigui interessat, aquest noi no només coneix el nostre, els coneix gairebé tots, que vingui i que consulti, que tenim el Sebas.
0: I això estarà quan? El divendres o el dissabte?
4: A partir del dissabte, perquè Sebas arriba el dissabte, pensem fer l'exposició dissabte matí i que estigui el dissabte posada a l'exposició, però consultes també el diumenge perquè ja es queda dissabte i diumenge.
0: Això està molt bé, per lo del Camí de Santiago, també per fer-ho en aquesta part moltes vegades de Galícia. Jo tinc ganes de provar, jo no he anat cap a Finisterre ni cap a...
4: No me lo puedo creer!
0: No, però sí que he estat bueno, veiem-vos a la festivitat de l'Hermandat de Galega, que és preciós, perquè no hi ha com estar tastant pop mentre estàs veient els balls folclòrics, digues.
4: I amb això vull rematar, però em sembla que és superimportant. Les tanxugueires van venir a Rubí, a la Festa Galega de Rubí, quan tanxugueires no eren el que són ara, quan eren tres noies que tocaven la pandereta, com nosaltres, molt millor, però molt infinitament millor, però com nosaltres hi van venir, bueno, van estar-se a casa d'uns dels nostres socis, vull dir, molt, molt casolà. Doncs van parlar a la ràdio, quan ja eren superfamoses, i van dir que el primer cop que van actuar a Catalunya va ser a Rubí, i que com si no haguessin estat a Catalunya, perquè van anar a recollir-les a l'aeroport, van posar-les a una festa galega que era tal qual com està a Galícia, i després anaven a dormir i tornaven a venir a la festa. Era com si no haguessin sortit de Galícia. Penso que és la millor promoció per la nostra festa. És com tenir a Galícia aquí, un trosset de Galícia a la nostra Rambla.
0: Oh, que bé i que gran. I això de la pandereta, escolta, que fa poc es va fer un curs a Galícia també de pandereta, i que hi ha gent que ve també de Barcelona, que ha anat a Galícia a passar-se una setmana per aquests cursos de pandereta, per aquests balls també folclòrics.
4: Per aprendre,
0: però vosaltres mateixos, no? Però heu estat ara o no? Fa dues setmanes, crec.
4: No, en
0: aquest
4: curs no m'he estat.
0: Doncs, per una banda, ja ho sabem, que després m'apuntava el José, recordeu que a la propera hora hi haurà sorteig d'etapes. Aquest dijous de maig tenim aquesta ruta de primavera d'etapes, doncs després farem un sorteig d'etapes aquí a Rubí al dia, però podeu, a més de fer aquestes etapes, anar a l'Hermandat Galega a gaudir i a disfrutar tot el que pugueu del folclore, de la gastronomia, d'estar amb amics, de tenir companys i de sentir-se, no?, una mica com a Galícia. Qui se sent molt bé també, hi ha més activitats que s'estan fent i que tenen a veure amb els nostres tertulians. Primer anem a Josep Maria Pijuan, perquè avui és la presentació del llibre que s'havia de presentar, doncs, crec que fa, quan, dues setmanes? Allò pel temps són que al final es va ajornar, no? O no, com va anar?
1: La data és avui.
0: És avui, llavors m'he confós.
1: La data ha sigut sempre avui,
0: vale.
1: I així va ser un acord que vam arribar amb el Centre d'Estudis Rubinencs, i en principi és avui 27, vale, a les 6 de la tarda, a l'Auditori Vallhonrat, i és, bueno, un llibre que hem estat treballant durant dos anys, diguéssim, amb gent que ens ha ajudat molt del Centre d'Estudis Rubinencs, i on hem intentat recollir, diguéssim, l'activitat de Rubí Solitari en els últims 30 i pico d'anys, no? I així parlem de 30 anys, però la història comença el 92, no és oficial fins al 95, 94-95, i en principi pues, fins al 2025. Algunes coses del 2026, però pràcticament el 2025. I on intenta recollir, diguéssim, tot el que s'ha fet, tant a nivell de cooperació internacional, com el que s'ha fet a nivell local, com s'han treballat diferents relacions amb d'altres països del món, com hem intervingut a partir de brigadistes, de brigades solidàries, etcètera, etcètera. Bueno, i una mica al moment actual, el tema de la sensibilització ciutadana, que és el que estem portant més en primera mà. No?
0: Deixa'm que abans d'anar al Josep Milà, que va escriure també doncs, un article al Tot Rubí, diari, abans d'anar allà. Hi ha hagut alumnes de Rubí que han reflexionat sobre guerres i no violència amb el projecte Sí que es Pau. Les escoles Montessori, Pau Casals van participar en aquest curs en el projecte educatiu Sí que es Pau. És una iniciativa impulsada per l'Escola de Cultura i Pau i la Fundació Autònoma Solidària i estava adreçada a alumnes de 5è i 6è de primària per reflexionar sobre els conflictes armats, sobre la despesa militar, sobre l'objecció de consciència, sobre la resolució de conflictes parlant. Tenim dos talls, no? Encara no? Va, ara us ho posarem. Hi ha hagut una cosa que m'ha cridat l'atenció i és que els infants van descobrir que hi ha persones empresonades per negar-se a participar en una guerra. No entenien com algú podia anar a la presó per no voler matar a ningú. I això són espais de reflexió que ajuden molt. Aquestes iniciatives, Josep Maria Pijoan, jo suposo que vosaltres les valoreu també molt bé, no?
1: Sí, sí, les valorem molt bé i, a més, vull dir, a veure, avui ara anunciaré una novetat que diguéssim, si la novetat aquest any, i és de que nosaltres intentem, aquest any volem tirar endavant el primer Premi per la Pau a Rubí, dirigit a alumnes d'ESO i de batxillerat, diguéssim, que en principi ja tenim les dades i la idea és de que aquest mes de juny podem parlar amb tots els directors dels centres de cara a impulsar-lo i per tot l'any, diguéssim, del que resta a l'inici de curs, i per donar el premi el dia 31 de gener, que és el Dia Internacional de la Pau. I en principi, bueno, em sembla que es té que aprofundir amb aquests temes i més amb aquesta gent, no? amb la gent jove, que és la que, diguéssim, ens tindrà que... La que ve darrere nostra.
0: No? Josep Maria, això és una primícia? O sigui, ho havies dit abans? S'han dit en algun lloc? O sigui, és primícia? No. No, per posar exclusiva i tot. O sigui, es donarà aquest premi, no? Explica'ns una mica més a qui, no sé, com serà...
1: Aquest premi va dirigit a tots els centres públics de primària, d'ESO i batxillerat, que són sis centres que han a Rubí, i en principi la idea és donar tres premis. Sí. Hi ha tot un seguit de temes que plantegem, i en tot cas és donar tres premis, primer, segon i tercer, amb un grup de 4 o 5 alumnes per cada col·legi que vulgui participar en fer-ho, amb el format que ells considerin més ideal, i des d'escrit, imatge, etcètera, etcètera. No?
0: O sigui, han d'elaborar un treball...
1: Un treball.
0: Amb quin eix seria? Quins són els eixos que poseu d'elaborar?
1: No m'ho facis ara explicar perquè no tinc aquí la documentació a davant i no voldria caure. Diguéssim, nosaltres proposem uns temes que també l'escola té que ratificar o rectificar, diguéssim. Perquè, clar, aquí l'important és la implicació que puguem trobar amb el professorat i amb la direcció de les escoles, de cara a que un grup d'alumnes, diguéssim, durant 4 mesos es dediquin a fer això. La idea seria, diguéssim, que al setembre es treballés aquest tema, que al desembre tinguéssim ja el resultat, llavors hi hauria un jurat que valoraria cada un dels premis, i llavors a finals de gener es donaria el premi.
0: I aquests premis en què consistiria? És un premi sin
1: manques? Són un premi que està dotat amb 1.500 euros, diguéssim, pels tres, pels primer, segon i tercer, i va dedicat, pues, a la compra de llibres, a la compra de material que consideri oportú el grup guanyador. No?
0: Jo, quan... Molt, molt interessant, seguirem aquesta iniciativa, perquè jo crec que es pot treballar i de forma transversal a les escoles.
2: Una pregunta. És que igual no he estat prou atent. Hi ha unes edats determinades? O...
1: Bueno, tercer i quart d'ESO, vale, i batxillerat. Bé, bé.
0: Doncs ja tenim aquesta exclusiva. Anem a escoltar també a la directora del Pau Casals, la Rosana Martín, a la cap d'estudis del Montessori, la Ruth Panicello, sobre aquests alumnes de Rubí, que això podia ser l'avantsala, que reflexionen sobre les guerres i no violència amb el projecte Sí que és Pau.
6: Els infants escolten la televisió cada dia, la vida, no?, també són conflictes, i per tant aprendre a veure'ls, a resoldre'ls, també forma part de la seva formació. De fet, a l'escola, de manera transversal, tot això ja es treballa, no? Ja fins i tot els més grans tenen una assignatura, que és Educació Cívica i per la Pau, però és igual, de manera transversal, tots aquests temes també es treballen. El que passa que jo penso que aquí la gràcia d'aquest programa està en la intensitat amb què, com s'ha treballat, i també de quina manera, perquè ho han fet des del joc, i des del joc els infants és com millor aprenen, no?
7: I de fet també han treballat, també han conegut històries d'activistes, no?, que activistes de Gaza, activistes inclús d'aquí del nostre estat o d'altres llocs, i això també els fa vincular molt. Aquesta experiència propera i aquesta... conèixer-ho de primera mà, doncs això els fa vincular molt.
0: Tema important, que... que es abati aquest tema, però jo em preguntava també, perquè de vegades ja a les escoles, segons quins temes es debaten, poden haver-hi doncs, més problemàtiques o no, quins són els temes que creieu que s'haurien de debatre a les escoles? Perquè de vegades fa por.
8: Sí.
0: Digues, Rosalia.
8: És la meva opinió. Sobretot una ensenyança cognitiva. Ensenyar als alumnes des de ben petits a reconèixer qui són, a la resistència, a la frustració, conèixer que en realitat que tenen dintre del seu espírit, no tant d'ego, una mica més de consciència, solidaritat, però des del punt de vista d'aprenentatge d'un mateix, partint del teu interior. Sempre fem les coses de fora, o sigui, de dintre cap a fora, i no, s'ha de fer cap a dintre, conèixer-te a ti mateix. I això seria jo crec que des de ben petits tindrien que tindre un estil de vida, una filosofia de vida, que la filosofia no està de moda, però ajuda molt a entendre qui som, on anem, per què estem aquí, ajuda, en realitat. Llavors, una base importantíssima d'ensenyança cognitiva, d'aprendre a reconèixer la vida, a sentir-se feliç en petits detalls diaris, a agrair, perquè l'agraïment és una de les medicines més potents, i a partir d'aquí ja no tant buscant la felicitat, sinó l'equilibri. Jo trobo que la nostra joventut està una mica perduda, perquè les hem donat un món molt frívol, molt de resultats immediats, i no de resistència, treball, paciència, logros, sentir-se orgullosos de les seves metes, tindre-les clar, evidentment, i parlar molt del tema. S'ha de parlar molt en el jovent. S'ha de parlar de tots els temes, sense por, de sexualitat, d'estudis, de futur, de societat... en fi, sense por.
0: I a les escoles... Perdona, Rosalia, perdona.
8: Digues. Sí, sí, perdona.
0: Digues. No, i a les escoles, quins són els temes que creieu que s'han de parlar? Perquè ara estàs parlant d'aquests temes que són molt importants, que s'han de fer.
8: Psicologia cognitiva.
0: També, i que reflecteixen una mica que s'ha de fer com a societat, també, no?
8: És
0: com
8: que pares, escola, entenc família, que seria la base fonamental que les persones, des de molt petits, sapiguessin quines són les seves emocions. Per exemple, ja en dos anys, inclús va abans, pots estar comentant una personeta de com et sents. Estàs feliç? Tens por? Tens ganes de jugar? O tens ganes de dormir? O sigui, entendre quines són les emocions, ells han d'entendre quines són les emocions i treballar-les sense por. I això tindria que ser des de molt aviat. I a partir de llavors, de mica en mica, anar formant a la persona cognitivament. O sigui, sempre entrant dintre d'un, de la teva consciència, que és el que en realitat després a la vida et donarà, no sé, una possibilitat d'avançar.
0: Avui és jornada de vaga, els sí, alumnes, demà sí. també, sí, els alumnes del Vallès doncs, estan de vaga, hi ha alguns que ens estan escoltant també, i els pares i mares ens estan escoltant, doncs enviem salutacions, per exemple, a l'Arnau també, que ens està escoltant. Saluda, vinga, saludem a l'Arnau també d'aquí, des de la tertúlia, que ens està escoltant, que normalment, doncs, justament no pot. Però torno a reprendre, quins són els temes, ràpidament, perquè passarem a d'altres, quins són els temes que creieu que s'haurien de debatre amb els professors dintre de l'escola?
2: Lligant amb el que deia el Rosalía, valors i concretant-los. El mètode... que els, per això hi ha els professionals, que els, tot el meu respecte per ells i tot el meu suport en aquestes vagues. Jo poso un exemple. És un exemple només, eh? La violència masclista. Això és un exemple. L'escola és la primera que ha d'ensenyar. Ho dic perquè es parla molt de les solucions en contra de la violència masclista, però parlem ja només pels adults, parlem ja només per la, quan ja ha passat el fet, parlem ja quan veiem les estadístiques i no ens n'adonem de que el que serà violent ja de petit té, no diré que sigui violent, diré que té els seus problemes. I que això pot generar després un arribat. Llavors, això s'ha de treballar i detectar ja a la infància. És un tema per mi, I a més, en trobaríem molts. Però em sembla a mi que ho hem deixat massa a dir... massa... o sigui, quan ja ha passat. Massa, aquella senyora l'han matat. I per què? Oh, que el senyor aquell estava boig, o era un violent, o era... Vés a saber què, perquè hi ha mil d'això. I llavors comencem a fer campanyes en contra de la violència, però a dins de casa la campanya no serveix de res. El que serveix és quan la persona està formada, i si està formada en valors... que això ho hem oblidat bastant. Jo he de dir que estic observant l'educació dels meus nets i detecto que les escoles ho treballen, Detecto això. Jo no faig una crítica a que actualment això no es faci. Jo el que detecto és que això és una de les coses que demostra que els educadors no tenen prous mitjans per arribar a transmetre moltes coses, des del coneixement fins als valors.
0: 28 minuts que passen de les 10 del matí. Joves, nois, noies, que esteu de vaga, esteu probablement estudiant també, perquè s'apropa també... s'apropa, no, esteu en els exàmens... també els que teniu més edat i esteu a selectivitat, 93-588-5960, o més joves encara, ens podeu trucar al directe, 93-588-5960. Volies dir alguna cosa?
1: Sí, jo volia dir tres coses una mica. Estic d'acord amb el que s'ha dit. Penso que el tema dels valors és important. Penso que el tema que és el coneixes a un mateix, aquest és un aspecte també molt important. I el tercer aspecte és el respecte a un i els altres. Diguéssim, jo el que noto a faltar, diguéssim, quan hi ha discriminacions de tot tipus, diguéssim, és aquesta manca a vegades de respecte que es tenen cap als altres. Diguéssim, i això, la gent que tenim familiars que tenen problemes d'autisme, que tenen problemes de problemes, no? Diguéssim,
4: respecte.
1: Ho notes molt a faltar, respecte. Aquesta falta de respecte que un vol tindre a si mateix però que no rep dels altres. Jo penso que aquests tres aspectes són molt importants.
0: Digues, Rosalía. Puc? Sí.
8: Jo penso que un altre dels problemes fonamentals és l'educació dels pares. Jo tinc amigues mestres que estan desesperades perquè elles intenten ensenyar unes formes d'educació i de comportament a classe i, bueno, es troben en cada situació increïble. Inclús una mare, és una anècdota, el nen va pegar l'altre nen i la mare li va contestar: pues la pròxima vegada que et pegui li arranca els ulls. Llavors comencem malament. Comencem a ensenyar als pares educació, als pares, perquè les mestres no tinguin que educar. Els nens han de vindre educats de casa. A l'escola tenen unes matèries i aquestes matèries s'han de desenvolupar en classe. Però a casa...
2: Límites. El que no podem demanar als mestres és de que ells siguin els que siguin els pares, perquè hi ha prou d'hora.
8: I tant,
2: el que sí, i aquí torno lo d'abans, no dic que qualsevol tiempo pasado fue mejor, perquè això seria un error, però un error absolut, però sí que els mestres recuperin autoritat. La paraula autoritat no vol dir poder, no vol dir manar, vol dir coneixement.
8: És que
2: vol
8: no
2: dir,
8: poden.
2: Vol, no, aquí està. Llavors, l'autoritat, hi ha dues maneres d'exercir-la, i hi ha dues maneres de donar-la. Una és legislant, i he de dir ben clar que hem tingut uns legisladors, ara diré una paraula que sona malament, bonistes, i el bonisme ens ha fet una mica de mal.
8: Sí,
2: no, hem de ser coherents, hem de ser rigorosos, i coherència i rigor no es desdiuen d'aportar valor i d'aportar autoritat. Llavors, convé també un canvi polític mental. Està claríssim que avui molta societat, i els pares que al·ludeixes són un reflex, es reflecteix, no té clar com educar els fills i no té clar com tirar endavant aquestes. Llavors, si el mestre té autoritat, la paraula autoritat vol dir que pot fer una reunió de classe i explicar-los als pares una colla de coses. Sempre hi ha excepcions, i han sigut tota la vida. No podem fer d'una excepció lo generalitzat, perquè això no hi ha qui ho arregli. Sempre hi ha el que surt de les campanes de Gauss, l'estadística, per això estudia. Sempre hi ha qui surt de la normalitat, per dir-ho manera. Però, dins de la normalitat, si el mestre té autoritat, i repeteixo, que ningú es pensi que la paraula autoritat vol dir manar, vol dir tenir poder, no, la paraula autoritat vol dir una altra cosa, i això s'ha perdut.
9: I està molt relacionada també aquesta autoritat amb el respecte.
2: Absolut.
9: Josep Maria, digues.
1: No, jo volia dir una cosa, és que clar, no podem oblidar, diguéssim, a la societat en què estem vivint. I clar, hi ha una societat en la que els valors que s'estan emanant des de molts espais no són aquests valors que nosaltres diem aquí que estem aquí a defensar. Claro, i llavors, quan tu veus un president dels Estats Units dient el que diu, diguéssim, penses a on estan els valors d'aquesta gent. I allò que defen aquest senyor ho defen mig món. Llavors, claro, com no pot ser que la gent surti amb problemes a l'hora d'abordar situacions concretes? Si l'exemple que té més el mirall més que pot tindre al davant, diguéssim, no respon a aquests criteris que estem dient aquí. Aquest, per mi, diguéssim, la societat en què vivim afecta molt això, no?
9: Sílvia, després sí. La Rosalia.
8: No, sí, és una història, és una anècdota. No sé si podré tindre temps. Bueno, jo començo i si no, em talles.
9: És llarga?
8: No, vale. Però bueno, potser em puc allargar, em talles. Resulta que Diògenes, que era un filòsof de 400 anys de Crist, doncs era un senyor savi i era tan humil, o sigui, ell era un filòsof.
4: Tenia molts armaris.
8: Però no, vivia en un túnel. Llavors ell feia les seves dissertacions, ell tenia la forma de vida, i llavors va passar Alejandro Magno, i meravellat de la seva sabidoria i de les seves ensenyances i de la seva humilitat, li va dir: escolta, tu no pots viure en un túnel, en lo savi que ets i tot el que estàs donant a la societat. Diu: demana'm el que vulguis. Diu: un imperi, soldats, defensa, demana'm, perquè estava meravellat. Alejandro Magno li va dir: escolta, perdona, m'estàs tapant el sol, aparta't. Vull dir, bé, anem a pensar que el que de veritat importa avui dia no importa. Eh? La sabidoria, la paciència, la humilitat, el ser autèntic, els valors, com han dit els companys, això no importa. El que importa és l'ego, el yo tengo, yo soy, yo estoy, yo más. Llavors, això no. Va per als polítics, va per a la societat, va per tothom.
9: Clar, i que si els polítics, que són també, ho haurien de ser una referència encara de més moral, més
8: no
9: cívics, tenim l'exemple...
8: Moral, no n'hi ha.
9: Donald Trump, com
4: avui.
9: En aquest cas...
8: Ètica.
9: Que, per tant,
8: ètica.
9: Sembla que validi moltes altres coses, entre cometes, ho dic. Doncs... És un greu problema, digues, Sílvia.
4: Tornant al començament, què s'hauria d'ensenyar a les escoles? De què es pot parlar a les escoles o als instituts? Es pot parlar de tot, s'hauria de poder parlar de tot. I penso que es fa, perquè penso que tenen les seves tuteries. Jo no crec que el problema no sigui que no es parli, i tant que parlen de sexualitat, de diferents sexualitats, de diferents identitats sexuals, de violència de gènere, de... Estic totalment convençuda de política, de guerres, de dinàmiques personals que puguin ser més agressives. El tema és com es tracta. I aquí és on no sé si serem capaços d'unificar la manera de fer-ho.
2: I els mitjans que s'hi dediquen.
4: I els mitjans, bueno...
2: Perquè avui parlar de com sense mitjans és
4: també.
2: És com una il·lusió.
4: Però a més, l'òptica posada on... Perquè jo penso que si tots aquests temes, absolutament tots els que he dit, tots els que són conflictes, tots els que venen a fer-nos malmesos, si tenim una idea comú, que no la tenim, o sigui, si tinguéssim una idea comú de què és la llibertat i el respecte. Jo penso que amb llibertat, entenem llibertat com? Jo puc fer el que vulgui mentre tu no t'afecti, però tu has de permetre que tothom pugui tenir la vida que vulgui si de debò no t'afecta. I no vale decir me afecta porque los veo y me duele. No, això no vale.
8: No.
4: Sí, no, això no, no és normal. I al respecte, vull dir, escuchar però no juzgar cadascú a la seva vida i al seu interior. I a partir d'aquí poder abordar els problemes aquests des de totes dues bandes, perquè estem abordant la violència de gènere des de la protecció de la dona. Parlem del comportament de l'home. En aquest cas, en el tema masclista. No és molt i molt complicat abordar aquests temes des d'aquest punt de vista perquè tampoc no ho tenen clar els que ensenyen.
2: No, jo aquí discrepo, diré per què. Els que ensenyen ho tenen clar. No, jo tinc claríssim...
4: Són persones en tant percent de persones som a la societat.
2: Jo tinc clar que el problema no és el mètode, el com, ni el sistema de com arribar-hi. És dotar a les persones que fan aquesta feina dels mitjans que els hi cal. I llavors és quan...
4: Depèn de les persones que ho ensenyen.
2: Sí, però
4: quan
2: és que avui no tenen oportunitat de fer-ho.
4: Quan tenim dinàmiques de protecció sexual
2: que
4: aborden la sexualitat heterosexual,
2: això
4: és una decisió del profe, no és una decisió del sistema.
2: Sí,
4: del
2: però profe és que jo no conec cap professor que això no ho faci.
4: Que no sàpiga les proteccions que hi ha en el món homosexual.
2: No,
4: ja no dic que el que vulgui, que tingui la formació.
2: En aquest cas seria donar la raó en els que avui estan dient que els professors no tenen prou, que ja tenen prou mitjans. No,
4: no tenen prou mitjans ni prou formació.
2: Aviam, una altra cosa... No,
4: sí.
2: Jo discrepo. No. Mira,
4: formació en els temes... Déu meu, formació en els seus temes de com fer una classe,
2: i
4: de
2: també,
4: com d'una classe i
2: també,
4: tant que sí,
2: i
4: molt
2: també,
4: més que jo.
2: I també d'això. I també d'això.
4: Sí,
2: i també d'això.
4: Sí,
2: altra cosa és
4: de
2: que... No, però t'ho diré d'una altra manera.
4: No tothom, com un tant per cent.
2: T'ho diré d'una altra manera. Els professors tenen dirigents, tenen uns departaments que marquen el programa, marquen el currículum que s'ha d'ensenyar, marquen tot això, i els hi diuen espavileu-vos. I llavors, si dona temps, es pot arribar a algun puesto, però si no dona temps, no s'hi pot arribar. No és una qüestió de que no en sàpiguen o de que no d'això. És una qüestió de que no tenen possibilitat. Tu no pots dir-li amb un... O sigui, jo això et posaria mil exemples. Un professor de matemàtiques amb Premi Nobel, si diuen, aquests nanos han d'aprendre matemàtiques, però només tens mitja hora cada setmana. Impossible. Doncs això és el mateix.
4: Però
2: avui
4: sí que,
2: és el però que està passant.
4: Però amb aquesta mitja hora cada setmana sí que decideixes
2: no,
4: què donaràs.
2: Amb mitja hora...
4: No, però has de decidir donar una cosa i una altra, i el que es deixi, el que no. s'està decidint en el 99% dels casos
2: no
4: és parlar d'un món...
9: Són qüestions... Jo crec que estem plantejant dues qüestions diferents.
2: No, no,
4: estem plantejant dues coses diferents.
2: Sí, però és que...
4: I potser en tots dos casos també intervé la manca de recursos. Però que quan no tenim recursos, optem per el que afectarà més gent, el que no mirem... És molt complicat fer una mirada a la diversitat des de les qüestions que no són purament acadèmiques. Fins
9: aquí. Deixeu-me dir que estem en vaga d'educació.
4: Que potser és la
9: manca de temps. Aquesta tarda es tornen a reunir els sindicats amb el Departament d'Educació i es va aprovar una ampliació de plantilla d'escoles i instituts. Són gairebé 1.800 professionals més de cara al curs que ve. Això seria un primer paquet dels 2.300 que el Departament d'Educació ja va pactar amb comissions, amb UGT, i que queda lluny dels 6.400 que reclamen la majoria de sindicats. D'aquests 1.800, doncs, pràcticament un miler doncs, serà personal docent, i la resta, doncs, uns 700 seran personal d'administració, conserges, doncs, administratius també, no? Digues, per acabar. Jo crec que són dos temes
2: que eliminéssim
9: que es toquen, però que són diferents.
2: La tira de burocràcia que estan tenint en aquests moments, si l'eliminessin, perquè no serveix de res, això ho diuen tots.
4: Sí, senyor.
2: Millor, molt d'aquest personal administratiu que estan posant per resoldre la burocràcia el podrien destinar a la docència.
4: Això mateix.
2: I, o sigui, s'ha de començar amb tenir les idees clares. No els hi tenen. No tenen les idees clares. No saben on van. I ben clar, o sigui, en comptes de posar en crisi la burocràcia, el que fan és dir posem més mitjans perquè funcioni la burocràcia. No. El que s'ha de fer és eliminar-la.
9: I a mi em preocupa també de totes aquestes vagues el que està afectant, perquè hi ha molts escolars que estan justament doncs, ara amb els exàmens, són molts dies els que s'han fet vagues, cursos que no es poden seguir, doncs el temari com s'hauria de seguir. Després hi ha unes notes de selectivitat doncs, que quan arribin hi ha una sèrie de detalls cada vegada estan pujant més. I és una situació doncs, que esperem que s'arregli aviat. Per cert, que l'escola concertada s'adhereix a la vaga de docents per demanar també reduir la jornada.
4: Menys
9: mal,
4: perquè si no tindrem dos problemes després de la selectivitat. Que la gent de fora de Catalunya, que no han tingut tanta vaga, vindran i tindran, ja treuen millors notes a les seves selectivitats encara més i venen a ocupar igualment els nostres llocs de les nostres universitats d'aquí, i parlo jo que sóc gallega, però és una realitat que tenim.
2: Amb més motiu s'han de fer accions contundents
4: I tant.
2: Per trencar aquesta dinàmica.
4: I tant.
2: Perquè o es fan accions contundents o es demostra que amb el cap cot i sense anar i dienament no anem enlloc. Al revés, s'ha demostrat on estem.
4: Sí.
9: M'agrada com ho fan perquè resulta que els treballadors, estem parlant de justament de l'escola concertada, d'una setantena de centres han decidit organitzar-se sense intermediaris sindicals i han creat el que diuen Coordinadora d'Escoles Concertades
4: Fantàstic.
9: De Catalunya,
4: que
9: funciona de manera assembleària, tenen un representant per centre, triat directament per la plantilla, per evitar que les cúpules sindicals tornin a signar pactes d'esquenes als treballadors.
2: Totalment d'acord. Totalment d'acord perquè hi ha un problema. Els sindicats han perdut la seva credibilitat. Jo he de dir que sí que defenso la USTEC, perquè és el que representa més del 70% del col·lectiu. Per tant, un 70% per mi és molt. I USTEC està demostrant que és assembleari, que abans de prendre una decisió no es tanca a portes endintre, sense transparència, com han fet comissions i UGT. Llavors, per tant, que hi hagi un sindicat alternatiu o una agrupació alternativa, cap problema. Al revés, suma a les que són assemblearis de debò.
9: Anem a Sony 43. Està passant el temps molt ràpid. Deixeu-me que us digui que la UCO ha entrat a la seu del PSOE per una presumpta trama d'irregularitats en adjudicacions públiques pel cas Leire. No sé si arribarem, perquè el que volia parlar
0: és que Rubí rebrà aquests 3 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat. És el que estàvem parlant al Sonet al principi. L'Escola del Bosc, el Cap Anton de Borja, els tallers de ferrocarrils rebran el gruix d'aquest pressupost reservat per la ciutat. S'ha de dir que aquests 3 milions d'euros doncs, és petit en comparació amb les inversions previstes a ciutats com Terrassa, Montcada, Reixac o Cerdanyola, però, per exemple, els rubinencs es podran beneficiar després també dels 6 milions d'euros reservats per les obres de millora
2: podran,
0: de l'hospital
2: de Terrassa. Però després d'haver vist que hi va haver un remanent, ja no sé si de 5 o de 12 milions d'euros...
0: No, 5,6.
2: Després d'haver vist això, se'm fa difícil creure que els podrem disfrutar, gaudir.
4: Ah, molt bo.
2: Perquè és que si ens arriben i després els tenim allà a la caixa i queda... Oh, és que no els hem gastat. Doncs s'han de tornar o posar romanent i enviar-ho als bancs. He de dir ben clar que això...
0: S'han invertit, eh? Hem estat 2 dies desglossant en què s'havien invertit.
2: En què
0: s'invertiran, perdó.
2: Doncs aquest és el meu dubte. S'invertiran de debò? S'executarà de debò?
4: Ah, molt bo, molt bo.
2: És el que no s'ha fet. Fins ara portem bastants anys en el que cada any en diuen superàvit. Superàvit, això és un subterfugi, una paraula falsa. Diuen, això és una mentida. No és un superàvit.
1: Això és mala gestió.
2: Això és mala gestió. Això és el romanent demostra que no se sap tirar endavant els mitjans que estàs tenint. Si els donen aquesta oportunitat i no l'aprofiten, i tiraria enrere i enumeraria molts projectes que no s'han tirat endavant perquè no s'ha gestionat. Oh, és que la casa és molt conflictiva, té molts problemes burocràtics, és que la llei de contractes ens ho retrasa tot, és que tenim... Nois, poseu mitjans perquè això es resolgui. I això és una de les coses que jo... l'alegria de que podrem rebre aquests diners se'm queda estroncada quan miro enrere. I quan miro enrere dic, què hem fet fins ara? Ens han arribat la tira de milions que els hem perdut.
4: On són els diners?
1: Jo pregunto, l'Escola del Bosc què farà amb 3 milions si té que construir l'escola? I s'ha de construir l'escola.
4: Arriba
0: a
4: doncs, 3 milions.
0: Mira, ja ha previst destinar a les obres 720.000 euros aquest any, més 1,2 el 2027 i una quantitat similar el 2028 en total, 3,26.
1: Però amb això es construeix l'edifici? Jo crec que no,
2: Jo crec que no.
4: No ho sé.
0: L'ampliació del CAP amb Ton de Borja, doncs, bueno, poc més de 1 milió aquest 2026 i 1,7 l'any vinent.
2: Però això no ho gestiona l'Ajuntament, eh? No. Això ho gestiona la Generalitat.
0: Sí, sí.
2: Que la Generalitat també deixa la córrer gestionant, eh? I ara també haig de dir que fins ara no m'hi posava massa, però també tampoc han demostrat una agilitat impresa.
0: Això seria justament el que seria el que estem parlant dels pressupostos, on anirien a parar...
2: Això és gestió de la Generalitat. L'Escola del Bosc és gestió de la Generalitat, els tallers d'això...
0: Que, per cert, els
2: ferrocarrils... Tot això és gestió de la Generalitat, això no ho gestiona l'Ajuntament. L'ampliació del CAP d'Anton de Borja també correspon a la Conselleria de Sanitat. Tot això no és municipal. Faig un petit matís. Aviam si la Generalitat realment compleix, perquè totes les administracions ens han demostrat, des de la central a la autonòmica a la local, que la gestió es porta malament. I estem perdent tot el dia discutint si la cadira se m'aguanta o si no la cadira no se m'aguanta. En canvi, la gestió del dia a dia s'ha perdut.
0: Doncs... De moment és el que tenim pressupostat d'aquests pressupostos a la Generalitat cap a l'Escola del Bosc, l'ampliació del CAP Anton de Borja, tallers de ferrocarrils de la Generalitat, i també hi haurien d'altres inversions més reduïdes, per exemple, la instal·lació fotovoltaica a les teulades de l'Institut Duc de Montblanc, el CAP de Sant Genís o el Parc de Bombers, 15.000 euros a la millora dels jutjats, que continuen a l'espera d'aquesta concreció del nou edifici, el repartiment dels 15.000
2: euros faran,
0: jutges.
2: Jutjats, pobres.
1: I el nou edifici dels jutjats.
2: Que va, aquest no sortirà mai.
0: Clar, aquest, el nou edifici està condicionat per la creació del nou partit judicial de Sant Cugat. És el que...
1: Ja, el que passa que el problema és que, com que Sant Cugat depèn de Rubí, ara tenim que veure un nou
2: quan ja...
1: partit judicial que sigui... Rubí dependrà de Sant Cugat.
2: Quan ja... aviam, això són excuses de mal pagador, que dic jo. Traiem arguments, fem relats. Jo deia ben clar que els governants són molt bons creadors de relats, servirien per fer novel·la, per generar relats que donen l'excusa a quan una cosa no es fa, expliquen el relat perquè han trobat la manera de dir no es fa perquè, home, farem allò altre. I com que hem de fer allò altre, ens hem d'esperar. Vaja, això és de novel·lista.
4: Una falàcia.
9: Havies escrit un article, el Ton Rubí, sobre sí. el que queda a les ciutats.
2: Jo periòdicament vaig fent sí. articles.
9: No sé, aquest, si el pots enfocar el que vols dir...
2: Faig molt ràpid, molt ràpid. En aquest cas parlo de futur, però també... A mi m'entusiasma la història. I llavors, la història i sobretot la història de les ciutats. Llavors, si avui mirem enrere les ciutats, anirem analitzant què ha passat a lo llarg de la història i veiem qui va fer què. Llavors, parlo de que la ciutat que queda i parlo de que les accions que avui s'estan fent no les disfrutem. O sigui, no toca disfrutar-les. No toca disfrutar-les avui d'immediat, dins de l'any següent o així. Toca veure-les d'aquí 10, 20, 30 anys. I les accions que avui estem fent, siguin bones o siguin dolentes, jo poso un exemple de dir, bueno, i quantes se n'han fet ara, Rubí? Jo poso això, però la vocació no és tant dir ser crític amb el que s'està fent com amb ser crític amb que d'aquí 10, 20 anys, què dirà la història de la nostra ciutat? Aquest és el resum del meu article. Llavors que cada un vegi, digui...
9: D'aquí a 10 o 20 anys, què és el que deuria haver-hi a la ciutat?
2: Home, doncs hi hauria haver-hi un altre hospital, hi hauria haver-hi 3 biblioteques més, hi hauria d'haver 2 o 3 piscines més, hi hauria d'haver uns quants equipaments d'esportius més, hi hauria d'haver les escoles que li toquen, hi hauria d'haver...
1: Un
2: camp més. Hi hauria d'haver una connexió entre urbanitzacions i ciutat... ben ample perquè hi pugui haver carrils bici i llocs de passejada, hi hauria d'haver... Seria inacabable.
9: Clar, la carta, això és la carta als Reis.
2: Sí, però la carta als Reis, quan es té clar, quan tu dius...
4: És jo possible.
2: Tinc, és possible, però com, si no la tens
9: com
2: clara...
9: Com és possible?
4: Bé. És possible treballar amb ell.
2: No. Home, ara ho has dit, amb quins pressupostos?
9: Sí, això, sí. Com es fa? Abans estaven dient, i tu mateix estaves dient, mira, falten recursos, falten...
2: No, totalment. Recursos... faltaven pels ensenyants. Els ajuntaments en tenen de recursos. La mostra són els 5 milions de superàvit. Eh? I són. Què passa? Que, primera, si tu vols arribar a un puesto, t'has de fixar arribar-hi. Si no t'hi fixes, difícilment hi arribaràs. I el que tampoc pots fer és dir, m'hi fixo com a promesa, però després te n'oblides i la fots en un calaix. Aquest és el primer concepte. Primer, fixar-me. Un exemple. Vaig a fer 2 piscines més. Em torno boig, i poso un exemple estrambòtic.
4: Sí, sí, sí,
2: eh?
4: Sí.
2: Em torno boig perquè això sigui. I aquí s'ha de fer la feina de la formiga, no la feina de la grandiositat, de la fotografia, això. La feina de la formiga, una bona gestió no ha de ser notícia. No ha de sortir als diaris una bona gestió. Una bona gestió...
4: S'ha de veure.
2: S'ha d'anar veient lo fet. I avui, massa sovint, més sempre, només es parla de lo que diuen que faran. No, s'ha de parlar de lo que s'ha fet.
9: Com s'aconsegueix un consens ampli per fer aquests projectes a llarg termini?
2: Molt fàcil, molt fàcil. Jo, amb tota la gent que he parlat de diferents partits, tots tenen clar que s'ha de millorar la ciutat. Què passa? Que la cultura del consens no és una cultura massa, per dir-ho manera, benvinguda. El que té una cadira diu, ostres, si li dono mediocritat absoluta. Si li dono el protagonisme amb aquell que ha sigut el que ha tingut la idea, jo vull que tot el que es faci sigui idea meva. Només que n'hi hagi un altre, que ja... Nois, jo vinc del món de les idees, dels arquitectes, ens passem mitja vida. I no ens sap greu regalar-les les idees, gens. Altra cosa és de que hi ha qui entén que quan li dono una idea és l'enemic. No, les idees. Jo he parlat amb tots els àmbits polítics i tots coincideixen amb la tira de beneficis per a la ciutat. Uns ho faran d'una manera, altra, una manera, però en cap moment he detectat la suma d'aquests esforços. Això era una cultura que s'ha perdut des de fa 20-30 anys, que quan veien que hi havia un projecte comú, la gent s'hi afegia, i tant era el color del partit que governés. Avui això no passa. Tu vas ser regidor, tu vas viure això.
1: Un exemple. Avui tenim sobre la taula un exemple, clar. És el tema del PUM. Diguéssim, el PUM, diguéssim, seria el motiu del consens. Diguéssim, tu defineixes la ciutat pels pròxims 20 anys. Per què retrasa tant? Per què és un tema que queda darrere les portes? Diguéssim, quan resulta que clar, vull dir, en el 80-81, quan es fa, diguéssim, es crea tota una política, diguéssim...
2: Unanimitat.
1: D'unanimitat.
2: Des de la dreta fins a l'esquerra, unanimitat.
1: I de consens. Escolta, han passat 40 anys, 40 i pico, i encara no s'ha pogut tindre un 45. Nou PAM.
9: No, pum. Sí, si és del 81, del que parles.
2: Llavors sí que es pot parlar de que el pressupost no ens ha arribat, però quan hi ha un consens, els pressupostos arriben, surten d'on sigui, la capacitat d'endeutament s'aplica, hi ha mil coses a fer, però si no hi ha aquest consens, o aquesta vocació de millora
4: de
2: col·lectiva, això desapareix.
1: És que, a més, l'obra... Jo penso que l'avantatge que té l'obra és de que té un cos, però un cos que tu el pots perllongar al llarg del temps. El problema més greu d'una obra és el contingut que tu hi poses a dintre. Aquelles persones que tenen que gestionar aquest servei, que això en menja tots els dies. En canvi, tu dius, jo vaig al banc i demano 10 milions per construir un edifici, saps que tindràs 20 anys per tornar-los. Mm. I, bueno, i més o menys això és factible. El que no és tan factible després és, diguéssim, com s'omple això de gent per fer-lo funcionar.
9: Clar, mira, per exemple, l'ampliació, els pressupostos, estem parlant dels pressupostos aquests de la Generalitat, l'ampliació del camp amb Tom de Borja, hem dit que havia reservat més d'un milió d'euros aquest 2026, 1,7 l'any vinent. Això permetria ampliar consultes i espais d'ambulatori, si s'acaba fent, perquè s'està tenint més gent de la prevista, i amb tot, sembla que aquesta ampliació dels espais no vindrà acompanyada d'aquest reforç de la plantilla, que també vam parlar. Bueno, és a dir, com pot ser que tinguis un hardware sense software? O sigui, tens això i està molt bé, és el primer pas, però és que és necessari tenir...
1: Això ja és impensable, diguéssim, que algú pugui planificar una cosa d'aquestes sense veure el conjunt. Diguéssim, si tu poses el totxo i no poses, diguéssim, la persona que netejarà aquell totxo, ja no et dic el metge, diguéssim, això no funciona. Mm. Claro, l'Anton de Borja, és que estem parlant de coses que l'Anton de Borja fa 5 anys que es tenia que ampliar. 5 anys. I ara estem parlant de 26 i 27. 26, a veure, no ens enganyem, el podem donar com a perdut.
4: Clar.

0: com s'ha transformat i com, per exemple, ahir parlàvem...
1: Segons moment... quins llocs, eh?
0: Segons quins llocs.
2: Però, segons quins però, llocs. Però que bé.
0: Sí.
2: Que bé, que comença... Bueno, que es comença a veure un espai que era molt d'homes i que era estrany, i que hi havia dones, eh? Com a, em refereixo a jugadores també, però no tenien... Però molta seguidora, molta forofa, molta de futbol, sí que n'hi havia abans, però s'havien d'amagar, no estava bé. Ara és perfecta, i em sembla genial. Em sembla genial que puguem arribar... Que puguem arribar les dones on vulguem i sobretot les següents generacions que puguin somiar en arribar on vulguin.
1: A més, hi havia un comentari d'un que va dir és que, a més, el futbol de les dones és el més pur que hi ha.
2: Per què?
1: Perquè no hi ha imatges trucades, no hi ha postures falses, allò, l'empenta, que no és empenta, però sembla que l'han matat, diguéssim.
2: Sí. És veritat.
0: El teatre sense teatre.
1: Teatre. No hi ha teatre, no hi ha teatre, per això es considera... I després ho penses, i és veritat.
2: Sí. Tu veus un partit de futbol... Jo no soc gaire futbolera.
1: No, veus un partit de futbol i no veus aquestes coses sí. que veus amb els homes. No?
0: Ens hem d'acomiadar, perquè ja són les 11. Moltíssimes gràcies a les nostres Alexies Botelles, que són la Rosalia Viadé, la Sílvia Castanyeda...
3: Moltes gràcies. Ai,
0: i també el Josep Milà i el Josep Maria Pijuan. Donem pas als informatius. Després, més Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Gràcies.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Avui dimecres hi ha vaga a totes les escoles públiques i concertades de Catalunya. Des de l'Assemblea de Docents de Rubí han explicat al seu compte d'Instagram que aquest ha de ser un dia històric per les seves reivindicacions. Per això han marxat cap a Granollers, on avui hi haurà els actes centrals de la protesta del Vallès. I és que els sindicats mantenen l'aturada després de la reunió d'aquest dimarts a la tarda amb el Departament d'Educació, que va acabar una altra vegada sense acord. Després, aquesta tarda, s'han de tornar a trobar a partir de les 3. Educació ha posat sobre la taula un nou complement salarial lineal per a tots els docents, utilitzant els prop de 79 milions d'euros que inicialment es destinaven a complements específics per a determinats càrrecs. Segons els sindicats, aquest increment seria d'uns 35 euros mensuals, mentre que el departament parla d'una xifra que no arribaria als 40 euros. A més, la conselleria també s'ha obert a compensar els diners que molts docents van deixar de cobrar pels anomenats sexenis durant les retallades aplicades l'any 2012. Els sindicats reclamen ara un calendari concret per retornar aquestes quantitats. Escoltem el que deia ahir el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez.
3: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Explorarem en aquest cas, tenint en compte doncs, que l'any 2029, fruit d'aquesta acceleració en el cobrament del complement específic, de veure en aquest sentit si es pot incrementar també aquest nou complement que hem situat sobre la taula.
2: Recordem que després de la jornada de vaga d'avui, demà hi torna a haver una altra jornada d'aturades, en aquest cas el Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme, per tant també la nostra ciutat. A més, està previst que si no hi ha cap mena de canvi ni acord, divendres 5 de juny hi hagi una altra mobilització del sector educatiu a Catalunya.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I com cada any, l'Ajuntament habilita aules d'estudi nocturnes per a aquells estudiants que s'han de preparar les proves d'accés a la universitat, les PAU. De fet, des d'avui mateix funcionen aquestes aules fins al dia 10 de juny a la Biblioteca Mestre Martí Tauler, perquè entre el 9 i l'11 de juny, se celebren aquestes proves d'accés a la universitat i per

0: Tal de facilitar que els estudiants es puguin preparar els exàmens i no haver de marxar de Rubí, l'Ajuntament ha ampliat els horaris de la biblioteca. Per tant, dilluns, dimarts, dijous i divendres estarà oberta des de 3:45 PM fins a mitjanit. Els dimecres obrirà també al matí, és a dir, de 10 a 2, i a la tarda de 3:45 PM també, i al cap de setmana estarà oberta de 10 del matí fins a les 10 de la nit.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I en esports comencem mirant cap a un campió rubinenc de pickleball, Toni Bravo Rodríguez.
2: Xavi Pérez torna a brillar, va revalidar el títol català de pickleball en categoria més 50. Recordem que el pickleball és un esport de raqueta que combina elements del tennis, el pàdel i el badminton, jugant en una pista més petita i amb una pala sòlida. El rubinenc va ser campió en individual i dobles, va arribar també a la final absoluta en un campionat amb més de 70 parelles disputat a Sabadell. Una actuació que va ser impecable, que confirmava aquest estat de forma i el seu pes dins d'aquest esport en creixement. Avui al programa Esports al Dia l'entrevistarem per conèixer com ha viscut aquest nou èxit i què representa per al pickleball català. En futbol adaptat, el CEFCA Mir doncs ha tancat la fase regular de futbol amb un balanç excel·lent, 3 classificacions de molt mèrit. L'equip acaba líder del seu grup a la Lliga Talent després d'un triomf ajustat 3-2 davant de l'Insercor Cornellà, confirmant una temporada molt regular i un nivell competitiu altíssim. L'equip B també ha fet els deures. Victòria 2-1 contra el Terlenca Prat i classificació per la Final Four de la Willix 7, en què diumenge disputarà la semifinal contra la penya blaugrana Sant Vicenç dels Horts. I l'equip C, tot i la derrota per 1-3 davant de la Noia Dream Team, finalitza segon del seu grup de tercera divisió. El club afronta ara un mes de juny carregat de finals, jornades de cluenda i reptes esportius que poden culminar una temporada de molt nivell.
0: Doncs tornem en una hora més informació de la nostra ciutat, al butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Molt bon dia, són les 11 i 6 minuts. Entrem a la recta final del Rubí al dia, a la part més cultural i social del magazín de Ràdio Rubí. Escalfeu els dits perquè a partir de 11:45 regalem tapes per la Festa de les Letres Galegues. A partir de, a banda d'això, vaja, parlem molt de música en aquest programa de dimecres 27 de maig. Com dèiem, a partir de 11:45 rebem els estudis la Sílvia Castanyeda de la Irmandade Galega. Aquest cap de setmana es fa la Rambla del Ferrocarril, la Festa de les Letres Galegues, i la Sílvia ens donarà més detalls, però sobretot ens ajudarà a regalar 10 tapes de pop, 10 de xurrasco i 10 de lacón a aquells que ens truquin entre 11:45 i les 12 en punt al 93-588-5960. Dèiem que avui tenim molta música. En una estona entrevistem el col·laborador de Ràdio Rubí, Enric Heredia, del programa Jazz per a Nicta López. El baterista i membre de Jazz Rubí actua aquest divendres al casino, a la Sala Petita, a la Sala La Càmera, juntament amb el seu trio i el trompetista ballesà Benet Palet. Volem que ens parli d'això i també de la resta de projectes que tenen en marxa a Jazz Rubí. Avui escoltarem els BTS, que han triomfat als Premis de la Música, s'han emportat 3 estatuetes als American Music Awards i, a més, també han actuat a la gala dels Guardons. I encara més música, parlarem amb DJ Arzet. L'Aleix Rodríguez és un discjòquei molt jove que triomfa sobretot a les sales del Baixes i que aquest dissabte és l'encarregat de posar la música a la sessió Remember del casino, un Remember molt recent perquè punxarà temes del 2000 en endavant.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

Passant 18 minuts de les 11 del matí, dèiem que avui tenim un programa carregat de música. Si preferiu el jazz, podeu anar aquest divendres al casino, però si preferiu ballar, ho heu de fer també al casino, però en aquest cas dissabte, amb temes que sonaran absolutament diferents a això.

0: Aquest dissabte al casino hi ha una nova sessió Remember. En aquesta ocasió és DJ Arset qui punxarà superèxits d'entre l'any 2000 i 2018. Temes com ara aquest de Black Eyed Peas. La sessió comença a 6:45 i s'adreça a persones majors de 14 anys. DJ Arset és el nom artístic de l'Aleix Rodríguez, a qui tenim a l'altra banda del telèfon. Aleix, bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, moltes gràcies i bona presentació, per part de Rubí.
0: Gràcies. Escolta, fas una sessió del 2000 al 2018, podríem dir que s'adreça a gent de totes les edats, no? Perquè estava pensant, home, és una sessió a la que podria anar el meu fill, però això també,
1: Sí, correcte. La intenció, es diu superèxit per aquest motiu, no? Englobem a totes les edats perquè sigui una sessió molt divertida cap als més menors com per tots els més grans. No hi ha límit d'edat, podríem dir.
0: Mm-hmm. Tu normalment actues o treballes més a la zona del Bages, concretament a Coco Manresa. Allà ets molt conegut. No sé si coneixies la resta del territori, per exemple, si havies vingut alguna vegada a Rubí, si coneixes la ciutat, si saps el que et trobaràs.
1: Bueno, això sempre és una incertesa, tot i que coneguem el territori, en aquest cas, com bé dius, em moc pel Bages, però també molt per la zona de la Selva, de Lleida, estem pujant ara bastant cap a Andorra, a Puigcerdà, estem ampliant una miqueta el territori, també Tarragona, però sí, on majoritàriament treballo és el Bages, i en aquest cas, doncs, em fa molt bastanta il·lusió baixar a Vic, en aquest sentit, baixar, no?, de baix a Rubí, per fer una sessió, com hem dit, d'èxit i sempre improvisant sobre la marxa. Si tenim un públic jove, doncs intentarem enfocar-ho cap a un públic més jove, més gran, adult, que totes les edats s'ho passin bé, bàsicament.
0: De tota manera, hem de dir que la gent més jove... T'estic preguntant això perquè la gent no ho sap, però tu ets molt jove.
1: Bueno, 30 anys, sí.
0: Jove.
1: Podria ser.
0: Jove. ho dic perquè de vegades... es diu, no, és que els joves d'ara només escolten la seva música, però veient les teves sessions i altres i sessions de discoteques de supermoda, és cert que hi ha molts joves que escolten temes musicals que potser tenen més anys que ells, no?
1: Sí, correcte. De fet, faig un incís que actualment a les meves sessions en directe tiro bastant del dance aquest del 2010 que sonarà com a tu ho ha posat a la Got the Feeling de Black Eyed Peas, a les sessions, perquè la música actual no dona aquesta manera de ballar, no?, pel públic. Llavors recuperem temes antics del dance, o com ara sona també de Viqueta de Fons. Són temes molt, molt enèrgics que fan vibrar la pista.
0: Uh-huh. I sobre el que deies, no?, la importància d'improvisar, més que d'improvisar és d'estar molt atent al que passa a la pista, oi?
1: Sí. Uh-huh.
0: Que això
1: correcte.
0: És una cosa com dels DJs més clàssics, no?, de l'època daurada.
1: Sí, jo tinc una fórmula, que aquesta us agradarà, és imagineu-vos que tinc 20 persones a la pista i em ballen 5 a l'esquerra. Doncs intentaré que les altres 15 a la següent cançó intentin ballar. Si més no, aquesta és la meva funció, no?, fer passar-ho bé a la gent i que ballin. Per tant, sempre estic pendent de la pista i sempre estic amb la psicologia i amb la improvisació en el directe.
0: I a més, participant, eh? O sigui, t'he vist en alguna sessió dándolo todo.
1: Sí, amb el micro, intentant ser més un de la festa. No ens oblidem que estem per passar-ho bé i una bona estona. Llavors, si jo sóc el primer que s'ho passa bé, segurament és un reflexe de la pista i intentaré, doncs, transmetre aquesta bona, com diríem ara, una bona vibra, no? Una bona sensació de ball, de festa.
0: Faràs algun experiment? Perquè a banda de... les improvisacions, també he vist algun experiment. Bueno, quan ja tens a tothom a tope, suposo que et pots permetre, perquè la gent ens entengui, per exemple, un experiment és punxar una cançó, un tema de música clàssica.
1: Ah, correcte. Bueno, sempre podem barrejar estils, de fet mai tanco portes, i és alguna cosa que en música clàssica, amb una base d'electrònica, sempre agrada i sempre sorprèn, no? Barrejar, per exemple, el típic, el Queen, no? Doncs amb una base electrònica sempre sorprèn i sempre està aquell grupet on viu molt a la versió clàssica i diu, aquí m'ha sorprès. De fet, és una de les, bueno, de les facetes de DJ que ens, bueno, que ens caracteritza, no? Sorprendre la gent amb mestres en directe.
0: Bueno, i en aquest temps en què sembla que tot ho puguin fer les màquines, també cal reivindicar aquesta part més artística i més creativa, no?, del DJ, que no només és una persona que posa música, sinó que va creant un relat al llarg de tota la sessió, no?
1: Sí, correcte, i això és una, bueno, depèn de la personalitat i del DJ que tinguis. Això és el maco de la figura artística del DJ, que cadascú és, o sigui, té la seva personalitat i la seva manera de transmetre la música. És a dir, si tu aquest dissabte estarà DJ Arset, un servidor, la setmana que ve hi haurà el company, doncs segurament seran sessions molt diferents, tot i que potser, és més, em mullo, si a mi em dones 50 cançons i les mateixes li dones al company, són sessions diferents, tot i que sonin les mateixes cançons. És a dir, la manera de transmetre la música serà molt diferent.
0: Mm-hmm. Sí, el moment en què decideixes que entra una o altra, com les barreges, etc. I a més,
1: correcte,
0: fins i tot et diria que amb el mateix públic també pot ser diferent, perquè
1: sí.
0: Té tant d'emocional, no?, i de com s'està vivint aquella sessió, que segurament cadascuna de les sessions amb temes iguals, amb DJs diferents, mateix públic, fins i tot mateix espai, poden ser absolutament diferents. Hi ha un bon circuit per als DJs catalans? Ho dic perquè jo, que tinc certa edat, doncs fa 30 anys, finals dels 90 i els inicis del 2000, certament teníem moltes sales. En tenim tantes?
1: Avui dia està complicada la cosa, podríem dir. És a dir, ara hi ha els tardeos, no? Els tardeos estan molt de moda, de fet, el que farem a Rubí...
0: És un tardeo.
1: Però sí que és cert que abans del Covid, la festa estava a dalt de tot. Després del Covid va ressorgir, òbviament, perquè estàvem tots tancats. Però ara les macrosales, més de 1.500 persones, s'han reduït. I ara són més discoteques de 800, d'un aforament de 800. És a dir, ha baixat el volum de festa, però ha augmentat a nivell de tardeos. És a dir, de propostes de festes. Potser no tens tanta festa nocturna, però tens més varietat d'associacions, organitzacions, ajuntaments que volen organitzar diferents festes, diferents propostes, diferents estils musicals, perquè la gent surti i que sigui cultura, no?
0: L'altre dia em van explicar una cosa que no sé si eren els cafeteos o els...
1: les coffee parties, no?
0: Les coffee parties. Bueno, al final hi ha públic per tot i... És també una forma, el que deies, no? És aquesta part més artística, que pot ser per ballar o pot ser simplement per escoltar bona música, perquè jo no em veig fent un cafè a les 10 del matí ballant. O sigui, ballant sí, però el cafè sembla que implica una altra cosa, no? Però vaja...
1: Saps de què ve aquesta fusió del cafè?
0: Digues?
1: De què? De què ve les coffee parties?
0: De què?
1: Avui dia l'esport està molt... O sigui, és la gent es cuida molt més que abans i llavors... deien, com ajuntem la vida esportiva amb la vida de la festa? Doncs fem una coffee party que consta de, doncs, fer una activitat esportiva i després acabar a un recinte, no?, a una cafetera o a un bar on hi hagi música de fons.
0: O sigui, ara sí que m'ho estic imaginant. Torrada d'alvocat, suc de taronja i música. Està bé.
1: Correcte. Sortida de 5 quilòmetres, acabem, fem una torradeta amb un suc, un cafè i música de fons i ens passem bé.
0: Home, la part positiva és que del que et mengis o ho has cremat abans o ho cremes ara, per tant, en algun moment ho cremes, i a més el que deies, no? Parlant més seriosament, al final hi ha aquesta varietat, no?, que és la nit o la festa més de nit, però també la tarda... però també al matí i, a més, amb públics molt diferents. És a dir, no tan encasillat, no?, el típic públic que va a la discoteca durant tota la nit, fins i tot per edats. Bé, doncs, espero que tinguis aquesta varietat aquest dissabte al casino. La veritat és que l'espai és molt xulo, l'acaben de rehabilitar.
1: Que bé.
0: T'agradarà perquè, a més, és un espai on habitualment la gent anava a ballar. No només balls de saló, sinó també va ser durant una època una discoteca. I jo espero que el públic rubinenc ho doni tot.
1: Moltes gràcies, eh? Estarem allà donant-ho tot i per passar una bona estona.
0: Gràcies, DJ Arcet. Que vagi molt bé.
1: Igualment, gràcies, Rubí.

Són dos quarts de 12 del matí. Avui els convidats musicals són els BTS perquè van ser un dels grans protagonistes dels American Music Awards 2026. Es van fer ahir, van rebre 3 premis i a més van ser els encarregats, o alguns dels encarregats, de posar la música. Escoltem els BTS i comencem a agafar el telèfon perquè ja ens estan trucant al 93 588 5960.

0: les 11:45 del matí. De fet, passen 3 minuts. Ja tenim amb nosaltres la Sílvia Castanyeda. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui tenim una secció especial perquè regalem aquestes 10 tapes de pop, 10 tapes de lacón i 10 tapes de churrasco. La gent ja fa estona que truca, han de trucar a partir d'ara. Us recordo el telèfon, crec que no fa falta, 93-588-59-60. Sílvia, com van els preparatius per la festa?
1: Superbé, ja ho tenim gairebé tot preparat, que no muntat. Començarem muntatge demà és dijous, demà comencem a muntar. La polpeira ja la tenim a Rubí. Ja ahir va arribar, ja a la nit, i venia de França de fer una altra fira. I aquesta setmana tenim aquí l'equip. Seran, mira, és que sembla que no, però venen. Ja tenim aquí a 8 persones del seu equip de Pulpàlia, però encara han de venir 4 o 5 més. És que tenim una festa molt gran a Rubí. De fet, vam haver de canviar...
0: Estàs dient que hi ha 10 persones?
1: Tenim 8 i han de venir 4 més només pel servei de restaurant.
0: O sigui, que després 12 persones.
1: Després recordeu-vos que tenim la venda de formatges de denominació d'origen i de productes gallecs. I també ens venen unes noies que són catalanes, però filles de galegues, que fa com 3 o 4 anys que estan venint, que fan polseres, bolsos... Si podeu, no us perdeu el dissabte, que si tot va bé, és el que tenim menys lligat, farem una exposició de camins de Santiago, de camins de Sant Jaume, i tindrem amb nosaltres el Sebas, que és el nostre... el director dels guies que tenim quan anem a Galícia a fer els nostres camins, el que fem cada any, que portem ja 3, i que per la Setmana Santa propera ho tindrem, però que no només sap dels nostres camins, que en sap de tot, si qualsevol té dubtes de vol fer el camí i vol tenir alguna idea, que vingui, que tenim els Sebas amb nosaltres. Quines hores estarà? Doncs no ho sé, però serà com nosaltres, que viurà la festa, segurament. Tindrem vivint allà.
0: Ja tenim els companys, tant el José Malagón com el David Fernández, pendents del telèfon. Això és sempre una bogeria, sempre que anunciem que regalarem tapes de pop, de lacón i de churrasco, és sempre una bogeria perquè la gent comença a trucar. Els que ens esteu escoltant, ho hem de fer d'alguna manera? No podem fer trucades durant tot el dia perquè la ràdio segueix les notícies, etc, etc. Per tant, calma, són 30 tapes, segur que alguna us toca.
1: I si et sembla, després, abans de terminar, passo horaris d'aquestes degustacions gratuïtes que tenim també durant la festa, que és veritat que no són pop, però són d'altres coses, i que es puguin passar també i que vinguin en les degustacions gratuïtes.
0: Perfecte. Premi de consolació, per exemple, si no et toca. Començarem regalant 10 tapes de pop. Ho farem a les 10 primeres trucades. Ja tenim problemes amb la centraleta perquè tothom truca a la vegada, que ho entenc, però no sé, haurem d'habilitar alguna fórmula per fer aquest sorteig o aquests regals de tapes. El que sí diu que hi hagi aquest allau de trucades és que la Festa de les Lletres Galegues és una festa ja molt consolidada a la nostra ciutat, no, Sílvia?
1: La veritat que sí, i estic molt i molt contenta, perquè és veritat que sempre ens va bé tenir festes, vull dir, com a començament, com la màxima. Necessitem llocs d'oci a la nostra població, necessitem... Però, a més, aquesta festa és un espai de qualitat, un espai de cultura, un espai on podem conviure... per què no? Gens de diferents... Tenim una població multicultural...
0: Sí.
1: I no ens enganyem, els gallecs estem a tot arreu. Vull dir, aquesta gent, sí, és veritat, moltíssima de la nostra gent troba en aquestes festes gallegues festes que trobava també en el seu país d'origen, perquè a tot arreu n'hi han festes gallegues, i ja els agradaria que fossin com la nostra, que és molt i molt... molt i molt bona, però sí que és veritat. Bueno, de fet, només aquí al nostre entorn portem tot el maig anant a festes galegues que s'estan fent al voltant. Hem anat a la de Terrassa, a la de Mollet, però de debò, i no és perquè aquesta la fem nosaltres, aquí tenim un punt de qualitat que sí que es nota, i molt.
0: Ens explicaves l'altre dia que divendres serà el dia de les activitats culturals.
1: Bueno, culturals són totes, però sí, més enfocades a la literatura, al concurs de, al concurs literari i les lletres galegues a les conferències. Aquestes seran el divendres a la tarda a l'opertura a les 7, que coincideix a les 7 que s'obre la festa divendres. El divendres al migdia ja podreu anar al restaurant, perquè ja estarà obert pel pop i per tot el que vulgueu prendre. Però les activitats com a tal comencen a les 7 de la tarda amb la inauguració de la festa, conferència i entrega de premis del concurs literari. I a les 7 també es donarà una degustació de vins. O sigui que veniu als vins i després us quedeu a les lletres galegues.
0: Fa 10 minuts que hem obert els telèfons, encara que no t'ho sembli, ha passat, s'ha col·lapsat la centraleta.
1: Oh.
0: Tenim una centraleta, com moltes empreses ja, digital. És a dir, si tothom es posa a trucar a la vegada perquè no volen perdre la trucada, Clar. Queda col·lapsada, és el que ha passat. Per tant, els nostres companys van bojos agafant a qui poden el telèfon o la gent que ha trucat per poder donar resposta a totes aquestes qüestions. El que volíem era xerrar una mica amb la gent que trucava,
1: Clar.
0: però no sé si serà possible per el volum de trucades.
1: Em fa molta il·lusió, però em sap molt greu, tota l'hora.
0: digues, els nostres companys ens volen explicar quina és la situació. Vale. El que em deien els companys és, com serà impossible que podeu parlar, us diem, per exemple, que la primera canyadora és la Càtia, que és Càtia Coral, que és una de les primeres persones que ha trucat.
1: I aquesta té pop.
0: Aquesta té una etapa de pop. No desespereu els que esteu trucant, perquè a poc aconseguirem anar parlant amb tothom, però clar, és que no donen a l'abast. La idea era senzilla, era truques, ens dius el teu nom, entres per antena, ens saludes, clar. Ens expliques si fas la festa.
1: I si són gent que ve sovint a la nostra festa.
0: Manzanera, té premi, té pop o ens parlarà? No podem permetre...
1: Tenim dos pops!
0: La Katia Coral i el Felipe Manzanera. Mira, com nosaltres hem de seguir xerrant mentre els nostres companys es tornen locos amb la centraleta, anem a parlar de les tapes de pop i de la polpeira, perquè aquestes festes del pop a Galícia són molt habituals.
1: Molt habituals, sobretot a l'estiu. Però, bueno, anava a dir sobretot a l'estiu. No, a l'estiu anem més gent, perquè ara quan anàvem els de fora. Però, per exemple, al meu poble, jo soc de Touro, bueno, jo soc nascuda a la Vall d'Hebron de Barcelona, però quan vaig a Galícia vaig a Touro, que està al costat de Santiago, i allà teníem a Touro, el dia 5 és la feira. O sigui, tots els dies 5 de cada mes hi havia pop. Arzúa, que està al costat, eren el 8 i el 22. El 8 d'agost era genial. O sigui, les feires del 5 d'agost de Touro i del 8 d'Arzúa eren el mejor sitio para ligar que había en Galicia.
0: Y además, cómo huelen esos pueblos,
1: Ay,
0: ese día.
1: Sí.
0: Es que huele todo a pulpo.
1: Sí.
0: Es una cosa
1: sí que es veritat.
0: Maravilla. Estem regalant, com dèiem, 10 tapes de pop, 10 tapes de la Con, que també és un producte molt galer,
1: sí.
0: Molt gallec, i que també és molt, molt típic, i 10 de churrasco, que jo crec que és el... Tot i que el churrasco es menja d'altres llocs, és la tapa menys coneguda de Galícia?
1: Sí, però sí que fem molt de churrasco allà també. El que passa que per nosaltres, aquí prenem el de porc, que és el que ens porten, però el de ternera es fa molt i molt.
0: Bueno,
1: sí, és molt típic
0: on
1: també.
0: On es posi la vaca
1: con
0: gallega.
1: Con los pimientos de padrón i aquestes coses.
0: És que aquestes hores no em pots explicar aquestes coses.
1: I a més, m'agrada especialment aquesta festa gastronòmica també que muntem aquí, perquè és la meva gastronomia.
0: Clar.
1: A mi em deien molt, ai, el marisco. Bueno, seria unes altres bandes. A la meva aldea, el pop, l'empanada, la con, era molt d'això.
0: Clar, sí. És que sobretot quan pensem en Galícia pensem en el marisc, i sí, també hi ha molt bon
1: però,
0: marisc.
1: Però ja et dic, els d'interior no érem tant de... No, que m'agrada, també, i molt. però no té tant a veure amb les... És bueno, com per mi el marisc com a vosaltres.
0: Tenim també la Elisabet Fabra.
1: Ah, molt bé.
0: que també s'ha aconseguit una de pop. Jo wow. espero que els nostres companys puguin, perquè van boixos els dos, pim, pim, pim, pim, espero que controlin bé, perquè són 10 de pop, 10 de lacón i 10 de churrasco.
1: Sí.
0: De tota manera,
1: de tota manera, si fossin 9 o 11 no passaria res, i si fossin 11 segurament a Dunia no li passarà res. Quan ens passeu el llistat, Dunia dirà, vale, segur. Luego, I si no ho diu Dunia, ho diem la Irmandade, cap problema. Dunia és la pulpeira.
0: La pulpeira, que ja està aquí entrenant, eh?
1: Sí, entrenant. Sí, ja la tenim aquí entrenant.
0: Bueno, ens quedem sobretot, quan parlem de la vostra festa, ens quedem amb aquesta part gastronòmica i aquesta part lúdica, però hi ha activitats de tot tipus. Dissabte, deies, és el dia que teniu menys controlat, deies abans?
1: La part de l'exposició de camins de Sant Jaume. Tenim preparada, entre cometes, és el que està menys preparat, però suposo que sí que sortirà. Una exposició de credencials, de diferents segells.
0: Que xulo!
1: Molt xulo. És una exposició, és el que hi és, però penso que donar visibilitat, que el 27 és Jacobeo, és any sant, s'obrirà la porta santa de la catedral. Si ja som un munt de gent fent el camí, el 27 no vull ni pensar com serà la història. Però, bueno, maquíssim. Animo a tothom a fer el francès, que és el més normal. Un Sarrià a Santiago, que sembla un camí de Disney, que ho tens tot superpreparat. És com si fossis a la PortAventura del camí de Sarrià.
0: Vols dir que és més planet, més còmode?
1: No tant. Vull dir que té tot. Tu vas caminant i trobes vendes de coses per tot arreu, tens tirites de l'escompit per tot arreu, tens on dormir, on menjar, on posar el segell de sobres, no t'arriba de vegades la credencial de tants llocs que hi ha. Ara et fas una Via de la Plata, un Ourense Santiago, i potser passa el dia i t'ha costat trobar on posar segell, perquè no passes per cap bar.
0: Clar.
1: És diferent, però bon, a mi, jo em quedo amb tots. Jo no puc decidir, em quedo amb tots.
0: Hem de dir que cada any esteu fent aquest camí de Santiago, que, entre altres coses, el que voleu és reivindicar que Rubí també
1: clar,
0: tenia el seu propi camí.
1: I el tenia, però jo no és... Perquè em diu la gent, vols aconseguir que passi? No. Vull aconseguir que ens el tornin. Nosaltres el teníem. Per qui passava la gent per anar? Això està demostrat. Només cal que ens... Bueno, això, que realment totes les administracions es posin d'acord. I, mira, l'altre dia em van fotre bronca. No volia dir-ho així, però no em surt un sinònim. Des de la Junta, perquè fa com 3-4 anys que estic al darrere d'aconseguir-ho. El primer any va ser d'estudi, de per on ho fem, per on passava, com ho podem fer i tal. Això ja ho tenim, tenim la base històrica, tenim tot el que ens acompanya. Ara estem en negociacions amb tots els ajuntaments per poder fer la senyalització. El tema és que ens demanen un trekking, que per on passa. Clar, per fer el trekking hem de caminar-ho. Tenim la història del Poc Senglar. Clar. Doncs portem un any amb la història del Port Senglar i no m'ho creuen, però és el que tenim. El que penso que un cop passada la nostra festa, la part de Sant Cugat sí que és urbana i la podem fer, i com a mínim jo penso que amb Rubí, si aconsegueixo el vistiplau de Sant Cugat, Rubí m'ha de dir que sí. Rubí m'ha de dir que sí.
0: Deixa'm recordar que en un moment ja hem donat 6 tapes de pop. La primera ha estat la Càtia, el segon el Felipe, hem donat els cognoms, l'Elisabet Fabres és la tercera, el Miguel Gálvez Barea, el Juan José Bionicio i la Soledad Lebrato. De momento, són les persones que han aconseguit aquesta tapa de pop. Segueixen trucant, ens agradaria poder parlar amb alguna d'aquestes persones, però si parlem amb ells, seguiran trucant i potser seguirà trucant la resta
1: clar,
0: de la gent
1: i quedarà la línia ocupada.
0: I potser queda la línia ocupada.
1: Clar.
0: Per tant, aquesta és la fórmula que han trobat els nostres companys perquè no col·lapsi i perquè tothom que està trucant després no digui que no m'heu atès. Digues, José. La Lucía Moreno també té
1: uau,
0: una tapa de pop. Portem 7, ens en queden 3. Hi ha gent, jo feia la conya abans, el sumari deia, aneu entrenant els dits, escalfeu. Hi ha gent que a principis de setmana ja ens van dir, ei, que estic preparat per allò del pop, I dius, bueno, queden 3 dies, queden 3 dies. La veritat és que sempre triomfa molt aquest concurs, que ja no sabem com fer. Després la gent s'emprenya, es col·lapsa la nostra centraleta, es col·lapsa la centraleta de l'Ajuntament, el que dèiem, perquè al final és una festa molt participada, perquè tot i que sigui, perquè tothom li diu la festa de los gallegos.
1: I ho és, perquè és una festa gallega, però és de Rubí.
0: Però és de Rubí, per això deia
1: que...
0: És
1: la festa dels gallecs de Rubí. De fet, vosaltres dieu la fiesta de los gallegos, però en la col·lectivitat galega és la fiesta de Rubí. Nosaltres no diem vamos a la fiesta de... Vamos a actuar a la fiesta de los gallegos de Terrassa. No, no, anem a la festa de Terrassa. Per nosaltres, aquesta és la festa de Rubí.
0: Clar.
1: I la festa de Rubí, que sapigueu que entre el col·lectiu gallec, doncs ja comença a tenir molt i molt de nom i molt i molt de pes.
0: També és cert que l'espai on es fa, que al principi era com, i allà ho fareu?
1: Va costar, eh?
0: I ara?
1: Va costar molt, ens encanta.
0: És un molt bon lloc, perquè és molt gran, perquè permet
1: posar moltes... Hem perdut la... a Can Oriol era com si estiguéssim a Galícia.
0: Sí.
1: Això és veritat.
0: Clar.
1: Això és veritat.
0: Bueno, és que les festes de les que estàvem parlant, aquestes festes,
1: sí,
0: aquestes fèries que deies a l'estiu, es fan enmig de la muntanya.
1: Normalment sí, es fan a Carballeiras, es fan a Robledales. Però no era ben bé una Carballeira, però ho semblava. Però sí que és veritat que per nosaltres, per col·lectiu gallec, perfecte. Però per la resta de la població no tan perfecta, perquè al final allunyes del centre i la gent no s'apropa. Sembla com més guetitzat. Ara és molt més popular i molt més universal. És la festa de tothom. Cada cop haurem de posar més petit el gallec i més gran el de Rubí, perquè som una festa de Rubí.
0: Només ens queda una persona per acabar les tapes de pop. Hem anat repassant els noms, em sembla que m'havia quedat a la Lucía, amb el número 8, la Gertrudes Cárdenas, i amb el 9, el José Antonio Urtiaga. I cada cop que els meus companys em diuen per la línia interna el nom de la següent persona, sento el telèfon
1: que
0: va fer... Brrr, brrr, brrr. Per tant, em sembla que el David Fernández ja té a la desena persona del pop. No patiu, perquè tenim també 10 tapes de xurrasco i 10 tapes de lacón. I 10 minuts per acabar el programa. Jo crec que podrem fer-ho. I si no...
1: És que continuem trucant una miqueta més i...
0: No donis idees.
1: Sí, no dono idees, perdó. Bueno, ja resoldreu.
0: No, és veritat. Podem estar una estona més. Ens podem quedar l'equip del programa agafant els telèfons. Tenim una desena persona que ara ens comunicaran.
1: Molt bé.
0: Haurem acabat les tapes de pop i començarem amb les tapes de lacón. També et dic que quan la gent truca, com si li diu... No sé, com
1: però
0: si li
1: dius...
0: Però
1: que de debò que el xurrasco és molt i molt típic gallec, també. És veritat que no. Bueno, clar, si mirem a butxaca, doncs no és tan car com el pop. Això és veritat. Però que de vegades, mira, nosaltres a la de Mollet, fa 15 dies que ens van quedar a sopar... Bueno, nosaltres vam anar de festa, perquè també no només anem a actuar, també anem a les altres festes. Vam anar de festa, vam sopar i vam agafar una safata de xurrasco amb patates i...
0: Que bueno.
1: Superbé. Que és que, clar, superbé, con su criollo i su cosa.
0: Salvador, què? Pregón. Seria el número 10? Molt bé.
1: Comencem amb el lacón.
0: Sí, però ara afegim una complicació. Salvador, si ens estàs escoltant, truca, que necessitem el teu telèfon. Que necessitem el telèfon, les dades, per poder contactar amb vosaltres. De moment tenim aquestes 10 persones. Si ens esteu escoltant a través de la ràdio, el que haureu de fer és anar
1: directament a la festa, des del divendres. Jo penso que des del divendres al migdia ja podeu anar, perquè ja hi serà la pulpeira. Ella tindrà la llista dels guanyadors, només heu d'identificar-vos i ja està.
0: Vale, després farem problemes. Una bona llista perquè quedi clar qui li toca pop, qui li toca lacón, qui li toca xurrasco. Anem al que prefereixes, el lacón, o sigui, regalar
1: lacón
0: ja.
1: Ara lacón.
0: Lacón.
1: Ara lacón.
0: Lacón. Jo he de dir que no era molt de lacón, però quan el vaig provar fet allà.
1: Uf.
0: O sigui, m'agradava, però...
1: Bueno, clar, perquè aquí no és, és com traient este jamón, jamón canario, no és ben bé lacón el que clar. Mengem aquí, però el lacón està molt bo.
0: Explica quina és la diferència, doncs.
1: Mira, la no ho sé molt bé. La manera,
0: forma de preparar-ho,
1: la
0: no?
1: forma de preparar-ho, la forma de tallar-lo, és que no té res a veure. Un lacón tan fi és que sembla pernil dolç, no sembla lacón.
0: Clar, sí, sí, sí, és cert. A Galícia es talla una mica més gruixut,
1: sí.
0: De fet...
1: Es talla com malament.
0: Clar, està com, sí, sí, és la gràcia, no?
1: Sí, i és la gràcia. I si ja toca una mica de la part de pell, buah, boníssim. Buah.
0: En aquest cas, el lacón és una etapa que va sola, però a Galícia hi ha el
1: com
0: típic
1: grelos.
0: Amb grelos.
1: Però com a tapa va sola o amb patates, de vegades sí. Serveixen amb patates, que també està molt bé, però sí, sí, com a fem un dinar, fem un lacón con grelos.
0: Que bo,
1: oh.
0: Que bons que estan també.
1: Els grelos és bàsic. És l'únic lloc del món, això ens han dit els gallecs, i ens, bueno, ara no és veritat, a tot arreu on hi ha gallec es fa, però és... La cultura gallega és l'única que fa servir la planta del nabo. El nap, normalment es menja el nap, l'arrel. Doncs nosaltres mengem fulla i tall. El grelo seria el tall d'un tipus determinat de nap. No vale qualsevol nap.
0: Boníssima, a més, és a dir que fins que no t'expliquen quina verdura és una verdura molt bona.
1: Molt bona.
0: O sigui, molt...
1: Bueno, és una miqueta forta.
0: Bueno, clar, però és que...
1: Forteta, és una mica... Sí.
0: Tu veus el territori i veus i dius, clar, que clar. Aquí s'havia de menjar amb contundència.
1: Però sí que ens encanta, la veritat que sí, que el tema del grelo. Una cosa molt important de la festa d'aquest any. Les orquestres, la festa comença a les 8 de la tarda. Veniu, perquè rematem el divendres. Després no vull queixes de que rematem massa d'hora, ni queixes de que rematem massa tard. Hem arribat a un punt superbo. El divendres rematem a la 1 i el dissabte rematem a la 1:30. Diumenge, com és només dia de feina, rematem a les 10. Bueno, el dilluns és feina.
0: Clar. Sí, ens explicaves que...
1: Però per això veniu tots a les 8. I bueno, comencem, sí. Perquè comencen les orquestres bones, ja comencen a les 8. Us dic, si veniu per orquestres bones, el dissabte és el dia supergran. Però el divendres té de bo que com no són tanta gent, també és molt divertit. I la festa està molt més a prop del pulpo, que també és molt clar. Divertit, també té el seu punt.
0: Molt bé, doncs hem repartit 10 tapes de pop a la Cat i al Felipe. No dic els cognoms, els que esteu a casa i heu trucat ja sabeu que sou vosaltres. A l'Elisabet, al Miguel, al Juan José, a la Soledat, a la Lucía, a la Gertrudis, al José Antonio i al Salvador. I pots seguir trucant al 93-588-5960 per aconseguir aquestes, una d'aquestes 10 tapes de lacón o una d'aquestes 10 tapes de churrasco. Això sí, ens queden 3 minuts escassos, per tant, no podrem fer-ho en directe, però després sí podrem atendre les vostres trucades. Com dèiem, la festa és aquest, a partir d'aquest divendres, és una de les festes més conegudes a la ciutat i en la que participa tothom. Crec que la previsió meteorològica és bona.
1: Massa bona.
0: Nada gallego el tiempo.
1: Bueno, últimament també patim a Galícia aquestes coses. Però aquí, massa bona. Sí, patim pels migdies. Perquè fa molta, molta, molta calor. I pensa que nosaltres a les 12 del matí, el dissabte, fem el Cercavila amb una aturada especial a l'Ajuntament on ens fa la recepció. A les 12 estarem a l'Ajuntament. 11:30 sortim de la nostra entitat. Veniu a veure, ens tenim preparada una actuació, bueno, una mostra molt maca allà també, i l'entorn de la plaça de la Vila és preciós amb els nostres vestits i tot plegat. I quan arribem a Rambla farem una petita mostra també. Però el diumenge, a partir de les 12, tenim dos grups gallecs, venen, no vull equivocar-me, però Cornellà, penso que són Cornellà i Santa Coloma de Gramenet, els centres gallecs d'allà. I per la tarda, a partir de les 6 aproximadament, comencem també les actuacions dels grups. A mi m'omple de, no sé, d'energia superpositiva pensar que un cap de setmana tenim a Rubí un trosset

0: l'agafarem i parlarem amb vosaltres i us agafarem el nom. Digues, Silvia.
1: Volia dir-vos que comencem amb les conferències. Les conferències són sobre les lletres galegues, aquest any dedicades a Begoña Camaño, i ens fa la conferència Manuel Velasco, que havia estat regidor de l'Ajuntament, és escriptor, també treballa al Zoo.
0: Sí.
1: Mig goril·la. No, però sí que...
0: Però ja us havia fet alguna...
1: Sí, sí, el tenim ja de... Bueno, de continuïtat. Acabem fent la festa amb amics, i això és molt maco, també, perquè clar, són amics nostres, i són amics de l'entitat, i són amics del món gallec, i són amics de Rubí, o sigui, tot perfecte. I l'Armand Carol ens farà una conferència sobre temes gallecs, que l'any passat, a bon mig de la conferència, va ploure, va quedar molt deslluïda. Aquest any esperem que tingui sort. I després donarem l'entrega de premis del nostre concurs literari, ja portem 6 o 7 edicions. Aquest any no hem tingut tanta participació. L'any passat és que va ser una passada de 400, i aquest any han estat 100 i pico. Bueno, ni tan malament per un concurs literari, nosaltres no. Continuem picant pedra.
0: Hem de deixar-ho aquí, ens queden 20 segons. Sílvia, moltíssimes gràcies. Jo em quedo.
1: Recordeu que durant el dia posarem els cartells allà. Veniu el divendres al matí i veureu els cartells de les degustacions gratuïtes i horaris. Seran tant divendres com dissabte com diumenge. Adeu.
2: Són les 12 del migdia.
3: Ràdio Rubí, notícies.
4: Molt bon dia. D'aquí una setmana és previst que el Parlament aprovi els pressupostos de la Generalitat de cara al 2026, que després de mesos de negociacions ja tenen el suport necessari per aconseguir la llum verda. Són gairebé 50.000 milions d'euros, dels quals uns 3 aniran directament a Rubí. La molt reivindicada construcció de l'Escola del Bosc arreplega bona part dels diners que rebrà la nostra ciutat. El govern ha previst destinar a les obres més de 720.000 euros aquest any i 1,2 milions al 2027 i una quantitat similar al 2028. La previsió més actual és que els barracons es puguin deixar enrere el 2028, 18 anys després de la seva estrena. Ho valorava fa unes setmanes la presidenta de l'Associació de Famílies d'aquesta escola.
5: Tornem a acumular més mesos amb barracons, més mesos de mal manteniment de l'escola, i tot va sumant, no? I al final n'estem fartes totes, tant les famílies com els infants. Bé, els infants són els que menys ho noten, no? Perquè al final la seva escola se l'estimen, sigui com sigui. Però nosaltres, les famílies que ho veiem des de fora, i els mestres i l'equip directiu i tots, veiem que ens prometen, i al dia de la veritat no hi ha res ferm, no? I això ens cansa.
4: Destaca també una altra obra llargament esperada, l'ampliació del Cap Anton de Borja. Aquí el govern ha reservat més d'un milió per aquest 2026 i 1,7 milions més pel 2027. I l'altra gran inversió prevista a Rubí és la instal·lació de més de 1.300 plaques solars a la coberta dels tallers dels ferrocarrils de la Generalitat. Serà el parc fotovoltaic més gran de la companyia i el nou pressupost hi destina més de 900.000 euros.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
4: I el Casal de la Gent Gran de Rubí participa a Fira Gran, la fira adreçada a persones que tenen més de 65 anys, que es fa a l'Hospitalet. De fet, ha començat avui mateix i s'estendrà fins divendres. És una mostra dels recursos per a persones grans i també les activitats lúdiques que poden fer. El director d'aquesta fira, Juli Simón, ha explicat que les persones de més de 65 anys són cada cop més actives.
6: Amb aquests 27 anys jo crec que sí que s'han canviat moltes coses envers de la gent gran, sobretot les ganes de participar. O sigui, actualment la gent gran vol participar, vol tindre veu, vol tindre presència en tots els aspectes de la societat, ja sigui el polític, l'econòmic, el social, el cultural, i deixar de ser invisibilitzada. Sembla que quan et facis gran cada vegada t'invisibilitzen més.
4: El Casal de la Gent Gran de Rubí ja fa anys que participa a la fira. En aquest 2026 es podrà veure la coral del casal, una demostració de sevillanes i un concert de rondalles. Tot plegat serà demà mateix.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
4: I en la informació esportiva posem el focus en un referent rubinenc del pickleball, Toni Bravo Rodríguez.
7: Xavi Pérez va tornar a brillar, va revalidar el títol català de pickleball, categoria més 50, aquest esport de raqueta que combina elements de tennis, pàdel, badminton, que juga en una pista més petita. El rubinenc va ser campió en individual i dobles, va arribar també a la final absoluta en un campionat amb més de 70 parelles que es va disputar

0: Abadell, una actuació impecable, doncs que confirma aquest estat de forma i el pes del rubinenc dins d'aquest esport en creixement. Avui el programa Esports al Dia l'entrevistarem per conèixer com ha viscut aquest nou èxit i què representa per al pickleball català. I parlarem també de futbol adaptat, perquè el CEP Can Mir va completar un final de fase regular excel·lent. L'equip acaba líder del seu grup a la Lliga Talent després d'un triomf ajustat 3-2 davant l'Incercor Cornellà. L'equip B s'ha classificat per la Final Four de la Willix 7 després de superar el Terlenca Prat 2-1. Diumenge disputarà la semifinal contra la Penya Blaugrana a semisens dels Horts. I el C finalitza segon del seu grup, confirmant una temporada molt competitiva, i el club afronta ara un mes de juny ple de finals, jornades de cloenda i cites decisives que poden culminar, doncs, aquesta gran temporada.
1: Res més per ara. Tornem amb més informació de Rubí al butlletí de la Una.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès. Els Jin, al nord, i els Song, al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades. I la vella frontera resseguida per la gran muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La gran muralla de postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
2: Sí, doncs no. La veritat és que no gaire.
3: No, doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Mm. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió, jo, eh? Adrià, no. Tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està clar. Fent que sí amb el cap.
2: És que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney amb Mulan. I no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les bones. Jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan és una... O sigui, tots recordem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la Gran Muralla de l'atac dels uns. Aquí si estigués l'Alberto diria, i no dels altres. Però
2: com no hi és.
3: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la Gran Muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns. Però històricament parlant, és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la Gran Muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la de la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la Gran Muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1000 anys després de que Mulan existís. Mulan és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, és la muralla que es construeix en 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per el qui sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la Gran Muralla.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Sergio, per favor.
1: Estava jo mirant-me amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Oh. Sí, t'hem gravat cantant.
0: Oh, no, ha dit que no.
1: Sí,
0: no,
1: sí. Gravat. Joder, Adri. Hem estat a punt de gravar-te cantant.
0: Ho has estat a punt d'aconseguir.
1: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
0: Això és veritat.
1: Això sí.
0: Ho recordem poc, això.
1: Clar.
0: Recordem no els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
1: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
0: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo. No?
0: Sí. L'altre dia estenent roba.
1: Estenent roba.
0: Sí,
1: i ara tu cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
0: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla, deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
1: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
0: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlarem amb l'Alberto.
1: Tinc mala memòria, ja ho saps. Però jo diria que hem fet coses d'aquest tema fa molts anys, del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
0: Sí,
1: Estava molt mongol, ell.
0: Investigaré.
1: Sí.
0: Estava molt què?
1: Sí. Però fa molt temps.
0: Vale.
1: I ara ben bé no sé quins temes va tocar.
0: Vale.
1: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
0: Una pentinadeta, una... recordem, no?, si voleu investigar això, a Troiateca, a la nostra pàgina web. Que, per cert, aprofito, això no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
1: Ostres!
0: Però allò pots posar edat mitjana. Mm. I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
1: Molt bé.
0: Nazis. Aquesta categoria no la vaig posar.
1: Hòstia.
0: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
1: Etiquetes. Clar, per categories. Molt bé, molt bé.
0: Tot i que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
1: Mil gràcies.
0: De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, que cau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses, ja us podeu imaginar, recordem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia, i més si és dels mongols encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... Ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop, els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques, un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo de cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
1: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
0: Correcte, i ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre, un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El clar. Camperol pobre que acaba sent un emperador,
1: La història perfecta.
0: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels, ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, el que hem dit, no? Està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no?, de la història oficial xinesa.
1: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
0: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa. Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèrica, tota l'Amèrica sencera, incloent-hi Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc. I és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys, però bueno, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. Sí, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, a Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors. Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma, entre moltes cometes, trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és d'on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
1: Ara sí que sí serà de pedra amb els Ming al poder i la gran muralla xinesa que esdevindrà el que coneixem ara, no?
0: Exacte. Sí, bueno, Álvaro, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un altre Ming, un jove aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, clar, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols. Se'n va més enllà de la frontera. Però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. Vale, a Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió. Cal una frontera que no es pogués travessar. Vale? Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. La gran reforma del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
1: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
0: És que, no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Altan Khan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els mingsos estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Altan Khan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí, aviam, aviam. Són els Rammstein de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, The Who, perdó, H-U, The Who, i són un grup de meta... Crec, algun altre programa crec que els vaig posar fa
1: molt. És que a mi em vol sonar, això?
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No, ah. no, això és una fricada. No. els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional cultural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits. Perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys. Saps? I amb guitarres elèctriques, instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pissador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels Seixantis o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pissador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Que ho busqui la gent, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Parets. a veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país? Si algú pot fer sonar els xinesos, estarem d'acord. Com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
0: No. Vale, canviarà una mica... Bé, hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment...
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà. No, o el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'ànec pequinès.
0: I l'ànec pequinès. Et va agradar?
1: Exacte, sí, molt, sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar?
1: Els baos. Vaig menjar Xangai baos molt bons. I és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc. I han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer a camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però, repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real. Vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monar, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, doncs l'executo, i ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
0: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla. Construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és una, bueno, com tot allà, sí, no? Sí. A la plaça de Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida. Mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot, en algun moment, van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provenents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anant als segles més endavant, ja als segles XVI, XVII, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on els havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
0: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada, és una altra cosa.
0: Ara és una altra cosa.
1: I arròs.
0: Sí. Exacte, una bona, bona paella. La muralla de les Ming l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal, també. I ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no inclús els moviments de terra, etc. Per això la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són unes pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma, com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. Vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors, això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons, en les parts superiors, estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons, molt més lleugers, fàcils de transportar, amb, cadena, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com per exemple torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana i les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
0: Aquest... Sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, a ser un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar al programa aquell que vas fer de fortificacions de l'època moderna.
0: Hòstia, però fa molt temps. No era, molt temps. Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
0: No, no, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
0: Potser sí, no ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho va explicar el meu amic Albert Abril. Com, veus? Per què sí, serveix això del troll a vegades?
0: Són jubilats, tio.
1: Està bé, està bé.
0: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
1: Ah, veus?
0: També el cost de fabricació...
1: Ho afegiré a l'explicació habitual.
0: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
0: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la Gran Muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit del que trobaven. Terra, grava, pedres soltes... runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien. I ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos. Vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment, també fet de maó, amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi concentrada. Tu, que has caminat per la Gran Muralla, t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que, depèn de la zona, hi podien circular 5 cavalls en paral·lel. Vale? O sigui, estem parlant d'una una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
1: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
0: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. Veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí. Però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot el llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre. I així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, per on et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
1: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada. 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
0: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge, és que és impossible. O sigui, en 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessa emportar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, hòstia, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner, que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
1: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticat, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
0: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la gran muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la gran muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
1: Val, tenim una estructura de búnkers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
0: Com en Gandalf i en Pippin, avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes a les altres. Tu, quan estàs a la gran muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre. O una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant tres cops seguits i després disparo quatre arcabusos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera de la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. Vale? Una migueta, com hem dit, les alimares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
1: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra. Has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
0: Clar, aquest és el gran problema.
1: Aquest és el tema.
0: Sí, sí, sí.
1: Si no, no...
0: Clar, jo us ho puc imaginar, la vida d'un soldat que ha de vigilar la gran muralla és una putada. O sigui, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa.
1: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells i recordo l'escena de la peli quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu alimares?
0: Crec que sí, alimares, sí.
1: Vale? Aleshores, clar, veus allà els soldats... Dius,
0: que viuen al mig de la muntanya.
1: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no un, sinó dos, a vegades.
0: O tres,
1: que,
0: amb la família,
1: quina
0: no?
1: Quina putada, allà, les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor. I jo, quina putada. Pues... Doncs allà, igual, a les torres de...
0: Sí. Però és que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Ah, això és molt interessant perquè, uh-huh, igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla. I llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per, bueno, per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahí s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea. ¿Vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos, i potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
1: Però com tota en la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
0: Sí, la dinastia Ming també acaba, i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
1: Tu també vas baixar amb el...
0: Amb el tobogan
1: aquell.
0: No, saps per què? No. Perquè ens va ploure molt i estava molt humit. I ens van dir... No,
1: millor que no.
0: No podeu baixar.
1: Val. Doncs això,
0: 1644 no hi havia tobogans.
1: No, clar.
0: Ojalà.
1: Altres sistemes.
0: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal... forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor, també estranger, perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida. O sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general doncs els diu, bueno, doncs, l'emperador s'ha suïcidat i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt, molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I, òbviament, el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar, va obrir les portes de la Gran Muralla, de la regió que queda tocant al Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren, aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia, que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recta final de la muralla.
0: Recta final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges. Val. Molt a mitges. Val. A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No, no sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els King els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing, o els King, li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla, el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir, òbviament, per defensar-se dels nòmades del nord. Els mongols, els Yuan, l'abandonen. Els Ming li donen la seva màxima esplendor. I els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la. ¿Vale? A finals del segle XVII, el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla. I l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció, què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí? Seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esberlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que s'acaben, que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteixen en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. Ah, o sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada a la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els Qing o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, o sigui, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser crec que el moment, el detonant que converteix aquesta Gran Muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933 en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa, recordant que el Japó, a vegades, quan pensem en el Japó, diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees. Vull dir, que Japó ja feia de les seves. Vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic. Vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop. Això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves. I el 1933, en aquesta segona guerra, l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la Revolució Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'Estat, no? Un pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions... Bueno, tradició...
0: Alemanya, Estats Units...
1: Anglaterra,
0: adopten,
1: no?
0: Com tota la Constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això... I d'Estats Units també n'ha fet moltes coses.
1: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs. És un exèrcit que porta avions, és un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos estan totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint, perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, vale? Com, per exemple, els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
0: Què va passar aquí? Quina és la història?
1: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Ja us podeu imaginar. Els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem al 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. O sigui, una miqueta d'aquell moment.
0: I arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
1: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la Gran Muralla és un símbol feudal. Per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no?, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però, clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors a camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant, l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble... Perdó, m'he emocionat. És el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la Gran Muralla no és un home de debò. Sergio, t'has passat la partida de la masculinitat.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
1: Les tenim.
0: Tu també has pujat.
1: Jo també he pujat.
0: Doncs ets un home de debò, felicitats.
1: Adrià, tu també has pujat?
0: No, ostres, no és un home de debò.
1: És el més deconstruït de l'estudi.
0: Molt jove, encara.
1: Molt jove, però si té la meva edat.
0: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
1: Som del 95, els dos, sí.
0: Ostres, millor que el calli jo ara, que penso coses.
1: Molt jove. Què penses?
0: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla, perquè no vol parlar.
1: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
0: Home, però evidentment, evidentíssimament. Si busqueu, el dia dels 500 no va sortir?
1: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
0: Bueno, ja us l'ensenyaré.
1: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
0: Si hi ha algun comentari...
1: Per Patreon.
0: Farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu: volem veure l'Adri, aleshores Diu que sí.
1: Diu que sí.
0: Molt bé. Tornem a la cita de Mau.
1: Bueno. Ens ha pujat la masculinitat.
0: Vinga, va. Ui, sí.
1: Sí, sí, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi en la Gran Muralla de Xina.
0: Molt bé, i aleshores com arribem, ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
1: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar els 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitianyu, a quin vas anar tu?
0: Uh-huh, a Muitianyu.
1: A Muitianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles, tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però molt.
0: Pues no em puc aplicar la fase de Mao, no, perquè he trepitjat zona restaurada.
1: Ell també, no passa res.
0: Ell també. Val, doncs ja està.
1: Bueno, anul·lat. No té, no té la seva cara allà al costat, a la muntanya? Em sona? O la seva, el seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com muralla salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions. I allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'han portat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta.

0: poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
1: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta.
0: Una miqueta. Hem fet unes pinzelladetes.
1: Moltes gràcies, Albert Abril.
0: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
1: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. L'Ajuntament de Rubí ha aprovat el reglament d'ús de la xarxa pública d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids endollables. El document recull i ordena en un únic text les normes i les condicions que ja s'aplicaven fins ara en aquest tipus de punts de càrrega, amb l'objectiu de facilitar-ne el coneixement i reforçar-ne també el compliment. La xarxa pública de recàrrega funciona a través de l'aplicació del mòbil, des d'on les persones usuàries poden gestionar les recàrregues i consultar les condicions d'ús de el servei. El reglament posa especial èmfasi en un dels incompliments més habituals que s'han detectat, que és ocupar una plaça reservada per a recàrrega sense tenir el vehicle connectat ni carregant. Les places destinades a aquest servei són d'ús exclusiu per a vehicles en procés de recàrrega i, per tant, no s'hi pot estacionar si no s'està fent ús efectiu d'aquest punt. Aquesta conducta pot comportar sancions per part de la policia local. Aquesta normativa també recorda que cada punt o àrea de recàrrega disposa d'un temps màxim d'estacionament específic que està degudament indicat sobre el terreny. Respectar aquest límit és essencial per afavorir la rotació dels vehicles i garantir que el servei estigui disponible per al conjunt de persones usuàries. La xarxa de punts de recàrrega es va començar a desplegar l'any 2018 amb la instal·lació dels primers equips a la fotolinera del Rubiforma.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I demà el fisioterapeuta i infermer Antoni Narbona presentarà a la biblioteca el seu nou llibre que porta per títol Ahorro de Salut. De fet, l'acte no serà una presentació de llibre convencional, diguéssim, sinó que s'ha concebut com un taller pràctic gratuït on els assistents podran aprendre exercicis molt senzills per millorar el seu sistema musculoesquelètic i prendre consciència d'aquesta manera de la importància de l'autocura diària. El seu llibre funciona com una guia pràctica que combina text explicatiu molt accessible amb fotografies i amb codis QR que enllacen directament a vídeos demostratius. En aquesta presentació, de fet, es tractaran temes com la bona gestió de les emocions, la pràctica de l'activitat física o el que aquest professional anomena els espais neutres. Més enllà de la salut física i mental, Narbona proposa també trobar almenys una estoneta diària per fer una desconnexió i un reset mental i relaxar les tensions quotidianes.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I tornem a les dues, a l'informatiu migdia, com cada dia, amb el resum de les principals notícies, avui molt dedicats a la vaga al sector educatiu, tot això a partir de les dues.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
2: Bon dia i bon dimecres 27 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 27 de maig, dia Alexia Putellas. Avui la capitana, la molletana, s'acomiada del Barça. Després de 14 temporades jugarà el seu últim partit com a blaugrana. Aquesta tarda a les 7 al Johan Cruyff contra la Real Societat. Penúltima jornada de Lliga AF.

Avui, aquest matí, he tingut un acte d'homenatge a l'Spotify Camp Nou amb els 38 títols que ha guanyat la capitana durant la seva trajectòria com a jugadora del Barça. Com dèiem, avui juga el Barça al penúltim partit de Lliga F, l'últim serà diumenge, i també juga l'Espanyol, que en aquest cas tampoc no s'hi juga res, i juga al camp del Deportivo de la Coruña. Ahir va perdre el Badalona Women, per cert, en l'últim partit a casa, a Palamós, 0-4 contra el Real Madrid, el segon classificat d'aquesta Lliga F. Molt futbol avui, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, Alexia Putellas s'acomiada avui del Barça.
1: Després de tot el dia esperant, ahir al vespre, la capitana va fer oficial la seva sortida del club amb un vídeo emotiu amb música de Rosalía a les seves xarxes socials. Alexia jugarà aquesta tarda al Johan Cruyff el seu últim partit amb el Barça, després de 14 temporades al primer equip i 38 títols aconseguits, entre els quals les 4 Champions de la història del club. També ha guanyat 2 pilotes d'or i 2 premis de Best de la FIFA, anys 2021 i 2022.
0: Aquest matí el club hi ha fet un homenatge a Alexia, envoltada de tots els seus trofeus i també de personalitats del món del futbol i també de les seves companyes. En una estona escoltem a l'Spotify Camp Nou les seves reflexions. A tot això avui hi ha partit, com dèiem.
1: Correcte, Martí, perquè el Barça juga l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, avui a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. A més d'Alexia, el partit també ha de servir per acomiadar altres jugadores que deixen el club, com Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, tot i que encara no s'ha fet públic.
0: Avui també juguen aquesta penúltima jornada de Lliga F l'Espanyol.
1: El conjunt perico, amb la permanència assegurada ja des de fa setmanes, visita avui el camp del Depor, l'equip que té just per sobre de la classificació amb un punt més. El duel a les 9 de la nit, ahir el Badalona Women es va acomiadar de la seva afició a Palamós amb una derrota 0-4 contra el Real Madrid.
0: També estava salvatge i no s'hi jugava res del Badalona Women, que continua de 0. En categoria masculina, l'Espanyol ha fet oficial avui la renovació del capità, Lele Cabrera.
1: El central uruguaià allarga el vincle amb el club perico fins al 2027, fent efectiva la clàusula de renovació que incloïa, volíem dir, el seu contracte. Un anunci que es fa 24 hores després que el nou director esportiu de l'entitat, Monchi, ratifiqués la confiança a Manolo González per continuar entrant en l'equip al curs vinent.
0: Encara en futbol, aquesta setmana us hem anat explicant que 9 catalans jugaran al Mundial d'aquest estiu amb la selecció espanyola. Ahir vam saber que n'hi haurà 2 amb el Marroc.
1: 2 més hi haurà amb el Marroc. És així, Martí, perquè el jove extrem nascut a Vic, Amaimouni, jugador de l'Inter de Frankfurt, és una de les novetats de la convocatòria del Marroc, una de les revelacions del Mundial de fa 4 anys. Amaimouni compartirà vestidor amb un altre català, migcampista garenc del PSV Eindhoven, Ismael Zaibari.
0: En bàsquet, la penya va confirmar ahir la victòria en el partit pendent contra l'Unicaja a l'Olímpic.
1: Doncs sí, el Joventut guanyava de 20. Quan el partit es va haver de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador, els verd i negres no van deixar entrar el partit en cap moment al conjunt malagueny i van acabar guanyant 95-74, cinquena victòria seguida pel Joventut, que assegura la sisena plaça a la Lliga regular.
0: En hoquei i patins ja tenim definides les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina.
1: El Barça va superar un combatiu noia per 5-3 ahir al Palau, en un partit que va servir també per homenatjar 2 llegendes de la secció blaugrana que ho deixen, Pablo Álvarez i Sergi Fernández. El Barça s'enfrontarà a l'Igualada a semis després que el conjunt de la noia superés els penals al Voltregà en un partit en què els usonencs van ser superiors. A l'altre semi, on ja esperava el Liceu, ahir un partidàs molt igualat al Calafell. El Joan Hurtoll es va acabar imposant el Reus també en la tanda de penals.
0: Per cert, el noi ha confirmat aquest mateix migdia, de fet, que l'Aleix Esteller serà el nou entrenador de la temporada vinent, just després de la seva retirada com a jugador i com a capità. En waterpolo avui tenim una final europea protagonitzada per 2 equips catalans, de fet, 2 barcelonins.
1: Efectivament, Catalunya i Barceloneta s'enfronten a partir d'avui amb el duel d'anada en la final de l'Eurocup femenina, avui a 2:15 al vespre, l'anada d'aquesta final a Cantoda, a la piscina del Catalunya. La setmana vinent, dimecres 3 de juny, es jugarà la tornada a la del Barceloneta.
0: A tot això, avui també arrenca la final de la Lliga de waterpolo, la divisió nord femenina.
1: S'enfronta Sant Andreu i Mataró, 2 equips que també es trobaran a la Final Four de la Champions. El primer enfrontament, el millor de 3, avui a les 9, a Sant Andreu.
0: En tennis, avui debuta Marina Bassols en una segona ronda de Roland Garros.
1: La blanenca jugarà finalment no abans de les 4 de la tarda contra la jove russa Mirra Andreeva. Serà la primera vegada que Bassols disputa una segona ronda d'un gran slam.
0: I també al torneig parisenc tenim un altre català, en aquest cas el quadre de dobles masculí, amb Marcel Granollers, que ja ha passat amb solvència la primera eliminatòria.
1: Granollers i el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, caps de sèrie número 1 i defensors del títol, van superar l'hongarès Marton Fucsovics i el nord-americà Marcos Giron per 6-3 i 6-2 en menys d'una hora de joc. Granollers i Ceballos s'enfrontaran en segona ronda al vencedor del duel entre els francesos Mutet i Banach contra la parella formada pel nord-americà Kirkop i el neerlandès Stevens.
0: I un últim apunt en motor, Marc Márquez viatja a Mugello per reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
1: El cerverí que el 10 de maig es va sotmetre a 2 intervencions quirúrgiques, al peu dret i a l'espatlla dreta, després de caure el dia anterior a França, ja és a punt de reprendre el Mundial, segons ha informat el seu equip a través d'un comunicat. El circuit italià haurà de passar un últim reconeixement mèdic demà per ser declarat apte per córrer.

0: Dimecres 27 de maig, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, perquè avui és el dia A d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça, una llegenda del club i d'aquest esport, la capitana, la primera catalana en guanyar una pilota d'or, de fet en van ser dues seguides i dos premis de best. Després de tot el dia esperant-ho, ahir al vespre la Molletana va penjar un emotiu vídeo a les xarxes socials en què confirmava la seva sortida, explicant també tota la seva història des dels inicis amb Rosalía de fons. I aquest matí ha tingut lloc un acte d'homenatge a l'Spotify Camp Nou abans del partit d'aquesta tarda al Johan Cruyff, amb una Alexia també emocionada, acompanyada de les seves companyes i també de personalitats del món del futbol i de la directiva que l'han acompanyat durant la seva trajectòria. La Molletana explicava així com se sentia en aquests moments.
1: És molt difícil d'explicar. Ahir va ser un dia molt emotiu. Bueno, tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal per si de cas. I ara estic... Ahir sentia un buit gegant, o sigui, feia molt mal al cor i avui estic plena d'amor.
0: Una Alexia que també feia aquesta reflexió sobre l'autoexigència que encara s'imposava per guanyar amb el Barça i per aquest clic que ha hagut de fer per saber que era el moment oportú.
1: Va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix per tot com ha estat aquest any i també per sentir que l'equip seguirà tirant. O sigui, per mi era molt important també sentir que no seguíem aquest compromís amb l'equip, no? Llavors jo les conec, sé com treballen, sé les jugadores que hi ha, llavors sé que l'equip continuarà guanyant i per mi també era un objectiu que això passés.
0: 14 temporades amb el primer equip blaugrana, 38 títols, incloses evidentment les 4 Champions de la història de la secció, a més de les dues pilotes d'or que va guanyar el 21 i el 22, i dels dos premis de best. Aquí a l'Enjoc n'hem volgut parlar també amb algú que la coneix molt bé dels seus inicis, com és Santi Fernández, que entrenava al Sabadell quan la Molletana va començar a jugar a futbol al club arrequinat.
2: Pues Alexia és la continuïtat de les persones que van fer que el futbol femení donés un pas endavant en la societat. Una jugadora humil que ha arribat a ser campiona del món. Quan jo estava al primer equip del Centre Esport Sabadell, ella ja guanyava campionats amb el seu equip del futbol base. I aquí la veritat que ja es veia que tindria un gran futur. Amb el seu joc i la seva personalitat es veia de llarg que seria una gran líder. Des d'aquí de Sabadell li desitjo molta sort en el seu futur.
0: A tot això, avui hi ha un partit de futbol. És veritat que el Barça ja no hi ha guanyat tot, no s'hi juga res, i ve de celebrar aquesta quarta Champions aconseguida dissabte a Oslo. A més, serà el dia del comiat d'Alexia, però també d'altres jugadores que no seguiran el curs vinent, com Mapi León, Iona Batlle i Marta Torrejón, malgrat que no encara han fet pública la seva sortida. Ahir em va parlar, abans de reconèixer aquesta oficialitat d'Alexia, l'entrenador Pere Romeu, a la prèvia d'aquest Barça-Reial Societat, al qual també li van preguntar de futur.
3: Aquestes futbolistes que tenen sentiment de pertinença d'estar a un lloc donen més del 100%. I això, hi ha vegades, que és el que et marca la diferència respecte a altres equips i altres clubs. Nosaltres tenim aquesta manera de fer. Aquest any hem tingut la gran sort de poder comptar amb jugadores joves de moltíssim nivell. No sé si totes les temporades podrà ser així. No sé si totes les temporades pujaran jugadores com l'Aixa, la Sara Jordi o la Carla Julià i derrumbaran la porta baix tan fàcil com ho han fet elles, no?
0: Un Pere Romeu que també va llançar un missatge reivindicatiu de les crítiques rebudes, sobretot el curs passat, quan també es va fer una gran temporada, però no es va culminar a la final, en aquell cas, de la Champions de Lisboa.
3: Igual que jo no opino de coses que no són la meva competència o que no és el meu dia a dia, la gent no hauria d'opinar del tot del que va veient de tant en tant en un partit de futbol, perquè el foc d'atenció estic plenament convençut que no és el mateix que dels entrenadors o el de l'equip. Llavors, estic tranquil, no sé si s'han callat boques o no, estic contentíssim amb el pòquer de títols, estic contentíssim amb com ho hem fet, estic contentíssim amb com ho hem aconseguit i estic contentíssim de veure com tot l'equip ho ha celebrat, jugadores i staff. Crec que això demostra molt més que ser un equip.
0: El tècnic també ha parat de confirmar, per cert, la seva pròpia renovació per encapçalar el nou projecte sense Alexia, sense Mapi, sense Ona, sense Torrejón, i veurem si hi ha alguna sortida més, com per exemple la de Salma. Avui a les 7 de la tarda jugarà aquest Barça-Reial Societat, l'últim partit d'Alexia amb el Barça, tal com va dir ella al vídeo, tot i que al Barça encara li quedarà un partit de Lliga F, diumenge vinent al camp del Madrid Club de Futbol. També avui, per cert, juga l'Espanyol, que tampoc no s'hi juga res, més enllà de l'orgull de quedar per sobre a la classificació del rival d'avui, el Depor, que per ara suma un punt més que el conjunt perico. En parlava l'entrenadora Sara Monforte.
4: Bueno, és un partit interessant, que jo crec que, bueno, que serà un partit que serà per detalls, sobretot en el que sempre parlo, de les àrees. Crec que és un equip que ataca molt bé, és un equip molt equilibrat, un equip amb joc directe, però que a dalt té jugadors molt determinants i jo crec que tenen que estar molt encertats a nivell defensiu.
0: Una Sara Monforte que assegurava que l'equip tenia ganes de tornar a competir després de 18 dies sense fer-ho, malgrat que arribin dos partits en només 5 dies.
4: Bueno, sí que és veritat que això, que al final he estat molt de temps de competir i ara pues, hem estat en dos partits, però les jugadores, ja dic, amb moltes ganes, perquè al final són els dos últims partits que venen en cinc dies i crec que és molt maco i ojalà poguessin jugar totes, tindre minuts per poder bueno, acabar bé la temporada.
0: Avui a les 9, aquest Deportivo Espanyol, el Barcelona Women ahir va acomiadar l'afició de Palamós amb una derrota 0-4 contra el segon classificat, el Real Madrid. Les badalonines, recordem, tampoc no s'hi jugaven res i a falta dels partits d'avui i de l'últim diumenge, de diumenge continuen desenes a mitja taula. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
5: Bon dia. El Badalona Women va patir una derrota contundent contra el Real Madrid per 0-4 en el darrer partit com a local del conjunt badaloní al municipal de Palamós. La producció golejadora del conjunt madrileny va arribar a la segona part, perquè durant els primers 45 minuts el Badalona Women va tenir més la pilota i va intentar desplegar el seu joc amb molt d'ordre, el que va provocar un primer temps molt més equilibrat, perquè a les visitants els costava molt trenar jugades d'atac. Aquest ordre tàctic i aquesta possessió va variar després del descans, perquè Eva Navarro va inaugurar el marcador als dos minuts de la represa. Aquest gol va donar confiança a un Madrid que aleshores va començar a trobar la inspiració de la migcampista escocesa Caroline Weir, que va fer un hat-trick, signant gols als minuts 52, 54 i 83, deixant sense cap mena d'opció a les de Mar Ballester. Escoltem a la jugadora del Badalona Women, Paula Sánchez.
6: La primera part hem aguantat molt bé, també hem tingut les nostres ocasions. Llavors, a la segona part sí que el Madrid ens ha apretat una mica més. A nivell defensiu també les forces ja a final de temporada doncs, sempre són menys i costa una mica més les segones parts. Però bueno, al final nosaltres també les hem tingut, no les hem sabut aprofitar. El Real Madrid sí i els hi han entrat.
5: A la darrera jornada de Lliga, el Badalona Women es desplaçarà al camp del Levante de València, equip que des de fa jornades està descendit de categoria.
0: Gràcies, Ramon. I un altre punt de futbol en categoria masculina. Aquest cap de setmana, aquesta setmana, volíem dir, us hem explicat la convocatòria de la selecció espanyola masculina per al Mundial d'aquest estiu, en què tindrem ni més ni menys que 9 catalans. Dos d'aquests són de Terrassa, Dani Olmo i Marc Pubill. Més enllà, per cert, de l'Agarenc, convocat amb el Marroc, amb doble nacionalitat, Ismaïl Saibari, migcampista del PSV Eindhoven. Els companys de la Ràdio Municipal de Terrassa, de fet, han parlat amb els pares d'Olmo i de Pubill. Miqui Romagosa.
7: Hem de parlar de Marc Pubill i hem de parlar de Dani Olmo. En el cas d'aquest darrer, continua sent un fixe per Luis de la Fuente. En el cas de Marc Pubill, és la seva primera participació en un campionat. I clar, havíem de parlar amb els seus pares. Nasi Pubill, nedador agarenc, parla de com va rebre aquesta grandíssima notícia.
8: Si hi ha algun somni que esté... que es té allà dalt, sempre que s'hi pensa i tal, de vegades penses en jugar a primera divisió, que ja és algo espectacular, però avui se n'ha fet un de molt bèstia, la veritat és que sí.
7: Miquel Olmo, una mica més expert que el Nasi Pubill, també doncs, explicava com va rebre la notícia.
9: Quan ha passat la llista i han passat els jugadors del mig del camp i no hi era, doncs t'haig de dir que m'hi ha acollonit una miqueta. Que passa que després ha dit els davanters i després d'Oyarzabal l'ha posat el Dani i he respirat tranquil, però la veritat és que... Que ho passes malament i que em nego a acostumar-me a passar-ho amb normalitat.
7: La ràdio té aquesta màgia, i és que vam creuar tant a Nasi Pubill com a Miquel Olmo, i es va produir aquesta conversa segons espectaculars de ràdio.
9: Per un jugador com el Marc, que fa un any escaig, que estava a segona divisió, assolir el repte d'anar a un equip com l'Atlético i fer-ho al nivell que ell ho ha fet, i anar a la selecció per disputar un Mundial, més que merescut és per celebrar-ho i gaudir-ho. Moltes felicitats, Ignasi.
8: Moltes gràcies, i més venint d'aquí bé. Tenim amics en comú i els he demanat moltes vegades per tu, perquè vaig conèixer el teu fill una vegada jugant a Manresa, el vaig descobrir a Manresa jugant un torneig de cadets i em vaig enamorar d'ell, i he seguit la vostra trajectòria, una trajectòria a més molt valenta, perquè sortir del Barça s'ha de ser molt valent, vosaltres ho veu fer, i us he seguit la trajectòria sempre i sempre he demanat per vosaltres, i serà un plaer, estic segur que ens podrem veure aquesta vegada, el destí ens ha ajuntat, i estic segur que ens podrem veure i tinc moltes ganes de poder-te conèixer personalment.
9: Sobrem i tindrem temps de dinar, de patir i de disfrutar també.
7: Doncs el Marc Pubill i el Dani Olmo, que formen part d'aquesta llista de convocats, són dos agarencs a la llista de Luis de la Fuente, i atenció perquè Ismaïl Saibari té el tercer agarenc formant part de la selecció del Marroc.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, la penya va confirmar la victòria en el partit que tenia pendent contra l'Unicaja, que guanyava de 20 ja al descans a l'Olímpic i acaba guanyant de 21, 95-74. A cinquena victòria seguida per al Joventut, que s'assegura la sisena plaça a la Lliga regular. D'altra banda, ahir el Lleida va presentar el nou patrocinador, que farà que canviï el nom de cara al curs vinent, de Hayo Poseida a Ilerna Lleida. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
10: El passat 14 de maig, el grup ICG i el Força Lleida anunciaven que després de 8 anys, empresa i entitat esportiva separaven els seus camins a la fi d'aquesta temporada 25-26. Així, s'obria la porta a un nou patrocinador principal que, si bé cert, ja estava tancat en aquell moment, no ha estat fins aquesta setmana en què s'ha fet l'acte oficial de la Unió entre Ilerna i el Força Lleida. Les noves instal·lacions del Centre de Formació Professional, el president del Club de Bordeus, Albert Aliaga, i el seu i fundador d'Ilerna, Jordi Genem, han realitzat un acte de presentació d'un patrocini principal que uneix amb dues parts pels propers 3 anys ampliables a la fi de l'actual contracte. Escoltem de forma consecutiva el president del club i el seu fundador d'Ilerna, Albert Aliaga i Jordi Gené, respectivament.
11: Per nosaltres, no té, si parlem d'orgull i d'etat, parlem de Lleida, que parlem d'una filosofia, d'una manera de fer les coses. És cert, hem tingut interès d'empreses de, no de Lleida, però en cap moment nosaltres hem contemplat aquesta opció. I per nosaltres sempre ha sigut fonamental que la gent se senti identificada amb el projecte i per tal és clau el nom.
12: I l'important serà com anem desenvolupant les activacions d'aquest patrocini. I la veritat que en el poc temps que hem estat tractant amb el club i tot, i amb la gent, amb l'estructura del club, ha estat molt fàcil i bueno, quan els veia reunits pues pensava, mira, dic tal, i molt bé, molt bé. Ampliarem amb coses que estaran més a nivell digital, tema canals a YouTube, tema d'activacions a diferents poblacions.
10: La temporada encara no ha acabat i, per tant, no serà fins l'1 de juliol quan, oficialment, el primer equip del Força Lleida passi a dir-se Ilerna Lleida.
0: Gràcies, Sergi. En hoquei patins ja tenim definides les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina. El Barça va fer la feina, va superar un combatiu noia 5-3 ahir al Palau, un partit que també va servir per homenatjar dues llegendes de la secció blaurana que ho deixen, Pablo Álvarez i Sergi Fernández. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
13: El noia Freixenet es va acomiadar ahir de l'hoquei Lliga després de perdre per 5-3 al Palau Blaugrana davant el Barça en el tercer i definitiu partit dels quarts de final. Els de Sant Sadurní es van avançar amb un gol de Jan Cortiellas a la primera part, però el Barça va capgirar el marcador fins al 4-1. Tot i això, el noia va reaccionar al segon temps amb dianes de Cortiellas i David Gelmà per tornar a entrar al partit i fer patir els blaugranes fins al final. Els darrers minuts van estar marcats per diverses decisions arbitrals molt protestades per la banqueta que vista com una targeta vermella Xavi Costa i també a l'entrenador Carlos Cortijo a 50 segons del final. Finalment, un gol a porteria buida del Barça va certificar el 5-3 i l'eliminació d'un noia que va competir fins als últims segons. Escoltem a l'entrenador Carlos Cortijo.
14: Hemos estado hasta el final con opciones, que era un poco el objetivo en una pista que solamente había ganado aquí el Liceo y es para que todo el club, todo San Sadurní, estoy orgulloso del equipo que tiene. Hemos creído, con el 4-3 hemos tenido la falta directa, hemos tenido un palo de Toni Salvado, si no recuerdo mal. Y bueno, es el deporte, este acierto que hablamos en la previa, y no ha podido ser.
13: Amb l'eliminació del Noia s'acomiaden definitivament els jugadors Jan Cortiellas, Pablo Nájera i el capità Aleix Esteller. També, pel que fa a l'equip tècnic, l'entrenador Carlos Cortijo i el segon Pau Romagosa.
0: Gràcies, Miquel. De fet, fa una estona el Noia ha confirmat que Aleix Esteller, el fins ara capità, serà l'entrenador del conjunt que ha vist la temporada vinent. El Barça, que s'enfrontarà a l'Igualada a semifinals d'aquesta hoquei Lliga, després que el conjunt de la Noia superés els penals ahir al Voltregà, un partit que, de fet, els usonencs van ser superiors. I a l'altra semifinal ja esperava el Liceo i ahir en un partidàs que es va decidir també als penals el Calafell va superar el Reus. La nova ratlla de Reus, David Fernández.
15: El Reus Deportiu s'acomiada de l'hoquei Lliga després de caure a Calafell en un derbi d'infart decidit als penals. Els rojinegres es van avançar ben aviat amb un gol de Diego Rojas, però Carles Domènech i Sergi Folguera del Calafell capgiraven el marcador deixant el 2-1 abans del descans. A la represa, Guillem Jansà va tornar a empatar pel Reus i tot i el tercer gol local de Jepi Selva, els de Jordi Garcia van forçar la pròrroga amb un espectacular xut llunyà de Jansà a menys de 2 minuts pel final. El temps extra no va desfer l'empat a 3 i a la tanda de penals el Calafell va estar més encertat. L'entrenador del Reus, Jordi Garcia, no podia amagar la seva decepció per l'eliminació, tot i no haver perdut cap partit.
16: Una decepció molt gran, difícil de pair, d'assimilar. Crec, sincerament, que hem sigut superiors als 3 partits. I el Calafell ha sigut superior a nosaltres amb 5 penaltis. És una derrota dura, que avui en calent prefereixo mossegar-me la llengua i i donar un temps de reflexió.
15: Els del Baix Camp tanquen així la temporada després d'una eliminatòria molt intensa marcada per la derrota administrativa del Reus al primer partit, que va vèncer per 1-8.
0: Gràcies, David. I acabem amb Waterpolo. Avui tenim final europea protagonitzada per dos equips catalans, de fet barcelonins. Catalunya i Barceloneta s'enfronten avui a 8:45 amb l'anada de la final de l'Eurocup femenina, i també avui comença la final de la Lliga, de la Divisió femenina, que s'enfronten amb Sant Andreu i Mataró. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
17: Comença l'hora de la veritat a la divisió d'honor de Waterpolo. Assolim Mataró i Sant Andreu es juguen el títol de Lliga en una eliminatòria final al millor de 3 partits. L'inici de l'encreuament tindrà lloc dimecres a la nit a la piscina Pere Serrat, ja que les andreuenques tenen el factor piscina a favor per haver acabat la fase regular en primer lloc. El Sant Andreu, actual campió, ha estat l'equip que ha fet millor Waterpolo durant la temporada. Ara ve la desestabilització que pot provocar la marxa al Sabadell de la columna vertebral de l'equip, Martina Tarré, Nona Pérez i Paula Camús, és ara una incògnita. L'Assolim ha demostrat igualtat de forces en els últims partits davant de les de Barcelona i cada detall, doncs, serà determinant. Per l'entrenador Dani Ballart, és bàsic mantenir una bona defensa.
18: Estamos en la final, antes de empezar la temporada. Esto era un sueño, era alcanzar finales. Lo hicimos en la Copa Catalunya ganando el trofeo. Después se nos escapó la final de la Copa de la Reina. Estamos en semifinales de Champions, ahora la final de la Liga. La verdad es que la temporada está siendo extraordinaria.
17: Tots dos equips també es veuran les cares a la final a 4 de la Champions League, que juga a Malta, a la ciutat de Gira, el 10 i 11 de juny.
0: Gràcies, Oriol, i fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Tots els marroquins roben.
21: Ens treuen treball.
22: Com a trans et veuen com un monstre.
23: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
24: Aquest amb un trastorn mental és violent.
25: Una soledat, la gent gran.
26: Són gent que roben.
27: Paràsit. Marimatxo.
28: Existir solo.
29: Terroristes.
30: Ve a menjar plàtan.
31: Monstre. Tot això és obvi.
32: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
33: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
34: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
35: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
33: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre, per a la xarxa.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: En aquest dimecres que iniciem el nostre camí a Ràdio Rubí, l'emissora municipal Esports Rubinencs, en un dia d'avui al qual centrem en informació d'una modalitat esportiva poc coneguda, minoritària, però que busca el seu espai tant a Catalunya com arreu d'Espanya. L'any passat en parlàvem amb un dels grans protagonistes del pickleball i que és originari de Rubí. Avui tornem a parlar amb ell, sobretot perquè ara fa uns dies es va proclamar per tercera vegada campió de Catalunya més 50 d'aquesta modalitat esportiva com és el pickleball. Aquí el tenim, el Xavi Pérez, amb qui comencem aquest programa d'esports, el qual tindrà l'habitual part dedicada a l'esport adaptat i als clubs de la nostra ciutat. Temes principals per a aquest programa que es posa en marxa ara mateix, uns esports que arrenquen amb un recordatori per a dissabte molt important.
2: L'esport.
3: Emocions, moments, situacions.
2: El futbol.
3: Sentiments, promeses, amor.
2: La Unió Esportiva Rubí.
4: Siento lo mismo por ti.
3: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
5: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
6: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
1: Al nostre costat està el Xavi Pérez. Què tal?
7: Molt bé, bona tarda.
1: Jugador, practicant de pickleball, també d'altres modalitats esportives, però de nou, enhorabona, perquè tenim davant nostre un rubinenc campió de Catalunya.
7: Sí, per tercer any consecutiu, campió de Catalunya més 50, amb individual i de dobles, i finalista de l'absolut de dobles.
1: Una competició que es va celebrar a Sabadell fa poquet, del pickleball. Vull que ho recordem, vas estar l'any passat amb nosaltres en aquesta casa, però avui també aprofitarem per recordar una miqueta format, on funciona el pickleball, però sobretot i primer per començar, ara fa 4 dies, diguem-ne, que vas poder celebrar aquests títols i aquí al costat, a Sabadell.
7: Sí, a Sabadell hi ha el Club Vila Pickleball, que és pioner, un club pioner indoor aquí a Catalunya, i a part de l'indoor, vull dir, porta molts anys traient a molts jugadors, jugant a gent, molta gent s'està introduint al pickleball gràcies a ells i anar allà a Sabadell a jugar.
1: Has guanyat el campionat de dobles, també l'individual, vas quedar en absolut en segona posició, vau perdre la final. Hi ha algun d'aquests que t'hagi fet més il·lusió?
7: Bueno, repetir triomfs sempre fa il·lusió, i després també la final la vaig jugar contra l'Ignasi de Rueda i el Pec Canyadell, que són amics, a part de contrincants, i són dels millors jugadors, els dos millors espanyols, i a nivell europeu també. Llavors, jugar contra ells és un altre pickleball, som molt bons, però em va fer molta il·lusió veure tota la seva trajectòria que han tingut des de l'inici.
1: Home, jugar contra ells és un altre pickleball i són un nivell espectacular, primer i segon, però no estem parlant de qualsevol, amb el Xavi.
7: Bueno, a veure, poder jugar contra ells amb 53 anys, amb xavalets de 25, és motivant, i això també demostra la grandesa d'aquest esport, no? Que molta diferència d'edat i es pot jugar de tu a tu, no diré contra ells dos, però contra molts altres jugadors sí que he jugat de tu a tu. Llavors, això amb tennis o amb pàdel avui en dia és impensable.
1: Uns títols que sobretot volies destacar, la continuïtat que has portat en el temps, no? Perquè des que va començar a celebrar-se aquest tipus de campionats més 50, doncs que tu ets present.
7: Sí, fa 3 anys es va fer el primer campionat de pickleball de Catalunya, on vaig quedar campió tant individual com dobles amb el Petén, amb el que ara he tornat a quedar campió més 50. Aquell any només va ser absolut, perquè només es van fer les proves absolutes. L'any passat es va afegir la prova de més 50, on vaig guanyar el primer campionat també, individual, i amb dobles vaig guanyar l'absolut, i fent final amb el mixt absolut també.
1: I a més té mèrit perquè feia temps que no estaves en la pràctica activa, no?
7: Sí, portava 6 mesos sense jugar. La veritat és que des del novembre ho vaig mirar-ho, com que avui en dia és fàcil a través de les fotografies mirar-ho, feia justament 6 mesos que no jugava a pickleball ni entrenava, llavors tornar a agafar el ritme i tot, va ser relativament fàcil i estar en contacte sempre amb una raqueta a la mà per la meva feina ajuda.
1: És el que t'anava a dir, motiu pel qual no l'has practicat i com has pogut arribar a mantenir-te més o menys per poder assolir aquests èxits?
7: Sí, bueno, l'estar cada dia amb una raqueta o una pala de pàdel a la mà pues ajuda a mantindre en forma, vulguis que no, les distàncies, i encara que els moviments siguin una miqueta diferents, pues bueno, al final són tants anys jugant amb esports de raqueta que m'adapto fàcilment.
1: Clar, perquè per si algú no ho sap, perquè ja fa un any vas estar per aquí, si fa no fa, i segurament que molta gent ja et coneixerà, et dediques professionalment a fer classes.
7: Sí, sóc professor sóc el cap d'àrea de Can Caralleu, de tennis i pàdel, i porto tots els esports de raqueta, és el que porto tota la meva vida fent.
1: Home, jo crec que tu, si et treuen de la mà, o sigui, aquesta forma, no?, de la mà, que és agafar una raqueta, ja sigui del tipus que sigui, tu et trobaries estranyíssim, no?
7: Sí, mira, aquest cap de setmana, justament, he estat anant en kayak, que justament el moviment és enrere, més d'endavant, ja em notava incòmodo, perquè la meva posició com natural és del braç de darrere cap endavant. Sí, la veritat és que era com algo antinatural en mi.
1: Vaja, però pel que dius, vas anar en kayak, no et trobaves fora del teu... Normal que sí, perquè estaves a l'aigua, però clar...
7: Sí, va ser sortir completament de la zona de confort, però bueno, m'ho vaig passar molt bé.
1: Clar. Això t'ajudava. De fet, suposo que el cap de setmana de la competició, em deies, el diumenge vas estar pràcticament tot el matí... Pràcticament no, tot el matí jugant, des que vas començar a les 9 del matí fins que vas acabar cap al migdia. Dissabte, 3:15 del mateix, és a dir, el físic aquí compta molt, no?
7: Sí, és un esport en què és menys físic que el tennis i el pàdel, perquè al final les distàncies són molt més curtes, però bueno, vull dir, era un partit darrere un altre, vull dir, el dissabte pues vaig acabar fent 16 partides a 15 punts, es diuen jocs, i el diumenge vaig fer 6 partits al millor de 3 sets, que només un es va allargar 3 sets, vull dir, els altres van ser 2, vull dir que van ser 12... 13 sets en tot el diumenge.
1: Déu-n'hi-do, sona com a molta feina, però vaja, si estàs acostumat és diferent, i és cert que el pickleball, un dels seus èxits, sobretot en els Estats Units, que és on té més volada, és el fet que no necessites d'un coneixement en profunditat, ho dic per la pràctica del dia a dia, no? Evidentment, per nivells alts ja és una història diferent, però no necessita ni tampoc massa físic, que això suposo que va molt bé per a la seva projecció o la que ha tingut en d'altres països.
7: Sí, hi ha dos temes que per mi han sigut claus als Estats Units. Per mi una és el tema que és un esport com molt familiar, vull dir que hi ha molta diferència d'edat o de físic i pots jugar i tothom s'ho passa bé. Això amb el pàdel s'hi sembla una miqueta, perquè ja passa que amb el pàdel també t'ho passes bé. Després l'èxit dels Estats Units també és que no tenien un joc social de raqueta, vull dir que són 4 persones, llavors també la distància és més curta, és molt més social que no pas un tennis, i això ha sigut un dels èxits als Estats Units o altres llocs del món. A Espanya, com que tenim el pàdel, costa més de que la gent faci aquesta transició. També el problema de les pistes. Com que no hi ha pistes, la gent ho prova, s'ho passa bé, està bé, perquè és fàcil, però on va jugar? Aquest és un altre dels hàndicaps que tenim avui en dia aquí, les infraestructures.
1: I hi ha visió de solució al respecte d'aquest tema? Ho dic perquè, si no, s'estancarà.
7: Bueno, hi ha interessos, els clubs cada vegada se sent a parlar més, sí que jo crec que hi ha un cert moviment, però no acaba d'arrencar, així com a Andalusia o a Madrid. Hi ha molta aposta també municipal, que això també ajuda, que no tot és privat, i bueno, també ara està darrere la Federació Catalana de Tennis, tant la catalana com l'espanyola, això també ajudarà a obrir-se als clubs de tennis, una miqueta al pickleball. Fins ara no hi havia un circuit català de pickleball. Aquest any ja hi ha un circuit català de pickleball per la federació oficial. Bueno, són tot de cosetes que ajudaran a que la gent s'animi a practicar-lo.
1: Clar, perquè crec que suposo que la problemàtica està en que normalment hi ha la vessant socialitzadora, que és molt important, i clar, aquí la competència del pàdel li va menjar perquè va arribar molt abans que no pas al pickleball, no? Perquè el pickleball es juga individual, dobles, però més aviat que no pas al pàdel, que és més de dobles només, no?
7: Sí, amb el pickleball, l'origen del pickleball és de l'any 65, igual que el pàdel és de l'any 69, el que primer li va ficar en unes parets en una pista de tennis, vull dir, estem parlant de l'inici, no? Més o menys són de la mateixa època. El pàdel ha tingut com una progressió més a el que és Argentina i Espanya, i ara comença a haver-hi cap als altres llocs d'Europa. El pickleball es va centrar molt en una zona als Estats Units, i amb la Covid no sabem què va passar, que va explosionar el pickleball. Diuen que, clar, d'una pista de tennis surten quatre de pickleball, els americans que són llestos van fer números. I bueno, aquí és el boom de que sorgís el pickleball als Estats Units, i per què no tenien un pàdel.
1: Recorda'ns una mica com es juga, que ens ho expliqui una persona que en sap i que és professional.
7: A veure, la pala de pickleball ara ja són de carbono, originalment eren de fusta, i la pilota és una pilota de plàstic foradada perquè pugui passar l'aire entremig. Llavors, la pista és una pista de bàdminton, a l'origen és una pista de bàdminton, i davant de tot de la pista de bàdminton hi ha un lloc que és des d'una saca darrere, que aquell espai no es pot volejar allà, es pot trepitjar però no es pot volejar. Llavors es juga tot des de darrere de la cuina, que li diuen, no? Que és aquest espai. Només hi ha un servei, tot és per sota, és més semblant als moviments a un tennis que no pas a un pàdel. Els efectes són més plans i liftats com el tennis, i és molt joc de volea també com el pàdel. Llavors, jo el que dic és que el pickleball individual és com un tennis, és una anarquia una miqueta que pots fer el que vulguis. El pickleball de doble és més semblant al pàdel, amb la, que has d'anar endavant, enrere, els dos a la vegada, no pot anar cada una al seu aire.
1: Però sí que és cert que la pista és petita, ho dic perquè, clar, si pensem en el tennis, la pista és molt més gran, és fins i tot, crec, més petita que la del pàdel, oi?
7: Sí, el pàdel fa 20 metres de llarg per 10 d'ample, i el pickleball fa 13 de llarg per 6 d'ample. Llavors, i amb tot aquest espai sí que el pickleball es deixa un metre i mig, dos metres per darrere, per seguretat, vull dir, perquè sí que pot haver-hi desplaçaments pels costats o de fons. Però no és molt habitual, el més habitual és jugar dintre de la pista, i llavors, ja et dic, són 6 metres, pues compta que són 3 per tu, i d'ample són 3 més, vull dir, és gairebé una pista 9 per 9.
1: Com que la bola és foradada, la velocitat és molt petita, per tant, és un altre tipus de moviments i un altre tipus de buscar fer el punt que no pas, per exemple, al tennis, que és qui més, diguem-ne, tenim a la imatge, no?, dels tornejos de tennis, que és el cop dur. En aquest cas és diferent.
7: És diferent, perquè és més difícil de guanyar aquest punt. Vull dir, la pilota de plàstic ralenteix moltíssim. També cada vegada el que estan fent és que les pales despedeixen més per guanyar una miqueta de visibilitat. Però, bueno, encara vulguis que no deixa de ser una pilota de plàstic.
1: De moment, t'imagines pistes aquí, a la nostra ciutat, que poguessis practicar? Seria molt maco, no?
7: A mi m'han dit, no sé si és cert o no, que es veu que l'Ajuntament de Barcelona té una projecció de on anteriorment hi havia ping-pongs, fer pistes de pickleball, perquè al final només necessites un terra llis. Vull dir, no necessites una gran estructura d'un terra especial o uns vidres com el pàdel. Llavors, econòmicament, és molt fàcil. Per això Andalusia i Madrid estan apostant en espais públics on hi ha les línies marcades, tu vas amb la teva xarxa i et fiques a jugar allà.
1: Quan arriben, no?
7: Ojalà.
1: Tant de bo, sense cap mena de dubtes, per cert. I de cara al teu futur, què tal?
7: Bueno, ara de moment portava 6 mesos sense jugar. No sé, estic bastant amb temes més personals, més familiars i així, i ja el tinc una miqueta per cadet al pickleball, però bueno, tampoc no descarto. És que si hi ha un torneig que em motivi i m'agradi, de tornar a fer un altre bon paper.
1: Doncs a veure si tornes cap aquí explicant-nos algun altre campionat i no el deixes, i si el deixes, doncs que sigui per bé, no?
7: Sí, sí, sí. A veure, deixar-lo no el deixaré perquè m'agraden els esports de raqueta, llavors sempre que puc també, la veritat és que fa poc a la Fundació Claró ha agafat el Delfos de Cornellà, que té tres pistes de pickleball, i vam fer un atur per al centre als responsables i vam acabar fent pickleball. Vull dir que no crec que el deixi, al meu fill petit li encanta, diu que ell és jugador de futbol sala i de pickleball, i llavors, doncs, bueno, amb ell disfruto molt, també hem jugat campionats així més amateurs amb ell, i bueno, com a mínim passem un dia feliç, pare i fill, i ens ho passem bé.
1: Que tenim cantera a casa, doncs, no? A casa i a Rubí.
7: Bueno, mentre que ens ho passem bé, seguirem jugant.
1: Perfecte, doncs, Xavi, gràcies per haver vingut, gràcies per atendre'ns, i que vagi tot plegat molt bé, i si han d'arribar més èxits que vinguin, i si no, que gaudeixis de l'esport, que veig que és un home, que ets un home d'esport.
7: Sí, i sobretot d'esport de raqueta.
1: Com és habitual, ja sabeu que a www.radiorubi.cat, en la nostra web i en l'apartat d'esports, que podeu trobar tant l'entrevista com tota la informació d'aquests èxits del rubinenc Xavi Pérez i el pickleball.
8: www.radiorubi.fm.
9: Tota la informació dels equips rubinencs.
8: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
9: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
8: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
9: Tot l'esport rubinenc a
8: radiorubi.fm.
1: Més coses en aquest programa d'esports, i en dimecres, com és habitual, Toni Bravo Rodríguez ens toca aquesta vessant de l'esport adaptat i la informació dels clubs de la nostra ciutat.
3: El CEFCAT Mir ha completat un cap de setmana d'èxits en el tancament de la fase regular de les seves competicions de futbol adaptat. L'equip va imposar-se 3-2 a l'Incercor Cornellà, va confirmar el que havia anat construint durant tot el curs. Acaba com a primer classificat d'aquest grup B de la Lliga. Talent campió, el conjunt rubinenc ha estat el més regular i competitiu de la categoria. També va ser un cap de setmana rodó per a l'equip B, que va superar el Terlenc Capratà 2-1 i va assegurar una fita molt destacada. Acaba quart de la primera divisió de la Willic 7, per tant, es classifica per a la Final Four pel títol de Lliga. El conjunt rubinenc disputarà la semifinal diumenge, 31 de maig, a partit únic, davant de la penya blaugrana Sant Vicenç dels Horts, amb l'oportunitat d'entrar, doncs, en aquesta final històrica. L'equip C, tot i la derrota per 1-3 davant de la Noia Dream Team, també tanca la fase regular amb un èxit important, finalitza segon del grup 3 de la tercera divisió. El conjunt ha mantingut una trajectòria que el confirma com un dels equips més competitius de la categoria. I pel que fa al D, que no jugava aquest cap de setmana, el club destaca, doncs, la seva primera participació en aquesta Lliga Talent de Futbol 5, un curs d'aprenentatge que ha de servir per continuar creixent. El calendari de juny serà intens per al Can Mir, amb cites decisives aquest pròxim cap de setmana, com la Final Four de la Willic 7. A principis de juny es disputarà el Closing Day de les dues divisions i el torneig final de temporada del club està previst pel 14 de juny. El mes es tancarà amb la gala final de la Lliga Talent 25 de juny, amb la presència dels equips A i D.
0: I Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: Programa d'esports que en aquest dimecres ha arribat a la seva fi. Com sempre, un plaer estar en aquesta casa. Rebeu la salutació del meu company, també vostre, Toni Bravo Rodríguez, i d'un servidor, Siscolara García. Que vagi bé el dimecres.

0: La contra al complet.
1: Vinga, que després d'aquesta estricta informació esportiva del dimecres ens toca recuperar al complet aquestes entrevistes dels protagonistes dels partits dels equips de la nostra ciutat. I avui el que fem és, com estem, diguem-ne, que a mitja setmana entre l'arrencada i l'inici del cap de setmana, en dimecres, és mirar cap al passat cap de setmana, mirar cap a dissabte, però amb aquesta mirada el que fem és voltar el cap i mirar cap al pròxim dissabte, quan hi haurà dues cites crucials per al futur dels equips de la nostra ciutat. És a dir, recuperem les entrevistes de la promoció d'ascens a tercera rep de la Unió Esportiva Rubí. Escoltarem tant a l'entrenador del Rubí, el Blai Martí, com al Xavi Vilagut, l'entrenador de la Pobla de Mafumet, i també el que fem és recuperar la promoció d'ascens que està disputant el Club Natació Rubí en waterpolo femení amb el Carlos Ligero, que tancava la primera eliminatòria guanyant el Molins de Rei i ara doncs ja mira cap a l'última, la definitiva i l'arrencada en l'anada a Barcelona davant del Club Natació Barcelona. Comencem per aquí, escoltant el Carlos Ligero.
2: Sí, hem sortit amb les coses molt clares. Crec que l'equip ha mostrat una molt bona intensitat des de l'inici, amb el 3-0. Felicitar-les perquè no és fàcil. Quan portes avantatge, a vegades t'entra una mica de relaxació i les noies avui han estat espectacular, igual que durant tota la setmana, i crec que és molt merescut.
3: Home, és que especialment avui, no dic que amb això que no et facin cas normalment, però especialment avui t'han fet cas perquè tu deies, setmana passada en l'entrevista per aquesta casa, que sobretot s'havia de sortir a ràpidament, obrir forat per evitar problemes.
2: Sí, a vegades em fan cas quan volen, però sí que és veritat que és un grup que quan les apretes i quan les exigeixes, les coses poden sortir bé o malament, però respon molt bé i avui han tornat a respondre tant les grans com les menys habituals, totes. S'han fet, crec que, una setmana de gran nivell d'entrenos i avui s'ha reflectit.
3: S'ha baixat una miqueta el nivell al final, però era normal, no? També tu has aprofitat per donar una mica de descans pel que se'ns ve a sobre.
2: Sí, hem donat descans perquè tenim jugadores que venen amb molts minuts acumulats, també alguna que ha estat amb selecció i això es nota, porten tot l'any sense parar. Hem rotat, però crec que encara així, sí que és veritat que hem encaixat una mica més, però crec que les que han entrat de banqueta han estat molt bé, també. Has de tenir en compte que avui era un més 6, un més 7 que estaven al partit, més un més 4 que portàvem d'allà, és normal baixar una mica de relaxació, sabent que tens una setmana dura per davant també i una final dissabte vinent, i aquí no jugar-te una targeta, un cop, no forçar gaire, jugadores amb molèsties ja una mica més a ralentir, i és normal, però molt content amb l'actitud des de l'inici fins al final, crec que hem sigut superiors, que no hi ha hagut partit, i era el que buscàvem.
3: Clar, és que ara sí, ara va de debò.
2: Sí, ara va de debò, ara va des de que el dia 31 d'agost vam començar, portem esperant aquesta setmana i la vinent durant tot l'any, ara va de debò, ara ens hem de centrar, ara hem de preparar molt bé el partit, ara hem de jugar, crec que ara les noies respondran, crec que a la final, bueno, és un partit dur, juguem contra un equipàs amb jugadores molt, molt experimentades de divisió d'honor, però crec que estem preparats. Després l'esport pot passar qualsevol cosa, però tinc una confiança plena en aquest grup per l'any que ha fet, per com ha treballat i per l'ambició i l'il·lusió que té.
3: Això és el més maco amb el que em quedo, no? Que tu veus confiança, després el que tu dius, a l'esport és que pot passar de tot, però confiar en aquestes noies d'aquesta manera és molt bo.
2: Sí, sí, clar, això és esport i tots ho sabem, i pots tenir un mal dia, i pots tenir una lesió, i pot passar qualsevol cosa. Però jo crec que aquest grup, és que si les veus cada dia has de confiar, com són, com s'ho deixen tot, com venen cada dia, com doblen sessió sense ser professionals. És un grup que porta tot l'any deixant-s'ho tot, guanyant tots els partits, que a vegades és difícil mantenir aquesta dinàmica d'entrenament, de gimnàs, de seguir apretant, i elles ho han fet. I ara nosaltres com a cos tècnic els hem de donar eines, les hem d'ajudar, però hem de confiar en elles, perquè crec que han demostrat durant tot l'any, excepte un o dos dies, que al final són persones i podem perdre, però hem guanyat el 98% dels partits, i això és per confiar en elles, i anirem a preparar la final i amb molta il·lusió per la setmana que ve.
4: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Torna ara per escoltar l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí, mirant doncs, de passar ronda en aquesta eliminatòria d'ascens a la tercera ref i davant de la Pobla de Mafumet, amb l'empat a un, que es va doncs, acabar el partit amb aquest resultat el passat dissabte a Can Rosés.
5: Sí, estem vius i és molt important perquè al final és una eliminatòria de 180 minuts. Crec que era ser una mica innocent pensar que avui es podien resoldre coses almenys a favor, perquè ells són molt bon equip. La idea era plantejar un partit llarg, crec que hem fet bons minuts, hem tingut molt bones versions, quan hem patit ens hem agafat el partit, han aparegut els jugadors també importants, el Rafa ha estat fenomenal, hem competit bé, ens ha somrigut de sort i ens anem a la Pobla amb un bon resultat per anar allà a tancar l'eliminatòria.
1: Ens ha somrigut la sort, és cert, sobretot en l'última jugada, que l'1-2 semblava que pujava al marcador, però també amb ells, perquè el Rubí ha començat millor i el penal en una jugada així una mica estranya, no discutible, però també en aquest sentit la sort cap a un costat i cap a l'altre avui ha anat a tot arreu.
5: Hi ha sort i hi ha encerts i desencerts, no? Jo crec que al final la sort sempre està, és un factor de futbol. Crec que la primera part hem estat molt superiors, estic molt satisfet amb la primera part. Crec que nosaltres també ara mateix, per com estem físicament, hem de plantejar primeres parts així perquè dels nostres millors moments han de sortir coses bones. Crec que en els nostres millors minuts no hem obtingut coses bones i això ha estat una pena. I ells, com dius, a la primera part han tingut molt poca cosa. El que hem tingut sí que és veritat que ha estat perillós perquè nosaltres assumim riscos, però crec que al final hem estat valents, hem anat de tu a tu, hem fet un partit que la gent pot estar orgullosa, hem tingut la pilota, els hem dominat, a la segona part també hem tingut minuts així, i és veritat que ells són bons i que també tenen capacitat per fer això, ho sabíem, però crec que en tot cas no hem estat inferiors a la Pobla en tot el partit.
1: I s'ha mostrat també un partit d'aquells d'escacs entre amb els moviments dels entrenadors, perquè heu començat sabent tenir la pilota al mig del camp i els seus moviments que us han neutralitzat i us han fet passar una mala estona també, eh?
5: Són bons, el Xavi també és molt bo, crec que treballa molt bé l'equip, ha fet molt bona feina durant tot l'any, crec que la Pobla ja ara ha d'esperar, perquè al final és un filial, tenen gent jove, però ha madurat molt i ha crescut molt, crec que fan el millor futbol de la categoria, nosaltres ho volem intentar i sí, ha estat un partit, jo crec que ha estat un partit divertit també per la gent de fora, crec que hi ha hagut un partit amb dos equips que volien jugar, que això sempre s'agraeix sigui com sigui, serà una eliminatòria molt maca.
1: I és que també arribar a aquestes eliminatòries és molt maco, perquè déu-n'hi-do el que s'ha viscut avui, quin ambientàs a Can Rosés.
5: Això és el més important. Al final, crec que nosaltres juguem per la gent, us ho he dit, al vestidor, crec que aquests dos mesos hem fet màgia, aquesta màgia respira, primer es va començar a respirar a dins, però després a respirar fora és importantíssim. Sé que hi ha gent que estima molt l'entitat, que treballa molt per l'entitat, que ho ha viscut amb una il·lusió tremenda tota la setmana i crec que l'única cosa que ens podíem exigir era competir i fer-los sentir orgullosos com ho hem fet, jo crec.
1: La Pobla de Mafumet, tercera, Unió Esportiva Rubí Sixena, avui s'ha demostrat que aquí no hi ha cap equip que sigui molt superior a la resta. Ho dic perquè la setmana que ve a Tarragona serà una batalla tan maca, tan bonica de viure.
5: Sí, sí, intentarem que sigui maca i bonica de viure, intentarem fer un partit similar a d'avui, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, complir amb el poble, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt, avui s'ha notat molt, el dia de Sabadell es va notar molt, i jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent, hem de gaudir això, intentar anar al límit aquesta eliminatòria, crec que hi ha moltes opcions, som optimistes i anirem a la Pobla a intentar guanyar.
1: Es pot aconseguir, no?
5: I tant que es pot aconseguir. Evidentment que es pot aconseguir, crec que dins hi creiem molt. És veritat que si no es dona no és una gran desil·lusió, perquè crec que hem fet un final de temporada molt bo. Crec que ens hem guanyat el dret de somiar i que això és un somni i el volem mantenir viu el màxim de dies possible. I si pot ser tornar aquí a Can Rosés, perquè a mi m'agradaria un partit més a Can Rosés.
4: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Sobre el paper li va una miqueta millor el resultat al seu rival, la Pobla d'en Mafumet, perquè ara jugarà la tornada al seu terreny de joc. Anem a escoltar el Xavi Vilagut, tècnic del conjunt de Tarragona.
6: Bé, nosaltres, la veritat és que ha sigut un bon partit, jo crec, de cara a l'aficionat, i nosaltres també ho hem sentit a dintre, que ha sigut un partit amb dos equips amb molt de personalitat, però bé, ens anem amb un regust una mica agradol, sobretot crec que perquè la segona part hem tingut moltes ocasions i molt clares per poder guanyar el partit. Aquesta és una mica la sensació.
1: Una sensació d'haver pogut guanyar el partit, sobretot amb aquestes tres últimes, i l'última de totes, que tothom estava allà veient el gol, ha relliscat. Això us deixa aquest puntet, no?
6: Sí, exacte. Sí, sí que sabíem una mica que aquest camp doncs, té aquesta característica, que de vegades es rellisca una mica, no? Llavors aquí crec que no m'hem acabat de llegir bé, perquè si sabíem que era això, doncs era potser millor acabar-la, però clar, al final amb les pulsacions a top els jugadors, doncs, intenten fer-ho de la millor manera. Sí, la veritat és que hem tingut tres, jo crec que la segona part, tres o quatre molt, molt clares. Llavors, alguna d'aquestes havia d'haver entrat, no ha pogut ser, l'eliminatòria queda oberta i ens jugarem a la Pobla.
1: Futbolísticament ha estat un partit també, això sí, igualat, amb anades, vingut.

0: Sembla un molt bon equip i més amb aquest canvi d'entrenador crec que li ha donat un toc a l'equip amb molta personalitat, un equip que és valent, és atrevit, m'ha agradat molt. I bé, jo crec que tornarem a veure un molt bon partit entre dos molt bons equips.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
2: Són les 2 de la tarda.
1: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimecres, és 27 de maig i repassem avui els titulars amb la Belén Tino Nebot. Nova jornada de vaga del sector educatiu català avui a tot Catalunya amb accions de protesta a tot el territori. En el cas dels docents rubinencs s'han desplaçat fins a la capital del Vallès Oriental, Granollers. Allà han fet concentracions i altres activitats en aquesta jornada de vaga del mes de maig.
2: Demà toca vaga per territoris i és el torn del Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme. Des de l'Assemblea de Docents de Rubí ens han explicat que la mobilització es traslladarà demà a la Universitat Autònoma de Barcelona, tot plegat a l'espera del que pugui passar a la reunió d'aquesta tarda prevista per d'aquí a una hora entre el Departament d'Educació i els sindicats.
1: I del govern català també parlarem, però des del punt de vista del pressupost 2026, que s'ha de tirar endavant en breu, gràcies a aquesta aprovació, Rubí rebrà 3 milions d'euros. On aniran a parar, Belén?
2: Doncs a projectes llargament reivindicats des de diferents sectors de la ciutadania. L'Escola del Bosc, per posar un exemple, l'Anton de Borja o els tallers de ferrocarrils. La resta d'inversions a Rubí són de quantitats més reduïdes. Moltes tenen a veure també amb la instal·lació de fotovoltaica que arribarà a les teulades de l'Institut Duc de Montblanc, l'Ambulatori Sant Genís o el Parc de Bombers.
1: I també parlarem avui del projecte del tren orbital que ha de connectar les principals ciutats de la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona.
2: Sí, perquè des de l'entitat, com per exemple Fem Vallès, o des de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, han reclamat posar el focus en la millora de l'actual línia R8, especialment al Vallès Occidental. Diuen que aquesta línia és la columna vertebral de la mobilitat transversal al Vallès, però continua tenint mancances importants com freqüències de trens d'una hora.
1: I des d'avui l'Ajuntament de Rubí ha ampliat els horaris de la biblioteca. De dilluns a divendres estarà oberta fins a mitjanit i els caps de setmana fins a les 10 de la nit.
2: Sí, per facilitar la vida dels estudiants que s'estan preparant per les proves d'accés a la universitat que es farà enguany entre el 9 i l'11 de juny. Aquesta ampliació romandrà fins al 10 de juny, inclòs la vigília del darrer dia de les proves.
1: I sobre el temps, doncs avui parlem de més calor que ahir encara, màxima de 32 graus avui, però atenció, demà serà de 35. Ens explica millor la previsió meteorològica a Luismi Pérez, des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes, pel que fa al dijous. Un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
1: Els centres educatius de Rubí estan vivint una nova jornada de vaga amb un seguiment destacat per part del professorat. La mobilització ha tingut una incidència força elevada en la majoria dels centres de la ciutat. Els mestres rubinencs s'han desplaçat avui fins a Granollers, municipi triat pels docents de l'àrea de Barcelona i la Catalunya Central, ja que la capital del Vallès Oriental acull el Congrés Internacional de Ciutats Educadores i per això les protestes s'han traslladat, com dèiem, fins a Granollers. La convocatòria forma part del cicle de protestes impulsat pels sindicats educatius per reclamar més recursos, millores laborals i una aposta

0: més decidida per l'escola pública. Des de l'Assemblea de Docents de Rubí valoren molt positivament la participació registrada als centres de la ciutat, tot i això asseguren que les reivindicacions continuen vigents i que calen compromisos molt més concrets per part del Departament d'Educació. Anna Salveto, membre d'aquesta Assemblea de Docents de Rubí, ha explicat aquest matí que les darreres reunions entre el Departament i els sindicats sí que és veritat que han generat una certa esperança.
1: Ara mateix crec que hi ha una mica més d'esperança en aquest sentit. Hem donat una mica de passes cap endavant. És veritat, però, que encara ens queda molt per aconseguir.
0: Salveto ha destacat especialment els compromisos relacionats amb l'increment de recursos destinats a la inclusió educativa, una de les demandes que el sector considera prioritàries. Les mobilitzacions, com us explicàvem en titulars, continuen demà aquí a la comarca, al Vallès Oriental i també al Maresme. En aquest cas, la convocatòria està prevista a les 12 del migdia. Es traslladaran els professors fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. Tornem a escoltar Anna Salveto.
1: És a les 12 a l'Autònoma, però hi haurà columnes i bicicletada tant des de Sabadell com des de Terrassa.
0: Com dèiem, aquests mestres rubinencs s'han fet vaga avui i han participat a les protestes de Granollers i els sindicats doncs, han volgut mantenir aquesta aturada d'avui després de la reunió d'ahir a la tarda amb el Departament d'Educació. Sí que és veritat que va acabar sense acord, però sembla que va servir com a mínim per acostar posicions. És més, aquesta tarda, en una estona, a partir de les 3, hi ha una nova reunió entre les dues parts, de la que estarem molt pendents perquè la pròxima setmana s'han organitzat encara més mobilitzacions. De fet, el Departament d'Educació va posar ahir sobre de la taula un nou complement salarial lineal per a tots els docents, utilitzant els prop de 79 milions d'euros que inicialment es destinaven a complements específics per a determinats càrrecs. Segons els sindicats, aquest increment seria d'uns 35 euros mensuals, mentre que el departament parla d'una xifra que no arribaria als 40. A més, la conselleria també s'ha obert a compensar els diners que molts docents van deixar de cobrar pels anomenats sexenis durant les retallades aplicades l'any 2012. Els sindicats reclamen ara un calendari concret per retornar totes aquestes quantitats. Aquest matí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha parlat al programa El Cafè d'Idees de la 2CAT sobre aquestes negociacions i ha dit això.
2: Estem ocupats, estem molt centrats en resoldre aquest conflicte. Com li deia, soc optimista, penso que veurem, no, si són dies, si són setmanes, m'agradaria que fossin dies més que setmanes, puguem posar fi a aquesta situació. Jo voldria que els sindicats que fins a dia d'avui doncs, han estat manifestant les seves reivindicacions entenguin i s'assumin doncs, a l'acord i, evidentment, fem gran i fem créixer aquest acord. Hem de sumar aquest acord, però perquè el que hem de fer, l'important que hem de fer és donar estabilitat i enfortir el sistema educatiu dels propers anys. És a dir, hem convingut, en aquesta entrevista també ha sortit diverses vegades, doncs d'on venim? Venim d'uns anys complicats, venim d'uns anys en què l'educació no s'ha posat entre les prioritats de l'acció de govern, no ho ha estat. Aquest govern jo crec que ha demostrat que volem posar l'educació en el centre, de fet l'hem posat, i escolti, estem disposats, jo crec que voluntat política n'hi ha.
0: La reunió d'ahir va ser la cinquena trobada entre Educació i els sindicats des de la recuperació de les negociacions. El sindicat majoritari, l'USTEC, ha valorat positivament aquest canvi de plantejament del departament, però considera encara insuficient la proposta econòmica actual. Escoltem el que deia la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, just en sortir ahir d'aquesta reunió.
3: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Per fi hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el Departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
0: Hem d'afegir encara que en aquesta jornada de vaga també s'ha sumat avui l'escola concertada, que representa el 30% del sistema educatiu català. Volen denunciar la precarietat del sector i la sobrecàrrega de feina. Entre les seves demandes hi ha, per exemple, la reducció de la jornada lectiva per equiparar-se amb els mestres i professors de l'escola pública, menys hores lectives per als més grans de 55 anys, cobertura real immediata de les baixes i substitucions per no sobrecarregar les plantilles, o també la reducció de les ràtios per poder garantir una millor atenció a la diversitat a les aules i més recursos per l'escola inclusiva.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Doncs de pressupostos parlem, perquè d'aquí una setmana és previst que el Parlament els aprovi, els catalans, els d'aquest 2026. Després de mesos de negociació, ja tenen el suport necessari per aconseguir aquesta llum verda. Són gairebé 50.000 milions d'euros, dels quals uns 3 aproximadament vindran a parar aquí a Rubí. La molt reivindicada construcció de l'Escola del Bosc arreplega bona part dels diners que rebrà la ciutat. El govern té previst destinar a les obres més de 720.000 euros aquest any, més de 1,2 milions al 2027 i una quantitat similar al 2028, en total 3,26 milions. La previsió més actual és que els barracons es puguin deixar enrere el 2028, 18 anys després de la seva estrena. I després de l'enèsim retard que té molt enfadada la comunitat educativa d'aquesta escola. Així ho valorava la presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes.
4: Tornem a acumular més mesos amb barracons, més mesos de mal manteniment de l'escola i tot va sumant, no? I al final n'estem fartes totes, tant les famílies com els infants. Bé, els infants són els que menys ho noten, no? Perquè al final la seva escola se l'estimen, sigui com sigui. Però nosaltres, les famílies que ho veiem des de fora, i els mestres i l'equip directiu i tots, veiem que ens prometen i al dia de la veritat no hi ha res ferm, no? I això ens cansa, eh?
0: Destaca també una altra obra llargament esperada, l'ampliació del CAP Anton de Borja. Aquí la Generalitat ha reservat poc més d'un milió aquest 2026 i 1,7 milions per l'any vinent. Les obres permetran ampliar les consultes i espais de l'ambulatori, que ha acabat atenent molta més gent de la prevista. L'altra gran inversió prevista a Rubí és la instal·lació de més de 1.300 plaques solars a la coberta dels tallers dels ferrocarrils. Serà el parc fotovoltaic més gran de la companyia i el nou pressupost hi destinarà més de 900.000 euros. El farà la companyia pública L'Energètica, que al novembre va inaugurar una instal·lació similar a l'Institut La Serreta. Escoltem el que deia aleshores el seu director, Daniel Pérez.
5: Bueno, crec que el més important, i de vegades ens n'oblidem, no?, amb els vents que bufen dels Estats Units, però el més important és que estem en emergència climàtica. Hem passat ja la castanyada i encara estem en màniga curta. Això cada vegada serà pitjor. I per tant, necessitem mesures urgents per combatre aquesta emergència climàtica. Ara, d'aquí pocs dies, comença la COP30, de nou se'n parlarà, s'assoliran grans compromisos a nivell internacional, però després la lluita contra el canvi climàtic no es fa a la COP30, sinó que es fa a l'Institut La Serreta, no?
0: La resta d'inversions a Rubí són de quantitats més reduïdes. Moltes tenen a veure també amb la instal·lació de fotovoltaica que arribarà a les teulades de l'Institut Duc de Montblanc, al CAP Sant Genís o al Parc de Bombers. També es destinaran 15.000 euros a la millora dels jutjats, que continuen a l'espera de la concreció d'un nou edifici. I també es destinaran més de 10.000 euros aquest any i prop de 100.000 el 2027 en una planta d'assecatge tèrmic pel tractament de fangs a la depuradora. Finalment s'han reservat uns 77.000 euros per a mesures de seguretat viària i pacificació a la carretera d'Ullastrell, en el tram millorat recentment amb 3 noves rotondes. Però, com dèiem, són només 3 de 50.000 milions els que arriben aquí a Rubí. El David García ens explica com és la situació a les ciutats veïnes.
6: Els nous comptes de la Generalitat deixaran més de 235 milions al conjunt del Vallès Occidental. Com a mínim, una d'aquestes inversions també repercutirà a Rubí. I és que Terrassa rebrà gairebé 6 milions per les esperades obres de millora de l'Hospital de Terrassa, un dels centres de referència per la població de Rubí. A la cocapital cauran enguany uns 30 milions, entre els quals destaquen una promoció d'habitatge protegit al sector Torressana, l'ampliació del parc de bombers i part de la nova residència i centre de dia de Sant Pere Nord, que es complementarà amb fons europeus. Entre els 13 milions que rebrà Sabadell, destaquen més de 5 per millorar l'Hospital Parc Taulí i 1,3 per les obres de la nova residència del Parc Central, també cofinançada pels Next Generation. Sant Cugat rebrà la mateixa quantitat, 13 milions, bàsicament per ampliar l'Arxiu Nacional i l'Institut Escola Catalunya. Però les ciutats vallesanes més beneficiades seran, sens dubte, Montcada i Reixac, amb 36 milions, i Cerdanyola, amb atenció, 88 milions. En aquest últim cas, Cerdanyola, el gruix de les inversions se les porta a la urbanització del Parc de l'Alba, on es vol construir un nou barri de 5.000 habitatges, però també el nou centre de xips InnoFab, a tocar del Sincrotró, o l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia de Bellaterra. I a Montcada, bona part dels diners acordats s'aniran a parar a la construcció de l'estació d'aigua potabilitzadora del Besòs, ideada en plena crisi de la sequera, i a la millora del transport d'aigua potable entre la depuradora del Ter i l'estació distribuïdora de la Trinitat.
0: I Fem Vallès i l'Associació per la Promoció del Transport Públic coincideixen a reclamar que es prioritzin les millores de l'actual línia R8 abans d'impulsar la futura línia orbital ferroviària que planteja el govern. Les dues entitats consideren que reforçar les connexions existents al Vallès tindria un impacte més immediat sobre la mobilitat i ajudaria a reduir la dependència del vehicle privat. L'arquitecte urbanista i portaveu de Fem Vallès, Manela Rosa, ha defensat que la R8 ja és un eix estructural de la mobilitat transversal al Vallès, però lamentava aquest matí la manca de freqüències i de connexions amb altres línies ferroviàries.
7: A l'R8 tenim un tren alhora que no connecta amb cap de les línies que travessa. No connecta amb Ferrocarrils de la Generalitat direcció Terrassa, direcció Sabadell, no connecta amb l'R4 direcció Manresa, no connecta amb la línia de Vic. Per tant, diguem-ne, si hem de fer una cosa que tingui sentit de mobilitat, hem de fer-ho a partir d'aquest eix que és per on passa l'R8. Però pensar-nos durant tren que recorrerà en 2 hores, que no s'activarà per les muntanyes i farà tot això, les mateixes mínims estudis que hi ha de l'R8 demostren que això de demanda és tan mínima que no té sentit.
0: La Rosa també ha insistit en la necessitat de construir els intercanviadors de Rubí, Hospital General i Vullpelleres, que considera claus per connectar millor ciutats com Rubí, Sabadell, Terrassa o Granollers. Per la seva banda, el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez, ha qüestionat la credibilitat dels terminis anunciats pel govern per desplegar la línia orbital i ha defensat un projecte més senzill i més viable.
8: El principal problema que té l'orbital no només, o sigui, no són els terminis actuals, sinó el disseny que té ara, perquè el disseny fa que sigui excessivament car, excessivament difícil de fer i, per tant, amb uns terminis que sembla que no quadren. Però si poguéssim simplificar el plànol i fer un estudi informatiu, veuríem que segurament sortiria rendible.
0: L'associació també ha reclamat augmentar les freqüències d'aquesta línia de la R8 i accelerar la construcció dels intercanviadors previstos a la primera fase del projecte.
9: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: I l'Ajuntament de Rubí ha aprovat un nou reglament per ordenar l'ús dels punts públics de recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids endollables. La normativa reforça especialment la prohibició d'ocupar plaça reservada sense tenir el vehicle connectat i carregant, una de les incidències més habituals que s'han detectat en aquests punts de recàrrega municipals. Ens ho explica tot plegat el David Fernández.
10: Un dels punts principals de la normativa és que les places reservades per a la recàrrega només podran ser utilitzades per vehicles que estiguin connectats i carregant. Segons l'Ajuntament, ocupar aquests espais sense fer un ús del punt de càrrega és un dels incompliments més freqüents detectats a la ciutat i pot comportar sancions per part de la policia local. El reglament també recorda que cada estació disposa d'un temps màxim d'estacionament. Respectar aquest límit és clau per afavorir la rotació dels vehicles i garantir que més conductors puguin accedir als punts de recàrrega. La normativa serà aplicable a tots els punts municipals existents i també als que puguin instal·lar-se en un futur. Actualment, però, 2 punts situats a la masia de Can Serra es troben temporalment fora de servei.
0: I més coses que farà l'Ajuntament ben aviat, perquè la setmana que ve es tiraran endavant tasques per acabar la renovació de l'enllumenat públic del carrer Calderón de la Barca. Bàsicament es farà una substitució de les lluminàries actuals per nous punts de llum amb tecnologia LED, que són molt més eficients que les que hi ha ara, que estan completament obsoletes ja. D'aquesta manera es millorarà la qualitat de la il·luminació en aquest carrer i a la vegada es produirà una reducció del consum elèctric i de la despesa associada al manteniment d'aquesta instal·lació. A més, aquestes unitats tenen una vida útil molt més llarga i requereixen menys intervencions de manteniment, fet que també ajudarà a reduir els costos de reparació i també de reposició. Aquest canvi que es farà al carrer Calderón ja s'ha fet en el camí de Can Oriol i també al carrer Aribau. I com cada any, la biblioteca facilitarà la vida als estudiants aquests dies previs a la selectivitat, a les proves d'accés a la universitat. Ens ho explica en aquest cas el Joan Riba.
11: L'Ajuntament habilita aules d'estudi nocturnes perquè els estudiants rubinencs puguin preparar les PAU. Aquests espais estaran disponibles des d'aquest dimecres 27 de maig fins al 10 de juny a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Entre el 9 i l'11 de juny se celebren les PAU d'enguany i per facilitar que els estudiants puguin preparar els exàmens, l'Ajuntament ha ampliat els horaris de la biblioteca. Aquestes aules d'estudi nocturnes oferiran als alumnes un entorn adequat i tranquil per estudiar en període d'exàmens. Així doncs, s'amplia l'horari habitual de la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Dilluns, dimarts, dijous i divendres estarà oberta de 3:45 del migdia fins mitjanit. Els dimecres obrirà també al matí, és a dir, de 10:00 a 2:00 del migdia i a la tarda de 3:45 a mitjanit. I el cap de setmana estarà oberta de 10:00 del matí a 10:00 de la nit. Aquesta ampliació es mantindrà fins al 10 de juny inclòs, vigília de l'últim dia de les Pau. D'aquesta manera, els alumnes rubinencs podran preparar els seus exàmens en un entorn òptim sense haver de desplaçar-se del municipi.
9: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: I parlem ara d'activitats que podem fer a la nostra ciutat, concretament d'un parell. Aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, a la sala de la Càmera del Casino, actua el trio d'Enrique Heredia amb el trompetista vallesà Benet Palet. El concert de jazz s'emmarca en les actuacions anomenades Talent Local i serà una actuació intimista que repassarà el disc que Enrique Heredia Trio va gravar l'any 2022 amb el trompetista d'Ullastrell. Heredia, presentador, a més del programa de Ràdio Rubí, Jazz per Nicta López, ha explicat aquest matí a Rubí al Dia que volen crear una atmosfera pròxima i de complicitat en aquest concert de divendres.
12: Que inspira, bueno, la profunditat del mar, ¿no? El océano, pues ya lo dice, ¿no? Ese clima tranquilo, íntimo, todos los temas van en esa onda. Hay un tema un poco más rápido, pero en realidad toda la atmósfera del disco circula en esa parte relajada, tranquila.
0: A banda dels temes del disc del 2022, el trio rubinenc també interpretarà cançons noves. Heredia ha explicat, de fet, que els tres integrants es coneixen molt bé, fa molts anys que toquen plegats, i per això s'espera que hi hagi força improvisació, a més, una llicència que es permet especialment en els concerts de jazz. El baterista també ha volut reconèixer la figura de Benet Palet, un dels millors trompetistes de jazz del país. El trio d'Enrique Heredia està format per la pianista Michelle Faber, el contrabaixista Curro Gálvez i ell mateix a la bateria, Enrique Heredia. Les entrades del concert es poden adquirir al preu de 10 euros a la plataforma Cubin del Casino. Per cert, que l'associació de Jazz Rubí, que presideix Enric Heredia, ja està preparant les activitats de cara a la festa major, queda relativament un mes queda per la festa major. A banda dels vermuts de jazz que es faran a l'Ateneu tots els migdies, també tenen previst alguns concerts de nit i per primera vegada en molt de temps actuarà una Big Band. Això divendres, dèiem, al casino, però és que dissabte hi ha un altre pla, al casino també, però en aquest cas a 6:45, perquè hi haurà un Tardeo, amb superèxits de les primeres dècades del 2000. L'encarregat de la sessió serà el DJ Arset, que punxarà temes del 2000 al 2018. El DJ ha explicat també aquest matí a Rubí al Dia que la música de principis del segle XXI és més enèrgica que l'actual i permet crear un ambient molt més festiu.
13: Actualment, a les meves sessions en directe, tiro bastant del dance aquest del 2010, que sonarà com ho ha posat a la Got a Feeling de Black Eyed Peas, a les sessions, perquè la música actual no dona aquesta manera de ballar, no, pel públic. Llavors, recuperem temes antics del dance, o com ara sona també de Vicky de Fons, són temes molt, molt enèrgics que fan vibrar la pista.
0: La sessió de dissabte permet l'entrada a menors, només cal tenir 14 anys per accedir-hi, i s'espera que el Tardeo pugui aglutinar persones de diferents edats i generacions. Aleix Rodríguez, conegut artísticament com DJ Arset, ha explicat que les seves sessions sempre intenta adaptar-se al públic i a l'ambient, doncs, que es va generar a mesura que passen els minuts. El DJ actua habitualment a la Sala Coco de Manresa, però també ha actuat a festes majors i a esdeveniments més multitudinaris. Planteja les seves actuacions com una mena de festa interactiva en la que està molt pendent de la pista i de que tothom balli, i anima a les actuacions amb un micròfon de mà, cantant, ballant i fins i tot pujant-se a la taula, per què no? El Tardeo Remember de dissabte comença a 6:45, durarà al voltant de 3 horetes. Podeu adquirir les entrades, com dèiem abans, amb Enric Heredia a la plataforma Cobin, i en aquest cas són una miqueta més barates, costen 5 euros.
9: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.

0: Doncs anem cap a la informació comarcal. La comencem avui a Sabadell perquè els Mossos d'Esquadra han trobat el cos sense vida de l'home d'aquesta població que estava desaparegut des de dilluns. La víctima de 70 anys està localitzada en un barranc a la zona de Can Carner, entre Sabadell i Castellà del Vallès, en una zona molt difícil d'accés. Segons han confirmat a Ràdio Sabadell, fons de la policia catalana ja han informat a la família del que ha passat i, per tant, els Mossos d'Esquadra i el Servei d'Emergències Mèdiques doncs, han treballat per poder recuperar el cos d'aquest home. Això a Sabadell, però ara anem cap a Terrassa perquè es convertirà aquest cap de setmana en la capital catalana de l'esport adaptat amb la celebració de l'edició número 23 dels Jocs Catalans. L'esdeveniment reunirà més de 200 esportistes d'arreu del país en disciplines com ara el bàsquet en cadira de rodes, la natació, el waterpolo adaptat o la petanca inclusiva. Ens ho explica des del canal Terrassa Ràdio Terrassa el Marc Casuller.
1: Terrassa acollirà aquest cap de setmana la 18a edició dels Jocs Catalans de l'Esport Adaptat, una cita que reunirà més de 200 esportistes amb discapacitat física d'arreu del país. Les activitats es desenvoluparan principalment al Club Natació Terrassa i al Club Petanca Can Jofresa, amb disciplines com l'hoquei en cadira elèctrica, la natació, el waterpolo adaptat i el voleibol terra. Escoltem a Vicenç Bretó, el gerent de la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física.
2: No només és un recull de competicions de diferents esports, sinó que és algo molt més gran, és algo molt més gran. És un dels moments de l'any que la Federació Catalana vol ensenyar a tothom què és el que fem perquè la gent s'hi pugui apuntar, perquè la gent ho conegui.
1: Entre els plats forts del cap de setmana hi haurà les copes catalanes de petanca inclusiva i de bàsquet en cadira de rodes.
0: Seguim a Terrassa, perquè els nens seran els protagonistes de la tercera fira medieval. La proposta arriba al barri de Can Boada Ponent aquest mateix divendres, durarà tot el cap de setmana. Es concentren dues places, Agustí Bartra i Lluís Companys, enllaçades pel carrer d'Amadeu Savoia. També ens ho expliquen des del canal Terrassa Ràdio Terrassa, en aquest cas, la Lourdes Sarrión.
3: Terrassa es prepara per viure aquest cap de setmana la tercera fira medieval. L'activitat vol dinamitzar el comerç i per aconseguir-ho es proposen activitats per a tots els públics. Però en aquesta ocasió els protagonistes seran els més petits. Escoltem Marta Bueno, presidenta de l'Associació de Comerç Can Boada Ponent.
4: Per tant, l'hem preparat per gaudir en família, perquè els nens puguin estar al carrer, que puguin deixar les pantalles, que puguin deixar els mòbils, que puguin jugar al carrer.
3: Entre les novetats, actuacions de cavallers medievals, un bingo musical i una visita guiada a l'ermita de Can Boada. La fira arrencarà divendres 29 a la tarda amb l'obertura del mercat a parades d'artesania i productes gastronòmics. Altre reclam serà la zona de fotocol medieval, batucada, mostra d'oficis, teatre i màgia.
0: I a Sabadell, el Parc Taulí implementarà l'any que ve un estudi sobre l'impacte de la musicoteràpia en pacients amb la síndrome X fràgil, un trastorn del neurodesenvolupament de base genètica que implica discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta. La recerca serà possible gràcies a la beca Pau Massana, que des de fa 4 anys impulsen els cellers Masset, que enguany ha recaigut en aquest projecte de l'Hospital de Sabadell. L'estudi està adreçat a nens i adolescents d'entre 6 i 18 anys. N'ha parlat a Ràdio Sabadell l'Anna Roche, que és neuropediatra y responsable de aquest projecte BACAT.
5: Esto es un problema que no solo en X frágil, pero en otras también de neurodesarrollo. Cuando no sabes exactamente por qué le pasa algo, pero ves que algo no va, esa trayectoria realmente es dolorosa para las familias, es complicada. Y encontrar después a alguien que ha pasado por lo mismo que has pasado tú, de alguna manera consigue disipar un poco esa angustia. En general, en los niños, que decíamos que es más evidente, puede llegar alrededor del año y medio, 3 años, es un poco la variable. Sin embargo, en chicas muchas veces llega a raíz del diagnóstico de un hermano más afectado que ellas y por lo tanto en ellas llega en una edad más tardía, 5 o 6, a veces diagnosticado a mujeres adultas que habían hecho un desarrollo dentro de límites de normalidad con sus dificultades, mucha ansiedad, dificultades algunas de aprendizaje, pero que no es hasta la vida adulta cuando se ha identificado la causa genética.
0: Hem passat per Terrassa, per Sabadell, ara anem cap a Sant Cugat del Vallès i parlem de la seva festa major, perquè ja s'han tancat les inscripcions al concurs d'arrossos, que es farà el pròxim mes de juny. S'hi han inscrit un total de 1.385 grups, una xifra rècord que supera les registrades l'any passat. Malgrat aquest allau de peticions, només 270 grups podran participar en aquesta edició del concurs. Els números d'inscripció no s'assignaran per ordre d'arribada, sinó de manera aleatòria. Els grups rebran un correu electrònic amb les instruccions per formalitzar el pagament amb una donació de 25 euros destinada, en aquest cas, a Càritas Sant Cugat.

0: Pràcticament 2:15 de la tarda, moment d'escoltar les notícies de la xarxa, com cada dia a aquesta hora. A partir de les 4 torna el David García amb la informació local. I ja sabeu, radiorubí.cat, i també ens podeu seguir a les nostres xarxes socials. Que passeu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
2: Bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins del PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
2: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i d'altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
5: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions i manifestacions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
2: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
5: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
6: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
2: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
5: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primera vegada, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
2: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
5: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadia Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra.
2: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades. Joan Barberà.
7: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista, amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, és una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do, aquestes temperatures desbocades també a la resta del país, i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí, i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Ha estat a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, han volgut aclarir, però, que no s'ha tractat d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
5: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre d'altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades trucades fals, factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
2: Arran d'aquesta operació, totes les mirades estaven posades, lògicament, en el president del govern espanyol. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar a les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès, de fet, que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit, l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més està creixent dins de la Unió Europea.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
9: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
4: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
9: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
2: Les reaccions polítiques a aquesta operació de la Guàrdia Civil han arribat ja des de primera hora des del Congrés dels Diputats, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
5: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
10: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
5: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
11: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
5: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
3: Notícies en xarxa.
2: Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El departament xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
5: Les protestes arreu del territori, Marta, es preveu que es mantinguin fins que acabi la reunió d'aquesta tarda, que és una trobada clau per desencallar el conflicte.
2: Mentrestant, a Barcelona, 7.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers. Ha estat en aquesta segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández de professors de secundària.
13: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
14: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
12: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
2: Més enllà de la capital, milers de docents de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Catalunya Central s'han concentrat a Granollers. Ha estat coincidint amb la celebració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Després han fet una marxa a peu per la ciutat. La manifestació ha anat fins a l'AP7 i l'ha tallat en tots dos sentits a la marxa. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
15: Els manifestants tallen l'AP7 a l'entrada de Granollers des de les 10 del matí i enmig d'un sol que crema estan fent un festival amb música, cançons i altres actuacions culturals. Abans de les 9 del matí, riuades de gent amb samarretes grogues ja anaven cap al Palau d'Esports de Granollers. Armand Castany, professor de secundària de l'Institut Vila Romana de la Garriga, ha dit que malgrat l'acostament d'ahir en les negociacions amb el Departament d'Educació, avui és un punt d'inflexió.
16: El 27 havia de ser un dia massiu al carrer, un dia massiu aquí davant del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, perquè nosaltres reivindiquem que és un congrés que queda molt bé de cara a l'aparador, però que això a les aules no. Aquests discursos que segurament es faran aquí dintre i que molts compartirem segurament amb molts ponents, a les aules això no està passant.
15: L'organització del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores s'ha mostrat decebuda perquè els manifestants van impedir ahir fer-ne la inauguració.
2: A Lleida, més de 500 persones s'han manifestat a primera hora del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes fins a les escoles ALBA, estat per la carretera C12. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
17: La segona jornada de vaga docent a tota Catalunya també s'ha fet notar a la capital del Segrià, on més de 500 persones, entre les quals mestres, professors i alumnes, han sortit a 9:45 del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes i han iniciat una manifestació fins a les escoles ALBA per la carretera C12. Equipats amb aigua, barrets i paraigües per mitigar la calor, els manifestants han tornat a alçar la veu per defensar les seves reivindicacions mentre continuen les negociacions amb educació. Paral·lelament als docents també han tallat l'autovia 2 en els dos sentits de la marxa des de les 11 del matí. La portaveu d'USTEC, Lleida, Rosa Aguilar, ha afirmat que són optimistes perquè s'ha demostrat que les vagues i les mobilitzacions són útils.
18: Allà on ens deien que no hi havia diners, allà on ens deien que no podien sortir dels marges de l'acord, ara sembla que sí, que podem anar més enllà del que s'havia signat i, per tant, satisfets.
17: Aguilar ha valorat positivament que Educació hagi reconegut el deute dels estadis i hagi acceptat escurçar de 4 a 3 anys el termini per augmentar el complement específic, però ha advertit que l'increment universal plantejat d'entre 35 i 50 euros no és suficient.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa, tot just que s'acaba d'aprovar, per tal de convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
19: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
6: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recap... No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. el que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
19: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
2: I un altre dels titulars de la jornada són els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'han multiplicat per 15 en només 5 anys. Enguany, per primera vegada, també s'inclouen una cinquantena de petits comerços.
5: Tot plegat per reduir els riscos a les mig milió de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
2: Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
20: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
21: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, que és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que, com a àrea metropolitana, els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
20: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població.
2: Doncs no deixem de parlar de calor, són 3:15, perquè Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros en la protecció de la xarxa elèctrica als entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment de les línies elèctriques. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
22: Aquest matí a Sant Joan de Vilatorrada s'ha pogut veure una demostració de les mesures que posa en marxa Endesa per la protecció de les línies d'alta tensió en zones boscoses. Ho explica el responsable del manteniment de la xarxa d'alta tensió, Francesc López.
23: El que volem buscar amb l'helicòpter o amb els drons, a part de tenir imatges de molt alta resolució dels components que estan en alçada i és de difícil observació des del terra, és també les càmeres termogràfiques, que són càmeres de visió infraroja, que ens permeten veure si hi ha peces o components de la línia elèctrica que s'escalfen per sobre del que és normal.
22: Han invertit gairebé 40 milions d'euros en drons, càmeres de raig infrarrojos, brigades de tala i helicòpters que sobrevolen les línies per identificar anomalies. López assegura que la tecnologia ha permès millorar notablement la prevenció i el manteniment de les línies elèctriques. La principal novetat de la campanya és la incorporació per primer cop de drons de llarg abast. Aquests aparells poden volar fins a 10 quilòmetres i fer una fotografia digital de la realitat de la xarxa. Amb aquest dispositiu especial d'estiu, la companyia vol reduir el risc d'incendis i garantir la seguretat del subministrament elèctric en zones boscoses.
2: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia més amb diferents empreses pantalla de venda il·legal justament d'aquesta droga. Carina Bellbé, bon dia.
24: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
25: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
24: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
2: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès, bon dia.
0: Bon dia. Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
1: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona, que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
0: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
2: Primer dia del Saló Firagran a l'Hospitalet de Llobregat fins divendres. Hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar una bellesa activa.
5: El Saló, que ha obert portes aquest dimecres, l'edició número 27, també centrarà la mirada en els cuidadors no professionals de la gent gran dependent. Juli Simón és director del Saló.
4: Poco amb aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys.
5: El periodista Luis de l'Olmo tancarà el Saló divendres vinent.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades de la jornada. El sector del refinatge fa vaga a tot l'Estat per reclamar la jubilació anticipada dels treballadors.
5: Amb aquesta protesta, els sindicats volen denunciar els riscos de tenir un treballador de més de 65 anys pujant torres de 30 metres o fent torns de 12 hores. A Catalunya, la vaga afecta dos complexos industrials de Repsol i ACS al Tarragonès. Un centenar de persones han bloquejat l'accés al complex industrial de refinament de Tarragona des de primera hora del matí. També s'han fet piquets al complex petroquímic nord de Repsol, situat a la Pobla de Mafumet, i tall a Constantí i al Port de Tarragona.
2: Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
5: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després de que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis del maig.
2: I és moment per la cultura.

0: Avui amb la música com a protagonista ho esteu escoltant, ja que el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre. Ho fa en la seva 46a edició, que tindrà lloc del 31 de juliol al 28 d'agost. Les veus del grup Cantoria, també del violoncel·lista Pablo Fernández, a qui estem escoltant, o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com són l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
2: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom destacadíssim a la crònica esportiva, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
3: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista, amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, és una icona, una referent, marxarà a jugar a l'estranger. Es va formar primer al Centre d'Esports Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i, posteriorment, el 2012 va arribar al Barça. Escoltem Alexia Putellas.
4: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. O sigui, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
3: Aquest matí, avui, ha viscut un emotiu homenatge, un emotiu acomiadament al Camp Nou. Santi Fernández era l'entrenador del Sabadell quan Alexia va arribar al club arlequinat.
5: Pues Alexia és la continuïtat de les persones que van fer que el futbol femení donés un pas endavant en la societat. Una jugadora humil que ha arribat a ser campiona del món. Quan jo estava al primer equip del Centre Esports Sabadell, ella ja guanyava campionats amb el seu equip del futbol base. I aquí la veritat que ja es veia que tindria un gran futur. Amb el seu joc i la seva personalitat, es veia de llarg que seria una gran líder. Des d'aquí de Sabadell li desitjo molta sort en el seu futur.
3: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. I parlant d'Alexia Putellas i del futbol femení, destaquem que la Pirinaica de Manresa farà jugar una portera del juvenil femení amb l'equip masculí per falta de porters que poden alinear en l'últim partit de la temporada. Es tracta de Greta Brunet. Escoltem el president de la Pirinaica, Manel Artero.
6: Anava a ajudar i s'ha convertit en una més de l'equip, ja que està moltíssims dies entrenant amb ells, perquè durant els entrenaments fa falta un porter, una portera. Llavors aquest partit, com que és l'últim de la temporada i ja no hi ha manera, no sabíem, vam pensar, ostres, per què no la fem jugar? Clar, si ja s'ho ha guanyat a pols estar aquí amb aquest equip, està fent una temporada excepcional.
3: I destaquem que l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanquiblau. A la segona federació, el Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que arriba procedent del Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina. El fins ara capità del primer equip iniciarà una nova etapa a la banqueta després de retirar-se com a jugador. Per cert, ahir el Noia va perdre contra el Barça i ara el Futbol Club Barcelona disputarà les semifinals de l'hoquei Lliga, contra el Voltregà, mentre el Calafell s'enfrontarà davant el Liceo. Avui, jornada històrica per al waterpolo català. A partir de 8:45 del vespre es disputa l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina entre el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Xus Martín és el tècnic de l'Atlètic Barceloneta.
7: I que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de el que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder aconseguir aquest títol.
3: I a les 9 arrenca la gran final de la divisió d'honor femenina de waterpolo, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final és el millor de 3. El primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat del barri barceloní. Les mataronines busquen guanyar el títol dues temporades després. Avui comença aquesta gran final del waterpolo femení entre dos grans clubs, el Sant Andreu i el Centre Natació Mataró.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: L'esport.
1: Emocions, moments, situacions.
0: El futbol.
1: Sentiments, promeses, amor.
0: La Unió Esportiva Rubí.
2: Siento lo mismo por ti.
1: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
0: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.

0: avui als centres educatius en aquesta vaga. Tot i això, asseguren que les reivindicacions continuen vigents i que calen compromisos concrets per part del Departament d'Educació. Anna Salveto, membre de l'Assemblea de Docents, explica que les darreres reunions entre el Departament i els sindicats han generat una certa esperança.
1: Ara mateix crec que hi ha una mica més d'esperança en aquest sentit. Hem donat una mica de passes cap endavant. És veritat, però, que encara ens queda molt per aconseguir.
0: Salveto destaca especialment els compromisos relacionats amb l'increment de recursos destinats a la inclusió educativa, una de les demandes que el sector considera prioritàries. Les mobilitzacions continuaran demà al Vallès Occidental. La convocatòria està prevista a les 12 del migdia a la Universitat Autònoma de Barcelona, on es concentraran docents de diferents municipis de la comarca. Aquest dissabte, a 6:45 de la tarda, el casino acollirà un tardeo amb superèxits de les primeres dècades del 2000. L'encarregat de la sessió és DJ Arset, que punxarà temes del 2000 al 2018. El discjòquei Bajenc ha explicat que la música de principis del segle XXI és més energètica que l'actual i que permet crear un ambient més festiu.
2: Actualment, a les meves sessions en directe, tiro bastant del dance aquest del 2010 que sonarà com ho heu posat a la Got the Feeling de Black Eyed Peas a les sessions, perquè la música actual no dona aquesta manera de ballar, no, pel públic. Llavors recuperem temes antics del dance, o com ara sona també de Vicky de Fons. Són temes molt, molt enèrgics que fan vibrar la pista.
0: La sessió de dissabte permet l'entrada de menors. Només cal tenir 14 anys per accedir-hi i s'espera que el tardeo pugui aglutinar també persones de diferents edats i generacions. Aleix Rodríguez, conegut artísticament com DJ Arset, explica que a les seves sessions sempre intenta adaptar-se al públic i l'ambient que es va generant. El discjòquei actua habitualment a la sala Coco de Manresa, però també ha actuat a festes majors i esdeveniments multitudinaris. Planteja les seves actuacions com una festa interactiva en la qual està molt pendent de la pista i de que tothom balli, i anima les actuacions amb un micròfon de mà, cantant ballant i fins i tot pujant-se a la taula.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: En esports, avui mirem cap a un nom propi del pickleball català, Toni Bravo Rodríguez.
4: El rubinenc Xavi Pérez manté la seva hegemonia en el pickleball català, aquest esport de raqueta entre tenis i pàdel, dinàmic, amb punts ràpids, que es juga en la pista més petita. Pérez va tornar a ser campió de més 50 en individuals, dobles, va ser subcampió absolut en un campionat amb més de 70 parelles. En l'entrevista, que ja podeu recuperar a radiorubí.cat, a Esports al Dia, explica que està orgullós dels títols aconseguits, però lamenta que la manca de pistes frena el creixement del pickleball a Catalunya, a diferència del que passa a Madrid o Andalusia. Defensa que l'esport té un gran potencial i que cal més projecció perquè continuï creixent. En futbol adaptat, el CEP Can Mir ha completat un final de fase regular excel·lent. L'equip acaba líder del seu grup a la Lliga Talent després d'un triomf ajustat 3-2 davant de l'Incercor Cornellà. El B s'ha classificat per a la Final Four de la Willix 7 després de superar el Terlenca Prat 2-1 i diumenge disputarà la semifinal contra la penya blaugrana Sant Vicenç dels Horts. I l'equip C finalitza segon del seu grup, Willix 7, confirmant aquesta temporada molt competitiva. El club afronta ara un mes de juny ple de finals, jornades de cloenda i cites decisives que poden culminar aquesta gran temporada.
0: Més informació d'aquí una hora.
3: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: L'enjoc és...
6: futbol.
5: Bàsquet.
6: Hoquei.
5: Handbol.
6: Waterpolo.
5: Tenis taula.
6: Rugbi.
5: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
7: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Fem Vallès i l'Associació per la Promoció del Transport Públic coincideixen a reclamar que es prioritzin les millores de l'actual línia R8 de Rodalies abans d'impulsar la futura línia orbital ferroviària que planteja el govern. Les dues entitats consideren que reforçar les connexions existents al Vallès tindria un impacte més immediat sobre la mobilitat i ajudaria a reduir la dependència del vehicle privat. L'arquitecte urbanista i portaveu de Fem Vallès, Manel Larrosa, ha defensat que la R8 ja és l'eix estructural de la mobilitat transversal al Vallès, però ha lamentat la manca de freqüències i de connexions amb altres línies ferroviàries.

0: pel govern sobre la línia orbital i ha defensat un projecte més senzill i viable. Tot plegat, amb una entrevista a tots dos al programa Rubí al dia, que ja podeu recuperar al nostre web a radiorubí.cat. Aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, a la sala La Càmera del Casino, actua el trio d'Enrique Heredia amb el trompetista vallesà Benet Palet. El concert de jazz s'emmarca les actuacions anomenades Talent Local i serà una actuació intimista que repassarà el disc que Heredia Trio va gravar el 2022 amb el trompetista Duy Estrell. Heredia, presentador del programa de Ràdio Rubí Jazz per Anaïta López, ha explicat que volen crear una atmosfera pròxima i de complicitat en aquest concert.
1: Que inspira, bueno, la profunditat del mar, ¿no? El océano. Pues ya lo dice, ¿no? Ese clima tranquilo, íntimo. Todos los temas van en esa onda. Hay un tema un poco más rápido, pero en realidad toda la atmósfera del disco circula en esa parte relajada, tranquila.
0: A banda dels temes del disc de 2022, el trio rubinenc també interpretarà cançons noves. Heredia ha explicat que els tres integrants es coneixen molt bé i que fa anys que toquen plegats. Per això s'espera que hi hagi força improvisació, una llicència que es permet especialment en aquests concerts de jazz. El trio d'Enrique Heredia està format per la pianista Michelle Faber, el contrabaixista Curro Gálvez i ell mateix a la bateria. Les entrades es poden adquirir a un preu de 10 euros a la plataforma Cubin del Casino.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I en informació esportiva posem el focus en un referent rubinenc del pickleball, Toni Bravo Rodríguez.
3: Xavi Pérez, triple campió català de pickleball més 50, va tornar a demostrar el seu nivell, recordem, amb dos títols, un subcampionat absolut d'aquest esport de raqueta que combina tècnica, reflexos en una pista reduïda que viu un creixement constant, això sí, fora de Catalunya. L'entrevista disponible a radiorubí.cat, que li hem fet Esports al dia, Pérez destaca que sempre ha estat en el podi en els tres campionats de Catalunya disputats, però reclama més instal·lacions, més projecció per a un esport que podria créixer molt més si tingués el suport necessari. Assegura que el potencial és enorme, però que ha quedat enrere a Catalunya respecte d'altres comunitats. Pel que fa al futbol adaptat, el CEP Camir celebra un triple èxit en el tancament de la fase regular. L'equip és el líder del seu grup a la Lliga Talent després d'una victòria per 3-2 davant de l'Incercor. Cornellà ha acabat primer. L'equip ve jugarà a la final fort de la Willix 7 després de superar la Terlenca Prat per 2-1. Diumenge disputarà la semifinal amb opcions reals d'arribar a la final. I l'equip C acaba segon del seu grup, Willix 7, confirmant una temporada de creixement i solidesa, i el club es prepara per un intens juny i, a més, que està ple de reptes esportius.
0: Més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
4: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
5: els
4: sobre...
5: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
6: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
2: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, que us ho expliquem. De convidat aquesta setmana, Íñigo Tina, exconcursant de Gran Hermano, que ens presentarà una iniciativa, un projecte, la veritat que molt bonic, que s'anomena Huelles. No us ho perdeu. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria, que ens portarà a la història de la tele, i per acabar, el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tots. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Doncs vinga.

0: comencem.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: I avui, amb la sintonia d'Aplauso, aquest mític programa musical de Televisió Espanyola, anem a parlar amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, precisament de programes musicals. Assumpta Vitòria, com estàs? Te recordes de l'Aplauso?
2: Me'n recordo de l'Aplauso, me'n recordo dels musicals. I tinc aquest llibre del Josep Maria Baget i Ems, perquè era un home que estava tot el dia a la tele. I sí, aquest llibre l'he recuperat fa molt poc. I diu coses que no me'n recordava ni jo.
0: Què diu?
2: Que era a la tele. Sí, sí, coses que no les tens present, perquè són tan com ordinàries, ja tan vistes. Però, per exemple, si vols t'ho llegeixo.
0: Home, i tant, sisplau.
2: Perquè està molt bé llegir-ho. Diu, los musicales. Los programas musicales fueron un ingrediente habitual de los espacios pioneros de Televisión Española. Un grupo como Los Tres de Castilla, por ejemplo, permanecían casi constantemente en los estudios de Paseo de La Habana. Objetivo, llenar con sus canciones cualquier bache o intermedio imprevisto que se producía en la programación. Fíjate, ve, ¿eh?
0: Caray.
2: Estos imprevistos, naturalmente, eran frecuentes en estos primeros tiempos e incluso al grupo se le llegó a ofrecer la posibilidad de inscribirlos en la plantilla de televisión.
0: Ah, pati.
2: Porque rellenaban huecos siempre.
0: Home, i tant.
2: Molt fort, ¿eh?
0: I tant que sí, déu-n'hi-do, ¿eh?
2: Dice tú, diu, más adelante el método será recogido por Fernando García de la Vega para su escala en IFI.
0: Sí.
2: Un programa que nace en el verano del 61. Mira si fa anys, eh?
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Y muy pronto se hace popular y desborda los límites previsibles de su éxito. En esta época, sin embargo, estalló la gran lucha entre Gran Parada y Amigos del Martes.
0: ¡Apa!
2: Puede decirse que esta fue la etapa dorada del musical de Televisión Española, ya que la dura competencia en ambos espacios hizo que por televisión pasaran auténticas figuras de primera línea. Juliette Greco, Nina y Frederick, Gilbert Becó, Carmen Amaya, Connie Francis, y el de diciembre, el 31 de diciembre,
0: sí,
2: del 62, lo hizo nada menos que Marlene Dietrich.
0: Marlene Dietrich, que tu... Escolta'm, Assumpta, tu tens una anècdota amb Marlene Dietrich.
2: Jo la vaig tocar perquè va venir a televisió a Miramar,
0: sí,
2: amb aquest programa d'Amigos del Martes, perquè jo treballava en els sketch amb el Frank Johan i el Gustavo Borguer.
0: Sí.
2: I estava allà als passillos, per allà passejant, els passillos que hacíamos, i va dir la Marlene i va portar un vestit que s'aguantava dret, o sigui, era com una corafa de...
0: Sí.
2: D'aquestes de les figures, no? I a més no va voler que la maquillés ningú.
0: Ah, no?
2: Que estava llavors Margarita Llopart, no.
0: Que curiós, no? Per què?
2: Una palangana.
0: Per què ho creus, això? Per què ho creus que no?
2: És perquè no volia que la maquillés ningú.
0: Ella era molt blanca, no, Marlene Dietrich?
2: Era com molt petita.
0: És que sí?
2: Jo la vaig trobar com molt petitona, molt poqueta cosa, i el vestit que portava s'aguantava dret. O sigui que era com això d'una malla o alguna cosa.
0: Imagina't.
2: I va demanar una palangana, amb aigua només, i va sortir a cantar. Va anar. Jo vaig entrar en el plató,
0: sí, perquè
2: entrava tot arreu. I llavors, quan em va veure que estava dintre, va dir que sortís, no volia que hi hagués ningú.
0: Apa.
2: Només el càmera i prou.
0: Que fort, eh?
2: Amb un càmera sols, eh? I el Frank Johan.
0: Déu-n'hi-do.
2: Això me'n recordo com si fos ara, eh?
0: Sí, sí, com si fos ara mateix.
2: I no va voler que la maquillés ningú. Ningú.
0: Que curiós.
2: Sí, sí, sí, una cosa. Y diu, el éxito de los amigos que luego pasarán a emitirse en la noche del lunes no ha sido igualado, probablemente, por ningún otro musical de televisión española.
0: Déu-n'hi-do.
2: És que va ser molt important el Frank Johan i el Gustavo Re. Jo anava a assajar a casa del Frank Johan,
0: sí,
2: que vivia a General Mitre. i a la mateixa escala que viu el Jordi Pujol.
0: Exacte, sí, el Jordi Pujol, que ara, ara ho dèiem. Sí, sí, que fort, sí, eh? Sí.
2: Home... Jo pujava i era, bueno, era el Jordi Pujol, jo què sé, un senyor que era polític, no?
0: Sí, exacte.
2: Però en aquell moment, el 62, pues, no sé, jo què sé, no me'n recordo. No eren conscients de la gent que trobava.
0: No, era un altre... Era un altre rotllo, eh? Sí, eh?
2: Sí, també cada dia em trobava amb la Maribel Llaudés, que aquí ho diu que es deia, bueno, la Carina.
0: Sí, la Carina, eh?
2: Lluís Estefan. Sí, sí, mare meva. I també hi havia el Pepe Palau.
0: El Pepe Palau, també. Veus?
2: Sí, el José Carlos Garrido, que feia canciones para el recuerdo.
0: Sí,
2: que
0: ostres.
2: També, bueno, esclar, és que hi havia tants musicals, aleshores.
0: Molts, eh?
2: Tants musicals, sí.
0: No com ara, que estan una mica maltractats, els musicals, eh?
2: Vas veure l'Eufòria?
0: Sí, sí, sí que ho vaig veure, sí.
2: Jo també.
0: A mi m'agradava molt l'Eufòria.
2: Jo pensava que guanyaria el
0: Julien. A mi m'agradava molt. Ai, el Julien, que maco, eh? Sí, sí.
2: Jo pensava que guanyaria ell.
0: Era, el Julien tenia una cosa especial. O sigui,
2: era... A mi m'agradava molt.
0: Algú més, o sigui... tenia algú més que un cantant, o sigui, tenia personalitat. És un cantant
2: amb molta força,
0: personalitat, i, bueno, la veritat és que a mi m'agradava molt, eh? Tot i que t'he de dir que tots tres ho van fer molt bé. El Lluís també té molt de carisma.
2: Molt.
0: I a més, et diré...
2: Té ganxo.
0: I et diré que em va agradar molt al final quan va posar el micro a tots els seus companys. I van cantar tots i va ser molt bonic aquest gest per poder donar una mica la veu també en els seus companys.
2: En els seus amics, clar.
0: I la Maria, també, una bèstia escènica. O sigui, va fer una actuació que va fer la primera...
2: I ara, per exemple, estic parlant de la Juliet Greco.
0: Exacte.
2: La Carmen Amaya.
0: Sí.
2: El Jové Beco. I en aquell moment, vale, que eren importants, però era com ara, que veus el Julien i la Maria i això, i d'aquí 20 anys tots direm, hola, potser han triomfat.
0: I tant.
2: Però no ho sabrem mai.
0: No ho sabrem, mira.
2: No sabem on van a parar. No sabem mai res.
0: Exacte, mira.
2: No sabem mai res.
0: El Julien, hi ha molta gent que diu que, escolta'm, que estan esperant que faci concerts, perquè la veritat és que ja té molt de rotllo, eh?
2: Té molt de rotllo, molt bon rotllo. Sí.
0: Mira, hi ha gent que diu que fins i tot el Cirque du Soleil li podria anar, perquè té una expressivitat, eh?
2: Oi.
0: Que sí?
2: Però és que allà demanen molt, el Cirque du Soleil,
0: Demanen molt, això és veritat.
2: Demanen molt.
0: Sí, sí.
2: I a més ell, esclar, és cantant, no és bailarín, tampoc.
0: No.
2: Potser s'ha fet aquests gestos i aquests moviments i prou, perquè està molt assajat, perquè ell no sabia ballar abans,
0: no, eh? Que va... No, però mira, però el nano s'ho ha anat treballant, eh?
2: Oi tant. Saps què diu aquest llibre?
0: Què diu?
2: Retornant al passat.
0: A veure.
2: Diu, havia un programa que se llamava Teatro Apolo, que se emitió el 10 de enero del 58,
0: sí,
2: bajo la dirección de Gustavo Pérez Puig. A él se debía la idea del playback, que consiste en encajar la voz grabada en discos en los movimientos y pronunciación de los actores que estimulan estar cantando.
0: Déu-n'hi-do.
2: Este sistema, que cuenta con la ingenuidad del público de la época, llega a ser creído como auténtico por los espectadores. Estos piensan que los actores ante la cámara están cantando de verdad. Això ho diu aquell llibre.
0: Imagina't, quan va començar tot, te recordes? Ara que tothom fa playback, a molts estudis de televisió, a molts programes, ho han de fer en playback, perquè no tenen temps de fer canvis d'escenari ni de res, ni d'escenografia. Imagina't, i en aquella època.
2: És que la NBC, un programa que nace en el verano del 61.
0: Fixa't, assumpte.
2: El 61.
0: Re, fa dos dies.
2: i desborda els límits.
0: Mare meva, assumpte.
2: Clar, perquè aleshores no hi havia res. Ara tenim eufòria i no emocionem, però en aquella època que hi havia res, assumpte.
0: Déu-n'hi-do, eh? Res. Com ha canviat, com ha canviat tot?
2: Mare com ha canviat tot? Déu meu, Déu meu.
0: Ai, sí, assumpte. Doncs bé...
2: Com ha canviat, però molt, eh?
0: Avui hem fet una bona secció, eh? Hem parlat d'aquests programes musicals,
2: que,
0: eh?
2: Si parlem de records...
0: Home...
2: Hi ha moltíssim record aquí.
0: Grans records, assumpte.
2: Records que quasi érem tan petits tots.
0: Ai, sí.
2: Perquè he trobat en aquest llibre també una foto de la Pilar Miró, que te l'enviaré.
0: Sí.
2: Que semblava jo que... I és una nena.
0: Ja la posarem. La Pilar
2: és
0: Miró,
2: nena,
0: eh?
2: Com, és una nena.
0: Una nena.
2: Perquè hauria de tenir 18, 16, 14... No ho sé, però és que té una cara de nena.
0: Fixa't.
2: Sí, sí, sí, sí, mare meva.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com ha plogut.
2: Sí, sí.
0: Doncs...
2: Clar, és que tothom anava a la tele perquè li feia molta il·lusió.
0: Ah, clar, normal. Doncs nosaltres, què et sembla...
2: Era una cosa que no sabies com es desbordaria. Oh,
0: que va, exacte, exacte. I nosaltres, què et sembla si acabem la secció amb la Karina, amb la Maribel Llaudes i el baúl de los recuerdos?
2: Perquè sí, trobo que és adient. Avui és
0: clar, parlem de records, aquests records...
2: Però molts records,
0: Que ens ha portat l'Assumpta Vitòria,
2: Mare meva.
0: Doncs, Assumpta, gràcies com sempre per al teu baúl de los recuerdos, el teu baúl dels records
2: gràcies,
0: que ens portes.
2: Perquè, mira, és una mica d'història que la gent, no sé...
0: Val la pena recordar.
2: Dóna gust de parlar.
0: I val la pena, sí. Val la pena recordar-lo. Doncs una abraçada ben forta, Assumpta, i gràcies com sempre per ser-hi.
2: Adéu, amics, guapos, adéu.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Els centres educatius de Rubí viuen avui una nova jornada de vaga docent amb un seguiment destacat per part dels professorat. La mobilització ha tingut incidència en la majoria dels centres de la ciutat. Els mestres rubinencs s'han desplaçat fins a Granollers, municipi triat pels docents de l'àrea de Barcelona i la Catalunya Central, ja que la capital del Vallès Oriental acull el Congrés Internacional de Ciutats Educadores. La convocatòria forma part del cicle de protestes impulsat pels sindicats educatius per reclamar més recursos, millores laborals i una aposta més decidida per l'escola pública. Des de l'Assemblea de Docents de Rubí, valoren positivament la participació registrada avui als centres educatius en aquesta vaga. Tot i això, asseguren que les reivindicacions continuen vigents i que calen compromisos concrets per part del Departament d'Educació. Anna Salveto, membre de l'Assemblea de Docents, explica que les darreres reunions entre el Departament i els sindicats han generat una certa esperança.
2: Ara mateix crec que hi ha una mica més d'esperança en aquest sentit. Hem donat una mica de passes cap endavant. És veritat, però, que encara ens queda molt per aconseguir.
1: Salveto destaca especialment els compromisos relacionats amb l'increment de recursos destinats a la inclusió educativa, una de les demandes que el sector considera prioritàries. Les mobilitzacions continuaran demà al Vallès Occidental.

0: actualment, a les meves sessions en directe, tiro bastant del dance aquest del 2010, que sonarà com a que ho ha posat a la Gotye Feeling de Black Eyed Peas, a les sessions, perquè la música actual no dona aquesta manera de ballar, no?, pel públic. Llavors recuperem temes antics del dance, o com ara sona també de Vicky de Fons. Són temes molt, molt enèrgics que fan vibrar la pista.
1: La sessió de dissabte permet l'entrada de menors. Només cal tenir 14 anys per accedir-hi. I s'espera que el Tardeu pugui aglutinar també persones de diferents edats i generacions. Aleix Rodríguez, conegut artísticament com DJ Arzet, explica que a les seves sessions sempre intenta adaptar-se al públic i l'ambient que es va generant. El discjockey actua habitualment a la sala Coco de Manresa, però també ha actuat a festes majors i esdeveniments multitudinaris. Planteja les seves actuacions com una festa interactiva en la qual està molt pendent de la pista i de que tothom balli, i anima les actuacions amb un micròfon de mà, cantant ball i fins i tot pujant-se a la taula.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: En esports, avui mirem cap a un nom propi del pickleball català, Toni Bravo Rodríguez.
3: El rubinenc Xavi Pérez manté la seva hegemonia en el pickleball català, aquest esport de raqueta entre tenis i pàdel, dinàmic, amb punts ràpids, que es juga en la pista més petita. Pérez va tornar a ser campió de més 50 en individuals, dobles, va ser subcampió absolut en un campionat amb més de 70 parelles. En l'entrevista, que ja podeu recuperar a radiorubí.cat, a Esports al Dia, explica que està orgullós dels títols aconseguits, però lamenta que la manca de pistes frena el creixement del pickleball a Catalunya, a diferència del que passa a Madrid o Andalusia. Defensa que l'esport té un gran potencial i que cal més projecció perquè continuï creixent. En futbol adaptat, el CEP Can Mir ha completat un final de fase regular excel·lent. L'equip acaba líder del seu grup a la Lliga Talent després d'un triomf ajustat 3-2 davant de l'Incercor Cornellà. El B s'ha classificat per a la Final Four de la Willix 7 després de superar el Terlenca Prat 2-1 i diumenge disputarà la semifinal contra la penya blaugrana Sant Vicenç dels Horts. I l'equip C finalitza segon del seu grup, Willix 7, confirmant aquesta temporada molt competitiva. El club afronta ara un mes de juny ple de finals, jornades de cluenda i cites decisives que poden culminar aquesta gran temporada.
1: Més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: L'enjoc és...
5: futbol.
4: Bàsquet.
5: Hoquei. Okay.
4: Handbol.
5: Waterpolo.
4: Tenis, taula.
5: Rugby.
4: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
2: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
6: Este programa.

Benvinguts, benvingudes, una setmana més, una edició més a La Gent Normal, el programa de conversa tranquil·la, el programa de conversa reposada de Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM, i també els que ens escolteu i ens veieu a través de radiorubí.cat, www.radiorubí.cat. I ja ho sabeu que tenim el nostre perfil d'Instagram on anem penjant setmana rere setmana

0: Els millors clips de les entrevistes passades, que sempre és una manera doncs de recuperar-nos i de recuperar-nos com a record, eh? I de donar-nos evidentment una miqueta de suport. Arroba la gent normal / Ràdio Rubí. Si ho recordeu, la setmana passada a la gent normal vam parlar de música amb el productor i DJ Pep Alegria. Jo, personalment, vaig aprendre moltes coses sobre la música. Sobre potser la part més tècnica de la música, però també l'emocionalitat de la música. I m'ho heu sentit a dir moltes vegades al llarg d'aquesta temporada, de la temporada anterior, i a vegades em dóna la sensació que fins i tot sóc una miqueta pesat, no? Però he dit moltes vegades els efectes que provoca, que genera la música en el nostre cos, en el nostre estat d'ànim, perquè la música és un dels catalitzadors més potents dels nostres sentiments. De fet, aquesta cançó que sona ara dels Sang Traït podria ser un exemple clar, no?, de tot això. Avui també parlarem de música i ho farem amb una persona que fa anys, molts anys, que s'hi dedica i que, de fet, podria dir que és una de les persones que més coses podria tenir a explicar de la música a casa nostra. Ell és el fundador d'una de les discogràfiques més importants del país, que va veure néixer el fenomen, o que va viure el fenomen, aquella cosa que es deia rock en català, i que ha sabut mantenir-se com un punt de trobada de artistes, de grups de qualitat que canten en la nostra llengua. És un plaer, és un honor per mi, de fet, per algú a qui li agrada la música, poder conversar amb el Joan Carles Doval, fundador de la discogràfica Pickup, que fa molt poc ha celebrat precisament, o per cert, els 40 anys d'història. Joan Carles, gràcies per ser avui amb nosaltres via videoconferència i benvingut a la gent normal.
1: Moltes gràcies per convidar-me i gràcies pel vostre interès per la feina que fem, naturalment.
0: La feina que feu, que es diu Ràpid, es diu Aviat, però són més, ja una mica més de 40 anys d'història d'un segell discogràfic que neix en un moment, anem a dir-ho així, que va néixer en un moment, podríem dir, i tu m'ho matisaràs, segurament, va néixer en un moment dolç, en un moment que, diguéssim, que tenia una mica el vent a favor, però que ha hagut de passar per diverses èpoques i per diverses tempestes.
1: Doncs la veritat és que no vam néixer en un moment dolç.
0: Veus, ja sabia jo que m'equivocava.
1: L'any 1984, quan vàrem començar, el programa discogràfic a Catalunya era un desert. Havia tancat Adigsa, les grans multinacionals que durant dècades havien estat a Barcelona se'n van anar totes a Madrid, els artistes se n'anaven a Madrid, és quan el CISA se'n va anar a Madrid i es va dir Ricardo Solfa, aquí es va quedar el Gato Pérez i prou, el Loquillo, el Rebeldes, tothom se'n va anar a Madrid. La movida que havia mogut el Tierno Galván i companyia va ser molt potent i Barcelona va ser un desert. I, a més, la música dels cantautors, que havia sigut un gran potencial de la música catalana, ja havia anat a la baixa. La música de Celeste també estava a la baixa. En aquell moment hi havia alguns grups que feien funky que interessaven quatre nens de Pedralbes i pràcticament a ningú més. És a dir, que era un moment molt, molt complicat. Però també era el meu moment.
0: Clar, això és el que t'anava a dir. Això
1: havia tancat el desembre del 83, el gener del 84 va començar PDI, que jo m'hi vaig incorporar, però a finals de gener vaig plegar perquè no era el projecte que jo tenia en ment, i el 2 d'abril del 84 doncs vàrem començar aquesta aventura que ens ha portat fins avui, però d'una forma molt, molt modesta, perquè no eren bons moments, no?
0: Veus, doncs, primer error comès d'entrada, quan deia el moment dolç, precisament, ho deia... No, ara no em justificaré i no ho diré amb ironia, però sí que és veritat que era un panorama desèrtic, és a dir, totes aquestes discogràfiques que havien marxat, Adigsa que tanca, totes aquestes corrents musicals que a poc s'han anat esgotant, i sí que és cert que, home, doncs el... has de tenir un cert coratge per agafar el volant d'aquesta situació, no? Però, clar, alhora intentes, i m'imagino que el projecte anava per aquí, Joan Carles, d'omplir un buit existencial, anem a dir-ho així, un buit d'alguna cosa que li faltava en aquest país i que li faltava en el món de la música en català.
1: D'alguna manera jo em sentia hereu de Dixa, perquè hi vaig treballar-hi molts anys, i el tema de Dixa, que era potencialment donar suport a la llengua catalana, per mi era engrescador. Dixa va morir, PDI era tot una altra cosa, i jo vaig voler donar una mica de continuïtat. També canviant una miqueta les coses, perquè Dixa es havia dedicat plenament i únicament a la llengua. Nosaltres vàrem voler que fos donar suport a... els intèrprets, els autors, els compositors dels països catalans en general, però oberts a qualsevol altra cosa, encara que de forma minoritària, donar suport a la llengua catalana per damunt de tot, però també editar en llengua castellana o llengua anglesa sense cap problema, encara que de forma minoritària, perquè teníem clar el que volíem potenciar. I d'aquesta manera, doncs, és com es va obrir Pickup l'abril del 84.
0: Quin és el primer disc que editeu, Joan Carles? És un disc com fundacional, és a dir, té una raó de pes editar aquest intèrpret o aquesta banda, o és simplement fruit de la més pura casualitat?
1: La primera edició van ser 4 EPs, 4 standard plays, i va ser una miqueta fruit de la casualitat. Un era Oslo, que havien sigut el suc electrònic, que hi havia estat també Dixa. L'altre era Javier Asensi, que era un xicot de Palafrugell que feia música melòdica. El tercer era Programa, que Programa també havien estat, que feia música electrònica, havien estat també amb mi a Dixa. I el quart era un grup de l'Alt Empordà que feia rock dur en castellà, que es deien Rockson. I en aquest grup va ser important després, perquè... hi havia el Cuco, que després se'm va anar a Sopa de Cabra, i hi havia el Martín Rodríguez, que després va ser Sac Drey. I amb aquest grup va ser potser la primer que ens vam llançar fort. Van actuar al programa Aplauso de Televisió Espanyola, van fer moltes coses, però es van barallar entre ells just 24 hores abans de fer de talonis d'Escorpió, i malament reien aquí i vam acabar la relació amb aquest grup. Això van ser 4 EPs. Després es van editar, al cap de poc temps, els dos primers LPs. I els dos primers LPs van ser l'Héctor Vila i l'Eugenio. Aquests van ser els dos primers LPs que es van publicar de forma conjunta, i al cap de poc temps dels 4 primers EPs.
0: Home, M'acabes de posar així damunt de la taula dos noms importants: Cuco, Sopa de Cabra, Martín Rodríguez, Sang Traït, dues bandes, a més, que van ser, que van marcar una generació en la qual jo m'hi incloc. És a dir, és difícil, i la setmana passada ho vèiem aquí, perquè el nostre convidat, conversador, va triar precisament una cançó de Sopa de Cabra, no? I no és la primera vegada que convidats que passen per aquesta taula trien Sopa de Cabra o fins i tot Sang Traït, no? Perquè són dues bandes importants, han estat dues bandes importants en el panorama musical del nostre país. Parlaves de l'Héctor Vila, evidentment, també res més a dir, i parlaves d'Eugenio, que en fi, no és un fenomen estrictament musical, lògicament, el que passa que sí que és un fenomen fonogràfic, per dir-ho així, perquè en aquella època, evidentment, no hi havia ni Club de la Comèdia, ni televisions, ni YouTube que poguessin, anem a dir-ho així, suportar aquest format de manera habitual, i per tant els humoristes, molts humoristes gravaven discos, gravaven casets, gravaven LPs, doncs perquè la gent pogués escoltar-los des de casa seva, no? Quin és el paper de pick-up? I tu parlaves d'un fenomen molt interessant, del qual a vegades hi ha llums i ombres, eh? De la famosa movida madrilenya, del patrocini de l'Ajuntament, de Tierno Galván, etcètera, no? Quin és el paper de pick-up en tota la moguda que es va batejar amb això, amb aquest nom de rock català o rock en català, que també aquí hi ha un debat de si era rock català, rock en català. Quin és el paper de pick-up en tota aquesta moguda?
1: Doncs fixa't, hi vam ser-hi des del primer dia, però no perquè ho busqués, una mica per casualitat. T'he parlat abans del grup Roxxon, que era un grup de Figueres, format pel Frank Vila, pel Joan Cardoner, pel Cuco i pel Martín Rodríguez. Aquest grup es va dissoldre, ja he explicat abans el que va passar, i jo no tenia ganes de tornar a treballar en grups, em vaig desencallar molt. Això de que es barallessin entre ells i em deixessin plantat 24 hores abans d'un concert, precisament amb els Scorpions a Barcelona, això em va fer replantejar coses. I vaig estar uns anys que no editava cap grup. Però l'any 88 em telefona el Martín i m'explica que ha muntat una altra banda i que vol que l'escolti, i jo d'entrada sóc reticent, però accepto que vingui a veure'm, i ve amb la Lupe Villar, amb una cinta de caset, amb dues cançons, les escolto en aquell moment, una era El senyor de les pedres i l'altra era El vol de la Baucell.
0: Ostres.
1: I naturalment vaig canviar de criteri d'immediat i vaig dir, escolta, quan podeu entrar a l'estudi, quan podem gravar un primer disc?
0: Caram, perquè això és una, és una carta de presentació brutal, El senyor de les pedres i El vol de la Baucell.
1: Exacte, doncs el caset que em va portar era una maqueta amb aquestes dues cançons, no? I jo, clar, naturalment vaig voler començar a treballar amb aquesta banda de Sang Traït d'una forma ràpida i immediata. Uh-huh. Amb tot això i al mateix temps, Audiovisuals de Sarrià tenien un grup que estava funcionant molt bé, que eren els Doble Buble, i van editar un primer disc d'un altre grup desconegut en aquell moment, que l'empresa, el Jorge Sarrià, no li interessaven massa, i aquell grup es deia Sau, i jo escolto una cançó que era el Sense Estil per Ràdio Costa Brava, exactament, estant jo per Pals, parlo amb en Joan Bosch, que estaven allà a Ràdio Costa Brava, li pregunto qui són i aquestes coses, i començo a interessar pel grup, i amb tot això, Josep Maria Casacoberta, un periodista de Vic, els hi diu en els de Sau que jo puc estar interessat. I ells estaven buscant companyia perquè veien que la companyia on estaven, doncs, no hi havia el més mínim interès per ells. És a dir, que d'una forma ràpida ens posem a treballar amb Sang Traït i també amb Sau. Aleshores, doncs, naturalment, estem involucrats en tota aquesta moguda que hi va haver del rock dels finals dels 80, primers dels 90, perquè després ja es van incorporar altres grups, com Tancat per Defunció, com Parking, com Isis, etc. I una mica, doncs, aquí estàvem.
0: Pick-up que ha sabut, com dèiem, ha sabut anar superant els embats de la història, els embats de les, bueno, de les diverses crisis que hi ha hagut en el món de la música. Tindrem temps de parlar-ne, però voldria fer menció al fet que precisament la cançó que obria aquest programa d'avui, el programa 29 de la segona temporada de La gent normal, que ja sabeu, com sempre, aquestes cançons les tria el nostre conversador, precisament era una peça de Sang Traït, que es diu Lluna Negra. No és precisament de les cançons més conegudes de Sang Traït, però és una cançó doncs especialment maca, especialment que lliga amb allò que us deia al començament dels sentiments. Però també i en qui ens n'anem aquesta segona cançó, el Joan Carles ens ha triat aquesta segona peça.

0: miradas que me han mirado.
1: Hi ha noms al món de la música i hi ha noms en majúscula en el món de la música. I Raimon segurament ja no porta només la primera lletra en majúscula, sinó segurament porta totes les lletres del seu nom en majúscula. Raimon, per què Joan Carles?
2: Per mi és un referent. És un autèntic referent com a artista i és un autèntic referent com a persona. És un intel·lectual... una vegada Lluís Llach va dir que la cançó catalana sense Raimon no es podria explicar. Jo ho comparteixo. És, per mi, el número 1. És el millor cantautor que hem tingut mai en aquest país. És un home que ens ha acostat als poetes del segle d'or. Ha fet les millors cançons d'amor que s'hagin pogut fer. Ha fet les cançons de lluita necessàries en cada moment... de la seva vida i ha sabut mantenir-se sempre, sempre, amb una dignitat impressionant. Jo li tinc una estima molt especial a en Raimon. I aquesta cançó és una cançó preciosa que ell va fer ja poc temps abans de retirar-se del seu darrer disc de cançons inèdites i que la trobo preciosa. Uh-huh. En té moltes més, és que a mi m'ha agradat molt tot el repertori d'en Raimon.
1: Aquesta
2: perquè la trobo molt significativa.
1: Costaria trobar cançons, si em permets la frivolitat, costaria trobar cançons de segona en la discografia de Raimon, perquè totes tenen un nivell. Raimon és d'aquells poetes, és d'aquells homes, és una mica un home del Renaixement, d'aquells artistes complets que tot allò que toquen li deixa la seva empremta, no? I crec, i no sé si coincideixes tu amb això, Joan Carles, que tot ho fa des d'una perspectiva d'una senzillesa. Tu parlaves de dignitat, no? També des d'una senzillesa i d'una dignitat que són realment envejables.
2: Totalment, totalment. I en Raimon és una persona molt autoexigent. Segurament, amb tants anys d'ofici, no té el volum de cançons enorme. Té moltes, però clar, són molts anys. Però amb els mateixos anys, altres cantants tenen un volum d'obra publicada més alt. I això és la seva autoexigència. Amb en Raimon difícilment anirem a trobar cançons dolentes, perquè ell n'ha composat moltes que les ha estripat i les ha llançat i no les ha fet mai públiques. Això no passa amb tots els cantants, però això és la seva autoexigència. I clar, quan analitzes la seva obra dius això és que és impressionant, i si vas posant doncs les que són les cançons d'amor, les cançons de lluita, l'obra que va fer amb l'Espriu, l'obra dels poetes del segle d'or, clar, això és una obra única. Mm-hmm. És una obra única, és un patrimoni de la cultura dels països catalans que vaja, que té un valor incalculable.
1: Joan Carles, tu creus que ara el món de la música és menys exigent?
2: El món de la música ara és menys exigent, pregunta. Sí. Molt menys, molt.
1: Per què?
2: Molt menys. No hi ha... Però és que fins i tot el consumidor de música és menys exigent.
1: Jo crec que aquí hi ha un...
2: A l'època del vinil, sí. La gent es comprava el vinil, es posava els auriculars, el vinil tenia els aguts molt diferents del que té ara l'MP4 que estem escoltant... Es llegia les lletres, volia saber qui havia sigut el tècnic de so, qui havia posat la trompeta, qui havia posat el violí. Això, la generació de melòmens dels anys 70-80 era com escoltàvem la música. Actualment la gent escolta la música amb streaming, amb MP3 o amb MP4, no té punyetera idea de res, ni qui és el tècnic de so ni l'estudi on s'han registrat, ni qui ha posat la flauta ni qui ha posat la trompeta. Res. Tot això no interessa. El nivell d'exigència del públic és molt baixa. I el nivell d'exigència dels artistes, que té un nivell d'exigència molt alt, però en mitjana ha baixat. En mitjana ha baixat.
1: Suposo que és un peix que es mossega la cua, no? És a dir, a públic menys exigent, jo no cal que m'esforci tant. Sí, total.
2: Naturalment, no cal que et gastis, i també a nivell discogràfic, no cal que et gastis tants diners per fer un enregistrament brutal amb el millor estudi del país, perquè després la gent ho escoltarà per streaming amb MP3.
1: Que escoltarà el so, escoltarà el so comprimit, per tant no apreciarà tot el, diguéssim, tots els matisos o tota la riquesa acústica sonora que té aquella peça o que té aquell disc, no? Digues.
2: Jo no, anava a dir, als anys 80 hi havia tres estudis de gravació importants a Catalunya. Ara és que pràcticament cada artista té un estudi de gravació a casa seva. I salta un registre i ho penja a les xarxes. Imagina't tu el nivell d'exigència com ha canviat.
1: Clar, però per exemple, no? Ara pregunta d'una persona a qui li agrada molt la música, però que tècnicament, i m'estic posant en primera línia de foc, però que tècnicament, més enllà de cantar a la dutxa i en la intimitat, poca cosa més, no? Quina diferència hi ha, Joan Carles, i que és una pregunta segurament que jo em puc fer, però que també es pot fer molta gent, quan parlaves això dels estudis domèstics, no? Quina diferència hi ha, des d'un punt de vista de so, d'enregistrar en un estudi domèstic o en un gran estudi de, en un gran estudi de gravació?
2: Mira, tot depèn de si vols anar amb un gran estudi analògic, amb la qual cosa pots enregistrar tranquil·lament bé i per pistes i demés, o si vols utilitzar un estudi purament digital, i depèn de quin tipus de cosa vulguis fer. Però, esclar, si estem parlant de les músiques urbanes, es pot fer tranquil·lament amb estudis digitals i d'una forma bastant diferent. I també es pot ser més exigent i intentar fer-ho millor. Però, clar, no és el mateix. No és el mateix, ni sona exactament igual.
1: Quin és, en aquests més de 40 anys d'història de Pickup, quin és el moment que tu creus que ha estat el més dolç, el més bonic, o moment o època més bonica, i quin ha estat aquell moment doncs una mica fosc, una mica gris, que dius, ostres, ara seria capaç, que no sé si vas arribar-ho a pensar mai, això, però ara seria capaç de tirar la tovallola.
2: Doncs sí. Una cosa i l'altra existeixen. Aquests 40 anys hem tingut muntanyes russes, Hem estat a dalt i hem tocat fons. Hem fet una mica de tot. El moment més dolç jo diria que és els primers anys 90, perquè en els primers anys 90, en aquella època, teníem uns èxits impressionants de Sau, de Sang Traït. És quan vam fer el Palau Sant Jordi amb Sau, Sang Traït, Pets i Sopa. En aquell moment també a la companyia teníem en Lluís Llach, que publicava amb el Pont de Mar Blava, que és el disc més venut de la història de Pickup. En els anys 90, doncs, també la Maria del Mar Bonet, en Raimon, la Dharma, tots, la Marina, tots estaven a Pickup, en Tomeu Penya. Era un moment àlgid, importantíssim, que segurament és el moment més alt de la companyia. El pitjor moment, el 2004. Quan celebràvem el 20è aniversari, que ara ho puc explicar perquè ha passat els anys, però en el 2004 no sabíem massa bé si celebrar el 20è aniversari o si tirar la tovallola, com dius tu.
1: Si celebrar la funció.
2: Va passar moltes coses. Per una banda, hi havia un canvi de... En aquell moment, la indústria va posar a la venda el màster, que és el compacte. El disc compacte era posar a la venda el màster. Per una banda, perdíem formats a la venda, perquè abans veníem l'LP, que la gent el comprava per escoltar a casa, i el caset, que la gent l'escoltava al cotxe. Al posar el compacte ja ens quedàvem amb un sol suport. Però, a més, el compacte permetia doncs fer còpies. I era el moment del Top Manta, que es venien moltes còpies pirates, etc. Tot això va provocar una gran crisi en el món del disc i que tanquessin majoristes. Va tancar Discos Gilmo, que treballava molt tota la línia de caset per gasolineres i demés. Nosaltres teníem l'Eugenio, que on més veníem era a gasolineres i amb el suport caset. Ens van enganxar 9.000 euros, que ens van fer anar molt malament, però això no va acabar aquí, perquè va tancar l'Arnedo de Madrid, que també ens va enganxar diners, i després tanca Discos Castelló, que aquests es van engaixar exactament 60.000 euros. I això va ser una cosa horrible. Però quan Murphy existeix, amb tot això no n'hi va haver prou, i vam tenir una inspecció d'Hisenda de temes internacionals, i nosaltres, que teníem una línia de música cubana que veníem treballant des dels anys 90, aquí vam tenir un problema seriós. Perquè quan vam començar a treballar en Cuba, governava el PSOE, i el PSOE no posava dificultats de que treballéssim en Cuba. Però quan el José María Aznar va pujar al poder, i ell, que era un bon llepaculs del Bush, no volia que treballéssim a Cuba i ens va posar uns arancels d'un 25% que nosaltres pagàvem o no pagàvem, depenentment, perquè, clar, si li aplicàvem als cubans, els acabàvem d'arruïnar, no ens podíem vendre. I si ho aplicàvem al preu de venda del disc, feia que els discos cubans siguessin impossibles de comprar. Doncs, amb aquesta inspecció ens va caure que vam tenir que pagar 60.000 euros més. Total, que la ruïna era enorme i no sabíem com fer-ho. Però, finalment, doncs, gràcies als bancs que ens van donar suport, posant, això sí, posant tot el meu patrimoni.
1: Sí, perquè els bancs no regalen res, eh? Vull dir, sempre demanen no alguna... És com el pacte amb el diable, eh? Vull dir, tu acabes hipotecant-te.
2: I aquí, doncs, me la vaig tornar a jugar tota, vaig posar tot el patrimoni abans dels bancs perquè m'ajudessin, i vaig dir, o ens en sortim una altra vegada, o faig el farcellet i me'n vaig a viure a casa de la meva mare. Això va ser així el 2004. I per sort, doncs, vam poder tornar a créixer.
1: Parlaves del 2004 com una època de crisi, parlaves de la popularització del CD que va posar molt en segon pla, el caset va desaparèixer, vull dir, va ser la mort del caset, sobretot quan els CDs van entrar també en l'univers del vehicle, i quan van aparèixer els que ja tenim una edat, els més joves ja no saben què és allò, però hi havia uns aparells que es deien Discman, que eren uns com els Walkman, que posaves el caset i escoltaves amb els auriculars per carrer, doncs amb el Discman, no? Era com una mena de caixeta així com molt fina, on posaves el CD i podies anar-lo escoltant pel carrer a base de gastar moltes piles, també és veritat. Però parlava... I després va aquell declivi una mica del disc del vinil, que ara sembla que torna a ressorgir una miqueta, com a mínim pels sibarites i pels malòmens. Però hi ha un altre fenomen, Joan Carles, que jo crec que també us va tocar molt de ple. Tu parlaves del Tom Manta, de les còpies pirates i tal. Després va haver-hi tota la moguda del peer-to-peer, dels intercanvis d'arxius a través de la xarxa. I estic pensant en els primers Napsters, però després va venir... BitTorrent, va venir l'Emule, totes aquestes plataformes que el que feien era jo pujo l'últim disc que m'he comprat allà, i a partir d'aquí se'n fan còpies a destajo. Això també us va afectar. Això també va afectar moltíssim a la indústria musical, i va, diguéssim, va generar que la indústria musical hagués de respondre d'alguna manera per solventar allò, perquè si no tot plegat se n'anava a Norris.
2: Totalment. Però deixa'm que digui també, les companyies petites i mitjanes, rasos, com en tot el món, anem de remolc de les multinacionals. Uh-huh. I les multinacionals ho van gestionar fatal. Tot això ho van gestionar molt malament. D'entrada, jo et deia abans que teníem dos suports a la venda, que era l'LP, que la gent el consumia a casa, i el caset al cotxe. Quan surten els CDs, el cotxe anava malament, perquè recordaràs que quan hi havia un sotrac, el CD saltava.
1: Oh, i tant.
2: I aleshores no anava bé pel cotxe. No. Tot això va sortir un altre suport, que era el minidisc. I el minidisc va néixer com a substitut del caset, perquè aquest no saltava, i aquest anava bé pels cotxes. Uh-huh. Però els CDs van millorar la seva manera d'encaixar-ho i de fer-ho perquè no saltés. I quan es va aconseguir que el CD no saltés al cotxe, el minidisc va desaparèixer del consum general, es va quedar com una cosa purament professional per emissores de ràdio i estudis de gravació, sobretot per publicitat, i el CD va ser l'únic suport que era per casa i pel cotxe. Aquest va ser el primer gran problema. Després, quan surt l'intercanvi d'arxius, el P2P, amb Napster, aquí les multinacionals es van tornar a equivocar. Perquè això era una cosa imparable. I no pots anar contra una cosa que ja veus que és imparable, perquè la tecnologia és això. I, per tant, el que estaria que haver fet era pactar amb Napster des del primer dia. I no tota la comèdia, persecució i tonteries que es van fer, que es van perdre mils de milions i que va anar fatal per la indústria. I, naturalment, i després aquí vam tenir un altre problema enorme, perquè, clar, vam passar de la pirateria del Tom Manta, vam passar a la pirateria de l'intercanvi d'arxius gratuït. I era aquí, com tot, quan és nou, hi havia buits legals importants. I a sobre d'haver buits legals importants, els jutges no dictaminaven el mateix en segons quins casos. I molts jutges ho donaven per bo com en defensa de la llibertat d'expressió, sense tenir en compte un dret fonamental que és la propietat intel·lectual, que és importantíssim a tot el món civilitzat, i això els jutges no ho tenien en compte. Van ser uns anys d'una guerra i d'unes pèrdues econòmiques multimilionàries per a la indústria de la música enregistrada. Va ser molt, molt, molt dur, això.
1: Realment, en aquest impàs, no, el naixement de Napster cap a molt als inicis dels 2000, no? I jo que el vaig viure de prop, i a més el vaig viure des de la banda del periodisme, recordo les sentències i les contrasentències i les denúncies i les demandes de les discogràfiques contra Napster. I Napster continuava operant, sense cap mena de... anem a dir-ho així, sense cap mena de veto. I tu ja veies que jo no anava enlloc, que jo es podia convertir en una cosa... En una cosa eterna, que no acabaria mai de diguéssim, d'arrencar, no? I al cap dels anys, quan comencen a sortir plataformes de... vaig a dir d'intercanvi, però és que no són d'intercanvi, però són, és a dir, un Spotify, un YouTube Music, un Apple Music, en realitat són hereus d'aquest sistema d'intercanvi, el que passa que amb una subscripció de pagament. Però el format és exactament el mateix, és a dir, és col·locar a la xarxa el catàleg d'artistes perquè la gent ho pugui escoltar de manera lliure, no descarregar-s'ho i distribuir-ho, lògicament, però sí que fer-ho a través d'una subscripció mensual, anual, el que sigui, no? I això, aquest format que s'ha acabat imposant, sí que és cert que es podria haver, com tu deies, es podria haver pactat d'alguna manera des de bon començament amb algú, o sigui, amb les ments que, diguéssim, que se suposen que tenen una visió més estratègica o més global del que és el negoci de la música, no?
2: Naturalment. Ens hauríem estalviat molts disgustos i molts diners tota la indústria discogràfica mundial. Però és que la indústria discogràfica manada per les multinacionals és cega i és una mica idiota. Les multinacionals, els presidents i els directors, no són gent del món de la música, poden ser de qualsevol altra cosa. No es juguen els seus diners. I són gent que la seva mentalitat és la que és. I què carai saben? Ho van fer-ho molt malament. Molt malament. Pitjor encara. I llavors per què s'arregla? Doncs s'arregla perquè es toca a fons. Es toca a fons i quan ja no hi ha més solució i la derrota és total, és quan volen pactar. I bé, doncs llavors és quan es pacta i quan es comença a transformar les coses. I Spotify, per exemple, doncs és una plataforma que vol oferir el servei també de forma gratuïta i també de forma pagada. És a dir, tens el Premium i tens la barra lliure i sense publicitat. Però si ho vols escoltar sense pagar, també pots. Això sí, cada 3 o 4 cançons tens publicitat. Doncs bé, ja va estar bé aquest sistema, perquè això mata l'intercanvi d'arxius gratuït, perquè la gent sap que d'una forma legal ho pot escoltar també sense pagar. Això sí, tragant-se la publicitat com si escolta la ràdio, naturalment, perquè d'alguna cosa han de viure els autors, els compositors, els intèrprets, els productors discogràfics, la propietat intel·lectual no pot ser gratuïta de cap de les maneres. I s'ha de pagar. Els que paguen la quota de prèmium ja ho estan fent, però qui no pot pagar o no té ganes de pagar, doncs, escolta, consumint publicitat també és una forma de pagar.
1: Evidentment, i això...
2: És veure com es pot pactar per poder-ho fer possible. I fins que la indústria no se va donar compte i ho va començar a fer, doncs, esclar, vam viure uns quants anys amb un caos absolut.
1: Bueno, es va viure en un caos, i jo recordo aquesta època com una època, abans parlava de grisos, no? Una època com una mica grisa, però bastant tirant a negre, perquè hi havia moltes veus que deien que en realitat estaven vivint a la fi del món de la música, com l'enteníem fins ara, és a dir, que deixarien, que els artistes deixarien de tocar perquè, o de publicar discos, perquè el negoci del disc se n'havia anat a Norris, i que l'única manera de sobreviure, per dir-ho així, serien els concerts, que jo sí que, bueno, vull dir, aquí no pots fer un clon d'un concert i no pots muntar un sidral, jo què sé, en un estadi olímpic o en un Palau Sant Jordi o on sigui, amb artistes fake, perquè, vull dir, no existeixen com a tal, no? I va haver-hi una mica aquesta por de ai, ai, ai, que això se'ns acaba.
2: Sí, això es deia, però això és un impossible. La música és una necessitat vital pel ser humà. I si la música és una necessitat vital pel ser humà, ha d'existir la música enregistrada, sí o sí, ha d'existir la música enregistrada. I, per tant, no poden desaparèixer els productors de música enregistrada, no pot desaparèixer l'enregistrament de la música. El que s'ha de fer és buscar la forma amb la qual tot això... es pugui pagar, naturalment. Qui consumeix la música ho ha de pagar d'alguna manera. I el que no era en absolut viable era que la música només fos en directe i prou, perquè, a més, perquè la música en directe funciona, hi ha d'haver música enregistrada. Perquè la música enregistrada és la que promociona i dona a conèixer els artistes perquè després faci les actuacions i t'omplin el Sant Jordi a torn. Una cosa va lligada amb l'altra. És impensable que desapareixi la música enregistrada. Ara, naturalment, si tothom vol consumir la música enregistrada sense pagar, això no és viable. S'ha de buscar la manera, i la manera hi és. I fixa't com van trobar la solució, clar, però van trobar la solució tard, malament, i després de la derrota, clar.
1: Sí, perquè això estem parlant, no estem parlant d'unes setmanes, ni d'uns mesos, estem parlant d'anys, Vull dir, estem parlant d'un període bastant llarg des d'un punt de vista de tenim un problema i l'hem de solucionar. La cosa es va dilatar bastant. Això que deies, Joan Carles, del disc, de la música enregistrada com a, diguéssim, com a porta d'entrada als concerts, si no, i els que ens esteu escoltant podeu fer la prova ràpidament, imagineu-vos anar a un concert d'un grup que us agrada i escoltar tot de cançons que no podeu cantar perquè no han estat publicades i les escolteu per primera vegada dalt de l'escenari. Diguéssim que seria prou estrany.

0: Passem d'un extrem a l'altre. Hem començat amb Sang Traït, hem anat a parar al mestre, Raimon, i ens n'anem a les últimes fornades. M'encanta... Clar, tu no pots... Tu has de ser eclèctic, Joan Carles. Vull dir, tu no pots dir, no, em caso només amb un gènere. Vull dir, per la teva perspectiva, tu has de ser eclèctic. I segon, segurament, la tercera peça que has triat avui és de les coses més noves que s'han editat a casa vostra.
1: Sí, sí, exactament. Pick-up sempre ha sigut una companyia transversal. Hem treballat tot tipus de gèneres musicals. Hem treballat música clàssica, sardanes, habaneres, cançó d'autor, pop-rock, etc. I amb aquesta transversalitat i amb aquests últims anys, el nou director de Pick-up, l'Albert López, va obrir un segell que es diu The Lyrics, per músiques més noves, més modernes, i una de les estrelles del segell de Lyrics és l'Scorpio, que és una dona sensacional, que va sortir de l'Eufòria de TV3, però és una noia que té una veu preciosa, que té un do d'interpretació impressionant. A mi m'agrada molt. M'agrada molt també el Sexeni i molts altres grups que tenim amb el segell aquest de Lyrics. Però he pensat que, com a tercera cançó, estava bé reivindicar l'Scorpio, que és una dona molt potent i del segle XXI.
0: Ara faré un comentari impopular, segurament, val? Però com que, mira, jo ja un ja té una edat i ja pot permetre's el luxe de dir segons què, compta amb el màxim respecte. Però és veritat que ja era hora que la música en català s'obrís a noves experimentacions. I faig un petit incís, eh? Dic això perquè durant molts anys, i els que ja tenim una certa edat, això ho hem viscut, hem viscut l'època dels cantautors, hem viscut l'època del rock català, amb grups que han anat entrant, sortint, grups derivats de... Però sempre amb unes línies, diguéssim, amb unes línies musicals com molt marcades i molt... anem a dir-ho així, molt similars, no? I a mi m'encanta quan puc sentir música... Anem a dir-ho així, ara se'n diu músiques urbanes, eh? Però música de ball, per exemple, escoltar música de ball en català. No? O escoltar rap en català, o escoltar hip-hop, o algunes altres músiques d'aquestes així com més modernes. No? Ostres, realment guanyem en riquesa, guanyem en poder.
1: Això que dius és molt important perquè la llengua catalana és i ha de ser única, exclusivament una llengua. I com a llengua ha de ser per tot. S'ha de poder fer absolutament tot en llengua catalana. I, si no, podem caure en aquell parany de que sigui una llengua de culte i prou. I això, malament rai. Si ens estimem la llengua, si volem que sigui una llengua potent i important, s'ha de poder fer tot amb la nostra llengua. I, des de música de ball, les músiques urbanes, el rock, el que faci falta, tot, perquè és la nostra llengua i avui ho fem, utilitzar la nostra llengua, el que sigui. I jo això en soc molt, molt defensor. I pensa que el tema de música en català, fixa't, quan surten els primers artistes que utilitzen la llengua catalana, hi ha una part de cançó melòdica, que hi ha Terranom, Emili Vendrell, després ve també amb la línia melòdica el Josep Guardiola, el Ramon Calduc, I a partir d'aquí és quan hi ha el renaixement aquest dels anys 60 de la cançó d'autor a imatge i jamejança de la cançó francesa, eh? És allò, volien ser Jacques Brel, Leo Ferrer o Brassens, i ara aquí surten Sergio Llutges, surt Raimon i companyia. I de mica en mica es va expandint tot això, perquè després surten els que no estaven gaire d'acord amb la línia de la cançó d'autor clàssica, que és en Cisa, Pau Riba, l'Oriol Tramvia, etc., i fan el grup de folk, i ja fan altres coses. I d'aquí ja surt tota la música de Celeste, i anem obrint de mica en mica que tots els gèneres musicals puguin ser en català. I en aquell moment jo crec que ho són tots. jo crec que en català s'està publicant i s'està produint música de qualsevol gènere musical. I a més, aquesta és una de les coses que considerem tan importants que per això sempre hem volgut que Picap fos absolutament transversal a nivell de música. Perquè qualsevol tipus de música, la nostra llengua s'ha de poder editar i sobretot si és de qualitat.
0: De fet, és la garantia de... ara que es parla molt, no?, dels usos de la llengua i que si el jovent no utilitza la llengua i tal, clar, en l'època de Sau, Sang Traït, Pets, Sopa de Cabra, totes aquestes bandes mítiques de la dècada dels 90, clar, totes canten, totes tenen un denominador comú i és la llengua. Diguéssim, adscrites al pop rock amb cadascú en el seu àmbit i amb els seus extrems, però recordem, per exemple, la polèmica amb Sopa de Cabra quan se li va acudir publicar un disc en castellà. La pedregada que li va caure a Sopa de Cabra, jo crec que és de... diguéssim, és per recordar i per reflexionar sobre la, diguéssim, el paper que ocupaven com a eix vertebrador d'una, ja no d'una llengua, sinó d'una cultura en aquell moment determinat, no? I crec que ara, doncs, el fet que hi hagi artistes com Scorpio, però tu em posaves uns quants més, no?, damunt de la taula, Saxeni, grups d'aquest estil que tendeixen més cap a les noves tendències musicals, no? Home, doncs, és una reivindicació el fet que cantin en català, i és, en el fons, i encara vaig més enllà, no?, és normalitzar la llengua i és fer que aquesta llengua també pugui, i ara seré així com molt franc, que pugui sonar a les discoteques.
1: Naturalment, això és una cosa que hem volgut fer sempre. De fet, també en els anys 80 es va arribar a publicar algun disc per discoteca. Nosaltres recordo que en vam publicar un que es deia Coconae, del Marc Volta, que el Marc Volta era un cantautor que havia fet un disc de cantautor clàssic amb Hispavox, i després ell va voler fer el primer disc dance per discoteques. Era l'època que la moda era l'espagueti disco, i el Coconae anava una miqueta per aquesta línia. Un personatge important també del món de la música catalana, perquè a més aquest va ser el fundador. Després, bé, ell va ser el fundador i editor de la revista Underrock, que amb el temps doncs la va deixar a mans del Jetrau, però ell va ser el fundador.
0: Revista que, a més, també, ja que la posem aquí damunt de la taula i obrim les pàgines, també ha estat una revista que ha fet una feina incansable en la defensa de la música, en català, de la música en general, però de la música en català en concret. I quan parlem de música i parlem de música en català, a mi em ve al cap també una altra qüestió que crec que tu també pots donar-hi pots fer-hi algun tipus de reflexió, Joan Carles, i és la qüestió dels festivals de música. A veure, vivim una saturació ja de festivals de música o els festivals de música són tan necessaris que és necessari que n'hi hagin tants?
1: Mira, jo no estic molt fart.
0: Ja en som dos.
1: Molt fart. Jo quan Picà feia manejament i jo personalment feia de mànager d'alguns artistes i demés, la contractació era o els ajuntaments, també diputacions i moltes sales privades. És a dir, havia capital privat, havien empresaris que et contractaven per la seva sala de festes, la seva discoteca, el que sigui, i feien moltes actuacions d'aquesta manera. I després, a l'època del rock, doncs, imagina't, agafàvem camps de futbol i amb un parell de grups i omplíem el camp de futbol, etcètera, etcètera, etcètera. Els festivals, a part de que s'ha carregat tot això, permetem que ho digui sense filtres, és una punyetera màfia. És un grup tancat d'empresaris que només volen programar el seu i amb el que tenen interessos. I els artistes que estan en managers o en companyies que no estan dins d'aquest bloc mafiós no entren i no estan a cap festival. És a dir, que estan fent un mal enorme a una gran part de la música del país. I a més, tots aquests festivals es fan també amb suport i amb diner públic.
0: Clar.
1: La qual cosa és un autèntic escàndol.
0: Clar, de fet, tens tota la raó, eh? Jo, és a dir, jo no havia arribat a aquesta conclusió, evidentment, perquè no sóc coneixedor del sector, però sí que és veritat que hi ha tota una sèrie de, diguéssim, d'elements sospitosos, no? Per què els festivals, tu mires la llista de festivals que es fan ja no només a Catalunya, sinó a nivell espanyol, per exemple, i, ostres, vas veient una successió de grups que sempre estan en els... sempre hi són. Aquí, allà, més enllà, no? I si tu vas fent aquest creuament de cartells, te n'adones que, bueno, és una mica com un club d'amics, no? I llavors, clar, trobes, per exemple, no, la riquesa musical que tenim ara en aquests moments, que jo crec, i tu ho deies, no?, que és un moment especialment dolç pel món de la música. Home, doncs moltes vegades aquesta presència, anem a dir-ho així, catalana o del país, brilla per l'absència.
1: Sí, sí, és exactament així. Sí, nosaltres ens hem trobat amb casos de voler fitxar un grup que començava de zero i arribar a un acord verbal i abans de signar dir no signarem amb vosaltres perquè ens han dit que si estem amb vosaltres no podrem entrar en aquest o aquell festival. Molt gros. O et posaré un altre exemple amb noms i cognoms. 31 Fam, que els agafem de zero, els fem pujar a l'èxit. Encara avui la seva cançó de més èxit és de Pick Up, és Valentina, del segell de Lyrics. Molt bé, vam estar lluitant enormement amb tots els seus èxits perquè anessin al Canet Rock. No hi van anar mai. Se'n van anar de la nostra companyia, un dels motius era aquest. Quan ells se'n van de la companyia, 4 anys seguits estan al Canet Rock. No cal ser més explícit.
0: Com diuen en castellà, blanco i en botella. Hem arribat al final d'aquesta gent normal d'avui. Joan Carles, un plaer haver-te tingut aquí entre nosaltres i faig una petita picada d'ullet perquè la cançó que acomiada aquest programa d'avui és una cançó que aquesta l'he triat jo i és una cançó que segurament coneixeràs perquè és el No puc deixar de fumar dels Sau, precisament. Joan Carles, un plaer, moltíssimes gràcies i que en siguin 40 més, com a mínim.
1: Moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès. Agraït.
0: I a tots vosaltres, oïdors, oïdores, que tingueu una molt bona tarda i ens tornem a escoltar la setmana vinent aquí, a la Gent Normal de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Fem Vallès i l'Associació per la Promoció del Transport Públic coincideixen a reclamar que es prioritzin les millores de l'actual línia R8 de Rodalies abans d'impulsar la futura línia orbital ferroviària que planteja el govern. Les dues entitats consideren que reforçar les connexions existents al Vallès tindria un impacte més immediat sobre la mobilitat i ajudaria a reduir la dependència del vehicle privat. L'arquitecte urbanista i portaveu de Fem Vallès, Manel Larrosa, ha defensat que la R8 ja és l'eix estructural de la mobilitat transversal al Vallès, però ha lamentat la manca de freqüències i de connexions amb altres línies ferroviàries.
2: A l'R8 tenim un tren alhora que no connecta amb cap de les línies que travessa. No connecta amb Ferrocarrils de la Generalitat direcció Terrassa, direcció Sabadell, no connecta amb l'R4 direcció Manresa, no connecta amb la línia de Vic. Per tant, diguem-ne, si hem de fer una cosa que tingui sentit de mobilitat, hem de fer-ho a partir d'aquest eix que és per on passa l'R8. Però pensant-nos durant un tren que recorrerà en 2 hores, que no s'afilarà per les muntanyes i per a tot això, les mateixes mínims estudis que hi ha de l'R8 demostren que això de demanda és tan mínima que no té sentit.
1: Per la seva banda, el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Pol Méndez, ha qüestionat la credibilitat dels terminis anunciats pel govern sobre la línia orbital i ha defensat un projecte més senzill i viable. Tot plegat, amb una entrevista a tots dos al programa Rubí al dia, que ja podeu recuperar al nostre web a radiorubí.cat. Aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, a la sala La Càmera del Casino actua el trio d'Enrique Heredia amb el trompetista vallesà Benet Palet. El concert de jazz s'emmarca les actuacions anomenades Talent Local i serà una actuació intimista que repassarà el disc que Heredia Trio va gravar el 2022 amb el trompetista Duy Estrell. Heredia, presentador del programa de Ràdio Rubí Jazz per a

0: Això s'espera que hi hagi força improvisació, una llicència que es permet especialment en aquests concerts de jazz. El trio d'Enrique Heredia està format per la pianista Michelle Faber, el contrabaixista Curro Gálvez i ell mateix a la bateria. Les entrades es poden adquirir a un preu de 10 euros a la plataforma Cubin del casino.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I en informació esportiva posem el focus en un referent rubinenc del pickleball, Toni Bravo Rodríguez.
2: Xavi Pérez, triple campió català de pickleball més 50, va tornar a demostrar el seu nivell, recordem, amb dos títols, un subcampionat absolut d'aquest esport de raqueta que combina tècnica, reflexos en una pista reduïda que viu un creixement constant, això sí, fora de Catalunya. En l'entrevista disponible a radiorubí.cat, que li hem fet Esports al dia, Pérez destaca que sempre ha estat en el podi en els tres campionats de Catalunya disputats, però reclama més instal·lacions, més projecció per a un esport que podria créixer molt més si tingués el suport necessari. Assegura que el potencial és enorme, però que ha quedat enrere a Catalunya respecte d'altres comunitats. Pel que fa al futbol adaptat, el CEPCA Mir celebra un triple èxit en el tancament de la fase regular. L'equip ha estat líder del seu grup a la Lliga Talent després d'una victòria per 3-2 davant de l'Incercor. Cornellà ha acabat primer. L'equip ve jugarà a la Final Four de la Willix 7 després de superar la Terlenca a Prat per 2-1. Diumenge disputarà la semifinal amb opcions reals d'arribar a la final. I l'equip C acaba segon del seu grup, Willix 7, confirmant una temporada de creixement i solidesa, i el club es prepara per un intens juny i, a més, que està ple de reptes esportius.
0: Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
4: sobre... Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
5: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
1: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.

0: David García.
1: Bona tarda, tot a punt pel ple de maig. Rubí viurà demà dijous al ple de maig una sessió marcada per 8 mocions diferents dels partits polítics i tràmits importants com la presentació de la memòria anual del síndic de Greuges. De seguida us en donem tots els detalls. Els pressupostos de Catalunya, que finalment PSC, Esquerra i els Comuns han acordat per aquest 2026, arriben als 50.000 milions d'euros i avui us explicarem que d'aquests 50.000, 3 són els milions que arribaran a Rubí, la majoria, per obres llargament reivindicades. El casino aquest cap de setmana, com és normal, tindrà una programació musical per tots els gustos i avui us parlarem de les dues propostes musicals que puguem veure i que ja us avancem que són totalment diferents i per públics molt i molt diferents. Abans de tot això, i com sempre, repassem la previsió meteorològica amb el Lluís Mi Pérez des de la xarxa.
2: Bona tarda. Lluny d'anar baixant la temperatura, aquest dimecres encara està fent més calor i, de fet, en aquests moments encara l'ambient és completament estiuenc. Entre els 25 i 34 graus i tot plegat amb 4 núvols molt poc importants que s'han arribat a formar al Pirineu, ben poc destacables. Atenció a aquesta propera matinada i al matí del dijous amb les temperatures que tindrem en algunes raconades, sobretot del nord de l'Alt Empordà. Una nit que es presenta tòrrida, com es comenta a meteorologia, unes temperatures que no baixen dels 25 graus de mínima. I això ja serà preludi d'un dijous que acabarà sent molt calorós. Més que avui, el prelitoral barceloní, cas del Vallès, el Penedès, l'interior del Baix Llobregat, també l'interior de Girona i les comarques de Ponent, de 34 a 39 graus, al igual que la Vall de l'Ebre. I demà, a diferència d'avui, a la tarda, algun xàfec a l'Alt Pirineu, sobretot el de Lleida, arribant fins a l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i el nord d'Osona. Estem pendents a la xarxa.
1: La sessió plenària del mes de maig es caracteritzarà demà dijous a la tarda per

0: a reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures. A banda d'això, el ple també aprovarà els dies festius locals de l'any vinent, que seran el dilluns 28 de juny i l'endemà, el dimarts 29 de juny, Sant Pere, tots dos per la Festa Major de Rubí de l'any vinent. I parlant de Festa Major, també s'aprovaran que els concerts que es facin aquest any a l'Amfiteatre del Castell dins del Festival Random de Festa Major tinguin un preu públic de 10 euros. A més, el ple haurà d'aprovar el projecte modificat del projecte constructiu per connectar els barris de Can Rosés i la zona nord a l'Avinguda de l'Estatut perquè s'han d'incloure els nous preus a les unitats d'obra. També es donarà compte, a més, del conveni de col·laboració amb l'empresa B. Brown per construir una passarel·la sobre la Riera de Rubí, un projecte del qual us informaven fa unes setmanes. En l'apartat d'emocions n'hi haurà 8. Una d'elles serà per junta de portaveus, és a dir, per unanimitat, i serà per donar suport al col·lectiu de treballadors de Ficosa de Viladecavalls, on treballen més de 100 rubinencs i que ara mateix es troben en plenes mobilitzacions per l'ERO que ha presentat l'empresa. Pel que fa a la resta d'emocions, la U porta a la sessió plenària un parell de qüestions, una en solitari i l'altra amb Esquerra. La primera és per promoure l'habitatge cooperatiu a Rubí i la segona un tema que es repeteix, la millora de la plaça Pompeu Fabra i l'atenció al sensellarisme. Esquerra presenta una segona moció en solitari que és la regulació i diversificació dels usos comercials al centre urbà. L'explicava fa uns dies la portaveu Montse Soler.
1: I sobretot, per què? Doncs perquè el que volem és limitar els percentatges màxims d'establiments per tipologia. El que no pot ser és que tinguem 10 cafeteries, croissanteries, 10 botigues d'ungles, que botigues de carcasses mòbil. Això empobreix el nostre teixit comercial i això fa que la gent no vingui a passejar els carrers de la nostra ciutat, no faci vida a la nostra ciutat perquè no troba el que necessita pel seu dia a dia. O sigui, de manera puntual sí, però el comerç és vida i el comerç dona vida a la nostra ciutat i no podem permetre aquesta degradació quan, a més, estem perdent comerços històrics de la ciutat que tenien un gran valor afegit pels rubinencs i les rubinenques i això s'està perdent. I això pot frenar-se amb aquesta regulació que plantegem nosaltres.
0: Vox presentarà dues mocions, el canvi de nom de l'skatepark de Can Sant Joan i el rebuig a la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. Nerea Andrés és la portaveu.
2: El caso es que nosotros solicitamos al ayuntamiento pues que se oponga a esta regulación extraordinaria porque no ha habido un debate parlamentario y porque nos va a afectar en nuestra vida y en nuestro día a día. O sea, a día de hoy los hospitales están saturados.
0: I el PP demanarà d'una banda la millora de la lluita contra la multireincidència i, de l'altra, la millora del trànsit i el soroll al carrer Riera cantonada amb el carrer Santa Llúcia. El ple serà demà a partir de les 5 de la tarda i, com sempre, el podreu seguir en directe a través del nostre web. Dimarts vinent és previst que el Parlament aprovi els pressupostos de la Generalitat per 2026, que després de mesos de negociacions ja tenen el suport necessari per aconseguir la llum verda. Són gairebé 50.000 milions d'euros, dels quals uns 3 aniran directament a Rubí. La molt reivindicada construcció de l'Escola del Bosc replega bona part dels diners que rebrà la ciutat. El govern ha previst destinar-hi més de 720.000 euros aquest any, més 1,2 milions l'any vinent i una quantitat similar al 2028, en total 3,26 milions. La previsió més actual és que els barracons es puguin deixar enrere el curs 2028, 18 anys després de la seva estrena i després de l'enèsim retard que té molt enfadada la comunitat educativa. Sentim Haja Gereubu, la presidenta de la FAN Declaracions, de fa unes setmanes.
3: Tornem a acumular més mesos amb barracons, més mesos de mal manteniment de l'escola i tot va sumant, no? I al final n'estem fartes totes, tant les famílies com els infants. Bé, els infants són els que menys ho noten, no? Perquè al final la seva escola se l'estimen, sigui com sigui. Però nosaltres, les famílies que ho veiem des de fora, i els mestres i l'equip directiu i tots, veiem que ens prometen, i al dia de la veritat no hi ha res ferm, no? I això ens cansa, eh?
0: Destaca també una altra obra llargament esperada, l'ampliació del CAP Anton de Borja. Aquí la Generalitat ha reservat poc més d'un milió aquest 2026 i 1,7 l'any vinent. Les obres permetran ampliar les consultes i els espais de l'ambulatori, que ha acabat atenent molta més gent de la prevista. I l'altra gran inversió prevista a Rubí aquest 2026 és la instal·lació de més de 1.300 plaques solars a la coberta dels tallers de ferrocarrils. Serà el parc fotovoltaic més gran de la companyia i el nou pressupost hi destinarà més de 900.000 euros. La resta d'inversions a Rubí són de quantitat més reduïdes. Moltes tenen a veure també amb la instal·lació de fotovoltaica, que arribarà a les teulades de l'Institut Duc de Montblanc, al CAP Sant Genís o al Parc de Bombers. També es destinaran 15.000 euros a la millora dels jutjats, que continuen a l'espera de la concreció d'un nou edifici. També es destinaran més de 10.000 euros aquest any i prop de 100.000 l'any vinent a una planta d'assecatge tèrmic pel tractament de fangs a la depuradora. Finalment, s'han reservat uns 77.000 euros per mesures de seguretat viària i pacificació

0: a la carretera d'Ullastrell, justament en el tram millorat recentment amb tres noves rotondes. Però, com dèiem, són només tres dels 50.000 milions que arribaran a Rubí. El Joan Riba ens explica com és la situació a les ciutats veïnes.
1: Els nous comptes de la Generalitat deixaran més de 235 milions al conjunt del Vallès Occidental. Com a mínim, una d'aquestes inversions repercutirà a Rubí, i és que Terrassa rebrà gairebé 6 milions per a les esperades obres de millora de l'Hospital de Terrassa, un dels centres de referència per a la població de la ciutat. A la cocapital cauran enguany uns 30 milions, entre els quals destaquen una promoció d'habitatge protegit al sector Torresana, l'ampliació del parc de bombers i part de la nova residència de Sant Pere Nord, que es complementarà amb fons europeus. Entre els 13 milions que rebrà Sabadell, destaquen més de 5 milions per millorar l'Hospital Parc Taulí i 1,3 per a les obres de la nova residència del Parc Central, també cofinançada pels Next Generation. Sant Cugat rebrà la mateixa quantitat, 13 milions, bàsicament per ampliar l'Arxiu Nacional i l'Institut Escola Catalunya. Però les ciutats vallesanes més beneficiades seran, sens dubte, Montcada i Reixac amb 36 milions i Cerdanyola amb, atenció, 88 milions. En aquest últim cas, el gruix de les inversions se les porta a la urbanització del Parc de l'Alba, on es vol construir un nou barri de 5.000 habitatges, el nou centre de xips InfoFab a tocar del sincrotró o l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia de Bellaterra. A Montcada, bona part dels diners acordats aniran a parar a la construcció de l'estació d'aigua potabilitzadora del Besòs, ideada en plena crisi de la sequera, i a la millora del transport d'aigua potable entre la depuradora del Ter i l'estació distribuïdora de la Trinitat.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: Aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, a la sala La Càmera del Casino, actua el trio d'Enrique Heredia amb el trompetista ballesà Benet Palet. El concert de jazz s'emmarca en les actuacions anomenades Talent Local i serà una actuació intimista que repassarà el disc que Enrique Heredia Trio va gravar el 2022 amb el trompetista d'Ullastrell. Heredia, que és també el presentador del programa de Ràdio Rubí Jazz per a Nicta López, ha explicat que volen crear una atmosfera pròxima i de complicitat en aquest concert.
3: Que inspira, bueno, la profundidad del mar, ¿no? El océano, pues ya lo dice, ¿no? Ese clima tranquilo, íntimo, ¿no? Todos los temas van en esa onda. Hay un tema un poco más rápido, pero en realidad toda la atmósfera del disco circula en esa parte relajada, tranquila.
0: A banda dels temes del disc de 2022, el trio rubinenc també interpretarà cançons noves. Heredia ha explicat que els tres integrants es coneixen molt bé i que fa anys que toquen plegats. Per això s'espera que hi hagi força improvisació, una llicència que es permet especialment en aquests concerts de jazz. El baterista també ha volgut reconèixer la figura del Benet Palet, que és, de fet, un dels millors trompetistes de jazz del país. El trio d'Enric Heredia està format per la pianista Michelle Faber, el contrabaixista Curro Galvez i ell mateix a la bateria. Les entrades del concert es poden adquirir al preu de 10 euros a la plataforma Cubin del Casino. Per cert, que l'associació de Jazz Rubí, que presideix Heredia, ja està preparant també les activitats de festa major. A banda dels vermuts de jazz, que es faran a l'Ateneu tots els migdies, com és tradició, també tenen previst alguns concerts de nit i, per primera vegada en molt de temps, hi actuarà una big band. I aquest dissabte, també al Casino, però a 6:45 de la tarda, hi haurà un tardeo amb superèxits de les primeres dècades dels 2000. L'encarregat de la sessió serà el DJ Arset, que punxarà temes del 2000 al 2018. El discjòquei Bajenc ha explicat que la música de principis del segle XXI és més enèrgica que l'actual i que permet crear un ambient més festiu.
4: Actualment, a les meves sessions en directe, tiro bastant del dance aquest del 2010 que sonarà com a actual posat a la Got a Feeling de Black Eyed Peas a les sessions, perquè la música actual no dona aquesta manera de ballar, no, pel públic. Llavors recuperem temes antics del dance, o com ara sona també de Viqueta de Fons, són temes molt, molt enèrgics que fan vibrar la pista.
0: El Tardeu Remember de dissabte començarà a 6:45 de la tarda i durarà al voltant de 3 hores. Podeu adquirir les entrades, com dèiem abans, a la plataforma Cubin. En aquest cas, costaran 5 euros. Recordem que l'entrada es permet també als menors sempre que tinguin un mínim de 14 anys i, de fet, s'espera que aquest Tardeu pugui aglutinar gent de diverses generacions.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I acabem l'informatiu amb una notícia de servei públic, perquè el monument a les víctimes de la rierada del carrer Catmó, afectat des de fa més d'un any per esquerdes a les vigues, es retirarà aquest cap de setmana per a la seva restauració. La retirada també permetrà recuperar les obres del col·lector d'aigua que estaven aturades des de la troballa d'aquestes deficiències estructurals. Les vigues, que és un conjunt de 4 metres d'alçada i 7 tones de pes, es baixaran amb grua i es traslladaran a dependències municipals per dur a terme una restauració integral. Tot plegat en un dispositiu que tindrà lloc entre aquest divendres divendres 29 i el diumenge 31 de maig. Segons informa l'Ajuntament, divendres es durà a terme l'ancoratge de l'estructura auxiliar sobre el monòlit. Per executar aquests treballs serà necessari ocupar un dels carrils del carrer Catmó, que quedarà en pas alternatiu regulat entre aproximadament 9:45 del matí i 4:00 de la tarda. Dissabte es protegirà l'escultura i es faran els treballs previs al tall de les vigues i durarà també aquest pas alternatiu regulat més o menys durant el mateix horari. Però la intervenció principal arribarà diumenge amb l'execució del tall del formigó i el descens de l'escultura fins al camió de transport. Aquell dia, diumenge, caldrà tallar completament el pont del carrer Catmó entre 8:00 del matí i 4:00 de la tarda. També s'instal·larà una grua de gran tonatge a la intersecció per poder efectuar la maniobra amb garanties de seguretat. També, per motius de seguretat, la zona d'esbarjo per gossos que hi ha al costat romandrà tancada durant aquests 3 dies. Per tal de permetre el pas de la grua, a més, s'aplicaran restriccions d'estacionament al passeig de la Riera des de dijous al matí i fins diumenge a la tarda. Aquesta mesura permetrà garantir el pas de la grua. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 27 de maig. La programació de Ràdio Rubí continua ara mateix amb els esports del Siscular García. No us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: En aquest dimecres, que iniciem el nostre camí a Ràdio Rubí, l'emissora municipal Esports Rubinencs, en un dia d'avui al qual centrem en informació d'una modalitat esportiva poc coneguda, minoritària, però que busca el seu espai tant a Catalunya com arreu d'Espanya. L'any passat en parlàvem amb un dels grans protagonistes del pickleball i que és originari de Rubí. Avui tornem a parlar amb ell, sobretot perquè ara fa uns dies es va proclamar per tercera vegada campió de Catalunya més 50 d'aquesta modalitat esportiva com és el pickleball. Aquí el tenim, el Xavi Pérez, amb qui comencem aquest programa d'esports, el qual tindrà l'habitual part dedicada a l'esport adaptat i als clubs de la nostra ciutat. Temes principals per a aquest programa que es posa en marxa ara mateix, uns esports que arrenquen amb un recordatori per a dissabte molt important.
2: L'esport.
3: Emocions, moments, situacions.
2: El futbol.
3: Sentiments, promeses, amor.
2: La Unió Esportiva Rubí.
4: Siento lo mismo por ti.
3: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
2: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
5: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
1: Al nostre costat està el Xavi Pérez, què tal?
6: Molt bé, bona tarda.
1: Jugador, practicant de pickleball, també d'altres modalitats esportives, però de nou, enhorabona perquè tenim davant nostre un rubinenc campió de Catalunya.
6: Sí, per tercer any consecutiu, campió de Catalunya més 50, amb individual i de dobles, i finalista de l'absolut de dobles.
1: Una competició que es va celebrar a Sabadell fa poquet, del pickleball. Vull que ho recordem, va estar l'any passat amb nosaltres en aquesta casa, però avui també aprofitarem per recordar una miqueta format, on funciona el pickleball, però sobretot i primer per començar, ara fa 4 dies, diguem-ne, que vas poder celebrar aquests títols i aquí al costat, a Sabadell.
6: Sí, a Sabadell hi ha el Club Vila Pickleball, que és pioner, un club pioner indoor aquí a Catalunya, i a part de l'indoor, vull dir, porta molts anys traient a molts jugadors, jugant a gent, molta gent s'està introduint al pickleball gràcies a ells i anar allà a Sabadell a jugar.
1: Has guanyat el campionat de dobles, també l'individual, vas quedar en absolut en segona posició, vau perdre la final. Hi ha algun d'aquests que t'hagi fet més il·lusió?
6: Bueno, repetir triomfs sempre fa il·lusió, i després també la final la vaig jugar contra l'Ignasi de Rueda i el Pep Canyadell, que són amics, a part de contrincants, i són dels millors jugadors, els dos millors espanyols, i a nivell europeu també. Llavors, jugar contra ells és un altre pickleball. Som molt bons, però em va fer molta il·lusió veure tota la seva trajectòria que han tingut des de l'inici.
1: Home, jugar contra ells és un altre pickleball i són un nivell espectacular, primer i segon, però no estem parlant de qualsevol, amb el Xavi.
6: Bueno, a veure, poder jugar contra ells amb 53 anys, amb xavalets de 25... és motivant i això també demostra la grandesa d'aquest esport, no? Que molta diferència d'edat i es pot jugar de tu a tu, no diré contra ells dos, però contra molts altres jugadors sí que he jugat de tu a tu. Llavors, això amb tennis o amb pàdel avui en dia és impensable.
1: Uns títols que sobretot volies destacar, la continuïtat que has portat en el temps, no? Perquè des que va començar a celebrar-se aquest tipus de campionats més 50, doncs que tu ets present.
6: Sí, fa 3 anys es va fer el primer campionat de pickleball de Catalunya, on vaig quedar campió tant individual com dobles amb el Petén, amb el que ara he tornat a quedar campió més 50. Aquell any només va ser absolut, perquè només es van fer les proves absolutes. L'any passat es va afegir la prova de més 50, on vaig guanyar el primer campionat també, individual, i amb dobles vaig guanyar l'absolut, i fent final amb el mixt absolut també.
1: I, a més, té mèrit perquè feia temps que no estaves en la pràctica activa, no?
6: Sí, portava 6 mesos sense jugar. La veritat és que des del novembre ho vaig mirar-ho, com que avui en dia és fàcil a través de les fotografies mirar-ho, feia justament 6 mesos que no jugava a pickleball ni entrenava. Llavors, tornar a agafar el ritme i tot, va ser relativament fàcil, i estar en contacte sempre amb una raqueta a la mà per la meva feina ajuda.
1: És el que t'anava a dir, motiu pel qual no l'has practicat i com has pogut arribar a mantenir-te més o menys per poder assolir aquests èxits.
6: Sí, bueno, l'estar cada dia amb una raqueta o una pala de pàdel a la mà pues ajuda a mantindre en forma, vulguis que no, les distàncies, i encara que els moviments siguin una miqueta diferents, pues bueno, al final són tants anys jugant amb esports de raqueta que m'adapto fàcilment.
1: Clar, perquè per si algú no ho sap, perquè ja fa un any vas estar per aquí, si fa no fa, i segurament que molta gent ja et coneixerà, et dediques professionalment a fer classes.
6: Sí, sóc professor de... sóc el cap d'àrea de Can Caralleu, de tennis i pàdel, i porto tots els esports de raqueta, és el que porto tota la meva vida fent.
1: Home, jo crec que tu, si et treuen de la mà, o sigui, aquesta forma, no?, de la mà, que és agafar una raqueta, ja sigui del tipus que sigui, tu et trobaries estranyíssim, no?
6: Sí, mira, aquest cap de setmana, justament, he estat anant en kayak, que justament el moviment és enrere, en vez d'endavant, ja notava incòmodo, perquè la meva posició com natural és del braç de darrere cap endavant. Sí, la veritat és que era com algo antinatural en mi.
1: Vaja, però pel que dius, vas anar en kayak, no et trobaves fora del teu... Normal que sí, perquè estaves a l'aigua, però clar...
6: Sí, va ser sortir completament de la zona de confort, però bueno, m'ho vaig passar molt bé.
1: Això t'ajudava. De fet, suposo que al cap de setmana de la competició, em deies, el diumenge vas estar pràcticament tot el matí... Pràcticament no, tot el matí jugant, des que vas començar a les 9 del matí fins que vas acabar cap al migdia. Dissabte, 3:15 del mateix. És a dir, el físic aquí compta molt, no?
6: Sí, és un esport en què és menys físic que el tennis i el pàdel, perquè al final les distàncies són molt més curtes, però bueno, vull dir, era un partit darrere un altre. Vull dir, el dissabte pues vaig acabar fent 16 partides a 15 punts, es diuen jocs, i el diumenge vaig fer 6 partits al millor de 3 sets, que només un es va allargar 3 sets, vull dir, els altres van ser 2, vull dir que van ser 12... 13 sets en tot el diumenge.
1: Déu-n'hi-do, sona com a molta feina, però vaja, si estàs acostumat és diferent. I és cert que el pickleball, un dels seus èxits, sobretot en els Estats Units, que és on té més volada, és el fet que no necessites d'un coneixement en profunditat, ho dic per la pràctica del dia a dia, no? Evidentment, per nivells alts ja és una història diferent, però no necessita ni tampoc massa físic, que això suposo que va molt bé per a la seva projecció o la que ha tingut en d'altres països.
6: Sí, hi ha dos temes que per mi han sigut claus als Estats Units. Per mi, una és el tema que és un esport com molt familiar, vull dir, que hi ha molta diferència d'edat o de físic i pot jugar i tothom s'ho passa bé. Això amb el pàdel s'hi sembla una miqueta, perquè ja passa que amb el pàdel també t'ho passes bé. Després, l'èxit dels Estats Units també és que no tenien un joc social de raqueta, vull dir, que són 4 persones. Llavors, també la distància és més curta, és molt més social que no pas un tennis. I això ha sigut un dels èxits als Estats Units o altres jocs del món. A Espanya, com que tenim el pàdel, vull dir, costa més de que la gent faci aquesta transició. També el problema de les pistes. Com que no hi ha pistes, la gent ho prova, s'ho passa bé, està bé, perquè és fàcil, però on va jugar? Aquest és un altre dels hàndicaps que tenim avui en dia aquí, les infraestructures.
1: I hi ha visió de solució al respecte d'aquest tema? Ho dic perquè, si no, s'estancarà.
6: Bueno, hi ha interessos als clubs, cada vegada se sent a parlar més, sí que jo crec que hi ha un cert moviment, però no acaba d'arrencar, així com a Andalusia o a Madrid. Hi ha molta aposta també municipal, que això també ajuda, que no tot és privat, i també ara està darrere la Federació Catalana de Tenis, tant la catalana com l'espanyola, això també ajudarà a obrir-se als clubs de tenis, una miqueta al pickleball. Fins ara no hi havia un circuit català de pickleball. Aquest any ja hi ha un circuit català de pickleball per la federació oficial. Bueno, són tot de cosetes que ajudaran a que la gent s'animi a practicar-lo.
1: Clar, perquè crec que suposo que la problemàtica està en que normalment hi ha la vessant socialitzadora, que és molt important, i clar, aquí la competència del pàdel li va menjar perquè va arribar molt abans que no pas al pickleball, no? Perquè el pickleball es juga individual, dobles, però més aviat que no pas al pàdel, que és més de dobles només, no?
6: Sí, amb el pickleball, l'origen del pickleball és de l'any 65, igual que el pàdel és de l'any 69, el que primer li va ficar unes parets en una pista de tennis, vull dir, estem parlant de l'inici, no? Més o menys són de la mateixa època. El pàdel ha tingut com una progressió més a lo que és Argentina i Espanya, i ara comença a haver-hi cap als altres jocs d'Europa. El pickleball es va centrar molt en una zona als Estats Units, i amb la Covid no sabem què va passar, que va explosionar el pickleball. Diuen que, clar, d'una pista de tennis surten quatre pickleball, els americans que són llestos van fer números. I bueno, aquí és el boom de que sorgís el pickleball als Estats Units, i per què no tenien un pàdel.
1: Recorda'ns una mica com es juga, que ens ho expliqui una persona que en sàpiga, que és professional.
6: A veure, la pala de pickleball ara ja són de carbono, originalment eren de fusta, i la pilota és una pilota de plàstic foradada perquè pugui passar l'aire entremig. Llavors, la pista és una pista de bàdminton, a l'origen és una pista de bàdminton, i davant de tot de la pista de bàdminton hi ha un lloc que és des d'una saca darrere, que aquell espai no es pot volejar allà, es pot trepitjar però no es pot volejar. Llavors es juga tot des de darrere de la cuina, que li diuen, no? Que és aquest espai. Només hi ha un servei, tot és per sota, és més semblant als moviments a un tennis que no pas a un pàdel. Els efectes són més plans i liftats com el tennis, i és molt joc de volea també com el pàdel. Llavors, jo el que dic és que el pickleball individual és com un tennis, és una anarquia una miqueta que pots fer el que vulguis. El pickleball de doble és més semblant al pàdel, amb la, que has d'anar endavant, enrere, els dos a la vegada, no pot anar cada una al seu aire.
1: Però sí que és cert que la pista és petita, ho dic perquè, clar, si pensem en el tennis, la pista és molt més gran, és fins i tot, crec, més petita que la del pàdel, oi?
6: Sí, el pàdel fa 20 metres de llarg per 10 d'ample, i el pickleball fa 13 de llarg per 6 d'ample. Llavors, i amb tot aquest espai sí que el pickleball es deixa un metro i mig, dos metres per darrere, per seguretat, vull dir, perquè sí que pot haver-hi desplaçaments pels costats o de fons. Però no és molt habitual, el més habitual és jugar dintre de la pista, i llavors, vull dir, ja et dic, són 6 metres, pues compta que són 3 per tu, i d'ample són 3 més, vull dir, és gairebé una pista 9 per 9.
1: Com que la bola és foradada, la velocitat és molt petita, per tant, és un altre tipus de moviments i un altre tipus de buscar fer el punt, que no pas, per exemple, al tennis, que és qui més, diguem-ne, tenim a la imatge, no?, dels tornejos de tennis, que és el cop dur. En aquest cas és diferent.
6: És diferent, perquè és més difícil de guanyar aquest punt. Vull dir, la pilota de plàstic ralenteix moltíssim. També cada vegada el que estan fent és que les pales despedeixen més per guanyar una miqueta de visibilitat. Però, bueno, encara vulguis que no deixa de ser una pilota de plàstic.
1: De moment, t'imagines pistes aquí, a la nostra ciutat, que poguessis practicar? Seria molt maco, no?
6: A mi m'han dit, no sé si és cert o no, que es veu que l'Ajuntament de Barcelona té una projecció d'on anteriorment hi havia ping-pongs, fer pistes de pickleball, perquè al final només necessites un terra llis. Vull dir, no necessites una gran estructura d'un terra especial o uns vidres com el pàdel. Llavors, econòmicament, és molt fàcil. Per això a Andalusia i Madrid estan apostant d'espais públics on hi ha les línies marcades, tu vas amb la teva xarxa i et fiques a jugar allà. Ojalà.
1: Tant de bo, sense cap mena de dubtes, per cert. I de cara al teu futur, què tal?
6: Bueno, ara de moment portava 6 mesos sense jugar. No sé, estic bastant amb temes més personals, més familiars i així, i ja el tinc una miqueta aparcadet al pickleball, però bueno, tampoc no descarto, és que si hi ha un torneig que em motivi i m'agradi, de tornar a fer un altre bon paper.
1: Doncs a veure si tornes cap aquí explicant-nos algun altre campionat i no el deixes, i si el deixes, doncs que sigui per bé, no?
6: Sí, sí, sí. A veure, deixar-lo no el deixaré perquè m'agraden els esports de raqueta i llavors sempre que puc també. La veritat és que fa poc a la Fundació Claró ha agafat el Delfos de Cornellà, que té tres pistes de pickleball, i vam fer un tour per al centre als responsables i vam acabar fent pickleball. Vull dir que no crec que el deixi. Al meu fill petit li encanta, diu que ell és jugador de futbol sala i de pickleball, i llavors, doncs, bueno, amb ell disfruto molt. També hem jugat campionats així més amateurs amb ell, i bueno, com a mínim passem un dia feliç, pare i fill, i ens ho passem bé.
1: Que tenim cantera a casa, doncs, no? A casa i a Rubí.
6: Bueno, mentre que ens ho passem bé, seguirem jugant.
1: Perfecte, doncs, Xavi, gràcies per haver vingut, gràcies per atendre'ns, i que vagi tot plegat molt bé, i si han d'arribar més èxits que vinguin, i si no, que gaudeixis de l'esport, que veig que ets un home d'esport.
6: Sí, i sobretot d'esport de raqueta.
1: Com és habitual, ja sabeu que a www.radiorubi.cat, en la nostra web i en l'apartat d'esports, que podeu trobar tant l'entrevista com tota la informació d'aquests èxits del rubinenc Xavi Pérez i el pickleball.
7: www.radiorubi.fm.
8: Tota la informació dels equips rubinencs.
7: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
8: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
7: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
8: Tot l'esport rubinenc a
7: radiorubi.fm.
1: Més coses en aquest programa d'esports, i en dimecres, com és habitual, Toni Bravo Rodríguez ens toca aquesta vessant de l'esport adaptat i la informació dels clubs de la nostra ciutat.
3: El CEFC Mir ha completat un cap de setmana d'èxits en el tancament de la fase regular de les seves competicions de futbol adaptat. L'equip va imposar-se 3-2 a l'Insercor Cornellà, va confirmar el que havia anat construint durant tot el curs. Acaba com a primer classificat d'aquest grup B de la Lliga. Talent campió, el conjunt rubinenc, ha estat el més regular i competitiu de la categoria. També va ser un cap de setmana rodó per a l'equip B, que va superar el Terlenc Apretà 2-1 i va assegurar una fita molt destacada. Acaba quart de la primera divisió de la Willic 7, per tant, es classifica per a la Final Four pel títol de Lliga. El conjunt rubinenc disputarà la semifinal diumenge 31 de maig a partit únic davant de la penya blaugrana Sant Vicenç dels Horts, amb l'oportunitat d'entrar, doncs, en aquesta final històrica. L'equip C, tot i la derrota per 1-3 davant de la Noia Dream Team, també tanca la fase regular amb un èxit important. Finalitza segon del grup 3 de la tercera divisió. El conjunt ha mantingut una trajectòria que el confirma com un dels equips més competitius de la categoria. I pel que fa al D, que no jugava aquest cap de setmana, el club destaca, doncs, la seva primera participació en aquesta Lliga Talent de Futbol 5, un curs d'aprenentatge que ha de servir per continuar creixent. El calendari de juny serà intens per al Can Mir, amb cites decisives aquest pròxim cap de setmana, com la Final Four de la Willic 7. A principis de juny es disputarà el Closing Day de les dues divisions i el torneig final de temporada del club està previst pel 14 de juny. El mes es tancarà amb la gala final de la Lliga Talent 25 de juny, amb la presència dels equips A i D.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: Programa d'esports que en aquest dimecres ha arribat a la seva fi. Com sempre, un plaer estar en aquesta casa. Rebeu la salutació del meu company, també vostre, Toni Bravo Rodríguez, i d'un servidor, Siscolar García. Que vagi bé el dimecres.

Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: La contra al complet.
1: Vinga, que després d'aquesta estricta informació esportiva del dimecres ens toca recuperar al complet aquestes entrevistes dels protagonistes dels partits dels equips de la nostra ciutat. I avui el que fem és, com estem, diguem-ne, que a mitja setmana entre l'arrencada i l'inici del cap de setmana, en dimecres, és mirar cap al passat cap de setmana, mirar cap a dissabte, però amb aquesta mirada el que fem és voltar el cap i mirar cap al pròxim dissabte, quan hi haurà dues cites crucials per al futur dels equips de la nostra ciutat. És a dir, recuperem les entrevistes de la promoció d'ascens a tercera rep de la Unió Esportiva Rubí. Escoltarem tant l'entrenador del Rubí, el Blai Martí, com el Xavi Vilagut, l'entrenador de la Pobla d'en Mafumet, i també el que fem és recuperar la promoció d'ascens que està disputant el Club Natació Rubí en waterpolo femení amb el Carlos Ligero, que tancava la primera eliminatòria guanyant el Molins de Rei i ara doncs ja mira cap a l'última, la definitiva i l'arrencada en l'anada a Barcelona davant del Club Natació Barcelona. Comencem per aquí, escoltant el Carlos Ligero.
2: Sí, hem sortit amb les coses molt clares. Crec que l'equip ha mostrat una molt bona intensitat des de l'inici, amb el 3-0. Felicitar-les perquè no és fàcil. Quan portes avantatge, a vegades t'entra una mica de relaxació i les noies avui han estat espectacular, igual que durant tota la setmana, i crec que és molt merescut.
3: Home, és que especialment avui, no dic que amb això que no et facin cas normalment, però especialment avui t'han fet cas perquè tu deies, setmana passada en l'entrevista per aquesta casa, que sobretot s'havia de sortir a ràpidament obrir forat per evitar problemes.
2: Sí, a vegades em fan cas quan volen, però sí que és veritat que és un grup que quan les apretes i quan les exigeixes, les coses poden sortir bé o malament, però respon molt bé i avui han tornat a respondre, tant les grans com les menys habituals, totes. S'han fet, crec que, una setmana de gran nivell d'entrenos i avui s'ha reflectit.
3: S'ha baixat una miqueta el nivell al final, però era normal, no? També tu has aprofitat per donar una mica de descans pel que se'ns ve a sobre.
2: Sí, hem donat descans perquè tenim jugadores que venen amb molts minuts acumulats, també alguna que ha estat amb selecció i això es nota, portant tot l'any sense parar. Hem rotat, però crec que encara així, sí que és veritat que hem encaixat una mica més, però crec que les que han entrat de banqueta han estat molt bé. També has de tenir en compte que avui era un més 6, un més 7 que estaven al partit, més un més 4 que portàvem d'allà. És normal baixar una mica de relaxació, sabent que tens una setmana dura per davant també i una final dissabte vinent, i aquí no jugar-te una targeta, un cop, no forçar gaire, jugadores amb molest estàs ja una mica més a ralentir, i és normal, però molt content amb l'actitud des de l'inici fins al final. Crec que hem sigut superiors, que no hi ha hagut partit i era el que buscàvem.
3: Clar, és que ara sí, ara va de debò.
2: Sí, ara va de debò, ara va des de que el dia 31 d'agost vam començar. Portem esperant aquesta setmana i la vinent durant tot l'any, ara va de debò, ara ens hem de centrar, ara hem de preparar molt bé el partit. Ara hem de jugar, crec que ara les noies respondran, crec que a la final, bueno, és un partit dur, juguem contra un equipàs, amb jugadores molt, molt experimentades de divisió d'honor, però crec que estem preparats. Després l'esport pot passar qualsevol cosa, però tinc una confiança plena en aquest grup per l'any que ha fet, per com ha treballat i per l'ambició i l'il·lusió que té.
3: Això és el més maco amb el que em quedo, no? Que tu veus confiança, després el que tu dius, a les portes que pot passar de tot, però confiar en aquestes noies d'aquesta manera és molt bo.
2: Sí, sí, clar, això és esport i tots ho sabem, i pots tenir un mal dia i pots tenir una lesió i pot passar qualsevol cosa. Però jo crec que aquest grup, és que si les veus cada dia has de confiar, com són, com s'ho deixen tot, com venen cada dia, com doblen sessió sense ser professionals. És un grup que porta tot l'any deixant-s'ho tot, guanyant tots els partits, que a vegades és difícil mantenir aquesta dinàmica d'entrenament, de gimnàs, de seguir apretant, i elles ho han fet, i ara nosaltres com a cos tècnic els hem de donar eines, les hem d'ajudar, però hem de confiar en elles, perquè crec que han demostrat durant tot l'any, excepte un o dos dies, que al final són persones i podem perdre, però hem guanyat el 98% dels partits, i això és per confiar en elles, i anirem a preparar la final i amb molta il·lusió per la setmana que ve.
4: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Torna ara per escoltar l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí, mirant doncs, de passar ronda en aquesta eliminatòria d'ascens a la tercera ref i davant de la Pobla d'en Mafumet, amb l'empat a un, que es va doncs, acabar el partit amb aquest resultat el passat dissabte a Can Rosés.
5: Sí, estem vius i és molt important perquè al final és una eliminatòria de 180 minuts. Crec que era ser una mica innocent pensar que avui es podien resoldre coses almenys a favor, perquè ells són un molt bon equip. La idea era plantejar un partit llarg, crec que hem fet bons minuts, hem tingut molt bones versions, quan hem patit ens hem agafat el partit. Han aparegut els jugadors també importants, el Rafa ha estat fenomenal, hem competit bé, ens ha somrigut de sort i ens anem a la Pobla amb un bon resultat per anar allà a tancar l'eliminatòria.
1: Ens ha somrigut la sort, és cert, sobretot en l'última jugada, que l'1-2 semblava que pujava al marcador, però també amb ells, perquè el Rubí ha començat millor i el penal en una jugada així una mica estranya, no discutible, però també en aquest sentit la sort cap a un costat i cap a l'altre avui ha anat a tot arreu.
5: Hi ha sort i hi ha encerts i desencerts, no? Jo crec que al final la sort sempre està, és un factor de futbol. Crec que la primera part hem estat molt superiors, estic molt satisfet amb la primera part. Crec que nosaltres també ara mateix, per com estem físicament, hem de plantejar primeres parts així perquè dels nostres millors moments han de sortir coses bones. Crec que en els nostres millors minuts no hem obtingut coses bones i això ha estat una pena, i ells, com dius, a la primera part han tingut molt poca cosa. El que hem tingut sí que és veritat que ha estat perillós perquè nosaltres assumim riscos, però crec que al final hem estat valents, hem anat de tu a tu, hem fet un partit que la gent pot estar orgullosa, hem tingut la pilota, els hem dominat, a la segona part també hem tingut minuts així, i és veritat que ells són bons i que també tenen capacitat per fer això, ho sabíem, però crec que en tot cas no hem estat inferiors a la Pobla en tot el partit.
1: I s'ha mostrat també un partit d'aquells d'escacs entre amb els moviments dels entrenadors, perquè heu començat sabent tenir la pilota al mig del camp i els seus moviments que us han neutralitzat i us han fet passar una mala estona també.
5: Són bons, el Xavi també és molt bo, crec que treballa molt bé l'equip, ha fet molt bona feina durant tot l'any, crec que la Pobla ja ara ha d'esperar, perquè al final és un filial, tenen gent jove, però ha madurat molt i ha crescut molt, crec que fan el millor futbol de la categoria. Nosaltres ho volem intentar i sí, ha estat un partit. Jo crec que ha estat un partit divertit també per la gent de fora. Crec que hi ha hagut un partit amb dos equips que voldrien jugar, que això sempre s'agraeix. Sigui com sigui, serà una eliminatòria molt maca.
1: I és que també arribar a aquestes eliminatòries és molt maco, perquè déu-n'hi-do el que s'ha viscut avui, quin ambientàs a Can Rosés.
5: Això és el més important. Al final, crec que nosaltres juguem per la gent, us ho he dit, al vestidor. Crec que aquests dos mesos hem fet màgia. Aquesta màgia respira, primer es va començar a respirar a dins, però després a respirar fora és importantíssim. Sé que hi ha gent que estima molt l'entitat, que treballa molt per l'entitat, que ho ha viscut amb una il·lusió tremenda tota la setmana, i crec que l'única cosa que ens podíem exigir era competir i fer-los sentir orgullosos, com ho hem fet, jo crec.
1: La Pobla de Mafumet, tercera, Unió Esportiva Rubí sisena, avui s'ha demostrat que aquí no hi ha cap equip que sigui molt superior a la resta. Ho dic perquè la setmana que ve a Tarragona serà una batalla tan maca, tan bonica de viure.
5: Sí, sí, intentarem que sigui maca i bonica de viure, intentarem fer un partit similar a d'avui, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, complim el poble, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt, avui s'ha notat molt, el dia de Sabadell es va notar molt, i jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent, hem de gaudir això, intentant anar al límit aquesta eliminatòria. Crec que hi ha moltes opcions, som optimistes i anirem a la Pobla a intentar guanyar.
1: Es pot aconseguir, no?
5: I tant que es pot aconseguir. Evidentment que es pot aconseguir, i crec que dins hi creiem molt. És veritat que si no es dona no és una gran desil·lusió, perquè crec que hem fet un final de temporada molt bo. Crec que ens hem guanyat el dret de somiar i que això és un somni i el volem mantenir viu el màxim de dies possible. I si pot ser, tornar aquí a Can Rosés, perquè a mi m'agradaria un partit més a Can Rosés.
4: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Sobre el paper li va una miqueta millor el resultat al seu rival, la Pobla d'en Mafumet, perquè ara jugarà la tornada al seu terreny de joc. Anem a escoltar el Xavi Vilagut, tècnic del conjunt de Tarragona.
6: Alguna d'aquestes havia d'haver entrat, no ha pogut ser, l'eliminatòria queda oberta i ens jugarem a la Pobla.
1: Futbolísticament ha estat un partit també, això sí, igualat, amb anades, vingudes, millors moments d'uns, dels altres.
6: Sobretot la primera part. Jo crec que la primera part sí que ells que han començat millor que nosaltres. Els primers 15-20 minuts han estat molt bé, ens han trobat per dintre, ens han fet mal. A poc a poc crec que hem anat millorant el partit, ens hem anat assentant una mica, però sí, la primera part, una primera part molt igualada, amb alternatives per tots dos, però crec que la segona hem sigut millors. La segona hem sigut millors, hem jugat més a camp contrari, hem tingut més el control i hem tingut sobretot al final, que són les ocasions, no?
1: I a la Pobla què passarà? Si ho sapigués.
6: Si ho sapigués, no? Exacte. Bé, no ho sé, al final l'únic que sí que sé és que tindrem l'afició del nostre costat i això també crec que és un punt a favor. La veritat és que, ja et dic, Rubí em sembla un molt bon equip i més amb aquest canvi d'entrenador crec que li ha donat un toc a l'equip amb molta personalitat, un equip que és valent, és atrevit, m'ha agradat molt. I bé, jo crec que tornarem a veure un molt bon partit entre dos molt bons equips.
4: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: i Rubí, 99.7 FM.
1: Són les 11 de la nit.

0: Són les 8 del matí i és 27 de maig. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

Vaga en la desena jornada de protestes a Catalunya. Sindicats i Departament d'Educació reconeixen avenços en la negociació, però encara no hi ha acord sobre les millores salarials ni sobre la recuperació dels diners perduts durant les retallades dels últims anys. Els pressupostos de la Generalitat de 2026 destinaran prop de 3 milions d'euros a Rubí. Entre les principals inversions hi destaquen la construcció de l'Escola del Bosc, l'ampliació del CAP Anton de Borja i la instal·lació del parc fotovoltaic més gran de ferrocarrils a la ciutat. El fisioterapeuta i infermer Antoni Narbona presentarà demà a la Biblioteca de Rubí el seu llibre Ahorro de Salut amb un taller pràctic sobre autocura i benestar. La sessió inclourà exercicis senzills per millorar la salut física i mental i reflexionar sobre la importància de prevenir abans que apareguin els problemes. En esports, xerrarem de pickleball i del triple campió rubinenc Xavi Pérez.

0: entrar en matèria, primer volem conèixer la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant, com sempre, pel temps amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, molt assolellada, molt serena, i de fet, avui encara s'accentua més la calor. Aquesta tarda, alguns municipis del Segrià passaran dels 35-36 graus de màxima, també al voltant dels 35 graus a la vall del Llobregat, al prelitoral Vallèsà o cap a l'interior gironí. El matí, de fet, ja està despertant molt suau i tot plegat amb un cel que, ja diem, no comportarà núvols destacables. Aquesta tarda amb una miqueta més de vent, que avui, sobretot a les comarques de Girona, serà un palet més insistent, vent de Garbí. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectar amb en Ferran Arandiga i amb el RAC perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, comencem la jornada avui dimecres de moment sense incidències i també pendents d'aquests talls de les manifestacions del professorat arreu de Catalunya. A hores d'ara sí que parem atenció cap als voltants i accessos de la capital catalana perquè ja ben formades aquestes retencions habituals, sobretot al vessant Besòs. Tenim congestió ja amb tot el nus de la Trinitat per la C58 amb cues que s'originen ja a Sant Quirze del Vallès i Sabadell, també a la B20 per Santa Coloma de Gramenet, la C33 o la C31 al terme de Badalona en sentit sud. Tot plegat ens deixa cues als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Això se suma a les cues de la ronda de dalt per aquestes retencions que arriben també pels túnels de Vallvidrera. Al Vallès, tot i així, destaquem que també tenim encara més retencions a la C-17 i C-59 a l'altura de Parets del Vallès i Caldes de Montbui amb l'amplitud habitual de fins a 1,5 km en sentit sud. També tenim retencions a la AP-7 durant 6 km en sentit sud entre Mollet i Barberà. També en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola, també en aquest sentit Girona, al punt de Montmeló. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, circulació amb intensitat ja des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23, i en sentit nord també 3 km de cues des del Prat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: utilitzant els prop de 79 milions d'euros que inicialment es destinaven a complements específics per a determinats càrrecs. Segons els sindicats, aquest increment seria d'uns 35 euros mensuals, mentre que el departament xerra d'una xifra que no arriba als 40 euros. A més, la conselleria també s'ha obert a compensar els diners que molts docents van deixar de cobrar pels anomenats setzenis durant les retallades aplicades l'any 2012. Els sindicats reclamen ara un calendari concret per retornar aquestes quantitats. Escoltam el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
1: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Explorarem en aquest cas, tenint en compte doncs, que l'any 2029, fruit d'aquesta acceleració en el cobrament del complement específic, de veure en aquest sentit si es pot incrementar també aquest nou complement que hem situat sobre la taula.
0: La reunió d'ahir va ser la cinquena trobada entre Educació i els sindicats des de la recuperació de les negociacions. Vostè que ha valorat positivament el canvi de plantejament del departament, tot i considerar insuficient la proposta econòmica actual. Així ho assegurava la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura.
2: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Per fi hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
0: També des de professors de secundari admeten que hi ha hagut un canvi conceptual i apunten que les converses podrien encaminar-se cap al final del conflicte. En canvi, la CGT assegura que la nova oferta demostra que sí que hi ha recursos econòmics i reclama al govern més inversió en educació pública. Malgrat aquest acostament, els sindicats insisteixen que la pressió al carrer és la que ha forçat els moviments del departament i per això mantenen la vaga d'avui arreu de Catalunya, que recordem que també participa no només l'escola pública, sinó també l'escola concertada. Les negociacions continuaran aquesta tarda i els representants sindicals no descarten noves mobilitzacions ni tan sols una vaga indefinida si no hi ha avenços suficients. Canviant de tema, perquè d'aquí a una setmana és previst que el Parlament aprovi els pressupostos de la Generalitat per a l'any 2026, que després de mesos de negociacions ja tenen el suport necessari per aconseguir la llum verda. Són gairebé 50.000 milions d'euros, dels quals uns 3 aniran directament a Rubí. La molt reivindicada construcció de l'Escola del Bosc, que replega bona part dels diners que rebrà Rubí. El govern té previst destinar a les obres més de 720.000 euros aquest any, més 1,2 milions al 2027 i una quantitat similar al 2028. En total seran 3,26 milions. La previsió més actual és que els barracons es puguin deixar enrere l'any 2028, 18 anys després de la seva estrena i després de l'enèsim retard que té molt enfadada la comunitat educativa. Ho valorava fa unes setmanes Haya Geregu, la presidenta de l'AFA.
3: Tornem a acumular més mesos amb barracons, més mesos de mal manteniment de l'escola i tot va sumant. No, i al final n'estem fartes totes, tant les famílies com els infants. Bueno, els infants són els que menys ho noten, no? Perquè al final la seva escola se l'estimen, sigui com sigui. Però nosaltres, les famílies que ho veiem des de fora, i els mestres i l'equip directiu i tots, veiem que ens prometen, i al dia de la veritat no hi ha res ferm, no? I això ens cansa, eh?
0: Destaca també una altra obra llargament esperada, l'ampliació del CAP Anton de Borja. Aquí la Generalitat ha reservat poc més d'un milió aquest 2026 i 1,7 milions més l'any vinent. Les obres permetran ampliar les consultes i espais de l'ambulatori, que ha acabat atenent molta més gent de la prevista. L'altra gran inversió prevista a Rubí aquest 2026 és la instal·lació de més de 1.300 plaques solars a la coberta dels tallers de ferrocarrils de la Generalitat.

0: Serà el parc fotovoltaic més gran de la companyia i el nou pressupost hi destinarà més de 900.000 euros. El farà la companyia pública L'Energètica, que al novembre va inaugurar una instal·lació similar a l'Institut La Serreta. Sentim el que deia aleshores el seu director, Daniel Pérez.
1: Bueno, crec que el més important, i de vegades ens n'oblidem, no? amb els vents que bufen dels Estats Units, però el més important és que estem en emergència climàtica. Hem passat ja la castanyada i encara estem en màniga curta. Això cada vegada serà pitjor i per tant, necessitem mesures urgents per combatre aquesta emergència climàtica. Ara, d'aquí, com si ja es comença la COP30, de nou se'n parlarà, s'assoliran grans compromisos a nivell internacional, però després la lluita contra el canvi climàtic no es fa a la COP30, sinó que es fa a l'Institut La Serreta, no?
0: La resta d'inversions a Rubí són de quantitats més reduïdes. Moltes tenen a veure també amb la instal·lació de fotovoltaica que arribarà a les teulades de l'Institut Duc de Montblanc, al Cap Sant Genís o al Parc de Bombers. També es destinaran 15.000 euros a la millora dels jutjats que continuen a l'espera de la concreció d'un nou edifici. També es destinaran més de 10.000 euros aquest any i prop de 100.000 el 2027 a una planta d'assecament tèrmic del tractament dels fangs a la depuració. Finalment, s'han reservat uns 77.000 euros per a mesures de seguretat viària i pacificació de la carretera d'Ullastrell en el tram millorat recentment amb 3 noves rotondes. Però, com dèiem, són més de 3 de 50.000 els milions que arribaran a Rubí. L'Àvid García ens explica com és la situació a les ciutats veïnes.
2: Els nous comptes de la Generalitat deixaran més de 235 milions al conjunt del Vallès Occidental. Com a mínim, una d'aquestes inversions també repercutirà a Rubí. I és que Terrassa rebrà gairebé 6 milions per les esperades obres de millora de l'Hospital de Terrassa, un dels centres de referència per la població de Rubí. A la cocapital cauran enguany uns 30 milions, entre els quals destaquen una promoció d'habitatge protegit al sector Torressana, l'ampliació del parc de bombers i part de la nova residència i centre de dia de Sant Pere Nord, que es complementarà amb fons europeus. Entre els 13 milions que rebrà Sabadell, destaquen més de 5 per millorar l'Hospital Parc Taulí i 1,3 per les obres de la nova residència del Parc Central, també cofinançada pels Next Generation. Sant Cugat rebrà la mateixa quantitat, 13 milions, bàsicament per ampliar l'Arxiu Nacional i l'Institut Escola Catalunya. Però les ciutats vallesanes més beneficiades seran, sens dubte, Montcada i Reixac, amb 36 milions, i Cerdanyola, amb atenció, 88 milions. En aquest últim cas, Cerdanyola, el gruix de les inversions se les porta a l'urbanització del Parc de l'Alba, on es vol construir un nou barri de 5.000 habitatges, però també el nou centre de xips InnoFab, a tocar del Sincrotró, o l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia de Bellaterra. I a Montcada, bona part dels diners acordats s'aniran a parar a la construcció de l'estació d'aigua potabilitzadora del Besòs, ideada en plena crisi de la sequera, i a la millora del transport d'aigua potable entre la depuradora del Ter i l'estació distribuïdora de la Trinitat.

0: esports, començant mirant cap a un campió rubinenc de pickleball, Toni Bravo.
1: Xavi Pérez torna a brillar, va revalidar el títol català de pickleball en categoria més 50. Recordem que el pickleball és un esport de raqueta que combina elements del tennis, el pàdel i el badminton, jugant en una pista més petita i amb una pala sòlida. El rubinenc va ser campió en individual i dobles, va arribar també a la final absoluta en un campionat amb més de 70 parelles disputat a Sabadell. Una actuació que va ser impecable, que confirmava aquest estat de forma i el seu pes dins d'aquest esport en creixement. Avui al programa Esports al Dia l'entrevistarem per conèixer com ha viscut aquest nou èxit i què representa per al pickleball català. En futbol adaptat, el CEP Can Mir doncs ha tancat la fase regular de futbol amb un balanç excel·lent, 3 classificacions de molt mèrit. L'equip acaba líder del seu grup a la Lliga Talent després d'un triomf ajustat 3-2 davant de l'Incercor Cornellà, confirmant una temporada molt regular i un nivell competitiu altíssim. L'equip B també ha fet els deures. Victòria 2-1 contra el Terlenca Prat i classificació per la Final Four de la Willixet, en què diumenge disputarà la semifinal contra la penya blaugrana Sant Vicenç dels Horts. I l'equip C, tot i la derrota per 1-3 davant de la Noia Dream Team, finalitza segon del seu grup de tercera divisió. El club afronta ara un mes de juny carregat de finals, jornades de cluenda i reptes esportius que poden culminar una temporada de molt nivell.

La vaga educativa continua aquest dimecres a tot Catalunya malgrat l'acostament entre sindicats i govern. Educació planteja ara un complement salarial lineal per a tots els docents, però els representants del professorat consideren que les millores encara són insuficients i mantenen la pressió al carrer. Les escoles Montessori i Pau Casals de Rubí han participat aquest curs en un projecte educatiu per fomentar la cultura de la pau entre l'alumnat. A través de jocs i dinàmiques participatives, els infants han reflexionat sobre els conflictes armats, la despesa militar i la resolució pacífica dels conflictes. I la Biblioteca Mestre Martí Tauler amplia des d'avui els seus horaris per oferir aules d'estudi nocturnes als estudiants que preparen les PAU. L'equipament obrirà fins a mitjanit i mantindrà aquest servei especial fins al 10 de juny. En esports, posam el focus en el pickleball i amb el triple campió rubinenc Xavi Pérez.

0: La vaga a l'ensenyament públic i concertat continua avui dimecres a tot Catalunya. És la desena jornada de mobilitzacions dels docents que mantenen les protestes malgrat els avenços en les negociacions amb el Departament d'Educació. En la reunió d'ahir, la conselleria va modificar la seva proposta salarial i va plantejar per primera vegada un complement lineal per a tots els mestres i professors. La mesura es financiaria amb els gairebé 79 milions d'euros previstos inicialment per als complements específics. Els sindicats calculen que això es traduiria en uns 35 euros més al mes per docent. Educació també ha obert la porta a compensar les quantitats que el professorat va deixar de percebre pels setcenis durant els anys de les retallades. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, assegura que hi ha hagut un acostament entre les parts.
1: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Explorarem en aquest cas, tenint en compte doncs, que l'any 2029, fruit d'aquesta acceleració en el cobrament del complement específic, de veure en aquest sentit si es pot incrementar també aquest nou complement que hem situat sobre la taula.
0: Els sindicats valoren positivament el canvi de rumb del departament, però insisteixen que les xifres encara són insuficients. Des d'USTE consideren que les negociacions han fet un pas endavant, tot i que encara no permeten xerrar d'acord. Escoltam Yolanda Segura de l'USTE.
2: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Per fi hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
0: Mentrestant, altres sindicats com professors de secundari també reconeixen avenços en les converses, mentre que la CGT reclama augmentar encara més la inversió destinada a l'educació pública. Les negociacions continuaran aquesta tarda. Els convocants de la vaga asseguren que mantindran la pressió als carrers i avisen que si no hi ha millores substancials no descarten ampliar les mobilitzacions en els pròxims dies. I qui també ha fet sonar les seves reivindicacions ha estat l'Assemblea de Pensionistes de Rubí, que un dimarts més es va concentrar ahir davant l'Ajuntament per reivindicar unes pensions dignes, una sanitat pública de qualitat i una auditoria pública de la Seguretat Social. La mobilització també va servir per reclamar la defensa dels drets socials i per reiterar el seu compromís amb la pau. La concentració, celebrada a 11:15 del matí a la plaça Pere Aguilar, va reunir membres del col·lectiu Ciutadans que van voler donar suport a unes reivindicacions que, segons els organitzadors, continuen plenament vigents. Els pensionistes asseguren que cal mantenir la pressió social perquè les administracions garanteixin uns serveis públics forts. Joan Maria Pijuan és membre de l'Assemblea i explica les raons de la concentració.
3: Denunciar la situació de la sanitat pública a la nostra ciutat, perquè cada vegada està pitjor. Diguéssim, els CAPs estan absolutament fora d'òrbita en quant a professionals. Les llistes d'espera per atendre atenció primària a vegades és una setmana, 10 dies. El tema dels especialistes han desaparegut. El CUAP no té els professionals adequats per tirar endavant. I, per últim, diguéssim, el tema de l'hospital.
0: Des de l'Assemblea de Pensionistes remarquen que la defensa de les pensions no és l'únic objectiu de les seves mobilitzacions. El col·lectiu també denuncia les dificultats que asseguren continua sofrint la sanitat pública i reclama més transparència en la gestió de la seguretat social. Representants de l'Assemblea també van expressar el seu malestar per la manca de contacte amb l'Ajuntament de Rubí. Segons expliquen, la relació amb el consistori és pràcticament inexistent i considera que les seves demandes no van a acord als interessos del consistori. Tornem a escoltar a Josep Maria Pijuan.
3: Està bastant deixada, perquè en el fons l'Ajuntament defensa una sanitat pública o privada, nosaltres defensem una sanitat pública al 100%, penso que no s'estan fent els passos que s'haurien de fer per defensar aquesta sanitat pública.
0: Els organitzadors asseguren que continuaran promovent accions de sensibilització i protesta per mantenir aquestes reivindicacions en l'agenda pública. I tornem al món educatiu, perquè les escoles Montessori i Pau Casals de Rubí han participat aquest curs en el projecte educatiu Sí que és Pau, impulsat per l'Escola de Cultura de Pau i la Fundació Autònoma Solidària dins del programa Croma 2.0. En total, 24 alumnes de 5è i 6è de primari han treballat conceptes com els conflictes armats, la despesa militar o la resolució pacífica dels conflictes a través del joc i de dinàmiques participatives. La directora del Pau Casals, Rosana Martín, assegura que els infants estan preparats per xerrar d'aquestes qüestions.
4: Els infants escolten la televisió cada dia, la vida, no?, també són conflictes i per tant aprendre a veure'ls, a resoldre'ls, també forma part de la seva formació. De fet, a l'escola, de manera transversal, tot això ja es treballa, no? Ja fins i tot els més grans tenen una assignatura, que és Educació Cívica i per la Pau, però és igual, de manera transversal tots aquests temes també es treballen. El que passa que jo penso que aquí la gràcia d'aquest programa està en la intensitat amb què, com s'ha treballat, i també de quina manera, perquè ho han fet des del joc, i des del joc els infants és com millor aprenen, no?
0: El projecte s'ha desenvolupat en 6 sessions conduïdes per estudiants voluntaris de la UAB. Una de les qüestions que més ha impactat l'alumnat ha estat descobrir que hi ha persones empresonades per negar-se a participar en una guerra. La cap d'estudis del Montessori, Ruth Panicello, destaca el valor d'educar per la pau des de petits per entendre el seu entorn.
5: I de fet també han treballat, també han conegut històries d'activistes, no?, que... activistes de Gaza, activistes inclús d'aquí del nostre estat o d'altres llocs, i això també els fa vincular molt. Aquesta experiència propera i aquesta... conèixer-ho de primera mà, doncs això els fa vincular molt.
0: El projecte es va tancar dijous passat amb una jornada a la Universitat Autònoma de Barcelona, on l'alumnat va compartir la seva experiència amb altres escoles del Vallès Occidental. I com cada any, la biblioteca facilitarà la vida als estudiants aquests dies previs a la selectivitat. Ens ho explica el Joan Riba.
6: L'Ajuntament habilita aules d'estudi nocturnes perquè els estudiants rubinencs puguin preparar les PAU. Aquests espais estaran disponibles des d'aquest dimecres 27 de maig fins al 10 de juny a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Entre el 9 i l'11 de juny se celebren les PAU d'enguany, i per facilitar que els estudiants puguin preparar els exàmens, l'Ajuntament ha ampliat els horaris de la biblioteca. Aquestes aules d'estudi nocturnes oferiran als alumnes un entorn adequat i tranquil per estudiar en període d'exàmens. Així doncs, s'amplia l'horari habitual de la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Dilluns, dimarts, dijous i divendres estarà oberta de 3:45 del migdia fins mitjanit. Els dimecres obrirà també al matí, és a dir, de 10 a 2 del migdia, i a la tarda de 3:45 a mitjanit. I el cap de setmana estarà oberta de 10 del matí a 10 de la nit. Aquesta ampliació es mantindrà fins al 10 de juny inclòs, vigília de l'últim dia de les PAU. D'aquesta manera, els alumnes rubinencs podran preparar els seus exàmens en un entorn òptim sense haver de desplaçar-se del municipi.
0: I demà el fisioterapeuta i infermer Antoni Narbona presentarà a la Biblioteca de Rubí el seu nou llibre titulat Ahorro de Salut. L'acte no serà una presentació de llibre convencional, sinó que s'ha concebut com un taller pràctic gratuït on els assistents podran aprendre exercicis molt senzills per millorar el seu sistema musculoesquelètic i prendre consciència de la importància de l'autocura diària. Escolta, Narbona.
7: Un taller en el qual explico la raó del llibre, explico el perquè i farem alguns dels exercicis que després es poden veure en el llibre i es poden seguir tant per les fotos com pels QRs, que hi ha uns vídeos que es veuen els exercicis i tota l'explicació. Llavors, ajuntem les dues coses. Part pràctica, que tothom la pugui veure, que puguin practicar el que vulgui, perquè és una cosa fàcil i senzilla de fer, i a més la presentació del llibre.
0: El llibre d'Antoni Narbona neix amb l'objectiu de promoure un canvi de paradigma en la societat actual, on l'esperança de vida és cada vegada més alta. Segons explica l'autor, cal adoptar una actitud activa envers la nostra pròpia salut per no dependre exclusivament del que el sistema pugui fer per nosaltres. Durant l'activitat de dijous, Narbona explicarà els fonaments d'aquest estalvi de salut i guiarà els participants en la realització de diversos exercicis pràctics. La guia pràctica combina un test explicatiu molt accessible amb fotografies i codis QR que enllacen directament a vídeos demostratius. En la presentació a Rubí es tractaran diversos aspectes clau per al benestar integral que es detallen a l'obra, com la importància de l'activitat física, la bona gestió de les emocions o el que el professional anomena espais neutres. Més enllà de la salut física i mental, Narbona proposa trobar almenys una estona diària de desconnexió per fer un reset mental i relaxar les tensions quotidianes. El taller d'Antoni Narbona és demà a les 6 de la tarda a la biblioteca.

0: En informació esportiva, posam el focus en un referent rubinenc del pickleball. Escolta'm, Toni Bravo.
1: Xavi Pérez va tornar a brillar, va revalidar el títol català de pickleball, categoria més 50, aquest esport de raqueta que combina elements de tennis, pàdel, badminton, que juga en una pista més petita. El rubinenc va ser campió en individual i dobles, va arribar també a la final absoluta en un campionat amb més de 70 parelles que es va disputar a Sabadell, una actuació impecable, doncs, que confirma aquest estat de forma i el pes del rubinenc dins d'aquest esport en creixement. Avui el programa Esports al Dia l'entrevistarem per conèixer com ha viscut aquest nou èxit i què representa per al pickleball català. I parlarem també de futbol adaptat, perquè el CEP Can Mir va completar un final de fase regular excel·lent. L'equip acaba líder del seu grup a la Lliga Talent després d'un triomf ajustat 3-2 davant l'Intercor Cornellà. L'equip B s'ha classificat per la Final Four de la Willix 7 després de superar el Terlenca Prat 2-1. Diumenge disputarà la semifinal contra la Penya Blaugrana a Sant Vicenç dels Horts. I el C finalitza el segon del seu grup, confirmant una temporada molt competitiva, i el club afronta ara mes de juny ple de finals, jornades de cluenda i cites decisives que poden culminar, doncs, aquesta gran temporada.

0: I quan passen 30 minuts de les 8 del matí, és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui. Com sempre, ho fem de la mà de Luismi Pérez a la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, molt assolellada, molt serena, i de fet, avui encara s'accentua més la calor. Aquesta tarda, alguns municipis del Segrià passaran dels 35-36 graus de màxima, també al voltant dels 35 graus a la vall del Llobregat, al prelitoral Vallèsà o cap a l'interior gironí. El matí, de fet, ja està despertant molt suau i tot plegat amb un cel que, ja diem, no comportarà núvols destacables. Aquesta tarda amb una miqueta més de vent, que avui, sobretot a les comarques de Girona, serà un palet més insistent, vent de Garbí. N'estem pendents a la xarxa.

0: I ara, actualitzam la situació a les carreteres en un dia que es preveu complicat per mort de les mobilitzacions previstes pels estudiants. Connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui com estan a hores d'ara les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquestes mobilitzacions. Tot i així, en aquest sentit, de moment, tenim força tranquil·litat. Parlem a hores d'ara d'incidències i retencions. Tenim una avaria a la A2 a l'altura de Molins de Rei, que en direcció a Barcelona, ja des del Papiol, deixa més de 3 quilòmetres de lentitud també per un carril tallat. En aquest vessant Llobregat també tenim retencions a la A2, en aquest cas des de Pallejà. Per altra banda, al vessant nord i Vallès també tenim força col·lapse, sobretot en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Encara queda lentitud de la C-16 des de la Floresta pels túnels de Vallvidrera. També tenim retencions al Vallès, destacant la AP-7 en sentit sud, amb cues entre, en aquest cas, Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, i també en sentit nord entre Cerdanyola i Mollet. Per altra banda, la C-58 continua força col·lapsada de manera intermitent des de Sant Quirze del Vallès, en aquest cas, fins al nus de la Trinitat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
1: Fins demà, que vagi bé.

Els docents de l'escola pública tornen avui a la vaga en la desena jornada de protestes a Catalunya. Sindicats i Departament d'Educació reconeixen avenços en la negociació, però encara no hi ha acord sobre les millores salarials ni sobre la recuperació dels diners perduts durant les retallades dels últims anys. Els pressupostos de la Generalitat de l'any 2026 destinaran prop de 3 milions d'euros a Rubí. Entre les principals inversions hi destaquen la construcció de l'Escola del Bosc, l'ampliació del Cap Anton de Borja i la instal·lació del parc fotovoltaic més gran de ferrocarrils a la ciutat. En esports xerrarem de pickleball i del triple campió rubinenc Xavi Pérez.

0: Avui dimecres hi ha vaga a totes les escoles públiques de Catalunya, en la que ja és la desena jornada de mobilitzacions del sector educatiu. Els sindicats mantenen l'aturada després que la reunió d'ahir amb el Departament d'Educació acabés sense acord, tot i que les dues parts asseguren haver acostat posicions. Educació ha posat sobre la taula un nou complement salarial lineal per a tots els docents, utilitzant els prop de 79 milions d'euros que inicialment es destinaven a complements específics per a determinats càrrecs. Segons els sindicats, aquest increment seria d'uns 35 euros mensuals, mentre que el departament xerra d'una xifra que no arriba als 40 euros. A més, la conselleria també s'ha obert a compensar els diners que molts docents van deixar de cobrar pels anomenats setcenis durant les retallades aplicades l'any 2012. Els sindicats reclamen ara un calendari concret per retornar aquestes quantitats. Escoltam el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
1: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Explorarem en aquest cas, tenint en compte doncs, que l'any 2029, fruit d'aquesta acceleració en el cobrament del complement específic, de veure en aquest sentit si es pot incrementar també aquest nou complement que hem situat sobre la taula.
0: La reunió d'ahir va ser la cinquena trobada entre Educació i els sindicats des de la recuperació de les negociacions. USTEC ha valorat positivament el canvi de plantejament del departament, tot i considerar insuficient la proposta econòmica actual. Així ho assegurava la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura.
2: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Per fi hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
0: També des de professors de secundària admeten que hi ha hagut un canvi conceptual i apunten que les converses podrien encaminar-se cap al final del conflicte. En canvi, la CGT assegura que la nova oferta demostra que sí que hi ha recursos econòmics i reclama al govern més inversió en educació pública. Malgrat aquest acostament, els sindicats insisteixen que la pressió al carrer és la que ha forçat els moviments del departament i per això mantenen la vaga d'avui arreu de Catalunya, que recordem que també participa no només l'escola pública, sinó també l'escola concertada. Les negociacions continuaran aquesta tarda i els representants sindicals no descarten noves mobilitzacions ni tan sols una vaga indefinida si no hi ha avenços suficients. Canviant de tema, perquè d'aquí a una setmana és previst que el Parlament aprovi els pressupostos de la Generalitat per a l'any 2026, que després de mesos de negociacions ja tenen el suport necessari per aconseguir la llum verda. Són gairebé 50.000 milions d'euros, dels quals uns 3 aniran directament a Rubí. La molt reivindicada construcció de l'Escola del Bosc, que replega bona part dels diners que rebrà Rubí. El govern té previst destinar a les obres més de 720.000 euros aquest any, més 1,2 milions el 2027 i una quantitat similar al 2028. En total seran 3,26 milions. La previsió més actual és que els barracons es puguin deixar enrere l'any 2028, 18 anys després de la seva estrena i després de l'enèsim retard que té molt enfadada la comunitat educativa. Ho valorava fa unes setmanes Haya Geregu, la presidenta de l'AFA.
3: Tornem a acumular més mesos amb barracons, més mesos de mal manteniment de l'escola i tot va sumant. No, i al final n'estem fartes totes, tant les famílies com els infants. Bueno, els infants són els que menys ho noten, no? Perquè al final la seva escola se l'estimen, sigui com sigui. Però nosaltres, les famílies que ho veiem des de fora, i els mestres i l'equip directiu i tots, veiem que ens prometen i al dia de la veritat no hi ha res ferm. No? I això ens cansa.
0: Destaca també una altra obra llargament esperada, l'ampliació del Cap Anton de Borja. Aquí la Generalitat ha reservat poc més d'un milió aquest 2026 i 1,7 milions més l'any vinent. Les obres permetran ampliar les consultes i espais de l'ambulatori, que ha acabat atenent molta més gent de la prevista. L'altra gran inversió prevista a Rubí aquest 2026 és la instal·lació de més de 1.300 plaques solars a la coberta dels tallers de Ferrocarrils de la Generalitat. Serà el parc fotovoltaic més gran de la companyia i el nou pressupost hi destinarà més de 900.000 euros. El farà la companyia pública L'Energètica, que al novembre va inaugurar una instal·lació similar a l'Institut La Serreta. Sentim el que deia aleshores el seu director, Daniel Pérez.
4: Bueno, crec que el més important, i de vegades ens n'oblidem, no?, amb els vents que bufen dels Estats Units, però el més important és que estem en emergència climàtica. Hem passat ja la castanyada i encara estem en màniga curta. Això cada vegada serà pitjor i per tant, necessitem mesures urgents per combatre aquesta emergència climàtica. Ara, d'aquí pocs dies, comença la COP30, de nou se'n parlarà, s'assoliran grans compromisos a nivell internacional, però després la lluita contra el canvi climàtic no es fa a la COP30, sinó que es fa l'Institut La Serreta, no?
0: La resta d'inversions a Rubí són de quantitats més reduïdes. Moltes tenen a veure també amb la instal·lació de fotovoltaica que arribarà a les teulades de l'Institut Duc de Montblanc, al Cap Sant Genís o al Parc de Bombers. També es destinaran 15.000 euros a la millora dels jutjats que continuen a l'espera de la concreció d'un nou edifici. També es destinaran més de 10.000 euros aquest any i prop de 100.000 el 2027 a una planta d'assecament tèrmic del tractament dels fangs a la depuradora. Finalment, s'han reservat uns 77.000 euros per a mesures de seguretat viària i pacificació de la carretera d'Ullastrell en el tram millorat recentment amb 3 noves rotondes. Però, com dèiem, són més de 3 de 50.000 els milions que arribaran a Rubí. L'Àvid García ens explica com és la situació a les ciutats veïnes.
5: Els nous comptes de la Generalitat deixaran més de 235 milions al conjunt del Vallès Occidental. Com a mínim, una d'aquestes inversions també repercutirà a Rubí. I és que Terrassa rebrà gairebé 6 milions per les esperades obres de millora de l'Hospital de Terrassa, un dels centres de referència per la població de Rubí. A la cocapital cauran enguany uns 30 milions, entre els quals destaquen una promoció d'habitatge protegit al sector Torressana, l'ampliació del parc de bombers i part de la nova residència i centre de dia de Sant Pere Nord, que es complementarà amb fons europeus. Entre els 13 milions que rebrà Sabadell, destaquen més de 5 per millorar l'Hospital Parc Taulí i 1,3 per les obres de la nova residència del Parc Central, també cofinançada pels Next Generation. Sant Cugat rebrà la mateixa quantitat, 13 milions, bàsicament per ampliar l'Arxiu Nacional i l'Institut Escola Catalunya. Però les ciutats vallesanes més beneficiades seran, sens dubte, Montcada i Reixac, amb 36 milions, i Cerdanyola, amb atenció, 88 milions. En aquest últim cas, Cerdanyola, el gruix de les inversions se les porta a l'urbanització del Parc de l'Alba, on es vol construir un nou barri de 5.000 habitatges, però també el nou centre de xips Innofab, a tocar del Sincrotró, o l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia de Bellaterra. I a Montcada, bona part dels diners acordats s'aniran a parar a la construcció de l'estació d'aigua potabilitzadora del Besòs, ideada en plena crisi de la sequera, i a la millora del transport d'aigua potable entre la depuradora del Ter i l'estació distribuïdora de la Trinitat.

0: esports, començant mirant cap a un campió rubinenc de pickleball, Toni Bravo.
1: Xavi Pérez torna a brillar, va revalidar el títol català de pickleball en categoria més 50. Recordem que el pickleball és un esport de raqueta que combina elements del tennis, el pàdel i el badminton, jugant en una pista més petita i amb una pala sòlida. El rubinenc va ser campió en individual i dobles, va arribar també a la final absoluta en un campionat amb més de 70 parelles disputades a Sabadell. Una actuació que va ser impecable, que confirmava aquest estat de forma i el seu pes dins d'aquest esport en creixement. Avui al programa Esports al Dia l'entrevistarem per conèixer com ha viscut aquest nou èxit i què representa per al pickleball català. En futbol adaptat, el CEP Can Mir doncs ha tancat la fase regular de futbol amb un balanç excel·lent, tres classificacions de molt mèrit. L'equip acaba líder del seu grup a la Lliga Tàlem després d'un triomf ajustat 3-2 davant de l'Intercorp Cornellà, confirmant una temporada molt regular i un nivell competitiu altíssim. L'equip B també ha fet els deures. Victòria 2-1 contra el Terlenca Prat i classificació per la Final Four de la Willix 7, en què diumenge disputarà la semifinal contra la penya blaugrana Sant Vicenç dels Horts. I l'equip C, tot i la derrota per 1-3 davant de la Noia Dream Team, finalitza segon del seu grup a la tercera divisió. El club afronta ara un mes de juny carregat de finals, jornades de cluenda i reptes esportius que poden culminar una temporada de molt nivell.

La vaga educativa continua aquest dimecres a tot Catalunya malgrat l'acostament entre sindicats i govern. Educació planteja ara un complement salarial lineal per a tots els docents, però els representants del professorat consideren que les millores encara són insuficients i mantenen la pressió al carrer. Les escoles Montessori i Pau Casals de Rubí han participat aquest curs en un projecte educatiu per fomentar la cultura de la pau entre l'alumnat. A través de jocs i dinàmiques participatives, els infants han reflexionat sobre els conflictes armats, la despesa militar i la resolució pacífica dels conflictes. I la Biblioteca Mestre Martí Tauler amplia des d'avui els seus horaris per oferir aules d'estudi nocturnes als estudiants que preparen les PAU. L'equipament obrirà fins a mitjanit i mantindrà aquest servei especial fins al 10 de juny. En esports, posam el focus en el pickleball i amb el triple campió rubinenc Xavi Pérez.

0: La vaga a l'ensenyament públic i concertat continua avui dimecres a tot Catalunya. És la desena jornada de mobilitzacions dels docents que mantenen les protestes malgrat els avenços en les negociacions amb el Departament d'Educació. En la reunió d'ahir, la conselleria va modificar la seva proposta salarial i va plantejar per primera vegada un complement lineal per a tots els mestres i professors. La mesura es financiaria amb els gairebé 79 milions d'euros previstos inicialment per als complements específics. Els sindicats calculen que això es traduiria en uns 35 euros més al mes per docent. Educació també ha obert la porta a compensar les quantitats que el professorat va deixar de percebre pels setcenis durant els anys de les retallades. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, assegura que hi ha hagut un acostament entre les parts.
1: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Explorarem en aquest cas, tenint en compte doncs, que l'any 2029, fruit d'aquesta acceleració en el cobrament del complement específic, de veure en aquest sentit si es pot incrementar també aquest nou complement que hem situat sobre la taula.
0: Els sindicats valoren positivament el canvi de rumb del departament, però insisteixen que les xifres encara són insuficients. Des d'USTEC consideren que les negociacions han fet un pas endavant, tot i que encara no permeten xerrar d'acord. Escolta'm, Yolanda Segura, de l'USTEC.
2: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Per fi hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el departament, per fi, ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
0: Mentrestant, altres sindicats com professors de secundari també reconeixen avenços en les converses, mentre que la CGT reclama augmentar encara més la inversió destinada a l'educació pública. Les negociacions continuaran aquesta tarda. Els convocants de la vaga asseguren que mantindran la pressió als carrers i avisen que si no hi ha millores substancials no descarten ampliar les mobilitzacions en els pròxims dies. I qui també ha fet sonar les seves reivindicacions ha estat l'Assemblea de Pensionistes de Rubí, que un dimarts més es va concentrar ahir davant l'Ajuntament per reivindicar unes pensions dignes, una sanitat pública de qualitat i una auditoria pública de la Seguretat Social. La mobilització també va servir per reclamar la defensa dels drets socials i per reiterar el seu compromís amb la pau. La concentració, celebrada a 11:15 del matí a la plaça Pere Aguilar, Aguilera va reunir membres del col·lectiu Ciutadans que van voler donar suport a unes reivindicacions que, segons els organitzadors, continuen plenament vigents. Els pensionistes asseguren que cal mantenir la pressió social perquè les administracions garanteixin uns serveis públics forts. Joan Maria Pijuan és membre de l'Assemblea i explica les raons de la concentració.
3: Denunciar la situació de la sanitat pública a la nostra ciutat, perquè cada vegada està pitjor. Diguéssim, els CAPs estan absolutament fora d'òrbita en quant a professionals. Les llistes d'espera per atendre atenció primària a vegades és una setmana, 10 dies. El tema dels especialistes han desaparegut. El CUAP no té els professionals adequats per tirar endavant. I, per últim, diguéssim, el tema de l'hospital.
0: Des de l'Assemblea de Pensionistes remarquen que la defensa de les pensions no és l'únic objectiu de les seves mobilitzacions. El col·lectiu també denuncia les dificultats que asseguren continua sofrint la sanitat pública i reclama més transparència en la gestió de la seguretat social. Representants de l'Assemblea també van expressar el seu malestar per la manca de contacte amb l'Ajuntament de Rubí. Segons expliquen, la relació amb el consistori és pràcticament inexistent i considera que les seves demandes no van a acord als interessos del consistori. Tornem a escoltar a Josep Maria Pijuan.
3: Està bastant deixada, perquè en el fons l'Ajuntament defensa una sanitat pública o privada, nosaltres defensem una sanitat pública al 100%, penso que no s'estan fent els passos que s'haurien de fer per defensar aquesta sanitat pública.
0: Els organitzadors asseguren que continuaran promovent accions de sensibilització i protesta per mantenir aquestes reivindicacions en l'agenda pública. I tornem al món educatiu, perquè les escoles Montessori i Pau Casals de Rubí han participat aquest curs en el projecte educatiu Sí que és Pau, impulsat per l'Escola de Cultura de Pau i la Fundació Autònoma Solidària dins del programa Croma 2.0. En total, 24 alumnes de 5è i 6è de primari han treballat conceptes com els conflictes armats, la despesa militar o la resolució pacífica dels conflictes a través del joc i de dinàmiques participatives. La directora del Pau Casals, Rosana Martín, assegura que els infants estan preparats per xerrar d'aquestes qüestions.
4: Els infants escolten la televisió cada dia, la vida, no?, també són conflictes i per tant aprendre a veure'ls, a resoldre'ls, també forma part de la seva formació. De fet, a l'escola, de manera transversal, tot això ja es treballa, no? Ja fins i tot els més grans tenen una assignatura, que és Educació Cívica i per la Pau, però és igual, de manera transversal tots aquests temes també es treballen. El que passa que jo penso que aquí la gràcia d'aquest programa està en la intensitat amb què, com s'ha treballat, i també de quina manera, perquè ho han fet des del joc, i des del joc els infants és com millor aprenen, no?
0: El projecte s'ha desenvolupat en 6 sessions conduïdes per estudiants voluntaris de la UAB. Una de les qüestions que més ha impactat l'alumnat ha estat descobrir que hi ha persones empresonades per negar-se a participar en una guerra. La cap d'estudis del Montessori, Ruth Panicello, destaca el valor d'educar per la pau des de petits per entendre el seu entorn.
5: I de fet també han treballat, també han conegut històries d'activistes, no?, que... activistes de Gaza, activistes inclús d'aquí del nostre estat o d'altres llocs, i això també els fa vincular molt. Aquesta experiència propera i aquesta... conèixer-ho de primera mà, doncs això els fa vincular molt.
0: El projecte es va tancar dijous passat amb una jornada a la Universitat Autònoma de Barcelona, on l'alumnat va compartir la seva experiència amb altres escoles del Vallès Occidental. I com cada any, la biblioteca facilitarà la vida als estudiants aquests dies previs a la selectivitat. Ens ho explica el Joan Riba.
6: L'Ajuntament habilita aules d'estudi nocturnes perquè els estudiants rubinencs puguin preparar les PAU. Aquests espais estaran disponibles des d'aquest dimecres 27 de maig fins al 10 de juny a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Entre el 9 i l'11 de juny se celebren les PAU d'enguany, i per facilitar que els estudiants puguin preparar els exàmens, l'Ajuntament ha ampliat els horaris de la biblioteca. Aquestes aules d'estudi nocturnes oferiran als alumnes un entorn adequat i tranquil per estudiar en període d'exàmens. Així doncs, s'amplia l'horari habitual de la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Dilluns, dimarts, dijous i divendres estarà oberta de 3:45 del migdia fins mitjanit. Els dimecres obrirà també al matí, és a dir, de 10 a 2 del migdia, i a la tarda de 3:45 a mitjanit. I el cap de setmana estarà oberta de 10 del matí a 10 de la nit. Aquesta ampliació es mantindrà fins al 10 de juny inclòs, vigília de l'últim dia de les PAU. D'aquesta manera, els alumnes rubinencs podran preparar els seus exàmens en un entorn òptim sense haver de desplaçar-se del municipi.
0: I demà el fisioterapeuta i infermer Antoni Narbona presentarà a la Biblioteca de Rubí el seu nou llibre titulat Ahorro de Salut. L'acte no serà una presentació de llibre convencional, sinó que s'ha concebut com un taller pràctic gratuït on els assistents podran aprendre exercicis molt senzills per millorar el seu sistema musculoesquelètic i prendre consciència de la importància de l'autocura diària. Escolta, Narbona.
7: Un taller en el qual explico la raó del llibre, explico el perquè i farem alguns dels exercicis que després es poden veure en el llibre i es poden seguir tant per les fotos com pels QRs, que hi ha uns vídeos que es veuen els exercicis i tota l'explicació. Llavors, ajuntem les dues coses. Part pràctica, que tothom la pugui veure, que pugui practicar el que vulgui, perquè és una cosa fàcil i senzilla de fer, i a més la presentació del llibre.
0: El llibre d'Antoni Narbona neix amb l'objectiu de promoure un canvi de paradigma en la societat actual, on l'esperança de vida és cada vegada més alta. Segons explica l'autor, cal adoptar una actitud activa envers la nostra pròpia salut per no dependre exclusivament del que el sistema pugui fer per nosaltres. Durant l'activitat de dijous, Narbona explicarà els fonaments d'aquest estalvi de salut i guiarà els participants en la realització de diversos exercicis pràctics. La guia pràctica combina un text explicatiu molt accessible amb fotografies i codis QR que enllacen directament a vídeos demostratius. En la presentació a Rubí es tractaran diversos aspectes clau per al benestar integral que es detallen a l'obra, com la importància de l'activitat física, la bona gestió de les emocions o el que el professional anomena espais neutres. Més enllà de la salut física i mental, Narbona proposa trobar almenys una estona diària de desconnexió per fer un reset mental i relaxar les tensions quotidianes. El taller d'Antoni Narbona és demà a les 6 de la tarda a la biblioteca.

0: En informació esportiva, posam el focus en un referent rubinenc del pickleball. Escolta'm, Toni Bravo.
1: Xavi Pérez va tornar a brillar, va revalidar el títol català de pickleball, categoria més 50, aquest esport de raqueta que combina elements de tennis, pàdel, badminton, que juga en una pista més petita. El rubinenc va ser campió individual i dobles, va arribar també a la final absoluta en un campionat amb més de 70 parelles que es va disputar a Sabadell, una actuació impecable, doncs, que confirma aquest estat de forma i el pes del rubinenc dins d'aquest esport en creixement. Avui el programa Esports al Dia l'entrevistarem per conèixer com ha viscut aquest nou èxit i què representa per al pickleball català. I parlarem també de futbol adaptat, perquè el CEP Can Mir va completar un final de fase regular excel·lent. L'equip acaba líder del seu grup a la Lliga Talent després d'un triomf ajustat 3-2 davant l'Intercorp Cornellà. L'equip B s'ha classificat per la Final Four de la Willix 7 després de superar el Terlenca Prat 2-1. Diumenge disputarà la semifinal contra la Penya Blaugrana Sant Vicenç dels Horts. I el C finalitza segon del seu grup, confirmant una temporada molt competitiva, i el club afronta ara un mes de juny ple de finals, jornades de cloenda i cites decisives que poden culminar, doncs, aquesta gran temporada.

0: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
1: Tengo que encontrarla.
2: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
3: Creo que he descubierto algo increíble.
0: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
4: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
5: És la una de la matinada.

del matí i el Rubí al dia continua avançant. A partir d'ara el programa agafa un aire molt de ciutat, mobilitat, memòria local, debat i cultura popular per omplir les properes hores. Començarem xerrant d'infraestructures i transport públic. Entrevistarem Manel Larrosa, arquitecte urbanista i portaveu de Fem Vallès, perquè ens expliqui el projecte de la línia orbital ferroviària i què podria suposar per a la mobilitat al territori. Després ampliarem la mirada amb Pol Méndez, portaveu de la plataforma per a la promoció del transport públic, que ens donarà la seva visió sobre aquesta proposta i els reptes pendents en matèria de transport. Tot seguit, canviarem completament de registre amb una nova edició del Rubí Fosc. El policia jubilat Xavi Mas recuperarà alguns dels successos i episodis que han marcat la ciutat durant els últims 20 anys en una secció que sempre ens fa redescobrir la cara menys coneguda de Rubí. Després, arribarà la secció d'esports amb el repàs habitual a l'actualitat dels equips locals i abans de canviar d'hora, escoltarem una nova recomanació del Robert Fernández. A les 10 en punt serà temps de debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, avui en Rosalia Viader, Sílvia Castanyeda, Josep Maria Pijuan i Josep Milà per comentar els principals temes de l'actualitat. I a partir de les 11, la recta final del programa tindrà accent musical i festiu. En Belén Tierno conversarà amb Enric Heredia sobre el concert que oferirà divendres al casino. I tot seguit ens acostarem a les activitats de la Irmandade Galega. I atenció, perquè durant aquesta última hora també hi haurà concurs amb tapes en joc. Començam!

0: Avui volem entendre què és exactament la futura línia orbital ferroviària que el govern ha tornat a posar sobre la taula. Un projecte llargament reivindicat que hauria de connectar les principals ciutats de la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona i que, segons el govern, ha de transformar la mobilitat al Vallès i al conjunt de la regió metropolitana. En volem entendre les oportunitats, però també els dubtes i els reptes. I ho fem primer a Manel Larrosa, que és arquitecte urbanista i també portaveu de FEM Vallès. Bon dia, Manel.
1: Molt bon dia.
0: Per començar, expliquem-ho de manera senzilla. Què és exactament aquesta línia orbital ferroviària?
1: És una idea en arc, que està, no és un projecte encara, que teòricament aniria de Mataró fins a Vilanova, però fent un gran arc, és a dir, aniria de Mataró a Granollers, després seguiria en direcció Santa Perpètua, saltaria Sabadell-Terrassa, de Viladecavalls saltaria Brera i Martorell, continuaria per la línia actual de Martorell a Vilafranca i després faria un salt nou amb obra nova de Vilafranca a Vilanova. És un gran arc. Llavors, s'ha dit que això era per trencar la radialitat de Barcelona, és a dir, que hi haguessin xarxes que no tot passés per Barcelona. Però ja hi ha una xarxa que no passa per Barcelona, i a Rubí la coneixeu, que és la R8, que és la línia que va de Martorell a Granollers, o que de vegades se'n diu R80, seria de Sant Celoni a Vilafranca, i encara podríem dir que és la mateixa línia que va de Tortosa a Figueres. Per tant, per línies que no són radials a Barcelona ja n'hi ha, i es poden perfeccionar. Però aquesta traça, que és un gran arc, suposarien 2 hores de viatge entre Mataró i Vilanova, i, per tant, diguem-ne, és una obra d'unes inversions descomunals. Però encara no hi ha projecte.
0: De fet, ara després en xerrarem, però la línia R8 la coneixem molt bé a Rubí, després en xerrem de la R8, però per què es considera aquest arc que ens explicaves tan important per al futur de la mobilitat metropolitana?
1: Bueno, això depèn de qui ho consideri, és a dir, de vegades s'ha dit, la consellera ho va dir-ho, és que el problema de rodalies que tenim, quan es faci l'orbital ja serà resolt, doncs no. És a dir, el tronc principal de la mobilitat hauria de ser la línia de l'R8, és a dir, aquest eix, que és la columna vertebral de Catalunya, és a dir, és tot el prelitoral, és l'antiga via romana, és la,

0: també. Però pensar-nos durant tren, que recorreran dues hores, i que ens enfilarà per les muntanyes i farà tot això, els mateixos mínims estudis que hi ha de l'R8 demostren que això de la demanda és tan mínima que no té sentit.
1: Mm-hmm. Per tant, Fent Vallès aposta per potenciar més la R8.
0: Exactament, potenciar aquest eix. La R8 és un servei, eh? És un servei que és un tipus de línia que diria l'R8, diria l'R80, i encara podem posar-hi més noms i més línies que facin servir la xarxa actual. Però hem de fer servir aquesta estructura, hem de fer servir aquest corredor.
1: De fet, amb aquesta idea que presentaven de la línia orbital ferroviària, la primera fase es fa per fases, van proposar fer-la per fase. La primera fase d'aquesta idea posa el focus en la R8. Ara ens explicaves que és una línia estratègica, però avui està poc utilitzada i en freqüències limitades. Què és el que li falta per ser realment útil a la R8?
0: Bueno, fa 15 anys nosaltres demanem els intercanviadors de Volpelleres i Hospital General, que és amb les línies de ferrocarrils de la Generalitat, perquè ens semblen facilíssims de fer, perquè les estacions ja hi són les de ferrocarrils, i només fent un ascensor i una andana, doncs, per exemple, com veus a les Planes, dos ascensors i una andana, hi hauria prou. I això és tan senzill que es podria fer com una obra de simple manteniment provisional. Ara, no hi ha hagut manera fins ara que això es posi en marxa. Ja dic, fa 15 anys que ho demanem. El 2023 va sortir en els pressupostos de l'Estat. El 24 es va començar a discutir un conveni. A finals del 25 es va signar el conveni. I ara sembla ser que Adif, des de Madrid, ho està dibuixant, quan el conveni aquest deia que es dibuixaria des de Catalunya. Bé, és igual. Estem en aquest llarg procés per dos nodes que són senzillíssims. El node de l'R4 R8, que és la línia de Manresa Barberà, aquest no hi ha res en la taula, tot i que l'any 2000 el Ministeri se l'havia començat a mirar. Per tant, el que s'ha de fer és fer aquestes connexions i augmentar les freqüències. És a dir, que no pot ser que tinguem un comboi alhora quan aquesta línia recorre 1.300.000 habitants que hi ha entre Vallès Oriental i l'Occidental, i que, a més, afegiríem gent d'altres llocs, del Baix Llobregat, del Barcelonès, el que fos, no? Per tant, caldria celeritat en fer aquest element estructural.
1: Mm-hmm. Ara ens xerraves d'aquests nodes de Volpelleres i de Rubí Hospital General. De fet, un dels elements destacats d'aquesta idea que es proposava des del govern és aquest intercanviador Rubí Hospital General. Per què és tan important aquesta connexió amb els ferrocarrils?
0: Doncs perquè si des de Terrassa o des de Rubí voleu anar a Granollers, no necessàriament heu d'anar a l'estació actual de R8, que està molt al sud de la població, sinó que podríeu agafar l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, arribar a l'Hospital General i allà canviar, i anar a Martorell, o anar a Granollers, o anar a l'Autònoma, etc. Amb molta més facilitat. Per exemple, també, a Rubí podeu dir, bueno, ja tenim estació a R8 i tenim estació a ferrocarrils de la Generalitat. Òbviament, la part nord, la part alta de la població, i sobretot si es construís l'estació de la Llana, seria molt més fàcil de poder-se moure pel conjunt del Vallès.
1: Mm-hmm. I quan el govern xerra de reforçar aquesta R8, a banda d'aquests nodes, d'aquesta xerrana exactament? Perquè, clar, tampoc no hi ha una concreció.
0: En l'anunci recent, la Generalitat ha parlat sobretot de la línia orbital. I també ha dit, bueno, i els nodes són importants. Però sabem que, per altra banda, s'estan plantejant que les freqüències augmentin i com a mínim que en siguin dues a l'hora, que també és molt poc, perquè aquí hauríem d'anar a una freqüència cada 10 minuts o cada quart d'hora. Però en aquests moments, a més, tenim el problema del túnel de Rubí. És a dir, que tot això ha fet fallida perquè el túnel estava en males condicions i els usuaris de l'R8, evidentment, estan molt fastiguejats perquè, de vegades, quan agafen l'autobús, resulta que el tren se'ls ha escapat un minut abans i s'han d'esperar una hora. Per tant, s'ha d'augmentar les freqüències, s'ha de fer que aquesta línia connecti amb les altres, i aquest seria el gran salt del Vallès. És a dir, amb molt pocs diners no hi ha cap més inversió tan rentable a Catalunya i, diríem, a Espanya a nivell ferroviari com fer aquests nodes.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Això permetria que Rubí s'acabés convertint en un node, el node més important dins aquesta xarxa orbital?
0: No, això no és l'orbital, l'orbital va més lluny. Seria un node

0: tant a la xarxa estructural del país, que és el corredor per on passa, vull dir, l'AP7. La línia orbital passa molt lluny d'això. Rubí seria un node important, cert, com ho és Sant Cugat, com ho podria ser Sant Granyola si es connectés i Barberà amb la línia Manresa, com podria ser Santa Perpètua si es connectés amb la línia de Vic, etc. Per tant, passaria a ser un dels quatre nodes importants que hi haurien a darrere Collserola amb respecte a Barcelona, això és obvi.
1: Per tant, tot això ens serviria també per tenir un impacte real sobre les vies AP7 i C58, que cada dematí escoltam que estan molt col·lapsades, no és així?
0: Evidentment, la mobilitat amb respecte a dins de Barcelona o radial que va cap a Barcelona té un ús de transport públic important. Dins de Barcelona és la meitat, meitat privat, meitat públic. En el Vallès és que no arriba ni el 10% al públic. Per tant, si aquesta línia que és estructural i que recorre tot el Vallès, des de Castellbisbal fins a Granollers i Sant Celoni, es posés en marxa, hi hauria una capacitat d'absorbir demanda molt important, perquè no és aquesta línia sola, sinó que és aquesta línia més tot el que hi abocaria les línies de Ferrocarrils de la Generalitat, les de Renfe R4... La R4 també passa per Castellbisbal, camí de Martorell. Per tant, seria un element estructural que acusaria tot el Vallès i a l'entorn, és a dir, que des del Baix Llobregat Bages, quan del Bages va anar a l'Autònoma, doncs ho farien servir, etcètera, no?
1: Tornant a l'anunci que va fer el govern, fa més de 20 anys que s'està debatent aquesta línia orbital. Per què no s'ha acabat fent si duen tant de temps sobre la taula?
0: Aviam, debatent zero. No s'ha debatut en 20 anys. El 2006, fa 20 anys, van dibuixar una línia sobre un pla. Una línia. No van fer un estudi informatiu ni van fer un projecte. Van fer una línia sobre un pla. Sí que van fer una reserva urbanística, dient, com que ha de passar per aquí, reservarem els terrenys. Hi ha un pla de reserva urbanística, però no hi ha un estudi informatiu. I quan es fa una obra d'aquesta dimensió, es necessita fer un estudi informatiu. I un estudi informatiu vol dir que es valoren diverses alternatives. Passo per aquí, passo per allà, la faig més grossa, més petita. I d'aquestes diverses alternatives s'acaba escollint aquella que és millor en termes de cost i rentabilitat d'usuaris. Tot això no s'ha fet. I com que no s'ha fet, s'haurà de fer. Per tant, no existeix ni projecte ni estudi informatiu. És simplement una línia que hi va haver en un plano i que ara es rescata. I per què va quedar en un plano? No es va quedar, perquè hi va haver la crisi del 2008, el diners per inversió de les administracions i sobretot de la Generalitat van caure en picat i no hi havia marge de maniobra. I el que s'han dedicat a fer és acabar la línia 9, que és caríssima, i res més. Per tant, ara s'ha rescatat aquesta idea dient volem vendre una esperança, volem vendre un element d'optimisme, o és que està tot per fer?
1: El fet de que ara es plantegi per fases podria ser la clau perquè sigui més viable?
0: Aviam, el que hem de fer és discutir si aquesta línia té sentit o no.
1: I en té sentit?
0: Jo penso que poden tenir sentit alguns trams, pot tenir sentit comunicar Mataró-Granollers, pot tenir sentit comunicar Vilanova amb Vilafranca, però pensar-nos que agafarem un tren que sortirà de Mataró i farà tota aquesta volta en dues hores, això no té demanda. És a dir, per anar de Granollers a Martorell ja tenim la R8, no fa falta passar per Sabadell, Terrassa, Viladecavalls, Abrera, Martorell. Ja tenim línies directes. És a dir, és més ràpid passar pel tronc principal que no pas anar-nos per les branques que se'n van molt lluny. I això, les poques xifres que hi ha de la línia ho demostren, que és que la demanda és baixíssima i, per tant, que s'ha de fer servir el tronc principal. I el tronc principal és el que passa per R8 i que passa pel centre de la plana, no anar per les muntanyes. Per tant, d'aquesta línia, alguns trams tenen sentit, però els hem d'estudiar com a trams concrets, no com, diguem-ne, un arc que no hi passarà ningú.
1: Manel Larrosa, abans d'acomiadar-lo, volem saludar també al Pol Méndez, que és portaveu de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic, perquè aquesta plataforma ha estat crítica amb el calendari que ha presentat el govern sobre aquesta línia. Pol, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: La plataforma per la promoció del transport públic diu que costa creure en el calendari del 2041 quan els intercanviadors de la R8 ja acumulen retards abans fins i tot de començar. Manel Larrosa, comparteix aquest diagnòstic amb la PTP?
0: Sí, evidentment, de això portaria molt temps. No es pot improvisar ni molt menys.
1: Hi ha risc de que el debat i la previsió que fan tan llarga faci que finalment tornem a veure com aquestes millores o aquest canvi a la xarxa ferroviària se'n torni a anar un calaix?
0: Aviam, és que el que hem de fer són altres coses. No podem dir, hem de fer la línia orbital i això és la primera prioritat i vigilem que això no s'enlenteixi. No, és que hem de fer unes altres coses. Bàsicament hem de fer un pla de rodalies coherent, hem d'invertir en millores de serveis, no pot ser que gastem els diners en soterraments urbans que costen una milionada o que continuem invertint allò centenars de milions a la Sagrera, sinó que hem de fer un plantejament més racional de tot plegat. Llavors, aquest plantejament racional, les obres són múltiples, són moltes, no és una sola obra, sinó que són diverses, i s'han de fer mentalitat de serveis, que és incrementar el nombre d'usuaris i que faciliti la vida de la gent. Però no és fer un projecte, no és el ferrocarril orbital, és un plantejament general sobre la rodalia i el ferrocarril de Catalunya. Per exemple, també amb serveis regionals, que puguem anar doncs, a Reus o a Tortosa o a Figueres en condicions millors de les que anem fins ara, o a Manresa o a Vic. A Manresa, Vic i Igualada estan a més d'una hora de l'àmbit nostre. Per tant, hem de fer un plantejament diferent. És a dir, si ens creiem que la línia orbital és la guia de treball, doncs ens enganyem, no ho és. La guia de treball és una altra.
1: Molt bé, Manel Larrosa, arquitecte urbanista i portaveu de Fem Vallès. Gràcies per haver-nos ajudat avui a entendre un poquet més aquesta xarxa ferroviària que tenim. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, bon dia.
1: Bon dia. Ens quedem ara amb el Pol Méndez, que, com dèiem, és portaveu de la plataforma per la promoció del transport públic. La PTP ha estat bastant contundent amb l'anunci del govern. Què és el que més vos preocupa?
2: Clar, el que més ens preocupa a nosaltres és el traçat, tal com està dibuixat a l'entorn de Mataró, de Vilanova i la Geltrú, o de Martorell, que veiem que aquesta línia orbital, que no només ens hauria de servir per connectar i vertebrar el territori connectant ciutats mitjanes, que això és una part molt positiva, sinó que ens acabaria fent de metro en aquestes ciutats. I clar, nosaltres sempre diem que el metro, o en general fer túnels, és molt car, és excessivament car. També passaria a la ciutat de Barcelona, on també som crítics amb seguir ampliant la xarxa de metro precisament per aquest motiu. És a dir, en molts casos el que hauríem de poder apostar és per millorar el transport en superfície. Autobusos, tramvies i en aquest cas fer el ferrocarril, l'orbital, al màxim en superfície possible.
1: Mm-hmm. Vostès diuen que és difícil creure en el calendari 2041 quan la fase 0 ja acumula retards. Per què consideren tan important aquest canvi de terminis?
2: Clar, el que tenim amb la fase 0 és que els intercanviadors s'havien promès que estarien al 2028 i ara veiem que la posada en servei està calendaritzada per al 31-32. Clar, si la fase 0, que és a l'inici de tot, ve amb aquests 4 anys de retard respecte al que s'havia anunciat públicament, no acabem de creure'ns que en aquests 15 anys, fins al 2041, podrem acabar una línia, sobretot d'aquestes envergadures, és a dir, que al final estem parlant d'una infraestructura que són molts quilòmetres i molts milions d'euros, i que a més depèn del finançament i els estudis que faci el Ministeri de Transportes, del Govern d'Espanya, que a més en altres té uns estudis previs a obres, ara mateix, uns estudis que estan retardats respecte a l'aprovació que havien de fer. Mm-hmm. Aleshores, si no som capaços de fer l'estudi i aprovar-lo per la duplicació de l'R3 a Vic o fer una sessió tècnica al Prat, desenvolupar una infraestructura d'aquesta envergadura sembla difícil de creure.
1: Tot i les crítiques, entenc que l'associació, que jo abans li he dit plataforma, perdó, l'Associació per la Promoció del Transport Públic, sí que veu positiva la potenciació de l'R8, especialment al Vallès, no és així?
2: Sí, de fet també, juntament amb Fem Vallès, és una reivindicació nostra de fa dècades, que és realment aprofitar aquesta línia, que és la idea per mercaderies, poder-la aprofitar també per passatgers, i el que passa que li hauríem de fer és fer-la atractiva i potenciar-la de debò, posar-li millor freqüència, un tren cada 30 minuts al principi, cada 20 potser més endavant, fer aquests intercanviadors, sobretot un a toca a la banda de Rubí per poder enllaçar amb els ferrocarrils i arribar a Rubí Centre i a la futura estació de Rubí Nord, per exemple, i fins i tot poder crear un eix, com diu el Manel, un eix regional que pugui anar des de Reus fins a Girona, passant per l'Autònoma i, per tant, sense entrar a la ciutat de Barcelona. Mm. I creiem que això és una vertebraria a nivell del país, tota la mobilitat que ara tenim per la carretera, una autopista que està col·lapsada, que és la P7.
1: Uh-huh. Ara ens comentaves això de l'intercanviador de Rubí Hospital General. Aquest intercanviador pot ser realment transformador per a la mobilitat de la comarca?
2: Sens dubte. Aquest i també, sobretot, el de la Volpelleres són dos intercanviadors, dos nodes, que ens permetrien fer un... vertebrar tota la mobilitat fent un únic transbordament amb la màxima freqüència possible, que és el que fem a... el metro de Barcelona. Mm. El metro de Barcelona funciona molt bé, no perquè tinguis una línia que et porti a tot arreu, sinó perquè pràcticament amb un sol transbordament pots arribar a pràcticament qualsevol part de la ciutat. I en aquest cas el que trobaríem és que Ferrocarrils té un tren cada 5 minuts en hora punta. Si l'R8 poguessin duplicar o triplicar-li la freqüència, no serien esperes d'una hora com ara mateix, i per tant generaries unes connexions que ara mateix no estan servides, com Martorell, Rubí i Terrassa, o Granollers, Autón, Sabadell i Rubí. Per tant, i clar, aquesta connexió et permetria arribar a Rubí Centre, en un futur també a Rubí Nord, i no només quedar-te a l'estació que ha d'estar a Can Vallhonrat, que està una mica enmig del no-res, per dir-ho d'aquella manera.
1: Si hagués de resumir-ho en una idea, el problema és el projecte en si o la credibilitat dels terminis i de l'execució?
2: Realment van de la mà, perquè una orbital dibuixada molt més senzilla, sense fer de metro a les grans ciutats, seria factible de cara a la dècada del 2040. Potser no el 41, però sí el 45 podríem tenir-ho, perquè seria un traçat molt més fàcil de construir i sobretot molt més barat i, per tant, més fàcil de trobar-ne el finançament. Per tant, el principal problema que té l'orbital, no només, o sigui, no són els terminis actuals, sinó el disseny que té ara, perquè el disseny fa que sigui excessivament car, excessivament difícil de fer i, per tant, amb uns terminis que sembla que no quadren. Però si poguéssim simplificar el plànol i fer un estudi informatiu, veuríem que segurament sortiria rendible.
1: Mm-hmm. Quin seria per a vostès, per acabar, el primer senyal que demostraria que aquesta vegada la línia orbital va de debò?
2: Hauria de ser la construcció definitiva dels intercanviadors, perquè com a fase zero és efectivament la que ja comença a generar-nos els desplaçaments entre Granollers, Sabadell, Terrassa i Martorell. I si això no ho tenim en una estació que és simplement posar quatre andanes, difícilment podrem construir tota una nova línia que sigui diferent al que tenim ara, és a dir, que sigui tota una nova infraestructura independent i més complex de fer.
1: Pol Méndez, portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i ajudar-nos a posar-hi un pot de llum a tot aquest entramat. Moltíssimes gràcies.

0: el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: L'esport.
2: Emocions, moments, situacions.
1: El futbol.
2: Sentiments, promeses, amor.
1: La Unió Esportiva Rubí.
3: Siento lo mismo por ti.
2: Uns colors, uns objectius, una cita amb la història.
1: Aquest dissabte, partit de tornada del play-off d'ascens a tercera ref. El Rubí haurà de guanyar en un camp on mai ho ha fet, el de la Pobla de Mafumet.
4: Esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para, esto no se para.
5: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana. Un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
6: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
5: Us hi esperem.

0: arriba el nostre Rubí Fosc, ara amb el Xavi Mas, ara estàvem negociant que no hem arribat a un acord de com havíem d'acabar la temporada. Xavi, bon dia i benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Faig la vida impossible, de vegades.
1: No, és que em vas dir que ja aquest era l'últim, perquè el de juny entràvem amb la festa major.
0: La festa major, però al final és... No arribes, arribes gairebé a la festa major, però no haurà començat.
1: Rozando el larguero. És que, a més, no sé si estaré jo per la festa major.
0: Aquests rubinencs que se'n van per festa major. Gaudiu de la festa.
1: No, només jo. Porto 30 anys gaudint de la festa. I encara que no vulgui. O sigui que no, ja estic fart de la festa, jo. No. Bueno, de totes maneres, la previsió era que avui era el darrer, uh-huh. I com a tal tenia un programa una mica especial. Volíem dedicar-li precisament aquest últim a un succés que va sacsejar no només la societat rovirenca, sinó tota la societat catalana. Va ser molt fort. I no fa gaire. D'aquí 2 mesos farà 2 anys. O sigui, fa un any i poc. Estem parlant d'un doble homicidi a Rubí i a Castellbisbal.
0: Ja sé. El vaig cobrir des del minut 1.
1: Exacte. Pels que no ho saben, suposo que tothom ja sap de què estem parlant. És un excomissari cap, a més, de Policia Nacional, que va assassinar a la seva parella actual i a la seva exparella. I després es va suïcidar.
0: La que era la seva parella actual, companya nostra...
1: Companya de l'Ajuntament. Exacte. Ja et dic, el cas va ser molt sonat, va sacsejar moltíssim, no només la societat rubinenca, que va ser molt fort, sobretot per tota la gent i treballadors de l'Ajuntament, sinó també per tota la societat catalana, no?, per les formes, pels fets i perquè posa en dubte el sistema en si, no? I més d'una persona que en teoria havia estat... en teoria no, va estar galardonada amb moltes medalles i tal, al mèrit policial, i que en teoria aquesta gent ha d'estar per vigilar i guardar de la nostra seguretat. No? Mm-hmm. Doncs clar, encara va ser un cop molt més fort del que semblava. Per qui no conegui aquest fet, tot va començar... un dia que la filla de la víctima es troba a la seva mare ferida greument a terra, sangrant moltíssim, d'un tret al coll. Truca a emergències, ve ràpidament una ambulància medicalitzada, es presenten Mossos també, i no poden fer res per salvar-li la vida a aquesta dona, a la nostra companya. Imaginem també la duresa d'una cria d'una persona que la seva mare se la troba en aquestes condicions, no? I que més o menys ja sap què és el que ha passat i per on han anat els trets. Al mateix temps que estan ja els Mossos d'Investigació Judicial agafant ja mostres i tal, investigant el delicte, arriba també la notícia de que en aquells mateixos, una mica després, no gaire després, hi ha un altre homicidi, o doble, sembla, amb un pis de Castellbisbal. Quan es presenten allà també, es lliga tot, perquè la primera dona de Rubí era l'actual parella d'aquest comissari, i va matar primer aquesta dona i després se'n va dirigir a Castellbisbal, on vivia la seva ex, també la va matar d'un tret i després es va suïcidar en una altra habitació. La pregunta de tots, no? Per què no se suïcida abans?
0: Exacte. És el primer que vam dir tots.
1: Tots, no? Ho hagués fet primer... Hagués canviat l'ordre...
0: L'ordre hagués
1: estat... Potser no hagués sapigut tan greu a ningú, no? I després planteja moltíssims dubtes en quant a això de tenir una segona arma, en quant a tenir, tot el que viu un policia i el que no és policia, i necessitem realment tenir més controls psicològics. Molt més control psicològic abans de tenir un arma a casa.
0: Sí.
1: Això està claríssim, no hi ha cap tipus de discussió, no crec que ningú pugui debatre això. Un policia retirat, jo, per exemple, no sé, com pots pensar en tenir un arma a casa? Això és la primera. A menys que estiguis amenaçat o per alguna màfia o alguna cosa, ho podria entendre, no? Si no, realment, si ja no et dediques a aquesta feina, no veig la necessitat d'estar armat a casa teva, no? Això és el primer, però clar, després és també el tema dels controls psicològics. Es fan pocs estan en actiu, imagina't quan ja no estàs en actiu, no se'n fa ni un.
0: Tampoc cap.
1: Per tant, jo crec que això també hauria de ser una reflexió a l'hora de comentar també i de preparar una miqueta a tota aquesta gent, perquè ara ve una tongada també de gent que s'està jubilant per edat, que són policies locals, Mossos o policies nacionals, fins i tot guàrdies civils, i que, bueno, que han viscut el seu. Vull dir, el que ha viscut un policia a la seva vida professional és durillo i pot afectar-te molt. Doncs clar, jo crec que si durant la vida professional es fan controls, o s'haurien de fer controls psicològics un o dos a l'any, cosa que no és així, ja us dic que no se'n fan tants, també s'hauria de fer un cop et jubiles. I més si has de tenir una segona arma a casa.
0: Mm-hmm. Clar, perquè l'arma no era l'arma reglamentària, entenc.
1: Tots els policies tenen permís d'armes. Val? Tots sempre el tindrem. El fet d'haver set policies, tens un permís. Ja tens la llicència d'armes. El problema és la titularitat de l'arma. Val? Un arma porta una guia, i aquesta guia, que està controlada per la Guàrdia Civil, que és qui té les competències exclusives, està a nom d'algú, aquesta arma. Vale? Llavors, com a policia pots sol·licitar una segona arma i te la donaran. Doncs l'arma que tens oficial, la de dotació, està a nom de la... Per exemple, si ets policia local, està a nom de l'Ajuntament. Mm-hmm. Si jo demano una segona arma per mi, per tenir la casa, perquè m'agrada, perquè jo què sé...
0: Per lo que sigui.
1: Per lo que sigui, perquè estic amenaçat i vull defensar-me, si calgués, doncs aquesta arma aniria al meu nom. Doncs jo aquesta arma he de tenir-la en unes condicions. M'obliguen a tenir una caixa forta, a tenir l'arma desmuntada dintre de casa, etc.
0: Però clar, això tampoc es comprova, si no se fan...
1: Guàrdia Civil comprova. Guàrdia Civil, quan tu demanes una segona arma a casa, Guàrdia Civil comprova que tinguis la instal·lació adequada per tenir l'arma a casa, si no, no te la dona. És, teniu en compte que ja vam parlar un dia de les competències exclusives de la policia, i armament i explosius és competència exclusiva de la Guàrdia Civil. O sigui, l'arma te la dona la Guàrdia Civil, la controla la Guàrdia Civil... i si no recordo malament, la que toca aquí més a prop és la de Manresa. Vull dir que està tot bastant controlat en aquest sentit, igual que tu no pots anar a comprar bales. Pots anar a una armeria, però t'han de controlar les que et venen, hi ha una cartilla, et posen quants números has comprat, per què, a on vas a tirar, etc. No? Està bastant controlat en teoria, com a mínim està perquè ho controlin, una altra cosa és que ho facin o no. Jo crec que el gran problema no és tenir l'arma o no tenir l'arma, si no estàs psicològicament preparat per tenir-la o no tenir-la. I aquest home està clar que no estava preparat.
0: Tot i que l'havia tingut molts anys.
1: Bueno, estava, mentre estàvem actiu... A veure, jo he tingut... jo el vaig conèixer en persona, perquè vaig tenir alguna trobada amb ell. Val? No molt positiva.
0: No, ja te veig la cara, que no és molt positiva.
1: No va ser molt positiva. Però... cada un és com és i ahí queda i ja està, no és una anècdota més, però clar, no et penses que una persona no pugui estar preparada psicològicament. És una persona que ha sigut cap, que ha tingut molta responsabilitat dintre del propi cos de policia i que, en teoria, jo el que em queixo és la preparació psicològica. O sigui, no sé, jo recordo que amb 25 anys de servei a mi potser m'han fet 4 psicotècnics. Amb 25 anys.
0: Per tant, és una assignatura
1: pendent. Jo crec que sí, que hauríem de tenir molt clar que s'ha de preparar d'aquesta manera, perquè després passen coses com aquestes, que no volem, que gent innocent, totalment innocent, pugui caure en mans d'un home, doncs, que està desequilibrat.
0: Com deies, un cas que va copsar colpir molt de valent a la nostra ciutat, concretament al nostre col·lectiu, perquè era una companya de l'Ajuntament, i segurament... jo entenc que tots els crims són evitables, però aquest encara ho hagués estat més.
1: Tots els crims són evitables, clar que sí. Però, bueno, naturalment, d'entrada, si estava tan depressiu com per suïcidar-se, haver-ho fet abans. Això és la primera edat que pensem sempre, no? Si simplement se li ha anat al cap, hòstia, això es podia haver previst amb una sèrie de sessions psicològiques. És que jo ho tinc claríssim. ho podien haver previst. Una altra cosa és el poder que pugui tenir un psicòleg en quant a que derivar-lo o fer un informe a la Guàrdia Civil perquè li retirin l'arma, per exemple. Això es pot fer. Si tu no ets capaç de passar un psicotècnic, l'arma te la retiren, estan de servei. Per què no es fa després? Doncs jo crec que sí, que aquí hi ha una assignatura pendent en quant a al post, no? Posteriorment a poder tenir aquest tipus de coses. I efectivament, vull dir, va ser una cosa que va colpejar moltíssim a tota la societat rubinenca, a tota la gent que treballem a l'Ajuntament, que són més de 500 persones, més de 600 o 700 companys són ara mateix. Va tocar moltíssim perquè érem coneguda. I, però no ens oblidem també de l'altra, de l'ex que també va... que no era companya, però era una dona totalment innocent, que no tenia res a veure i va rebre també... bueno, el mal cap d'aquest subjecte, no?
0: Molt bé, Xavi, doncs amb aquest record a la nostra companya i també a la segona dona que també va patir les conseqüències, moltíssimes gràcies per recordar-nos aquest cas, que no l'havíem oblidat, eh?
1: No.
0: El tenia molt present.
1: Jo crec que era bo fer-ho com a últim, no? Una miqueta com a record, precisament per aquestes dues víctimes i per aquest sacseig que va haver a la nostra societat i perquè es plantegin una mica un altre cop posar sobre la taula que s'han de replantejar moltes coses a l'hora de fer, no? Sobretot des de les conselleries i d'interior, etc.
0: Molt bé, queda dit. Moltíssimes gràcies, Xavi.
1: Adeu.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
6: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
7: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
8: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
9: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
10: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
11: Sonido Vinilo.
12: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
11: Sonido Vinilo.
12: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
11: Sonido Vinilo. Con José Verde.

0: passa amb el Toni Bravo, que avui va més perdut que jo que
1: no,
0: sé.
1: No, perdut no. Bon dia.
0: Bon dia,
1: això,
0: Toni.
1: Primer, perquè no dius... No, que anem...
0: no t'he dit bon dia, perquè com que t'he vist abans ja t'havia dit
1: bon dia.
0: I se m'oblida dir-te bon dia.
1: No, man, que anem, com anem, no?, en aquesta ràdio, que és interessant també, no?, amb notícies de darrera hora, doncs entre la tertúlia que ve després, els esports, els talls, doncs anem com anem, no?, que és interessant, allò com un forner que està preparant allò, les pastetes al forn, i les ha de treure perquè estiguin en el millor punt. Doncs nosaltres som els forners, també, de les notícies de Rubí, de la comunicació de Rubí.
0: A veure si fas de forner algun dia i prepares alguna granola d'aquelles que tu fas.
1: Aquesta estada que està molt bona. Vinga, som-hi.
0: Vinga, a veure, què ens expliques avui? Perquè avui tens que xerrar-nos d'alguna persona, no?
1: Sí,
0: en concret.
1: Jo et vaig posar deures, te diria. Escolta, que avui quan fem els esports et preguntaré sobre un esport que es diu pickleball. Busca què és el pickleball.
0: Sé lo que és el pico, no ho he cercat. Ho sabia d'abans. Ho sabia d'abans. Jo que sóc molt purista del tenis, el pickleball, ai. Perquè, bueno, no deixa de ser una barreja de diferents esports en un.
1: Cinc premis màsters, vinga, va.
0: No tens cinc premis màsters, però t'agrada el que t'agrada, escolta. I això és una barreja de tenis amb ping-pong, amb pàdel...
1: Badminton, pàdel... Sí, allà anem bé.
0: Clar, és una barrella així.
1: Ping-pong no, però...
0: Ping-pong també, perquè les pales que tenen
1: són sòlides,
0: sí, però s'apareixen més a les pales de ping-pong que a les pales de pàdel.
1: Bueno, vinga, va.
0: Aquesta pilota fa riure.
1: Doncs nosaltres tenim un campió rubinenc que es diu Xavi Pérez. Que
0: després de dir això no voldrà ni mirar-me la cara, però bueno.
1: Ja, quan li proposem fer entrevista dirà que no. Va revalidar el títol català de pickleball categoria més 50. Aquest és el... compi, podríem dir-ho així. Recordem que aquest pickleball, aquest esport de raqueta amb elements del tenis, del pàdel, de badminton, que es juga en aquesta pista petita. Doncs va ser campió individual de dobles, va arribar a la final absoluta en un campionat amb més de 70 parelles que es va fer a Sabadell. Doncs el tindrem avui al programa Esports al Dia, a partir de 2:15, l'entrevistarem per conèixer doncs, com ha viscut aquest nou èxit, que ja porta, com hem dit, 3, i té molts més, ja ens ho explicarà. I també com està el pickleball a nivell català, no? Perquè no es coneix gaire aquest esport, no? Ja sigui perquè potser doncs, dius jo soc de tennis i això no, a mi no em fa el pes, o perquè li falta promoció. Li preguntarem també sobre això. I després, que tractarem també el programa Esports al Dia d'avui de futbol adaptat. Per què? Perquè el CFCAMIR va tancar aquesta fase regular d'una forma excel·lent. L'equip A va acabar líder de la Lliga Talent després d'un triomf per 3-2 davant de l'Insercor Cornellà. Per tant, han acabat primers, confirmen aquesta temporada amb un nivell competitiu altíssim, han acabat els primers. L'equip B també ha fet els deures, victòria 2-1 contra Terlenca Prat, classificació per la Final Four, això estem parlant de la Willix 7, diumenge disputarà la semifinal contra la penya blaugrana Sant Vicenç dels Horts. L'equip C, també parlem de la Willix 7, derrota 1-3 davant de la Noia Dream Team, finalitza segon del seu grup a tercera divisió, i ara el que passa és que el club doncs afronta aquest mes carregat de finals, de jornades de cloenda, de reptes esportius, doncs que seran la culminació d'aquesta temporada de gran nivell.
0: Molt bé, Toni, doncs moltíssimes gràcies per donar-nos tota aquesta informació i escoltarem el Xavi Pérez després, vale?
1: Vinga, fins després.
0: Adéu. I ara no marxin perquè torna el Toni Bravo amb la tertúlia i nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Suposo que la reconeixeu, és una de les veus més inconfusibles de l'escena del nou flamenc espanyol. Estem parlant de Niña Pastori. Sí, sí, Niña Pastori retorna amb un nou treball que porta per nom Color Faina. La cantant gaditana s'endinsa en l'univers al zero d'un dels segells més carismàtics de la música llatina, Fania Records. El nou projecte ha estat gravat entre els Estats Units i Espanya al llarg de l'any 2025 i 2026 i produït pel colombià Costa, responsable d'artistes com Shakira, Ed Sheeran o Alejandro Sanz, entre d'altres. El disc reinterpreta alguns dels himnes del catàleg de Fania des d'una perspectiva inèdita. Entre els temes seleccionats figuren Plástico de Rubén Blades o el tema Bemba Colorá de Willy Colón, entre molts d'altres artistes com Celia Cruz, Héctor Lavoe i d'altres clàssics de la música salsa. El flamenc i la salsa són germans, va comentar l'artista Niña Pastori. Tots dos neixen del mestissatge i de la necessitat de ballar el que se sent. La nova aventura de Niña Pastori es publicarà el proper divendres, dia 29 de maig, i té temes com aquest, El Gran Barón, o temes més salseros encara, com aquest que ara mateix us deixaré perquè gaudiu de la bona música. Periódico d'ayer. A ritme de Color Fania. Lo nou de Niña Pastori.

0: Són les dues de la matinada.
1: Rubí rebrà 3 milions del nou pressupost català destinats a l'Escola del Bosc, al Cap Anton de Borja, concretament, que està molt bé invertir en educació i sanitat local perquè inaugura un ambulatori ja es viu com un miracle gairebé espiritual. També torna al pla de barris amb 200 milions més per millorar zones vulnerables, diuen els papers, que és molt, molt bonic això de regenerar barris degradats, sobretot perquè avui mitja Catalunya ja viu amb lloguers psicodèlicament inflats. Mentrestant, vaga a les escoles amb educació que torna a negociar amb els sindicats. A aquest ritme, el diàleg social català ja és una sèrie més llarga que ben del pla. I clar, després, les notes de tall no paren de pujar. Ara, per entrar a qualsevol grau, necessites un 13 sobre 14 i un eclipsi i una alineació planetària astral. Potser per això, qui lo sap, a Rubí han obert aules nocturnes per l'Espau. Abans els joves sortíem de festa fins a la matinada i ara passen nits estudiant fórmules mentre abracen una Monster i una crisi anticipada. I atenció, perquè els autònoms podran jubilar-se parcialment i continua treballant legalment, que és meravellós, perquè l'autònom català fa anys que practica aquest concepte. Descansar mentre fa factures i respon WhatsApp de clients un diumenge a les 7. I per acabar, Alexia Putellas deixa el Barça. Això sí que és una ruptura dolorosa.